0: Heu de saber que avui vespre la cantant escocesa Emma Pollock, ex del grup de Delgados, actua al Castell de Bellver, però abans ho farà Tu Mooncat, la jove mallorquina Neus Aguiló.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

Idò, ja ens atam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol fins a les 6. Continua el control tècnic en Joan Jiménez i avui amb la companyia de Tumuncat, el projecte de Neus Aguiló i son pare, en Pep Aguiló.

0: Tu.cat és el projecte de la jove de tan sols una vintena d'anys, Neus Aguiló, acompanyada de son pare Pep Aguiló als teclats i de Dario Molina a la guitarra. Va ser finalista del concurs Pop Rock del 2026 de la UIP, compon de que era adolescent i actualment està preparant el seu àlbum de debut que es dirà The Face i que des de finals de l'any passat l'avança aquesta cançó que sentim ara. Música íntimament personal, honesta, delicada i valenta.
1: En profunditat.

0: Neus Aguiló, com estàs?
1: Una mica nerviosa.
0: Clar, és que és la prèvia, d'aquí res ja has de ser a Castell de Bellva per fer la prova de so. I el concert en quina hora comença?
1: A les 8 comencen a obrir les portes i a les 8 i mitja toca amb nosaltres per iniciar el concert.
0: Som pares en Pep Aguiló. Com estàs, Pep?
2: Hola, bones tardes.
0: Gràcies per venir. Tu sempre l'acompanyes, bé, l'acompanyes en directe.
2: Perquè bueno, jo li estic dient, paqui el carnet de cotxe. Si d'entré, però me diu, no, ara encara no.
0: Clar, avui sou en format trio, però Tumuncat és un projecte més gros. Sou més músics.
2: Sí. Sí, bueno, som, en principi és una banda. Hi ha en Olga Montserrat a la bateria, en Celestí
0: Celestí, amb un altre llinatge,
2: Menéndez
0: sí?
2: Sí, és tècnic d'aquí, tocant el baix.
0: En José Luis
3: Lluís Menéndez
0: però Celestí, sí, per què ho has dit?
2: Ai, m'he confós amb tu.
0: Ja m'ho veiem, no? Jo també, sí, José, sí, Luis. No. És a dir, no és que sigui
2: Lluís Menéndez.
0: Perquè anava, sí, a dir Lluís, el conec de fa temps, i no m'ha dit que
3: sigui
0: Lluís Celestí.
3: Per aquí.
0: Dic, si en Lluís, ets Lluís Celestí? M'ha amagat.
2: M'he confós ara.
0: Molt de temps.
3: No n'hi ha més de Celestí.
0: Fins ara.
4: No, és únic.
2: És que, de fet, la primera entrevista que va fer ell aquí en Rafa Gallego.
0: Fa poc, Rafa Gallego i la Mònica Borràs.
2: La primera, no has fet dues o tres, no me'n recordo. I ell encara no estava. De fet, el vàrem conèixer aquí. Que li va tocar en directe i
0: Sí?
2: Li va equalitzar un poc xucalele. I després ens vàrem presentar. I el nostre baixista de la banda, que era en Fran Sobrino, ell té molt de projectes i ha gravat el disco i tal, però no podia ser. I m'ha dit, tengo un bajista buenísimo que seguramente, aparte, ha escuchado lo vuestro y le va a gustar. I jo dic, bueno, i va resultar que eres que li havia equalitzat aquí.
0: És a dir, que en Lluís Menéndez, tècnic, divetres, ràdio, vos va conèixer, perquè vos va sonoritzar aquí a l'Aviador, i ara és baixista de Tumuncat.
1: Sí, sí.
0: I mos ho tenia amagat.
3: No mos ha dit res,
4: No mos havia informat.

0: De fet, des de Sons de nit, aquest cicle on actues d'aquí una estona, diuen que la teva història, el teu talent i la manera com la creació s'ha convertit també en una via d'expressió, afirmació i creixement fan de tu, Montcat, una convidada especialment significativa per aquesta nit. Avui vespre ve a actuar Nemma Pollock, líder d'una banda referencial escocesa als anys 90, de Delgados, i t'han elegit a tu per obrir aquesta ballada.
1: Sí, jo encara no ho procés, no entenc molt bé per què, però bé, és un gran honor. Mm.
2: Com clar. Arriben a tu, els de Son de nit? Els coneixíeu? Havien escoltat la vostra música? Com va ser això?
1: Bé, me coneix... com se diu?
3: Anna.
1: Nana Espina, la promotora, sí. que va ser jurat en el pop rock, i li vaig agradar molt, llavors... Ja va posar-se en contacte amb jo i que quan va veure una oportunitat per jo la va agafar.
0: Clar, i Nana, que és tan entusiasta.
1: Sí.
0: Clar, és un vespre excepcional perquè t'estrenes en el Castell Bellbò.
1: Sí.
4: Una ubicació privilegiada.
0: Suposo que has entrat més d'una vegada, però clar, tu Ari no sé si has actuat mai.
1: No, no ho hagués pensat mai.
0: Clar, allò imposa, tu Pepe, has actuat.
3: Sí, jo estava... ara ja no fent res amb aquesta banda... Però estava amb Urtain.
0: Sí, ah, ja no hi estàs. Mira, han dit teclista d'Urtain.
3: Ja no bueno, fan, sí, no Urtain existeix, sí. El que passa és que ara com ara no tocam allò, que clar. Hi ha bastant... Bueno, hi ha altres components que estan en un altre projecte, jo estic tancat amb altres projectes, i amb Urtain sí que van tocar els Castell Bellbò. I bueno, i va ser guapo, va estar molt bé. Era diferent, perquè un grup de rock tocant en mig de tanta castell i tanta pedra, pues no... Lo millor no hi pegava així massa, però bueno, van disfrutar.
0: Clar. Obrim per Nemma Pollock, que no sé si la coneixies, tu Neus, abans.
1: Abans d'això no, la veritat.
0: No l'havies escoltada, tu Pep?
3: Jo havia escoltat algo d'ella, no l'havia sentida, realment. Escoltat, però hem escoltat-la, no l'havia escoltada.
2: I com l'ha semblat, Nemma Pollock?
1: Bé, jo, la veritat, he escoltat poc, perquè si l'escoltava molt, me comparava amb ella i deia ella és massa bona, jo no tinc res a fer amb ella. Però per lo que he escoltat, molt bé.
0: Clar. Tu fas música des d'adolescent. Ton pare és músic, és en Pep, has tocat el teclat amb Burtain, però què te va motivar a fer música jove? Clar, supos que de ben petita ja tenies tocadiscos, escoltaves discos... Bé, tocadiscos no ho sé, perquè clar, tocadiscos... Bé.
3: La seva generació, els tocadiscos...
0: Jo ara pensava en la meva generació.
2: Clar, sí. No.
4: Bé, ara ha tornat els tocadiscos, no? Però... Jo en tenc un,
2: sí, quan ella era ja tan petita, no crec que...
4: Clar, no,
2: Pontura... Bé, potser a casa meva son pare sí que en tenia, això és una altra cosa,
3: però... Sí, però el que jo escolt no és...
2: No tenia el mateix gust.
0: Què te va motivar? Què te va motivar? La música de ton pare? Que vostre no. Sempre escoltava
2: perquè
0: música.
2: Que escolta ton pare, mem? Que escolta.
1: Clar, no, mem, lo que escolta mon pare ara m'agrada de petita, no? Escolta molt rock, però puro, no? I és d'aquest que posa rock FM i te sap tot. I ja de petita no me quedava tant.
3: Sobretot perquè sempre es repeteixen.
1: Sí, sempre són mateixes. Però bé, això, de petita vaig tenir molta música en el rededor, però tampoc me vaig fixar massa. Però després ja a la preadolescència, com que vaig veure més la música, que ja no era un renou, no? Sinó que era un mitjà creatiu en el final, algo per processar les teves emocions i comunicar-te, i ja va ser quan vaig començar a cantar i aprendre a tocar.
0: Clar, tots hem estat fans d'artistes o de grups. Quins són aquells artistes que te varen marcar de més jove? Que Pontura ara no escoltes tant o que Pontura te continuen marcant?
1: Bé, he tingut les meves èpoques, no? De molt petit, abans de tal, m'encantava Violeta, la sèrie. Però bé, sí que els que més m'han marcat i encara són la meva banda preferida són 21 Pilots, que bé, fan això, música també molt introspectiva.
3: És una secta.
4: Hola!
2: Són pares. Són pares no li agrada molt, aquest referents.
3: No, però he posat a escoltar tota la parafernàlia que du, perquè ella me l'ha explicat un poc en Solopispos i no sé quantes coses més que duen, i tot té un... Des quan varen començar fins ara, tot té una relació. I quan te pot tenir un capítol, te perds.
2: És com mirar una sèrie.
0: Clar, ara en tenim 21. D'anys,
1: ara,
0: no?
1: Just 22, n'he complit
0: 22,
1: fa poc.
0: Mira, n'afegim un mes.
4: I de molt d'anys.
0: Molt d'anys, això mateix. Clar, quan vas començar a fer música, i per què no l'has mostrada fins ara fa poc?
1: Bé, a compondre va ser en 13, tot i que abans

0: a lo millor escrivia qualque frase, qualque melodia, però no eren cançons. I bé, després fins als 19-20, que va ser mon pare que ja li, en compte de la meva voluntat, li va mostrar altres amics músics i ja me va posar ja a la situació de que sí o sí havia de fer el projecte.
1: Te va empenyar ell.
0: Sí, que era algo que volia fer, però me donava molta por i això, per jo, la música era algo molt personal.
2: Jo realment no vas així.
1: Ho havies d'agrair, eh?
3: Espero que
1: ho fas.
4: Quina és la versió de son pare?
2: Jo tenia una gravació pirata, perquè li havia gravat a ella sense que ella ho sabies.
4: Ah, li vas piratejar la teva filla?
2: Sí, en son mòbil, ella estava allà, i una... Estàvem a l'ensai, nosaltres tenim un local al gremi i anàvem a començar a ensaiar i res. I vaig posar allò per la PA, més que res per controlar volúmens, no per res més.
0: Claro.
2: I va entrar...
1: La PA són els altavols.
2: Sí, bueno, l'equip. I va entrar en Fran, que tu el coneixes, i va dir, ¿esto qué es? I va dir, no, esto es una cosa que hace mi hija. Así me dice, pero esto es muy bueno, esto tenemos que grabarlo.
4: O sigui, ya... que segons tu vas accidental.
3: Un poc accidental,
2: un poc
3: sí, no?
2: Sí. Després ja no, després ja es va encendre la bombilleta i va dir, uep, si no només m'agrada a mi, sinó que agrada a
3: l'altre. Poden fer,
2: i
1: agrada.
2: I li va mostrar en Paco Ballester, que era un tècnic de so també... Possible Records.
0: Sí, el nostre productor.
2: El nostre productor. I ho va dir, claro que sí, això vens a l'estudi, t'ho grap i ho gravam i ja està. I va començar, ja entrar a una dinàmica més professional i allà feien tot en plugins i coses perquè no hi havia banda siquiera. Ni en França va posar el baix, en Paco a la guitarra, no tenien bateria, ho van gravar amb un plugin de bateria i varen fer... Però vamos, va ser tot un poc casual.
4: Clar, i això, Neus, aquests inicis, tot ha estat autodidacta, aprendre a cantar, a tocar, a fer tot lo teu, o, no sé, has begut de qualcú que coneguis, has mirat vídeos a YouTube, com ha estat això?
3: Classes.
0: Bé, de petita vaig fer qualque classe de piano, però m'avorria un poc, perquè la teoria musical no és el meu fort. Llavors realment tot és autodidacte, no? De mirar això, vídeos a YouTube o partitures així fàcils i cantar, per exemple, jo quan me diuen que cant bé, jo no sé què estic fent ni si estic afinant, sinó, o sigui que simplement el que jo sent que estic fent.
1: Clar.
3: I d'aquestes cançons que vas compondre en 13 anys, n'hi ha qualcuna que sonarà avui vespre o són aquestes cançons que te fan vergonya, que no les vau mostrar i has creat coses noves?
0: He creat coses molt millors, sí. Si toqués una de quan vaig començar, no hi hauria
3: no
0: ningú.
3: No aniria tan bé, no?
0: Però sí que hi ha una que tocarem, que la vaig fer en 15, que bé, també era jove.
3: Ja fa 7 anys,
0: sí.
3: Millor.
0: Sí, de fet, ja dic, la lletra és molt simple, però de vegades això és el que li dona la personalitat, no? De dir, no sabia molt bé com expressar-me, però aquesta va ser la meva forma.
1: I és cap d'aquestes...
2: La lletra que l'entén ella.
4: Per què?
3: Clar, de queixar-la aquesta cançó.
2: Bueno, i és que sàpiga en anglès a un nivell
4: anava
2: alt.
4: Anava a dir, sí.
3: De queixar-la aquesta cançó, hem.
0: A quina?
3: Aquesta que explicaves ara, que vas fer en 15 anys, i que ton pare diu que no entén ningú, manco
0: sí,
3: tu.
0: Sí, però just és que està sonant de fons.
1: Ai, mira, aquesta.
0: Sí.
1: Idò, vinga, la podem escoltar un poc? Idò, vinga, endavant.

0: Molt bé, aquesta cançó que feres amb 15 anys, eh?
1: Sí.
0: Molt guapa, eh?
2: M'haig de dir que canta molt bé, però a banda d'això, té molt bon anglès.
0: Això t'anava de manera. Això era la pregunta.
2: Formulació de...
3: On has anat a classe d'anglès?
2: Això també és autodidacte.
0: Em sap greu, aquest anglès tan perfecte.
1: No, això també és autodidacte.
2: Mira la callista que és.
1: Bé, ara ja no, perquè ara sí que estic a la universitat fent filologia anglesa, però bé, sí que això des de sempre, com que he estat sempre per internet i escoltant música en anglès i tot això, com que inconscientment se me va venir l'anglès.
0: Bona oïdora. I això t'anava a demanar, clar, tu ara comences a tenir concerts, però no vius d'això.
1: No, clar.
0: Què fas? Estudies?
1: Sí, ara tinc la sort de poder estudiar i no haver de fer feina a la vegada, no? Perquè està mon pare ja fent-la per jo.
0: Son pare no ha dit res, però ha aixecat les esquenes.
2: Ha sentit, ha dit sí.
0: I estudies filologia anglesa?
1: Sí.
0: Quin curs?
1: Bé, ara faré quart.
0: Ara faràs quart?
1: Sí.
0: O sigui que aviat acabes.
1: Bé, el faré en 2 anys.
0: Faràs en 2 anys?
1: Sí, sí, perquè vull tenir un pot de temps per fer també la música, perquè aquest any he estat agobiada amb les dues coses a la vegada.
0: Clar. Poc a poc. Clar, ara ja has gravat el teu debut, o no sé com està en procés aquest debut que es dirà The Face. Quan l'acabaràs? Quan s'editarà?
1: No, encara no tenim data exacta perquè han de regravar una veu d'una cançó. Perquè això de que encara no sé...
4: Pensaven que estava bé i el productor em va com a dir...
0: Esto se puede mejorar.
4: Esto tiene que venir, hay que hacerlo otra vez. Y ya estaba a punto de, ya de sortir.
3: Bé, a vegades és això.
4: Esto... I de, ¿seguro? I de, sí, esto hay que volver a hacer.
0: Aquesta cançó que hem escoltat de quan tenies 15 anys sonarà i serà en el disc?
1: Sí.
0: Així, talment, la sentim?
1: Sí, totes les que han sortit ara de singles surten en el disc.
4: Aquesta sonarà avui vespre, també. Sí. Lo que amb un format acústic, un altre ritm, bueno, sí, molt més lento, piano, guitarra i més.
0: I quantes cançons seran, les cançons d'aquest disc?
1: 7.
0: 7 cançons.
1: Que just està entre ser un EP i un àlbum, no? Entenc que és un àlbum, però bé.
2: Nombre de la bona sort, et 7.
1: A veure.
2: Ja està, no miraràs les coses.
3: Arribaran coses bones, no?
0: Sí,
2: clar,
0: sí,
2: clar.
0: Clar, avui vespre actuau en aquesta cartella, anem a Apolo, i a partir d'aquí teniu més concerts previts?
1: Bé, per octubre serem també teloneros de Psiconautas, que és una de les bandes de mon pare, o sigui, farà doblete. I bé, no en tenim ningú més planejat, però els que vinguin, nosaltres encantats.
0: Clar, després una vegada ja tingueu el disc, hauran de venir presentacions.
4: Sí, espero que sí, ja... Sí. Ja molt mourem.
0: I amb aquests bons predins que teniu, en aquest cas una predina com una... Predina en el sentit de que padrinatge de Nana Espina, pot ser que sortin coses.
4: Hombre, jo, després, ho hem de xerrar i sí. Estem molt agraïts a Nana Espina perquè jo, quan ella va tocar, que jo també la vaig acompanyar a Sawip, vaig veure una nota que no la coneixia, me sonava la seva cara, però no sabia que estava molt fits, no se movia, la mirava tot el rato. I aquesta dona... No?
0: Casa talents.
4: I després la Mònica me va comentar i me va dir que aquesta és important, aquesta persona.
3: De lo millor que se pot trobar a Mallorca.
0: Sí, sí. Sí. Com a promotora, clar.
4: I el 100 de mà ja me'l va telefonar en Nana Espina. Dir,
0: el 100 de mà?
4: Li va mandar un WhatsApp a ella i m'ho diu, mami, què t'això? M'hauran posat en contacte, van xerrar i... Va dir, pues tengo un sitio que el castillo, això ja fa un parell de mesos, fins avui.
3: Això també demostra la importància de presentar-se a concursos, de tocar en el principi molt i que te vegin, perquè poden arribar oportunitats així també, no?
1: Sí, de fet, jo el que més me costa és això, haver de socialitzar i fer contactes, que clar, jo soc una persona molt, molt tímida. He hagut de canviar.
0: Bé, t'expresses en la música.
1: Exacte. Sí.
0: Clar, tu com definiries la teva música? Clar, és molt íntima, molt personal, però no sé si tens una manera de com definir-la.
1: És difícil perquè, clar, depèn un poc també de la cançó que faig en el moment i també vaig canviant amb els anys, però supos que diria això, un pop alternatiu, no? I... centrat en la lletra.
0: Vas incorporant, però, noves referències, és a dir, clar, tens 22 anys, molt jove. Joves d'avui en dia, no sé si escolten molt de pop alternatiu, que sí,
1: Bé, depèn de la persona. Clar,
0: però no sé si hi ha referències més electròniques, que també n'hi ha, més altres ritmes. No, no sé si vas escoltant noves referències que poden fer fins i tot un nou repertori.
1: Sí, home, intento escoltar de diferents tipus, però jo quan escric una cançó faig molt inconscientment. Llavors no penso, vull sonar com aquest grup o això, sinó faig el que me surt.
2: Te surt genuí. Sí. Idò, jo te volia demanar aquest disc debut de Face, sa fase seria, no?, traduït. Mm. És un disc conceptual, contes una història, un fil conductor, una temàtica concreta, aquesta que vas composar quan tenies 15 anys, m'ha parescut que xerrava de mo. No sé si és...
1: No.
2: Ah, idò, mira, no ho entès bé, Pep, sóc com tu.
3: Has d'anar més a classes d'anglès, no, Mario?
2: Vinga, idò, conta-mos.
0: De què xerrava, sí. Primer de què xerrava.
1: Sa cançó ve d'amistat, més específicament d'ajudar un amic que està passant per un moment dolent, no?, que potser està deprimit i simplement dir, vale, no te puc sanar, però estaré ja amb tu.
0: Que guapo.
2: Bé, això també és amor, perdoneu.
1: Sí.
2: I el disc en si va un poc amb aquesta línia, cada cançó és un poc més independent, diries?
1: Bé, les cançons en si són independents i de fet les vaig escriure cada una en un moment molt diferent de la meva vida, però just és el que vaig pensar en reunir-les i fer com a la fase, no?, de la fase de la meva adolescència. Mm-hmm. I llavors tinc això, una cançó dels 15 i tinc cançons per cada edat, bàsicament, fins a 19, crec. Llavors és un poc com a, el meu concepte és això de com ha anat evolucionant la meva adolescència i els sentiments que hi ha en aquesta època.
3: Seria com les diferents etapes de l'adolescència, aquest disc.
1: Sí.
0: I una música feta a mida per... Bé, feta a mida, és a dir, que encaixa molt bé en Emma Pollock, perquè a més tens aquest so de pop dels anys 90, un estil molt concret que es ve que te queden fora per generació. Però que respira aquest pop dels anys 90.
4: És que ella no és molt convencional en sa seva edat. És a dir, jo li vaig prohibir una cosa, i era que no volia reggaeton. No, jo reggaeton no em posaré mai, cosa que era de sa seva edat.
3: No, normal.
4: A sa seva edat, quasi tots van de reggaeton, sí. D'això. Jo vaig dir, reggaeton no.
3: Jo no te faré sa música per reggaeton.
4: I ella, pues, té un... És a dir, no... No sé, no és molt... Poso una altra lota de 22 anys a vora i són completament diferents. És que no, és una altra cosa.
0: Avui xerram amb Tu Moncat, que és el projecte de na Neus Aguiló, de 22 anys, en son pare, amb en Pep Aguiló, que d'aquí una estona se'n van, bé, jo quan t'acabi ara aquesta entrevista, partiu cap en el Castell de Bellver, suposo que ja duis tots a Xirmes,
1: sí.
0: No? Tot a punt per descarregar, i fer aquesta prova de so, perquè a partir de les 8, ho deim bé? 8 i mitja?
3: 8 i mitja.
0: 8 i mitja, actuau per obrir aquest concert de Emma Pollock que vendrà després. Ara fem un parell de preguntes més senzilles. Mm-hmm. No?
5: El paraulòmetre.
0: Bé, veurem si són més senzilles. Això, ara ho sentirem.
2: Bé, qui s'atreveix primer? Na Neus o en Pep?
1: Jo i així ja m'ho llevo.
0: Sí, exacte, així te la lleves de damunt.
2: No són tan difícils. Un disc o un artista que escoltis ara?
1: Tu en diu en Paella.
2: Ja ho tenia clar. I en Pep? Doncs
4: pues jo ara estic escoltant Iván Ferreiro.
2: Ah, mira.
0: Molt bé.
4: Feia temps que l'escoltava, però no, tampoc el sentia, com dic jo. Però ara m'ha parat a escoltar-lo i té lletres que estan,
2: sí,
4: bé.
2: Sí. I una lectura d'estiu, estàveu llegint qualque llibre ara?
1: Queda un poc malament dir-ho, però no.
2: Jo no
1: fent
2: res.
1: Filologia, és que ara estava...
0: Si n'ha llegit cap, així...
2: O un llibre que t'hagi agradat, sí, dins la carrera...
0: Exacte, que
2: t'hagi
0: que recomanis.
2: Sí.
1: Bé, per dir un clàssic, Frankenstein.
2: Ah, mira.
0: Bona
1: tria. El llibre original, no les pel·lis.
2: Val, i Pep?
0: Bona lectura.
4: I jo, pues, jo no estic llegint. Quan érem bastant més jove vaig llegir que me va marcar, perquè me van donar un totxo així de 800 pàgines, que és el 8, i el vaig llegir i vaig dir, men, si ara m'enganxaré, no va, no me vaig enganxar.
2: Bueno, i on passeu l'estiu? A vorera de mà, en aire condicionat?
0: On i com?
1: Jo a casa, som molt de casa.
4: Bueno, si se pot anar a la platja, que no som molt partidari de la platja, més així com està tot Asturis mare, qualque pic sí, però si no, que no està també en baire.
2: I ja per acabar, un plat d'estiu que vos agradi?
1: Ja que els menjars són un poc especial, llavors diré, la pasta només amb oli i sal.
2: Idò, ella austera.
0: És.
1: Sí, sí.
2: Però si és una bona pasta...
0: Passa bé, o... Surt senzilla, bé,
1: no? Sí.
0: Pasta, oli i sal.
3: No és car, no?
4: Hi ha un trompó.
0: Un trompó.
2: Un bon trompó.
4: Un trompó d'estiu.
3: Ella no menja de trompó.
1: No.
2: No va de trompó, no, Neus.
3: Ja li he vist la cara.
0: Perquè t'anava a dir com parteges trompó i pasta bullida, li, sí, li posava un poc de trompó, ja tenim el dinar. Molt bé, idò, i bon concert avui vespre.
1: Gràcies.
0: Que sigui tot un èxit. És com un debut. Sí. Ja heu debutat en directe, ja heu actuat, però, clar, fer-ho en el Castell de Bellver...
4: És una altra cosa.
0: I en aquest marc és una altra cosa. I, sobretot, moltes gràcies, agraïts, de que heu vengut el mateix dia del concert, res, minuts abans de partir cap allà, de fer aquesta prova de so, perquè aquest nervis, aquest cuquet sempre, sempre és, i sempre hi ha feines de darrera hora, i vos agraïm molt, gràcies, per haver vengut aquí a fer aquesta prèvia d'aquest gran vespre que hi haurà avui. Neus Aguiló, moltes gràcies, eh? I en tenís disc, l'escoltam aquí, eh?
1: Sí, molt gràcies. Bé.
0: I Pep Aguiló, son pare, gràcies també per animar-la a que tragués aquesta música, eh? Sí. I que ho fa tan bé.
4: No ha fet falta molta feina, però...
1: Bueno.
0: Gràcies a tots dos. Tot un cat avui vespre en el Castell de Bellver.

0: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Jordi Suárez, com estàs?
1: Molt bé,
0: vosaltres? Aquests minuts excitants i fascinants que m'has dus.
1: Sí,
0: sí, des de la setmana passada.
2: Sempre. Amb aquesta sintonia que li pega molt, sí, la temàtica.
1: És que m'ha agradat molt. Vosaltres com esteu? Perquè 3 hores de programa, ja.
3: Clar, no,
1: ja deveu estar.
3: Ara ja queda la darrera mitja hora, ja estàvem animats.
0: I encara en podríem fer més, eh?
1: En podríeu fer més?
3: Sí, si vols arribar, tinc que acabi xiu-xiu, també.
1: Nosaltres, xiu-xiu, jo quan queden 10 minuts ja estic fart.
0: Sí?
1: Però això pot dir.
0: Però això ho dius ara amb antena?
1: No. Sí, no. Era
2: broma.
3: Jo sóc darrere mitja hora de divendres.
1: No m'escolta ningú.
0: Si vols, avui fem fins a les 10, però també fem l'informatiu i tot, l'aviador, tot.
1: Estaria bé, qual que dieu podríeu fer. Jo crec que...
3: Una marató de temps.
1: Vosaltres, home.
2: Un bon divendres ja.
0: També podríeu començar a les 3 i acabar a les 10.
3: No forces.
1: Bé, ja veurem.
0: Sí, Jordi, que la setmana passada ja mos va quedar clar que aquesta secció venia amb ganes d'espanyar, de fer trossos artistes, no?
1: Sí, d'això ja cadascú va individual. I avui vos duc un personatge que, curiosament, també tenia un bigotet que no passava desapercebut.
2: Que te passen els bigots?
1: És vera,
0: jo el bigot...
3: Ara està molt de moda.
1: Sí, ara està de moda. Ens faltarà d'un Pedro Pascal, que és el que ho ha posat de moda.
2: Per favor, dul.
1: No, crec que tingui una cara molt dolenta.
2: Que té rels mallorquines, no?
1: Idò, per això no pot tenir mai una cara bé.
2: Ell és perfecte.
1: Però si avui, cara A, cara B, i anàvem amb un dels genis més reconeguts de l'art espanyol, Salvador Dalí. No sé si vos agrada la seva obra, si sou molt d'anar a museu...
0: L'obra, sí.
3: Jo m'agrada molt, la seva obra.
0: L'obra, sí.
3: I com a artista... El trop increïble.
2: Sí. Jo vaig anar a Cadaqués.
1: M'agrada el mateix com a artista.
2: Que té allà com un lloc que era...
3: Oh, sí. Vivia, la seva casa, era.
1: Sí.
2: I a Figueres també vaig anar al seu museu. I...
3: Brutal.
2: És guai, és molt guai el que feia.
0: Té obres espectaculars.
2: Sí.
0: Meravellosos, no, fascinants.
3: Que jo recomano anar al museu de Figueres, el museu d'en Dalí.
0: Jo no he anat.
3: És increïble, és al·lucinant.
0: He volgut anar a vegades, però no ho
3: com ficat-te dins un altre món.
2: Sí, el que té en Dalí és que tu coneixes la seva obra ja, només de veure-la. Perquè ningú t'ho digui.
1: Sí, sí.
0: És reconegut.
1: És molt reconegut i per això començàvem tot el bo.
0: Clar.
1: Començàvem amb la cara
0: A.
1: I del Dalí neix un 11 de maig de 1904 i viu una infància molt marcada per un fet que havia passat 9 mesos abans del seu naixement i és la mort del seu germà gran, que també era Salvador Dalí.
0: Mm.
1: Sí, el mateix nom.
2: Ah, vaja.
1: L'havien parlat el mateix nom.
0: Això ja és una llosa.
1: I, clar, la família queda molt marcada per aquesta pèrdua i veu en el seu nou fill una nova oportunitat. Bàsicament neix Salvador Dalí 2.
0: Clar.
1: Fan la segona part. Només en 5 anys...
0: Això passava, en aquella època, en aquell temps passava, bastant.
1: I hi ha un fet que és bastant traumàtic per ell, és que en els 5 anys el duen a la tomba del seu germà mort i li diuen que és la reencarnació d'aquesta persona.
2: Clar, és que jo ho he pensat, la reencarnació. Els
1: pares,
3: no ajuden molt ja a la vida posterior d'en Dalí.
1: No va ser massa bona idea.
0: Sí, ja ajudava, no?
1: És veritat que, en certa manera, el va fer sentir una persona especial, però alhora la còpia d'un nen que havia mort.
0: Sí, clar, d'un germà mort, que és la reencarnació del germà.
2: Una pedra en el cementeri que posa el nom, clar.
1: Exacte, i és una cosa que el perseguirà tota la seva vida.
0: Clar, com una llosa.
1: Però des de ben petit era especial perquè mostrava un talent enorme per dibuixar i tenia un món interior molt particular. Durant la joventut és quan entra en contacte amb el surrealisme, que és la corrent que hi practicava, i és un moviment que cercava anar més enllà de la realitat i donava protagonistes inconscient en el somni de la imaginació, i això, evidentment, a una persona amb un bon interior com ell li anava perfecte.
0: Clar.
2: Sí.
1: Per tant, ell, però, anava més enllà. Ell va tenir el seu famós mètode, que era el mètode paranoic crític, que cercava provocar i aprofitar les imatges que apareixien entre la vigília i la son. O sigui que en aquest moment, a punt de dormir, de fet tenia una tècnica curiosa que era que se tombava amb una cuera a la mà i quan se començava a dormir se li caia damunt un plat i se despertava. I era en aquest moment, entre estar a punt de dormir-se i despertar-se, on veia aquestes imatges que...
2: Clar,
1: que
2: i així se'n recordava.
1: Surrealistes, i així se'n recordava. I era així com ho feia ell.
0: Clar, eren el seu moment creatius.
1: Eren el seu moment creatius. I aquesta manera tan particular de veure el món el du a tota la seva obra i d'aquí surten algunes imatges molt reconegudes del segle XX, rellotges tous de la persistència i de la memòria, paisatges impossibles del gran masturbador, construcció tova amb mongetes bullides, són moltes de les seves obres que tots, si les veiem i les cercau, segur que les coneixeu, però no se va limitar només a la pintura, també va experimentar amb el cinema, amb l'escultura, fotografia, moda, per exemple, amb Luis Buñuel va fer Un perro andaluz, que és un curtmetratge molt important per la cinematografia espanyola, i finalment, bé, juntament amb Picasso i Miró, se converteix en una de les grans figures internacionals del segle XX. Però ara anem als xiu-xius. Anem a veure com us interessa.
2: Ara.
1: Sí. De bon de veres, perquè si hi ha una persona que marca molt Dalí és Federico García Lorca. És que durant els anys 20, a la residència d'estudiants de Madrid, Salvador Dalí coneix Luis Buñuel i coneix Federico García Lorca. Eren els tres mosqueters.
3: Quin trident.
1: Les tres bessones.
0: Sí, un gran trident.
1: I la relació entre Dalí i Lorca va anar un poc més enllà que una amistat.
2: Ah, jo això no ho sabia.
1: Una amistat normaleta. I és que van tenir entre tots dos una connexió molt especial, diria. Buñuel, que ja havia viatjat a París, estava convençut que allà era on podria desenvolupar el seu art i Dalí el va acompanyar a la capital. Però una vegada a París, Dalí va enyorar molt una personeta que havia quedat a Madrid.
2: Uau.
1: Tu eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo. Yo iré a buscarte para hacerte una cura de mar. Será invierno y encenderemos lumbre. Las pobres bestias estarán ateridas. Tú te acordarás que eres inventor de cosas maravillosas y viviremos juntos con una máquina de retratar. I aquesta és una de les moltes cartes que Dalí li va escriure a Lorca i que reflecteixen aquesta intensitat de relació que tenien entre ells.
3: També era un poeta.
1: Era un poeta.
0: Molt bona paraula.
1: Molt bona paraula. Clar, era un amor platònic, una amistat molt profunda, una relació que mai va arribar a consumar-se. No, ja ho sabrem. La cosa no se sap.
0: No ho sabem.
1: Aquí ha quedat. Però després de Lorca hi ha una altra persona que marca la seva vida, que és Gala, que va conèixer quan ella estava casada, però acabarien sent parella, i ella va ser la seva musa, mànager i una peça fonamental en la construcció del personatge de Dalí, que era un personatge. Un bon personatge, que ja entrarem en
3: personatge,
1: clar,
0: personatge era... en lletra majúscula.
1: Exacte.
0: No, un bon personatge.
2: Que, estem de negar la també d'Ucoa.
0: Més que ell.
2: No sé si és per xerres, però...
0: Més que ell.
1: De què, perdona?
0: Negar-la és més personatge que ell.
1: Probablement eren dos personatges. Sí. Un personatge conjunt.
2: Sí. No sé, que no s'assemblin, ja ho diuen.
1: Estarien junts fins a mort de Gala, 1982, però hi va haver una cosa, que és que Dalí mai va oblidar Lorca. Després de la seva mort, en Lorca...
0: Clar, és que qui va oblidar Lorca.
1: Clar, és veure, no l'hem oblidat ara,
0: sí,
1: hem passat tant de temps.
0: Bé.
1: I Lorca va morir assassinat el 1936, durant la Guerra Civil, i el poeta va continuar molt present a la memòria de Dalí. De fet, ja al final de la seva vida, quan gairebé no xerrava, visitava la residència d'estudiants on s'havien conegut i després a les infermeres els hi repetia: el meu amic Lorca, el meu amic Lorca, quan pràcticament no deia res. I el 1986, Dalí acabaria definint aquella relació amb en Lorca com un amor eròtic i tràgic per fet de no poder compartir-ho. Com veus, en Lorca, un geni i un romàntic.
0: Un romàntic,
1: és una persona extraordinal.
2: Home, una persona atormentada, això també se pot dir.
1: Sí,
2: una
1: persona atormentada.
2: Intens,
0: intens, però intens ho era.
1: Home, sí, és vera que atormentada, absolutament. El duen una tomba en 5 anys i
2: diuen, mira,
3: jo crec que ja no ajuda, això.
0: Però el bar han de terminar que seva, els pares. No.
1: Sí, també, però bé. Ja veurem si això justifica tot el que va arribar a fer, perquè no tot és tan romàntic dins la vida de Dalí. I ja hi ha part ben fosques, cara bé. És vera que Dalí no només volia ser artista, ell. Ell volia ser una figura única, una figura impossible d'ignorar, reconeixible. O sigui,
0: ho és.
2: Per això se va posar aquest bigot, o què?
1: Exacte, aquí és on comença una de les grans característiques de Dalí, és la seva cara bé. Era un ególatra de manual.
0: Pitjor mal, no?
1: De fet, aquest personatge, aquest bigot, tot el que mostrava al públic, estava estudiat. Era una manera de cridar l'atenció i comportar-se d'una manera excèntrica i que li fessin cas. I volia que li fessin cas. I aquest narcisisme, clar, s'estén a la vida personal. De fet, amb aquesta relació tan guapa que comentàvem amb en Lorca, hi va haver coses no tan romàntiques, perquè Dalí explicava a les entrevistes que era Lorca que estava enamorat d'ell i que fins i tot ell, en Lorca, havia intentat tenir aproximacions sexuals, però que les havia rebutjat en Dalí, perquè segons deia ell no era homosexual i no en volia saber res. Una bona perla!
2: quina mala cançó.
1: Defineix perfectament, jo crec que anava per en Dalí, aquesta cançó.
2: Hi ha tantes de perles que
1: hi ha moltes perles. Deia això, però després li enviava aquelles cartetes romàntiques, jo crec que li poden dir Red Flag.
2: Red Flag de manual. Com diu una Rosalia.
1: Exacte, però no tot acaba aquí.
0: No jo.
1: Era ella. No acaba aquí tot, també amb sa família no tenia bona relació. Quan va començar en Gala, tot va canviar. Sa família s'allunya, son pare i sa germana arriben a un punt que no volen saber res d'ell. I una de ses frases que més va ferir a sa família va ser quan una entrevista va dir: cada matí escup damunt el retrat de mo mare.
2: Bueno, però és que...
1: sa mare era morta. O sigui, mollava aquestes coses, les entrevistes, per cridar l'atenció.
0: Sí, era un excèntric artista.
1: Sí, per sa família devia obrir el diari i flipar, no? Devia dir, què és això?
2: Oh, no, a Pantur ja la coneixien i de, sí, mira, també. Ha acabat de
1: per això, perdre clar, el boll. Totes aquestes actituds la llunyen, fins i tot va estar 40 anys sense xerrar-se amb sa seva germana, que ja no reconeixia. O sigui, sa germana no reconeixia en Dalí, aquella persona que s'havia convertit. Però hi va una persona que sí que li va caure especialment en gràcia, en Dalí.
0: A veure,
1: sí,
0: qui serà.
1: Sa família no, en Lorca més o manco, hi havia moments, però hi ha una persona que sí que li agrada molt i és en...
0: Coneixem?
1: El coneixem sí, tots, sí. És en Francisco Franco. Qui li interessava?
0: Samba, samba.
2: Ara ve s'estranya, no?
0: Samba, samba. Bon remenat,
1: no? En Franco era una persona que li interessava, Dalí, perquè... era una persona molt important. Sí. I Dalí volia cridar l'atenció. Dalí fou simpatitzant del règim franquista i fins i tot va dir que el dictador era l'heroi més gran de tota Espanya. I li va funcionar. Se va convertir en un dels personatges que més apareixia en els nodos. Que els nodos eren noticiaris oficials de règim que sortien en els cinemes abans de les pel·lícules. I va ser la segona persona que més va sortir en aquests noticiaris. La primera, poden suposar qui va ser, el nostre Franco.
2: En Paquito.
1: Exacte. I ara sí, arribem a la part més fosca de la cara B d'en Dalí, que és, com habitualment, la vida sexual. Que sempre és més complicada. Així que si hi ha qualque infant que mos escolta, pot anar un percentatge sol d'aigua, els deures no els pot anar a fer perquè és estil. No.
2: A fer un pipí,
1: que
2: sigui.
1: Que vagi a fer una altra cosa perquè arriba lo fort. Dalí tenia una sexualitat particular. Segons diversos testimonis... Era seva, sí. Efectivament.
0: Sí.
1: Estava molt interessat en el voyeurisme, que és observar altres persones en situacions íntimes per complir les teves fantasies. Fins aquí, mira,
0: perquè era fantasiós.
2: Cadascú el que li agradi.
0: No sabíem que era fantasiós.
1: Aquí és on se va passar la sèrie. Hi ha testimonis que expliquen situacions molt inquietants relacionades amb això. Relaten que Dalí hauria anat a prostíbuls i hauria demanat que diverses dones se despullassin mentre ells observava com les maltractaven allà mateix. I ell mira aquesta violència. Clar, aquí deixant de xerrar d'un artista excèntric o d'una sexualitat peculiar i són comportaments ja violents i probablement no, són imperdonables per una persona. I aquest no seria un cas aïllat, relat sobre la vida privada de Dalí, expliquen altres episodis en què utilitzava persones del seu entorn com a part d'un espectacle sexual i per complir les seves fantasies. I aquest conjunt d'històries dibuixa un personatge que estava molt obsessionat amb tenir control, el poder i molt obsessionat amb el sexe. Hi ha històries encara més fosques que no les he duit.
2: Per què?
1: Han d'aclarir que massa. Aquestes històries provenen de testimonis, biografies, relats, i no estan confirmades.
2: Ah.
1: Per tant, hi havia coses molt més fosques, però no entrarem, cadascú que ho cerqui.
0: Que no importa, tampoc, que està més.
1: Jo hi ha coses relacionades amb animals, però no són coses confirmades, per tant, no ho durem aquí.
3: Bé, se passejava amb un rentador per mig de Barcelona, a vegades.
2: Amb un què?
3: Amb un os hormiguero, seria en castellà.
2: Ah.
3: Hi ha vídeos.
1: Sí. Clar. Bé, tot fosc el passeig per
3: el centre. Sí, però bé.
0: D'excèntric a denigrant hi ha un bon tros.
1: Exacte. Sí. I pot ser aquí el punt de sa cara bé, que ja no mos fa tanta gràcia, perquè una cosa és fer espallars amb un bigot, que això
0: clar,
1: ho pot fer.
0: I
1: altres fer sofrir a la gent del teu entorn i tenir aquestes pràctiques i a més a feixista. Fica-li tot. Bueno, i aquí el tenim, no? A més d'això, una persona que va crear una de les obres més fascinants de tots els temps. Com ho veus?
0: Quines coses, eh?
2: I que també va tenir una relació molt...
1: molt romàntica?
2: No, molt... Ara no m'ho surt la paraula.
0: Turbulenta.
2: Complexa, turbulenta, amb negala, no? Perquè de tot això també se'n podia fer un estudi, no?
1: Sí. Bé, la seva relació era una relació molt marcada també per el voyeurisme. En Dalí era una persona que tenia molt de traumes en la seva sexualitat. De fet, se diu que en Agala anava amb lots més joves i en Dalí mirava. Però bé, tot això al final no ho he ficat a la cara bé, perquè són coses i cadascú fa la seva llibertat. Els problemes ja quan comencen els temes de maltracte.
2: És que jo tenia entès que com que ell s'aprofitava de la creativitat d'ella i com que s'atribuïa coses que no li pertocaven prop en tur, això m'ho he inventat.
1: És possible, no m'ha entrat, no m'ha entrat. És possible que hi hagi moltes més històries, però jo he fet aquí un petit resum.
0: Clar, ell vivia del seu excentrisme, però sí. Anava deixant cadàvers, sí. No?
3: Podríem dir així. Sí.
2: Clar, sí, al final...
1: Una bona peça.
0: Amb aquesta actitud, fins i tot a vegades, de bufó, de titella, que sortia per televisió.
1: Sí. De fet, la seva autobiografia també amolla moltes borrades, però clar, la seva autobiografia no me n'en poden fiar molt.
2: Si l'ha escrit
3: ell. Sí, perquè
2: si
3: també és part del personatge.
1: Clar,
3: no?
1: Perquè no sabem fins a quin punt és vera el que diu. Diu que, per exemple, pegava la seva germana bastant fort o coses d'aquestes, però clar, la seva autobiografia, sent ell surrealista i aquest rotllo que duia, mai sabrem si ho deia en sèrio, si no ho deia.
3: Sí, deia que pegava la seva germana, coses pitjors ha fet.
1: Segur. Però bé, potser ho deia per provocar, no ho sabem.
0: Clar, i des de que sabem aquesta història, no d'ara, però que l'hem... Això és...
1: L'hem repassada.
0: Sí, repassada. Tu com te mires una obra seva?
1: Clar, és que...
3: És mal mirar.
1: És mal mirar. Sí, sí. Tal vegada el quadre no era el més surrealista, era ell.
0: Perquè no podem escopir, saps? Podràs escopir si compres una postal, no? D'en Dalí.
1: Jo, postals d'en Dalí, ja crec. No,
3: com que... Bé, escopir pots escopir.
0: Com que ell escopia el retrat. Com que ell escopia el retrat de sa mare.
3: Si després te ves a policia i te tanca, ja era una altra cosa, però...
2: Tu també ja pots veure les teves obres que allà qualque cosa passava, no?
3: Sí, coses... Dins del seu camp no estava tot compost així com tocava.
1: Sí, sí, li faltava ordenar un poquet.
2: I aquells ulls tan oberts en seu bigot per amunt, clar, també.
3: Es parava mel en el bigot perquè hi anessin les mosques, sí, sí.
2: No, i no.
3: Sí, sí, tenia coses...
2: Aquesta sí que és bona.
3: No, és vera, hi ha fotos d'ell en el mateix museu de Figueres que se posava mel en el bigot perquè les mosques hi anessin.
2: Ai, no me'n record.
1: Clar, aquí ja entraríem
0: en un debat de... Bé, si tots els narcisistes, evidentment, acaben a ser maltractadors... Si les excentricitats venen de narcisisme...
1: Probablement no, realment a la cara de si ho heu fixat han anat de menys a més. Vull dir, va tenir també coses dolentes, però clar, al final ja quan entram en pràctiques sexuals i abusos i maltracte, aquí ja són línies que no s'han de creuar.
2: No.
1: Que fos una persona que mira, que no li... que volia fer veure que no li anava en Lorca, mira, ja que sé, tots han quigut qualque vegada.
2: Pobre Lorca, clar.
0: S'ocupa la té ell. Sí.
1: Però és curiós, també, una persona tan romàntica que pot escriure aquestes notes, després pot fer certes coses, no? També es fa pensar...
2: Sí, és com a personalitat múltiple per ventura, no sé, de cop i volta. En fi.
1: En fi.
2: Què poden dir?
1: Jo crec que serà el final de cada secció, cada setmana.
0: Tenim dos bons personatges, eh? En Chaplin i en Dalí.
1: Sí, menys si la setmana que ve m'ho relaxam un poc.
0: Sí, perquè... I això que has dit que has deixat coses en escalatge.
1: Sí, sí, sí, perquè tampoc... Quan no estaven confirmades, no entrenem.
0: No, si no estan confirmades...
3: Quan no tornem a mirar un quadre d'en Dalí,
0: igual no, mirar sí.
3: Mirar sí, perquè és veritat que te sorprèn la seva obra, però...
2: Jo, quan pots demanar Dalí, el que me ve són aquells rellotges com estesos com un llençol per avall. Com a morts allà, això és el que me ve. I els ous aquell de Figueres...
0: Té obra increïble.
3: Sí, sí.
0: Impressionant. Però...
1: Volen la setmana que ve. Jo crec que serà més light la setmana que ve. Deixarem els abusos sexuals en una banda.
0: Clar, esperem que passi aquesta setmana i veurem si mos relaxem un poc.
2: Morturàs una dona? No ho tens decidit?
1: Tenia pensat.
2: Ah, t'he llegit els pensaments.
1: Sí, sí. Però bé, no t'he pensat quina, però...
0: Són més bones, les dones.
1: Bé,
0: hi ha de tot.
1: Hi haurà de tot, però sí, segurament. Serà una cosa més light, més fresqueta. No tan perla.
0: Jordi Suárez, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Perquè cara bé en que desmuntam un poc, un personatge. La setmana passada en Chaplin, aquesta en Dalí. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. I t'escoltam a les 8.
1: M'escoltava a les 8, a les 8, no? Així, gran programa.
0: Sí, de 8 a 9:50.
1: Per
0: més 10 minuts te retires, has dit, no? Bé, no te retires, però te
2: sobren.
1: Mentalment estic.
2: Ell ja està pensant.
1: I un divendres.
2: Encara més.
1: Un divendres a les 9:50. Bé, però sempre amb il·lusió.
0: Vinga, fins a les 8. Gràcies. Escoltam.
4: IB3 Ràdio, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: I tancant ja la paradeta avui amb en Marc Knopfler dels Dire Straits.

just aquesta setmana ha fet 77 anys, Mark Knopfler, guitarrista i cantant dels Dire Straits, una banda que va fundar juntament amb el seu germà David l'any 1977, i només un any després ja publicaven el seu gran èxit, que era Sultans of Swing.

0: fa unes setmanes parlàvem d'en Santana, sí. Un altre gran guitarrista, sí. Del que deien que reconeixien que era ell només sentint dues o tres notes, sí. De la seva guitarra.
1: I en passa...
0: també passa. Sí, sí, era manco el mateix, i és que té una tècnica molt particular, molt peculiar, que sol tocar sovint sense pua, sí. Toca amb els dits, i així pot controlar cada nota i crea aquest so que tant associam amb ell mateix.
1: I aquesta guitarra de Sultans of Swing, que té un dels solos més impressionants.
0: Sí, que no el sentirem perquè no el tenim temps, però sentirem una altra cançó que comença amb un solo directament.

però el grandíssim èxit dels Dire Straits arribaria a la publicació de l'àlbum Brothers in Arms de l'any 1985, un dels discos més venuts dels anys 80, i que va aconseguir que els Dire Straits començassin a tocar estadis i els omplissin ja directament, tot gràcies a cançons com aquesta Money for Nothing.

L'any 1995 els Dire Straits es varen separar, però Mark Knopfler va continuar fent música en projectes paral·lels, en solitari. També ha produït discos d'artistes conegudíssims com Tina Turner o Bob Dylan, ni men ni manco. Però acabem aquesta secció escoltant una altra cançó conegudíssima dels Dire Straits, Walk of Life.

0: Bona cançó per partir de cap de setmana.
1: Així és. Cal
0: Junc.
1: Així és, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Maria Pons, igualment. I en Joan Jiménez, que ha estat al control tècnic. I tornant dilluns a partir de les 3.
1: Sí, dilluns.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu avui a l'Aviador? Música de cambra que es podrà escoltar aquest dies a Menorca, música en directe i les millors propostes culturals del cap de setmana. Benvinguts.

I és un divendres molt musical, en primer lloc amb dos dels membres de Cambres Quintet, que dilluns actuen al Festival de Música d'Estiu de Ciutadella. Però avui

0: Són a Palma. A més, acaben de guanyar el premi a la millor ensemble emergent de la darrera edició de Fest Clàssica. També música en directe amb alguns membres de Cala Sang, que avui interpretaran temes del seu doble disc, una òpera rock basada en les rondalles mallorquines i també altres influències locals, que és el disc de les aventures d'en Joanet el Parado. I per acabar, multitud de propostes a la nostra agenda pels pròxims dies amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb Víctor Hernández, al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betrassa.

0: Idò, ja han començat a escoltar la música que varen enregistrar al seu primer disc, que se deia Developments, i que varen publicar fa 2 anys, el 2024. A més, tenim a l'estudi a 2 dels membres, com vos dèiem, d'aquest quintet de música de cambra, de música clàssica, que se diuen Cambres, i de fet hi ha una de les membres amb la qual ja hem parlat en altres ocasions, que és na Maria, que és mallorquina, de Felanitx, però també amb una cama porrerenca. Com estàs, Maria?
1: Hola, bones. Molt bé, moltes gràcies.
0: I a part de na Maria Cervera, també mos agrada rebre l'estudi un altre dels membres, que és en Joan Pàmies. Com estàs, Joan, que és la trompeta d'esquintet?
2: Exactament, bones, què tal?
0: Molt bé, benvinguts. Clar, vosaltres ara vos agafa Mallorca, vos vareu formar el 2017 a Barcelona, però és vera que tot d'una, supos que era just en acabar d'estudiar o continuant els estudis, vareu anar a viure tots 4 anys a Suïssa. Quin canvi, eh?
1: Sí, sí. Bueno, la cosa és això, que mos varen conèixer a Barcelona i després mos volíem especialitzar en esquintet de metalls i vàrem anar, bueno, no vivíem tots junts a la mateixa casa perquè haguéssim tornat un poc boets, però vàrem estar allà 4 anys, sí, sí.
0: I d'en part d'en Joan hi ha un altre trompet en el grup, que és en Íñigo Ocón, també, com han dit, na Maria toca la trompa, i també tenim un trombó, en Xavier Gil, i n'Oriol Reverter, que toca la tuba. Per tant, bé, ja sentim de fons un poc la música que feis. Com és que vos vareu decantar per crear esquintet, per seleccionar justament aquests instruments? Quan vareu saber que ja estaves grup i que no necessitàveu ningú més?
2: Bueno, això va ser allà a Barcelona, no? També el quintet de metalls és una formació que és bastant usual, és estàndard, diguéssim, dins del món del quintet, o sigui, del metall. De fet, les primeres obres són de finals del segle XIX, vull dir que hi ha uns quants anys, ja té uns quants anys aquesta formació. I, clar, quan vam poder aconseguir reunir-nos 5 amics, no?, per poder fer la música, clar, ja teníem claríssim que això podia funcionar.
3: Però també s'ha de donar la circumstància, no?, de que 5 amics, gent de confiança, amb els instruments adequats, vull dir que és habitual la formació, però ja aquesta integració, diguem, entre amistat i música tampoc és tant.
2: No, i tens tota la raó, eh? De fet, un factor molt important és lo personal dins del món d'un grup de música de cambra, i molts cops els grups que funcionen millor és perquè a nivell personal, no?, s'entenen molt bé i abans que res som 5 amics, saps? I això és el que realment fa que el grup funcioni després.
3: Clar. Sí, sí. Com aneu construint els repertoris? Com decidiu allò que entra, que no entra? Maria.
1: Em passa senyor. Nosaltres el que tenim clar és que ens agrada fer els programes que tinguin un fil conductor. Clar. I a vegades mos ve inspiració per una cosa o per una altra. Tipo, a vegades dius, ara vull fer aquest fil conductor, vull fer aquest homenatge, i agafes obres que te puguin servir, o al revés, com és el cas d'aquest programa que justament hem tocat ara i que tocarem a Menorca, que és que varen conèixer una obra que anava sobre la folia i clar, de més és d'un compositor americà, i quan la vàrem escoltar van dir, ostres, és que de la folia en poden treure molt de suc, i a partir d'aquí varen perfilar un programa, així que, bueno, depenent
3: sí, que la font
1: d'inspiració
3: va variant,
1: sí,
3: no?
1: Una sí, mica, sí. I després pues, agafes obres...
3: Una
1: sí,
3: mica
1: sí. I després pues, agafes obres que t'agradin, perquè no tot és original.

0: Ho crec.
1: Sí, la veritat és que és un programa bastant dinàmic, amb molts estils de música diferents, des del Renaixement fins a compositors que ens van escriure obres fa un any, o sigui, és que són realment contemporanis. Una compositora, de fet, Grazi Zabaleta, que és amiga nostra, que ens va compondre expressament, no? Llavors, clar, poder tenir aquesta varietat en un mateix concert, doncs, realment val molt la pena.
0: En aquest sentit, clar, vosaltres vàreu estudiar a Barcelona, música, allà vos vàreu conèixer, i també entenc que hi havia aquests altres compositors o que estudiaven també per ser compositors. Abans vos demanava com és que no voleu escriure les vostres peces, i clar, molt sàviament en Joan m'ha dit que no, que clar, cadascú se concentra i aprèn d'una cosa i que seria com esvair-vos, no? O no concentrar-vos justament en allò que feis millor.
1: Sí, a veure, es podria intentar, eh? Evidentment no descartem mai, es pot dir mai, però, ostres, clar, és que compondre demana temps, molt de temps, i també molta imaginació, molta... Sí, no sé, és com que... Sí,
2: Sí,
1: no
2: has de
1: sé...
2: tenir es mot complet, jo crec, no? De moment estem fent els arranjaments, que ja n'hi ha també, i bueno, no ho sap mai, igual mos aventuram un dia, o almenys qui de cinc s'inspira primer.
0: I com els feis? Com és la dinàmica de feina? És a dir, primer supos que hi ha una conversa, decidiu, llavors un altre s'hi posa, o ho feis tots junts en persona, cadascun privat, llavors vos ajuntau, com
1: Sí,
0: feis?
1: o sigui, mira, posant l'exemple d'aquest programa, no? Que estem fent tres danses de les més importants de Manuel de Falla, aprofitant que és el seu 150è aniversari. Clar, quan nosaltres vam... Clar, volíem incloure, no? Falla per l'aniversari, però també perquè ens quadrava bé dins el programa. Llavors, doncs, a partir de les obres que tu pots escoltar de Falla, que dius, aquestes crec que poden funcionar millor per la nostra formació, llavors... Un de nosaltres es dedica a fer la més aviat, potser transcriure, arranjar, diguéssim. Llavors es porta a l'assaig i en aquell assaig ja directament val la pena venir amb l'ordinador directament, perquè en aquell mateix assaig es van provant coses, canvies, vinga, ara això, ara canvia, ara no, això potser és millor així, això és millor això. Evidentment sempre respectant el compositor i no canviant res de l'original, però
3: Respectant en Falla, tot i que en Falla ja no mos pugui escoltar ni veure, però
1: Exactament.
3: respectar el mestre està molt bé.
1: Sí. I així és com ho fem, que acaben havent-hi igual set versions d'una
0: Sí.
1: mateixa obra, perquè al final pues, fas aquest canvi sempre per millorar, i aquesta és una mica la dinàmica.
3: I és molt assembleària la cosa en aquest moment que dius arribar a un estudi. Opina tothom,
1: Sí,
3: sense cap
1: de fet
3: problema.
1: el quintet és bastant molt assembleari, de fet de vegades massa i tot.
3: Sí, no? És el que té.
1: Sí.
0: És un director final o un que té
3: Clar,
0: la
3: perquè
0: darrera
3: si teniu cinc
0: paraula?
3: versions, qui decideix al final allò que...
2: Bueno, jo crec que aprens a cedir també un
3: No.
2: poc, perquè, clar, bueno, el bosc som imparells, no? És a dir, així
3: Sí,
2: sempre no hi ha
3: exacte.
2: empat,
3: És veritat.
2: i bueno, un pit per un pit per un altre, sempre mos posaran d'acord.
0: És interessant veure que encara que teniu la base a Barcelona, ara entenc que estau de vacances, no? Aquí, o combinau...
1: Entre
2: Més
1: concerts
2: o menys.
1: estem, sí, allà
0: Sí,
1: més o
0: una...
1: menys, no? Perquè, clar, al final també l'època on hi ha més festivals, i això és des de, podem dir,
2: Des de maig...
1: maig fins al, no sé, vull dir, realment ara
2: 25 de desembre,
1: fins
2: així.
1: final d'any anem tenint
2: Sí.
1: concerts, però sobretot a l'època
3: Estiu inclòs, o sigui, i
1: d'estiu.
3: feis exteriors també,
2: Sí,
3: bastant, bastant.
2: estiu,
1: Sí.
2: el que més.
1: A
2: És a
1: l'estiu és
2: dir,
1: quan toquem
2: encara no hem
3: més, sí.
2: descansat
3: Que bé. Que
2: des de
3: bé, o
2: maig.
3: sigui,
1: No.
3: no vull que, no,
0: No, no, molt
3: vull que
0: bé.
3: descanseu, però que està bé també tenir una
1: Que
3: funció
1: bé,
3: de res
1: sí.
3: altre, no
1: No, no,
3: vols?
1: realment, el que dius, eh?
2: Sí, que
1: Sí,
2: realment.
1: tant de bo cada any fos així. Sí.
2: Exacte.
0: I així com se vos tracten aquests festivals, a on són la majoria de festivals així de clàssica on anau a tocar? Heu tornat? Heu repetit algun?
2: Mira, just ara, la setmana que ve, repetirem... Després de Menorca, anam a Galícia, que encara no hem anat mai, però després anam a Jussi, que està a Suïssa, i just fa 4 anys hi varen tocar per primera vegada. Així que, sí, és un dels casos que han repetit.
1: Sí,
2: Així
1: l'any
2: és
1: passat, per
2: també
1: exemple, també vam
2: un altre
1: anar
2: lloc que a Suïssa,
1: a
2: també.
1: Suïssa un altre cop, sí.
2: Sí.
1: A veure, anem voltant per allà on puguem i on ens vulguin. Nosaltres encantats de poder
2: Sí.
1: anar i portar la nostra música. I sí, aquest any doncs, tenim la sort, com que hem guanyat aquest premi de Fest Clàssica, doncs, portar-lo per arreu
2: Sí.
1: d'Espanya. que sí, això realment és un honor.
2: A molts escenaris d'aquí.

0: Érem a Cadis per tot.
1: A més, Menorca, si m'ho perdoneu, que és un lloc especialment aficionat a la música clàssica, a la lírica, que en saben. Jo he estat a concerts i, ojo, que és un públic, no dic que... Sí, exigent, perquè sí. En saben molt. A Menorca, en el seu conjunt, no? O notau això quan un públic és entès? O ja du, diguem, un bagatge de...
0: Bueno, jo crec que sí que se nota. Nosaltres, és a dir, el públic sí és entès, no? Al final sempre la intenció és arribar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar.
0: Però, per exemple, a mi personalment aquest festival de Ciutadella me fa moltes ganes perquè he anat a concerts, també he anat a tocar amb altres formacions i feia molt d'anys que volia anar en el quintet i ara me fa molta il·lusió també per la trajectòria del festival. Sí.
2: I de què vos ha servit el premi? Com funciona això del premi? Va ser una actuació en directe o en base a...
3: És a partir de formular, no, un programa que hem explicat, no, sobre la folia, i a partir, evidentment, de pues, enviar la teva, una mica la trajectòria, totes aquestes coses, fan una selecció, no, i llavors et trien i llavors pues, fan una cerimònia de premis, el qual va ser l'octubre passat, sí. No, si no recordo malament. I allà et donen aquest premi, aquesta distinció, que el que et permet és poder anar per diferents festivals de renom a nivell estatal, i la veritat és que és una catapulta per nosaltres, no? Per un ensemble, el premi es diu Ensemble Emergent i és precisament per això, no? Perquè et dona a conèixer diferents llocs del país.
1: Clar, perquè de mitjana d'edat que teniu? Molt poca, mitjana molt baixa. No? Però...
0: Bueno, sí, anem pujant.
1: No, home, sí, no, imagina sí, que vas baixant.
0: Això és més complicat.
1: I podem canviar el nom.
0: No, però que 30, 29.
3: Igual 29.
0: Ah, no, perquè ara la niña igual baixa,
3: 29,
0: clar.
3: Clar.
0: Igual 29.
1: Està molt bé. Sí. Emergents.
2: I com veus el futur? Vos podreu dedicar en això? Ho compagineu, ara ho deies, Maria, amb altres grups? O era en el passat,
0: sí,
2: això?
0: Sí, és a dir, nosaltres la nostra feina primordial, que diguem, és el quintet. I sí que després anàvem tocant amb altres orquestres o fent classes o això, però de primeres, vull dir, des de 2020, que estem fent feina sobretot amb el quintet. Okay. I sí, bueno, és difícil estones, també és molt agraït i, bueno, s'ha de seguir, no?
2: Que bé, Maria, ja has dit que tu ja has anat a Ciutadella a veure concerts. Quan sortiu, aneu sempre a veure o sentir música clàssica o vos agrada altres tipus de música per... quan sortiu?
3: Hi ha moments de tot. També hi ha molts moments de dir, necessito desconnectar. Jo, per exemple, personalment, jo soc una persona que escolta poca música.
1: Ah, sí? Que curiós.
3: Sí, però perquè realment a vegades també ho necessito, moments de silenci.
0: Després te surt de assaig amb tot que te retrona dins el cap.
1: I quan escoltau música, en tot cas, per exemple, és clàssica o escoltes un poquet de tot?
3: A veure, potser, clar, és que molts cops escolto música perquè va relacionat amb la feina que faig. I llavors, clar, tot té a veure, llavors sí que vas més cap a la part d'aquesta clàssica. Evidentment, escoltes després altres tipus, estils de música variat, però bueno, ja et dic.
2: Vinga, digues alguna cosa així un poc que m'aixopi.
3: No, vull dir, hi ha molts estils que són... De fet, a vegades també penses, no?, de dir... Ostres, molaria fer coses molt diferents a les que estàs fent ara, no? Com, per exemple, jo què sé...
2: Col·laborar amb un grup de...
3: Per exemple, imagina't, Jacob Collier, no?
1: Va.
3: Un estil totalment diferent, amb una harmonia que és brutal, i dius, buah, és que molaria fer coses d'aquestes. Sí. O anar-te'n cap a un altre estil totalment diferent. No sé, innovar en aquest aspecte sí que és interessant.
0: Sí.
1: Que bé,
2: tu, Maria,
1: bueno, ja
2: que escoltes...
0: Jo crec que majoritàriament música clàssica. He tingut èpoques que escoltava més poc català i tot això, i hauria de tornar, però molt de pip també passa això, no? Que tens tant de bucle dins el cap que dius ara no. O si aprofites per anar a un concert, ara estic en una època que més clàssic, però antes igual era més verbena, per tu ara torna a ser verbena, que aviat seran sort de fer la nit.
2: Ja hi serem.
1: Ja.
2: Idò, dilluns a Ciutadella podem donar detalls, s'hora, sabíeu si quedaven encara algunes entrades? Supos que està tot venut.
0: Ai, m'agradaria, no ho he mirat en això. Però és l'Arnau, si encara en queda, n'hi hem volgut comprar.
1: A l'estre de seminari encara en queda.
0: Exacte, en el seminari d'allà.
1: Dilluns de 7 d'agost, però sí, dilluns. Exacte. I després vos anau a Lugo, concretament.
0: Sí,
1: anem... Aquest festival, que ja arriba a l'edició número 13.
0: Sí, allà sí que sé que estan agotades les entrades.
1: Que bé.
0: I després d'allà volem directament a Suïssa.
1: A Suïssa.
0: Tot això molt semblant.
1: Quan és l'actuació a Suïssa, quin dia?
0: Diumenge. Diumenge.
1: Que bé, i sí, que vagi molt bé tot aquest concert i tots els que vinguin.
0: Moltes gràcies.
1: Anem a aprofitar l'estiu també per fer concert. Jo, Maria, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: A vosaltres.
1: Que bé.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Dissabte tornem. Serà espectacular.
3: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
4: Serà de punyol vermell.
5: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc en una temporada...
6: Trepidant, apassionant, divertida.
5: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
7: Això vull jo.
3: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
8: A primera!
5: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
9: Que repiqui!
5: A IB3 Ràdio.
9: Que repiqui les campanes,
1: Música en viu.

Això era i no era. Bon viatge fa i sa cadernera. A un poble d'una illa no molt llunyana hi va néixer un nadó. A una casa del tot pobre, on sa fama el sabe un dia sí i l'altre també. Junts li posaren i no poden dir que fos lleig, però no el podies mirar tot el temps que volguessis. No pareixia gaire viu. De fet, sempre estava com a parado. Per això, de mal nom, li posaren

En Jornet va créixer, va fer 6, 7, 8, 12 i més anys que va fer. Partigué de casa seva per cercar-se les sopes i la llogada pescador a una barca de bou. Bon pescador va tornar i millor mariner. I no tardà en conèixer tots els racons, els secrets i les caletes més segures on guardar el tabac i no s'ha descobert pels carabiners. Un dissabte, passejant per la plaça del mercat, va veure una lota que li omplia els ulls. A partir d'aquell instant, la vida d'en Jornet canviaria radicalment. I també la de la resta de protagonistes de la nostra història.

que li tornàs la seva filla, costat el que costàs, caigués el qui caigués. Quin és el destí que li esperaven en Joanet? Quin és el destí que li esperaven a Catalina?

0: I així sona Cala Sant, sí senyor. Joan Miós i Joan Jaume, com estàu?
1: Molt bé, molt bé.
0: Tant aquí el Parado, una vella història. Dura també, és una història.
1: Sí, dramàtica.
0: Dramàtica, que forma part de les aventures d'en Joan el Parado, que tenim aquí amb un vinil preciós, Mònica, és que clar, amb unes il·lustracions.
2: És un doble vinil, xulíssim.
0: Doble vinil, i a més molt ben il·lustrat, en dibuixos molt. Tu creus, Joan, que si deim el nom d'en Berga tres vegades l'invocam i se pot aparèixer aquí?
1: Espero que no.
0: Perquè fer... rebi allò que no va rebre en vida, no? La justícia aquesta poètica,
1: sí,
0: que no.
1: Sí, podria ser. Jo crec que ja té tot el que volia i tot el que desitjava i no crec que li faci falta res més. Però simplement el fet de que m'hagi inspirat amb aquest personatge és perquè jo crec que forma part de, no de la vida de Mallorca, sinó de
0: mitja Europa i part del món.
1: I d'Europa, saps? Sí, sí, a tots els nivells. I d'Amèrica i tot, per tot.
2: Clar, la gent, Joan, tal vegada se confon perquè no saps si realment xerres de rondalles, t'inventes personatges, ho mescles un poc tot. Com has creat aquesta història?
1: Utilitzant la imaginació des del primer moment, intentant afegir experiències pròpies, històries conegudes, rondalles inventades i que no són inventades, una amalgama d'informació personal i històrica també, evidentment, i ho mescles a dins una cacerola, fas un bon sofregit i surt això.
2: Clar, sentim de fons també veus femenines en el disc, que ha col·laborat molta de gent.
1: Ah, sí?
2: Heu convidat gent molt variada, però bé, vosaltres en si sou quatre. Avui tenim en Joan, en Juanmi, també mos falta en Jaume Agost i també en Ginés Fernández Aznar, que seríeu tots quatre, no? Tres crudos, un cerebro...
0: Juanmi, hola, que no has dit res.
3: Hola, què tal? Com estàs?
2: Juanmi, acosta't en el micro. Vinga, quan a mi mos costa fer-lo xerrar,
0: no te facis,
2: però...
0: No te facis el tímid.
2: Sí. No te facis el tímid.
3: No, jo no sé si se posa una guitarra davant, perquè si no, som molt d'empagueïdor.
1: Una part del seu coll, la guitarra.
2: Sí. Està molt bé, Juanmi, com te van convèncer? Perquè tu tothom te vol en els seus projectes. Clar, no pots estar per tot, però ells que com te van convèncer?
3: Bueno, tampoc va ser molt... Me van convèncer perquè som amics de fa molt d'anys i jo ja... A aquesta altura del campionat ja només vull tocar amb amics i és tan simple com això, sempre nos veiem i tal, m'han convidat, sí i aquí està,
1: que bé. Molt agraït que hi sigui, sí.
2: Jo crec. Hem sentit un poc, és un doble disc, com en dic, dos vinils, una història, una òpera rock, una rondalla rock, quan li vulgueu dir, que comença, acaba, hi ha els personatges que intervenen. I clar, això vàrem pensar que pegaria un cop perquè no s'havia fet mai una cosa així, que aquí.
1: No s'havia fet mai. També jo pensava... El fet que ho traguéssim, que va ser una cosa que tampoc esperava, que al final se fes, que ens reuníssim amb en Ginés, amb en Juanmi i amb en Jaume, i ho duguéssim a terme, tampoc ho esperava. El fer-ho de fer-lo material, vaig dir, hòstia, pues sí que estarà bé, sí que crec que agradi. I bé, ho hem fet, que el que nosaltres volíem és una cosa que és vera que mai s'havia fet, o mai s'ha fet fins ara, i és una cosa, pues... molt agradable, per jo, des del meu punt de vista, d'escoltar cosa que no estem acostumats en aquests dies de que tot ho fem molt aviat. Clar, escolta-te una hora sencera, un mateix vinil o un mateix projecte, l'has de sentir de començament al final, clar, per l'entendre, per saber que va de la història i això. I no és habitual, però jo crec que és el que fèiem quan érem més jovenet, no? Com ens dèiem en el sofà i ens mamàvem tot un disco i el teníem davant i llegíem. Totalment, llegíem la lletra i miràvem les imatges i ens imaginaven coses, però és que és el mateix. I ho hem volgut fer en la il·lustració també igual, des del mateix punt de vista.
0: La Mireia Cabaní ha fet les il·lustracions precioses, són xulíssimes,
1: sí,
0: a Mèrica, que desfilen personatges com Banya Verda... com el mateix Joan Marc, que
2: té un pseudònim.
0: Efectivament, la iaia Corama, bueno, hi ha molta història, moltes rondalles, sí, i molta mallorquinitat també.
1: Sí.
2: A més, vosaltres que heu començat a fer música rock, punk, així molt canyella, molt canyera, sentint també les influències de, internacionals. És interessant veure com ara retornar un poc a les arrels, en allò de la vostra cultura, de la vostra tradició, i feis aquesta barreja, no?, de, en tota l'experiència que teniu, tot el que heu après, i ho aplicau un poc tornant a l'origen. Ho veus així, un poc?
1: Sí.
3: Bueno,
1: sí.
3: Igual, a mi, passa que jo li tinc molt de respecte a les folk de qualsevol tipus, i no se m'ha apropat d'una manera més, duim més al nostre terreny, nosaltres venim més de rock, i al final és un viatge psicodèlic. Jo és quan me trobo més còmode sense fer psicodèlia. I clar, en la història d'en Joan, jo crec que hi cabia perfectament. Claro, hi ha moltes cosetes que sí que te du un poc les folk i tal, però sempre han d'anar molt alerta en el folk.
1: S'ha de respectar.
3: No pot ser un intrus, per exemple, has de fer les coses que te surten i perquè te quedi natural, crec, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Certa manera.
2: Però és veritat que s'ha de mantenir viu i ha d'evolucionar,
3: sí,
2: i
3: no,
2: mesclar-se
3: clar,
2: de
3: clar.
2: Nou. Vull dir,
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Tot que està molt bé, a més ho heu fet amb molt de respecte, hi ha castanyetes, instrumentaremies...
1: Que... hem volgut ficar instrumentació també molt típica mallorquina, flabial de pastors, xirimies i castanyetes. De fet, ho han posat gent que és professional en aquest aspecte, en Felip Sánchez i tal, que sense llevar-nos la part rockera i profunda i psicodèlica que la necessitàvem posar nosaltres de la nostra part, perquè mos hi deia, saps?
0: Hem parlat de les il·lustracions, no, hem parlat també de les narracions, perquè aquí, com és molt, molt humil ella i molt discreta, no se vol autorreferenciar, però hi ha una col·laboradora que es diu Mònica, que té com a cognom Borràs.
2: Està super encantat.
0: I que has fet, però conta quin ha estat el teu paper, que està aquí a la contraportada.
3: Conta varen convèncer.
1: Ara t'ho demanant nosaltres. Ara t'ho demanant nosaltres.
0: Conta varen convèncer, Mònica.
2: Va ser molt fàcil, molt fàcil. No, la veritat és que m'ha fet molta, molta d'il·lusió. Faig de narradora, un parell de cançons, sobretot en el principi, no? I amb molta d'il·lusió de poder participar amb vosaltres a l'altra part.
0: Ho podem escoltar?
2: Sí. Ara, de fet, fa un poc se sentia un poc...
0: Sí, Nick m'ha avisat, i vinga, anem a... Que la gent s'escoltin també.
4: Joies. Ni palaus, ni els millors menjars. Ni finques plenes d'usines. Ara tot...

0: Ets un poquet d'en Laia Malo, eh? Jansky, ja, quan se posa a mig a cantar, a declamar, amb aquesta mescla meravellosa que tenen ahir de música i poesia, també. Que bé.
1: Que bé,
0: que, bé que sones.
1: Ai, gràcies.
0: Mònica Borràs.
1: No, aquest tros era delicat perquè me van fer, que en Jaume va fer cridar en els finals.
0: Però crides molt bé.
1: Però va quedar molt bé. Jo pensava que seria terrible perquè el crit no me sortia molt bé.
2: Te van enfadar molt bé, perquè en final era un poquet s'enfada.
1: No, però a veure que vos estic superagraïda perquè ha estat un clímax de la
2: meva carrera. Però mutu, perquè nosaltres també...
3: Ja, de fet, va ser un luxe tenir-te, vaja.
2: Perquè mos han rodejat de mis... que també es can col·laborar, pues, com tu, de que gent que ha vist amb això, oh, quina il·lusió, pues, per nosaltres és recíproca totalment, s'il·lusió, m'haurà fet molta il·lusió.
1: Que bé. I escoltau, ara, quan tornareu a tocar-lo? Perquè ja heu fet un parell de presentacions en el Petit Bric, primer durant les festes de Sant Sebastià, a una plaça...
2: Del Baluart, sí, del Baluart.
1: En el
2: Baluart, no.
1: No, no, no, la plaça de la Reina.
2: La plaça de la Reina, però ara no sé per quina festa era, això.
1: No me'n record quina festa era.
0: Sí, però Sant Sebastià se van suspendre els concerts.
1: De l'estàndard, no me'n record.
3: No, no sé.
2: Una festa molt guapa.
1: Era com un cicle.
0: Estava ja. En el Bric jo vols volia veure. Era un dia que... I no sé per què no vaig arribar
2: a temps. Va estar molt bé. Dels tres concerts que hem fet, tot cada un és molt diferent. Un ha estat super seriós, super correcte, super guai.
4: Molt pro, super pro.
2: Molt pro, super professional. El segon va ser una festa que vàrem fer en el Coca-Roy, que és un lloc... Que
0: no sé. Sí, sí, no el coneixem molt bé.
1: No, perdona.
2: Sé que és divendres,
1: no el coneixeu. Tothom a casa seva.
2: Sí, no, però de quina manera?
1: No. Va ser un Coca-Roy atípic.
2: Sí, va estar molt bé.
0: Seria l'únic pic, perquè...
1: L'única vegada.
2: Va estar molt bé. N'hi haurà més, eh?
1: Sí?
2: Sí. I després vàrem tocar l'altre dia en el Brit, hotel, en Bric Hotel, i també va ser més íntim, més tranquil, més així, tal. I pròximament tocarem, no es record, crec que és divendres, dia 25 o 26 de setembre, ah, no sé si cau a 25 o 26, a Factoria. De so, a Santa Maria.
1: Amb més grups?
2: Amb Benel i Foruster.
1: Ah, molt bé, que divertit.
2: Serà molt guai.
1: Que bé.
2: Sí.
1: I més, costa que vos contractin o aconseguir concerts?
2: És que jo crec que costa de tots els nivells, vull dir, està... Clar, el públic ha canviat, el públic que nosaltres, que som jo mateix, vull dir, que aniria al meu concert, a vegades m'estim més estar que nostre salut. És molt trist, això, és molt trist, però ja ho reconec i ho entenc, que hem de cuidar lots, hem de no sé què... I a vegades...
4: Bueno, i també ara lo que no es poden queixar també de la falta d'espai, i la Palma s'ha convertit en un autèntic desert d'espai, on es pugui fer música en directe. Jo, però realment igual és perquè a la gent no li interessa la música en directe.
0: Jo crec que sí, jo crec que hi ha una qüestió empresarial darrere... Però no sé, hi ha moltíssim de concerts que vas al llarg de l'any que estan plens de gent, que diguem disfrutant, no sé. Yeah. No sé.
1: Però no locals petits, o
4: no.
1: Sí?
4: Però no locals petits.
2: No, yeah. No són locals... Sí, Ventura està molt industrialitzat, no ho sé. Així com hi havia abans barcos i nahuals i coses d'aquestes, no podem esperar que ara hi siguin. M'encantaria, ojalà. Ja m'encantaria.
4: No, clar, va ser una bona època.
2: Aquella època i ara...
4: Podies votar d'un concert a salt, serà quasi sense moure de massa.
0: S'ha recuperat el soterrani del local amb surt de Comila.
1: La que era el túnel.
0: La que era el túnel, s'ha recuperat. Sí, ara se fa música en directe. Ja, com he xerrat de barco i tal, m'ha sorgit aquella zona i poca cosa més. És veritat que és un desert. No, allò que mos demanem moltes vegades és si hi ha públic pels concerts... pel directe, diguem, per coses de petit format. Jo vull pensar que sí, però bueno, no sé.
4: Clar, no, però no faré que així, a concerts, a petits clubs i que sigui molt pròxim i tal, no sé, ara ja faré que està com... Tot està com a grans festivals, una gran moguda, un cap de setmana que ja no sap ni què veus, la gent ja com a alienada.
0: Ni què veus, ni què veus.
4: Jo crec que la música és una part com a molt petita de... No van allà a escoltar música.
1: És una experiència,
4: és
1: no?
4: És com una experiència. Bueno, t'ho venen com una experiència i a mi no... A mi que no m'acerqui, vaja, amb aquest tipus d'experiència.
1: No. Ja és com molt mainstream, ara que, no sé, molt per tots els públics i sense... Sí. clar, si t'agrada un grup, realment no vas a veure-lo en festival perquè fan un repertori més, més breu que si fos un concert seu, no?
4: Clar.
1: Bé, tant de bo tornessin als locals... Però, a veure,
2: tocarem molt clar, i així sí. Que hi hagi molt.
0: De moment tocareu un segon tema, no? Sí. Imagino. Sí. Quin serà?
4: Com es diu?
2: On aniràs?
1: Molt on bé. Aniràs, sí. Idò, Cala Sang.
4: Ja?
2: Sí.

0: Molt bé, moltes gràcies a en Juanito Crudo, a en Juanmi Bosch, a tots els membres de Cala Sang per aquest tema i per aquest concepte de disc que avui mos heu fet res, un fragment en directe. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Volta, per convidar-nos.
2: No afluixeu, eh?
3: No.
2: Ni canvieu.
3: Que va. Ei, tampoc, mai. Mai gràcies. Molt bé.
2: Vinga, gràcies a tots.
4: Cala Sang.
2: Sí, sí. 49, gairebé 50, continuem.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
4: I ja estàvem preparats totes tres per repassar les propostes més interessants del cap de setmana i més enllà. Anna, com estàs, Menorca?
5: Molt bé.
4: Ui, se sent molt de vent. O
5: ai,
4: què és això que se
5: molt
4: sent?
5: Molt de vent?
4: No, no, és vent.
5: No ho sé.
4: No, no sé. Es, no. Oigo voces. David Ventura, Eivissa Formentera, com estàs, David?
6: Molt bé, bona tarda.
4: I Gavi Rodas, aquí als estudis centrals IB3 Ràdio, com estàs, capitán?
7: Perfectament.
4: Gavi Rodas, que no s'ha teat escabell encara, i nosaltres t'animem a que no ho facis. Perquè te queda bastant bé i és molt punky i això, un poquet de punky sempre va bé.
7: Vinga, gràcies.
4: Ja està, consell gratis del dia. Anna, començam amb tu, que a Menorca aquest dies.
5: Vinga, a part d'aquest vent misteriós, tenim The New Master Sounds, que és segurament una de les propostes més destacades del claustre d'aquest estiu. Una banda britànica que fa 24 anys que pugen als escenaris fent fusió de jazz, blues, funk, i ho deixen, és un dels seus darrers concerts, així que imperdible, hi ha bastanta expectació. I també en el claustre aquest diumenge torna Jean Toussaint, que és un mític de jazz, i a més també és el penúltim concert d'aquest cicle, així que imperdible. Més concerts. Juan Magán, Bustamante, The Tiets, tots aquests actuen a Ucalari Menorca, que és un festival que ha nascut enguany. Molts d'aquests concerts són gratuïts i es fan en el camp de l'Esporting Maonès durant tot el cap de setmana i també de la setmana que ve. És un concert cada dia. I a cap, amb un pot de cine a la fresca, Relatos Salvajes i Sopar Argentí, és un mix que fan de cinema gastronòmic, en els cines de Mos Negre Ciutadella, això és aquest divendres avui, i cap a la setmana que ve jo ja pot ser vista a Ginestar i a Tartarrelena, que serà dimecres que ve, així que ben apuntades, Tartarrelena.
4: Ens agrada molt, no?
5: Això, fan des dels inicis, sí.
4: Jo també, i de vinga, anem a escoltar-les.

0: i el padre. I a les Pitiuses, David, què tenim aquest dies?
1: Mira, aquest cap de setmana són les festes de Sant Bartomeu a Sant Antoni. Aquest divendres hi ha una festa de swing als carrers del centre del poble, amb una cercavila amb la Xanga, els balladors Divo Swing i el concert dels Ibiza Swing Bastards. Uh-huh. Això serà a partir de les 8 de la tarda. I demà, també a Sant Antoni, hi ha el Sant Enfresh Hip Hop Festival a les pistes de Can Coix, a partir de les 7, amb les actuacions, un cartell encapçalat pel menorquí Sasuke, i també estaran Petrelli i la Niña, entre d'altres. I dissabte, a l'Auditori de Caló de Sol i a Cala de Bou, venen dos artistes emergents de l'escena urban i reggaetonera. Són el que jo li dic el mainstream invisible, perquè tenen milions d'escoltes a Spotify i col·loquen els seus èxits a TikTok, però si tu no formes part del seu nínxol és com si no existissin, però allà estan. Són Soje Culebra i Chema Rivas com a caps de cartell. Soje Culebra amb el seu èxit Siete Lágrimas i Chema Rivas entre tu i jo. També hi haurà actuacions de DJ, serà a partir de les 7 de la tarda fins a la 1 de la nit. A Sant Ferran, a Formentera, actua aquest dissabte Jackie Lazzari, una cantautora galàctica argentina establerta a Formentera. Serà a la plaça de davant de l'església a partir de les 10 de la nit. I per acabar, s'ha dit que aquest divendres són les festes de Figueretes i actuen els Little Green Hippo, un grup de rock format per escolars de l'ESO, que toquen sorprenentment bé per la seva edat i que aquí s'han convertit en un petit fenomen a l'illa d'Ibiza. Es podreu veure a la plaça Julià Verdera de Figueretes a partir de les 9 de la nit.
0: Molt bé, has dit Sasuke, idò, vinga, un poquet de Sasuke.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.
1: 5 de febrer de 2040, a les 16:30.

Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
13: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passant tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
7: Josep, com estàs?
8: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
7: tens calor, posa'n aire.
8: No, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo.
9: Sí, psicològic.
8: Quan hi ha vacances?
7: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah, que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: I si tardo molt... O si em trobes

no ha servit de res. Si pogués donar-te el món, jo si estigués al teu lloc, creu-me, ja sé que no hi sóc, però jo si estigués al teu lloc, ho pensaria dos cops. I abans de que es fes fosc, tocaria el dos. Si estigués al teu lloc, ho pensaria.

si de sobte es fes de nit. Jo, si estigués al teu lloc, creu-me, ja sé que no es pot, però jo, si estigués al teu lloc, m'ho pensaria dos cops. I abans de que es fes fos, fugiria, amor. Si estigués al teu lloc, m'ho pensaria dos cops.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Avui toca posar un plat a taula, perquè la vida es pot explicar molt bé a través del que menjam o de la cuina que ens connecta amb un lloc, amb un territori o amb una persona. Hem demanat als nostres 5 conversadors polisèmics d'aquesta setmana una recepta. Així que gràcies per endavant, Jaume Fiol, metge, Magdalena Vicens, biòloga, botànica, Miguel Fèlix Chicón, el cap de banda Salvament Marítim, molts anys, Marta Lliteres, exesportista d'èlit i moltes més coses, Marc Ferrà, periodista, corresponsal a Marroc. Esperam amb impaciència la vostra recepta.
2: ¿Nos vamos o nos quedamos?

0: En aquesta hora i en aquest moment, jo dic, quina bona l'horeta que fa, a veure, Jaume Fiol Roig, que estàs preparant.
1: Bueno, jo crec que avui podem xerrar d'un plat local típic de Mallorca, que són les sopes mallorquines. Crec que és un dels meus plats favorits des que era ben petit.
0: És vera? Sí. Mira que bo, no? Sí. Que, bueno, te dic mira que bo perquè no sol ser habitual que a algú jove li agradi un plat com les sopes mallorquines.
1: És que, no sé, a la meva predina li encanta fer-les i les fa molt bones. I no sé, a mi jo sempre m'han encantat. No sé, sempre veure que tot això de col, ceba i tal, que va posar un poc engorroso, sobretot quan és petit, però no sé, a mi m'apassiona.
0: Aquest brouet,
1: spa.
0: Aquestes llesques finetes de pàssec.
1: Sí.
0: És un poc ritual.
1: Sí, és un poc ritual. I jo crec que aquestes sopes mallorquines, a més, són històricament un plat de supervivència, no? Perquè jo crec que neixen un poc de tota aquesta falta de recursos, de carn, de peix, d'ous, no? I al final utilitzen el que tenien el dia a dia.
0: Sí, pa. Sí. Sí, aquesta cuina d'aprofitament que tenc. Això, el pa que ja fa 15 dies que el tenc aquí,
1: exacte,
0: però no està florit perquè el tenc ben cuidat.
1: Exacte, fa llesques petites, una col, un tal, dos trossets de carn que t'hagin sobrat i amb això fas un dinar. I això és el que a mi m'agrada molt de les sopes mallorquines, no? Que a part de ser una cuina d'aprofitament és un menjar molt, molt bo.
0: Val, i sabem que la predina d'en Jaume Fiol, o torrino, laringòleg, les fa molt bones, però tu les saps cuinar.
1: Jo no les sé cuinar.
0: I li has demanat, a veure, conta'm com fer això.
1: Això
0: s'ha de transmetre, Jaume,
1: sí,
0: si no...
1: El problema que tenc és la meva predina és que és una dona que no utilitza receptes.
0: Ja, això passa.
1: Llavors,
0: també.
1: Això de 100 grams de 50 d'aigua, ella diu un poquet d'això, un poquet d'això, altre. I li surt superbé sempre, encara que no ho tingui calculat. Ho intentes fer tu i te'n dones compte que tu te surt fatal. Bueno, ella és així, no? I a mi, de veritat, que m'agradaria aprendre, clar, i repostaria també, m'agradaria saber-ne, però sí que és perquè jo no arribo al seu nivell ni molt manco.
0: Però t'agrada cuinar?
1: M'agrada cuinar, m'agrada disfrutar de menjar. Llavors, veure que estic allà 3/4 d'hora cuinant i per després acabar-me en 10 minuts, però va, fa un poquet de ràbia. Sí que és veure que quan tenc temps i quan tenc material, sí que m'agrada cuinar.
0: Aquí tenim aquestes sopes mallorquines que, a més, ara ho dèiem, és cuina d'aprofitament i de tota la temporada, perquè n'hi ha d'estiu, n'hi ha d'hivern, n'hi ha que li posen peix, n'hi ha que, vull dir, tens una meravella de varietats a l'hora de fer les sopes i tenim això de les predines. Ara agafo un poquet d'aquí, un manat d'això, un poc d'allò, i això a un científic com en Jaume, si no li dones els grans exactes, se desbarata.
1: Exacte, sí, i els temps i tot, sí.
0: I escolta, xerrant de la teva professió també, avui que estem a la darrera ja part de la conversa, otorrinolaringòleg, que és l'Hospital d'Inca, ja mos vares dir dies passats que sabeu és un múscul, que les cordes són els músculs, que mos han de cuidar, que una bona cosa a fer és estar ben hidratat, i l'alimentació influeix en la salut de tota aquesta banda, no? de que cuidau els otorrinos?
1: Sí que influeix. T'explicaré per què pot arribar a influir. No? El que sí que a vegades veig molt a les consultes és gent amb moltes, com unes tossines cròniques, com unes molèsties a la gola que... Bueno, ells sempre ho descriuen com una necessitat d'haver-se de rascar la gola i la gargamella i molta tossina, no? I és vera que molt d'aquests casos solen estar motivats en part per el que coneixem com el reflux, no? El reflux al final que és l'àcid de l'estómac que va pujant a partir de l'esòfag i acaba tocant el que és l'esperat de la laringe, d'aquesta estructura que ens ensequa el xerram. Clar, l'estómac està dissenyat per poder aguantar aquest àcid, però en canvi les cordes vocals no estan dissenyades per això. No està dissenyat per això, el que produeix és una inflamació crònica. I és vera que totes aquestes alimentacions, per exemple, molt riques en greixos, cafès, xocolata, totes aquestes coses que ens agraden tant, a vegades a la llarga el que poden generar és en pacients que mengen i després se tomben, puguin generar aquesta sensació de reflux i que progressivament vagin irritant aquestes cordes vocals i ens donin, per això, afonia, tos crònica,

0: molèsties, etc, etc. Per tant, jo crec que sí, l'alimentació sí que és important.
1: Val, tot està connectat en el final, però està molt connectat la part del cos que tu has estudiat, d'otorrinolaringologia, per tant, les orelles, la laringe
0: Sí, el nas.
1: i el nas,
0: Sí,
1: tot això està absolutament
0: tot
1: connectat.
0: està connectat, sí. És una mateixa via.
1: També avui ets otorrinolaringòleg, que aquesta és la teva especialitat, però mos has dit, quan tenia 12 anys i vaig veure que mon pare tenia un bon xap i vaig dir que t'ha passat papà i m'ha dit, m'han posat una pròtesi. Vaig pensar, ostres, jo podria ser traumatòleg. Però després te'n vas anar a Cuba i vas dir, el
0: Sí,
1: millor pediatre també ho podria
0: la
1: ser.
0: meva també ho podria ser, sí.
1: Però després acabes en l'especialitat d'otorrinolaringologia. Com és aquest procés i si és un procés de que vas aprenent i coneixent altres coses o que en el final també el sistema t'obliga, entre cometes, a triar una cosa o una altra que no havies pensat.
0: Sí. És vera que, clar, quan comences a estudiar la carrera te'n dones compte més endins com funcionen les coses, no? Jo el que sí que volia era una especialitat que mesclés part de cirurgia, part de quiròfano i part de consulta. A mi sempre m'ha agradat molt tot el tema d'habilitats manuals, etc etc, i otorrino pues, era una de les meves opcions, perquè al final nosaltres, bueno, la consulta, pues, entre que llevam un tap de cera, miram el nas, miram les orelles, miram la gargamella, el que sigui, vulguis o no, sempre fas coses en les mans, no? I jo volia cercar, pues, això, alguna especialitat que tingués això. Surologia també m'interessava molt perquè era algo parescut, cirurgia plàstica, oftalmologia, també estava un poc pendent, bueno, estava pensant un poc en això, però al final, no sé, me va convèncer, m'apareixia interessant, crec que, per exemple, l'audició, que és un tema que també en algun moment poden xerrar, crec que és molt, molt interessant, el tema solfata, no sé, té moltes coses molt xules. I, bueno, al final m'haig acabat decantant per això i aquí estic, o sigui que, sí.
1: Hem arribat a saber perquè amb la Covid varen perdre olfacte i gust.
0: Sí, hi ha molts estudis que realment, a veure, la pèrdua d'olfacte i gust, sobretot d'olfacte, secundària a processos vírics, està descrita des de molt abans del Covid. Sí que és vera que, clar, quan varen tenir l'epidèmia del Covid, al final això s'acaba magnificant, no? I molta gent sofreix una conseqüència secundària en aquesta alteració. Al final, diguéssim que el que fan aquests virus generen una situació que fan que l'epiteli olfatori se danyi de manera reversible o irreversible en molts de casos i per tant perdem l'olfacte. És molt complicat també donar-li una solució. És molt frustrant perquè és vera que si els primers 6 mesos o un any no han recuperat l'olfacte després d'un procés viral catarral, és complicat tornar-lo a fer-ho. Hi ha molt de tractament, sobretot de rehabilitació, amb alguns estics que se venen per poder d'alguna manera tornar a rehabilitar un poc forçant aquest olor que estem perdent, però bueno, sí, és una cosa que és vera que va un boom després del Covid.
1: Ja anem acabant aquesta conversa, Jaume, que és el que... Anem a lo positiu. Què és el que més t'agrada de la teva professió?
0: A mi m'agrada sobretot, primer perquè bueno, cada dia és diferent, veus amb 15-20 persones diferents cada dia. El fet d'ajudar la gent amb un problema crec que és molt gratificant per a qualsevol persona. La meva especialitat és a més una especialitat que és molt resolutiva, és un problema que en moltes ocasions se pot solucionar. I jo crec que és el que més m'agrada, no? Al final aquest sentiment d'ajuda, d'ajudar la gent, bueno, de veure que al final pues, tu ets una peça més d'aquesta societat, fas el teu paper i és un paper que està reconegut i que és un paper que ajuda la gent. No? Jo crec que a mi pues, és el que més m'agrada i a més també és l'interès científic que hi ha darrere tot, no? De saber per què passa això, per què no passa això, perquè si tracta això, faig això, ho soluciona o no ho soluciona, pues, tot això al final també a un mateix li genera com aquesta curiositat, no? De saber per què estan passant les coses i això sempre enganxa.
1: Penses en com serà la teva professió d'aquí, no sé, 10, 15, 20 anys?
0: La meva especialitat seguirà sent una especialitat que no canviï molt perquè és molt, el que et dic és molt manual i és molt complicat que hi hagi un robot o una màquina que m'ho substitueixi, el que són els cirurgians. Però sí que és vera que hi haurà un canvi, jo crec que hi haurà una revolució en moltes altres parts de la medicina. Jo vull pensar, per exemple, tot el que s'ha parlat de radiologia, que això ja s'està veient, eh? Ja hi ha estudis que te confirmen que és molt més fiable fiar-te de lo que te diu una màquina que hagi analitzat milions i milions de radiografies que no una persona amb els seus ulls, no? És vera que aquí després entrarà un poc el debat que tinguem tots de què prefereixes que te diagnostiqui una màquina que t'ofereix tanta tal o una persona. Pues, bueno, això serà un tema del futur que ja crec que serà un futur molt pròxim, que sobretot les institucions haurien de pensar que la intel·ligència artificial, que és una cosa que està molt en voga, s'ha d'implementar a la sanitat, perquè guanyarem molt de temps. És a dir, si tu tens una màquina capaç de poder transcriure tot el que diu el pacient a la consulta, ben fet, que això ja existeix, ja hi ha programes que existeixen. Si això ho aconsegueixen i ho aconsegueixes d'alguna manera planificar i tenir una consulta dia a dia, guanyaràs molt temps. I tot aquest temps que nosaltres mos passam, hi ha alguns estudis, per exemple, que mos diuen que el metge dedica 50-60% dels seus temps a escriure. Si aconseguim que aquest 50% se pugui dedicar a veure el pacient o a fer altre tipus de gestions, jo crec que guanyarem molt. Però crec que estructuralment seguirà havent metges i seguirà havent infermers i seguirà havent els mateixos.
1: Això no en tenim dubtes, no es pot substituir cap màquina, això no en tenim dubtes. Que les màquines complementin i que la tecnologia complementin i que els avanços científics ens ajudin a viure més i millor, i sobretot millor. Sí. I de Jaume Fiol Roig, ha estat un plaer tenir-te aquesta setmana a Torrinolaringòleg, 30 anys, Hospital d'Inca, o sigui que per molt d'aprenentatge, per molts pacients i per molta bona feina, de quines fotos.
0: Moltes gràcies a tu, Araceli.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: Jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no sóc, diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Avui és el darrer dia d'aquesta setmana feta a trossets en 5 conversadors polisèmics. Nosaltres els hi deim així, ja que durant tota la temporada hem estat jugant amb les paraules polisèmiques. Na Marta Lliteres ens acompanya avui. Com estàs?
1: Bones.
0: Com va? Exesportista d'elit de rugby, campiona d'Europa, amb les Leones, allà traient tota la força. De fet, han començat la setmana amb la cançó que vos donava força, i que donava força per sortir a jugar. També pina olímpica a Rio, just ara fa 10 anys, any 2016, especialista en gestió d'equips i responsable tècnica d'Economia Social i Solidària, l'ONG Treball Solidari, i coordinadora balears de l'Associació de Dones per l'Esport Professional. Tot això és na Marta, per tant ja podeu imaginar que té conversa, té molta conversa, però avui toca posar un plat a taula. Marta, com es poses?
1: És que jo cuinaria o que me cuinarien? Perquè jo cuin poquet.
0: Vinga, i de cop, si vols començar per cuinar tu, com es cuinaries?
1: Per cuinar jo. A veure, que cuin molt poquet, però que cuin, al final m'agrada comprar bon gènere.
0: Sí.
1: Que només s'hagi fet planxa i llest, o realment tot el que sigui cru. M'agraden molt les coses crues. I és vera que tothom m'ho demana sempre per Nadal, que he de fer carpaccio de gamba vermella, així ben alineada i tot, i realment és que no fa falta posar-li res. Si compres la gamba bona i ja està, o sigui, la peles, li poses quatre coses i és que és exquisit.
0: Val, i quan fas el carpaccio, l'aixafes amb una pedra o la talles, com ho fas?
1: Bé, en el principi ho feia jo com amb un platet. M'he anat inventant mil coses, però tens la sort de que la meva cunyada és peixatera. I és Marta Vila, que està a Santa Catalina, que heu d'anar perquè el producte que tenen és espectacular. I realment ella ja me fa la feina dura, que ella me pela la gamba i ja me l'escalpa. Me l'espalma i tot, i només ja me la deixa laminadita per posar en el congelador i treure just 10 minuts abans de consumir-la i queda boníssim.
0: I tu li fas això, alguna salseta per que poc, quedi ben trempada, poqueta cosa, clar.
1: Oliva i sal bona, ja, és que, ja estaria.
0: I d'això que acaba de dir Marta, també ho dic molt i està molt bé, hem de menjar peix, hem de menjar peix dels mercats municipals, i és tan fàcil com demanar-nos a la peixatera o a la peixatera, prepara-m'ho, posa-m'ho així, vendré d'aquí una estona que m'atrauries els lloms i, per favor, després només mos han de llepar els dits, no?
1: Ara s'enfadaran jo, perquè com vagi tothom a dir-li, pelem quilos i quilos i quilos de gambes, peixateria Cati, me mataran totes, me diran, mira Marta, no va sortir bé,
0: Sí,
1: anomenar-mos.
0: Sí que sortirà bé, sí que sortirà bé.
1: Però sí que és vera que jo a vegades dic, dóna'm algo fàcil, i el que tu dius, llevar-te l'espina i el jo m'haig, tio, això no és forn, ja és mel, ja està.
0: I
1: és que elles te diuen, com fer-lo, te preparen. Són molt bona gent.
0: No me n'has marcat municipal. A Marta ja li hem adjudicat el carpaccio de gamba de soia per Nadal o quan vulguis,
1: Sí,
0: perquè n'hi ha tot l'any també de gamba bona. Però crec que també tens algun altre plat que te connecta amb l'entorn, amb les persones, quins serien?
1: Sí, jo crec que com he estat tant d'anys fora i menjant arròs i pollastre i mirant la dieta que menges, que no menges, en el final, el meu restaurant preferit del món és Can Mare i la meva predina. I és vera, no he anat a un altre restaurant així, espectacular. En el final, és cuina mallorquina. Ma mare ha anat tota la vida, perquè era professora de vora l'olivar, i sempre no es duia producte de mercat, producte de temporada.
0: Sí.
1: Que en el final, és vera, el que tu dius, gamba tot l'any, però a vegades és, ara és aquest peix, ara és aquesta verdura, i és millor, no?, de temporada, perquè és quan està bo, i no tot l'any.
0: Sí.
1: I en el final, si he d'elegir un plat, que si me diuen, demà és teu darrer dia, què vols per dinar, o és teu cumpleaños? I és vera, que ara fa caloreta, per a mi arròs brut, caldo en caragols, que nosaltres ho fèiem en dos plats. En el primer, doncs, en el caldo en caragol, fent arròs brut, I de segon, fuimos caragols.
0: Amb un poquet d'aioli?
1: Claro que sí. Aioli desbo de mortero i ai.
0: Clar, ara suaríem segota gorda, però sí, sí. És igual, és un sacrifici per un bon arròs brut en caragols. Sí. Que bo. No, Marta, mos ha acompanyat tota la setmana, igual que la resta de conversadors. Varen començar amb una cançó, avui acabam amb un plat a taula, enxerrat de moltes coses, sobretot de l'esport, del lideratge, de la bueno, teva manera de ser i de fer feina. En xerrat poquet de l'ONG Treball Solidari, que crec que també és molt interessant, a l'hora de xerrar també de lideratge i de donar oportunitats a la gent. Què és el que fas? Perquè crec que fas feina directament acompanyant dones migrants, no?
1: Sí, el Treball Solidari ja van complir 25 anys l'any passat amb en Toni Serra, que realment hi va ser un pioner, va estar acompanyant a dones, i enguany, que vos convidem a tothom, farem 15 aniversari del programa Confia. Que el programa Confia és un acompanyament integral, socioemocional i financer, d'empreniment, de formació a dones. No tenen perquè dones d'origen migrant, però és la realitat que sí, que al final som les dones que tenim. Yeah. Però realment va començar a intentar donar oportunitats, sobretot laborals, per millorar el seu voltant també a totes aquelles dones que estan amb una exclusió financera. Me refereixo a exclusió financera a aquelles persones que a les entitats bancàries oficials no li obren les portes. Yeah. I no, perquè poden estar en situació regular o irregular, però és que avui en dia jo ja deia que cada vegada som més exigents i cada vegada hi ha menys oportunitats, i en dones és vera que també és discriminatori. Yeah. I en el final, per què no donar-los una oportunitat, un acompanyament, una formació financera, una economia de butxaca, si vols, però és supernecessari, sobretot que venen aquí, i a la millor, o a la millor no, és la nostra fiscalització ja és diferent. Ja. Nostres impostos és diferent. Nosaltres volem acompanyar-les perquè siguin el més autònomes possibles. Elles són, no vull, bueno, dic elles perquè realment les que jo tinc són d'origen colombià, la majoria, o senegalès, i són superemprenedores, són superpotents, elles ho tenen clar, els agrada ser les seves jefes.
0: Sí, sí, sí.
1: I elles sí que lideren de veres, lideren a casa, lideren fora de casa, lideren per tot, i que al final aquest acompanyament està sent superenrequeïdor.
0: I que ho ha aconseguit, per exemple, algun exemple de lo que se pugui aconseguir tenint acompanyament i donant-los eines?
1: En el final, elles amb una quantitat molt, molt petita ja fan o. Perquè realment s'hi fan, depèn dels seus empreniments. Algunes estan de ventes ambulants a mercats, algunes potser volen per comprar-se una màquina de cosir i fer elles coses a casa seva, algunes volen començar el seu empreniment d'estètica, fer ungles, bodes, ara també fan bastant, floristes, comences a veure que cadascuna, no n'hi ha dues iguals, que això també és molt guapo. I la nostra part, on estic en el meu departament, per dir així, d'Economia Social i Solidària, sí que fem un acompanyament perquè ell és realment un empreniment col·lectiu i els ajudam a cooperativitzar-se. Què passa? Que la figura jurídica o la forma jurídica de la cooperativa és bastant desconeguda. A Espanya en general, a Catalunya i País Basc estan més espavilats i mola molt, però aquí encara costa. Però una vegada que la coneixes, encanta a qui li encaixa. I realment tothom se pensa que són economies de pagesos o economies agrícoles. O aquí, economia, volia cooperatives, perdona. Però aquí, cooperatives d'educació.
0: Educació n'hi ha moltes,
1: escoles. Hi ha moltes escoles, que també...
0: Liceu o CIDES, són cooperatives.
1: I realment, pues, és començar una part de cohabitació, de formació, de sensibilització, de, bé, sabeu que està aquesta figura, hi ha societats limitades, hi ha l'autònoma, hi ha comunitat de béns, però també existen les microcooperatives, que ja ho poden fer dues persones, o realment una cooperativa de tres o quatre floristes que s'ajuntin i puguin intentar fer-se més fortes, perquè un majorista li pot negociar no el mateix si ets una que si ets cinc.
0: I de donar eines, donar oportunitats. Jo crec que després d'aquesta conversa, per cert, breument, no sé si heu compartit algun plat a taula colombià o senegalès.
1: Sí, no s'han deixat provar i és exquisit.
0: Clar, també això és una bona cosa a compartir. I anava a dir que ha estat un plaer tenir-te. Crec que és molt coherent tot el que mos has anat contant i crec que és molt coherent on estàs avui per quan veny de bon vents. Marta, no sé si arribaràs a ser presidenta del govern, però que ja deixes petjada, jo crec que està claríssim. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu, un plaer.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: En Marc Ferrà, periodista, ja té els ingredients damunt sa taula. Avui toca posar un plat a taula,
1: sí,
0: Marc Ferrà.
1: Posar un plat de taula,
0: i tu
1: sí,
0: què mos poses?
1: I de com me demanaves quines receptes, mira, jo crec que sí, pila mallorquina, per això és un dels plats que més m'agraden. No és per dir-ho, però trop, des de lo que me surt més bo.
0: Ho pots mínim, dir? Han de treure pit, per favor, quan cuinem bé.
1: De receptari més nostrat, i és algo que m'agrada molt. També saps per què? Perquè es pot sucar amb un bossi de pa. M'agrada molt.
0: T'agrada fer mulletes, que dic jo.
1: M'agrada molt els plats que se poden fer mulletes, i és un plat també més, ja que també, bueno, el Marroc ha centrat part d'aquestes entrevistes que m'han anat fent al llarg de tota la setmana, també és un plat que té molt èxit, el Marroc.
0: Sí?
1: Agrada molt.
0: Però és que tu fas, vols dir?
1: Bueno, si pila mallorquina, com a mínim, tinc la sort que no n'han provat d'altres i, clar, el llistó no està molt alt. Però...
0: És a dir, quan hi ha teulada, Marc Ferrà de dur, si pila mallorquina.
1: Quan em prepara té molt èxit i agrada molt també, perquè a més té aquestes panses, aquesta mescla dolça i salada, que també és molt típica del Marroc, i fins i tot de la cuina, però se'm mesclen les paraules, a vegades amb el francès també
0: de la cuina andalusí,
1: que jo no sé fins a quin punt, això hauríem de parlar amb experts, no? Fins a quin punt aquesta simple mallorquina, aquest posar-li panses, pot tenir alguna cosa a veure, no ho sé. Hi ha alguns plats que sí, tot i que s'han anat modificant durant la història, no? Però és un plat que agrada molt, també ben especiat.
0: No existeix allò, les ras al hanout, que són les cinc bones espècies de cada casa, no?
1: Sí, sí, que és curiós, perquè sí, perquè també és una, depèn molt de cada un. Per un potser li afegeix un altre li afegeix... Ras al hanout és com el colmado, la botiga que aquí les han perdudes, però aquí ara tenim... Tenim altra, l'han perdut aquesta botiga de tota la vida, el colmado, el que li diuen...
0: Sí, bé, la botiga on anaves a comprar
1: de tot.
0: No? Sí.
1: I allà continua, no?, tenint una importància molt, molt capdalt, i fins i tot és un poc a vegades eix vertebrador també dels mateixos barris, carrers, és la típica botiga on si t'ha d'arribar alguna cosa, la persona ho pot guardar, que te coneix. D'aquesta ve la paraula d'aquest hanout, que és un poc equivalent a les espècies, que ja et fa la mescla també,
0: exacte,
1: a la seva manera, tot i que molts coincideixen, però d'altres feien algunes a més, algunes a manco, les quantitats, és un poc...
0: Sí, sí. I escolta, com és la teva vida a Rabat, com és el teu veïnatge, allò que tens més proper, la botiga que tens més a prop?
1: Rabat és una ciutat molt agradable, també, que ha anat canviant molt, molta nova construcció, molta restauració. És una ciutat que la veus i, ostres, i amb un pot de perspectiva sembla una ciutat nova.
0: 2 milions d'habitants.
1: No arriba. Quasi, és que depèn també Rabat com a tal.
0: Clar, si agafes...
1: S'assembla molt a Palma, exemple, que jo crec que està entre els 450.000 per l'estil. Ara bé, després tot, hi ha una ciutat de vora, que és la veïna Salé, és a dir, el que és, diguéssim, la zona urbana, no m'ha dit-li.
0: Sí, que són 2 milions, i si no, són uns 500.000.
1: I és una ciutat que em recorda en certs aspectes a Palma, tant per clima com per distància. És una ciutat que segueix sent fàcil moure-te.
0: I com és el teu barri? Com és?
1: És un barri que trobes, un barri també, el centre Rabat és força administratiu, trobes un poc de tot, tens tant la Medina més antiga molt a prop, molt cafès, molt de moviment durant el dia, el cap de setmana és molt més tranquil, el que també tenim la mà molt a prop, tenim l'oceà molt a prop, caminant a lo millor 20 minuts, en bicicleta a lo millor més ràpid, pots estar a la mà a l'oceà, és un altre món.
0: Ja, és un altre color i un altre...
1: Clar, jo me'n recordo quan vaig arribar allà, sortia a passejar habitualment per de vora la mà. Sempre trobava que hi havia com a mala mà, fins que te'n dones compte que el que no veuràs mai és un oceà tranquil, no és aquesta bassa d'oli que a vegades estem més habituats en, diguéssim, al Mediterrani. I no, és una ciutat que ha anat canviant molt, comença cada vegada a veure més turisme, més transformació també, molt hotel. No deixa de ser també una bombolla dintre de casa del Marroc, però no, és una ciutat agradable, és un país agradable també de viatjar, i jo ho dic a tothom que pugui tenir, a més a vols directes, a Marràqueix, com a mínim des de Palma, amb estiu. Val la pena també, perquè en un país del que se'n parla molt, i crec que val la pena conèixer-lo, tant si t'agrada, no, naturalesa com oceà, com... ciutat com el que sigui i pots trobar una oportunitat de fer el que t'agrada, diguéssim, en un context, en un món on potser no estem tan habituats.
0: Has triat una sipilla mallorquina.
1: Sí.
0: Per algun plat de marroquí o algun plat, no sé, un poc més del lloc on vius ara mateix.
1: A mi m'agrada molt el que és el que es fa el foc, el caliu.
0: Sí.
1: Fan molta barbacoa, molta...
0: Quina oloreta m'està vendent ara,
1: sí,
0: només de pensar-ho.
1: De carn, de carn picada, sí, moltes
0: sí,
1: espècies,
0: sí.
1: També de, com unes broixetes de, sí, de fetge, com amb una grassa que l'envolta, que queda molt cruixentó i molt tendre. Pues, evidentment, tot el que són tagins, cuscús, arfissa, mira, per exemple, l'arfissa és un plat que potser no és tan conegut, que és com un pollastre,
0: sí,
1: que es fa amb llenties i amb una salseta que està superbona i amb pa.
0: Molt bé, molt bé. Ja quasi anem acabant aquesta conversa amb Marc Ferrà. M'imagino que en Marc Ferrà del 2019, que se'n va anar a Rabat a veure què passava, fins al Ferrà del 2026 hi ha molta diferència, no?
1: Evidentment, no. És tot un... És un aprenentatge constant, i ja ho dic, que fins i tot el l'INOM m'estava plantejant què fas, segueixes estudiant, ara no, sobretot quan acabes la carrera sembla que has de tenir un màster sí o sí per poder arribar fora, com qui diu, però bueno, cap i la fi, jo crec que el millor màster va ser també llançar-t'hi un poc sobre el terreny, anar coneguent a poc a poc i obrir-te, i evidentment hi ha molt de canvi i molta evolució, sobretot, i jo crec que sempre acaba positiu. I
0: d'aquí 10 anys on te veus, si és que ho penses?
1: D'aquí 10 anys?
0: O 5?
1: Perquè sempre tens aquest debat, i ara això com a darrera confessió, jo sempre tinc aquestes ganes també de seguir coneguent altres coses, noves també, no és que t'avorresquis, però bueno, que tens ganes també de conèixer
0: coses
1: noves. Jo en recordo aquesta sensació quan vaig arribar al Marroc, a Rabat, és molt guapa aquesta sensació de quan arribes a un lloc que no coneixes i tots aquests primers mesos, anys de descobrir, i això ho trobo un poc a faltar.
0: Mm.
1: Ara bé, sempre tens aquest debat i, ostres, després de tota la feina que has fet per aconseguir el que has aconseguit al Marroc, no només a nivell de professional, també de conèixer, tenir els ingredients, ara parlàvem d'ingredients, no? Els ingredients per intentar cuinar, no? Aquesta realitat que després intentes explicar, ostres, just també et sap greu, no? Però és un poc aquest debat, per tant, o bé
0: quant
1: Marroc,
0: anys tens ara,
1: bé,
0: Marc?
1: Jo ara ja 31.
0: 31 no és res.
1: Sí, sí.
0: Això encara te queden moltes històries que contar-nos.
1: Per això, sigui el Marroc, sigui fins i tot aquí, perquè no?
0: Sí.
1: És veure on ens du també la vida, les oportunitats. I
0: que necessitem periodistes professionals com en Marc Ferrà, que ens ha acompanyat aquesta setmana. I si ara el veus a algun mitjà de comunicació fent una crònica, ja sigui perquè acaba de passar alguna cosa greu com el que ha passat a Ceuta, ja sigui perquè ens conta històries quotidianes del que passa en el seu voltant, ja sabeu d'on ve i cap on vol anar. Marc, ens ha agradat molt tenir-te aquesta setmana. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment, molt content. Moltes gràcies també de tenir. Estem acostumats, no, contar les notícies 30 segons, com dèiem, també de poder respirar, de poder parlar en calma i també anar un poc més enllà, que jo crec que és, no, quan tot queda tranquil, queda en silenci, és el moment on realment podem anar en profunditat a intentar entendre i explicar les coses.
0: I de gràcies per ser a ràdio.
1: A vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: No volem fer spoiler de la recepta que mos duran a Magdalena Vicenç Fornés, però hem pensat que, Magdalena, aquesta cançó t'hi deia després d'aquesta conversa, perquè hem anat a la lluna.
1: Hem anat a la lluna i hem acabat amb un pinyol.
0: Exacte, i tenim aquests pinyols, aquestes llavors tan necessaris, tan importants per nosaltres, no només per veure-les perquè fan guapo, no només perquè mos han de menjar una per una, no només per veure en el nostre jardí, és que ja estem descobrint com mos connecta tot això amb nosaltres i amb el nostre entorn. La Magdalena Vicenç Fornés, que és biòloga, que és conservadora del Jardí Botànic de Solla, mos ho conta, una dona que li agrada caminar, trescar, veure plantes, la música clàssica també n'han compartida un poquet, i aquí li mou la passió i és a qui li agrada molt aprendre. I de cuina com vas?
1: No gaire bé.
0: No gaire bé. No m'has proposat ja una amanida amb plantes silvestres o amb un poquet d'ofabaguera? No, a veure... No.
1: Sí, t'ho podria proposar, el que passa que no ho sabria fer bé.
0: Val.
1: Perquè jo m'agraden les receptes quadriculades.
0: Uh-huh. És a dir, millor...
1: Que un pot d'aquí, un pot d'allà, un pot d'allà, ja m'apetes cap, això.
0: Això és perquè ets una dona de ciència, segurament.
1: Ja faig cuina de laboratori.
0: Sí.
1: És a dir, 3 grans d'aquí, 100 d'allò, 2 ous, i de vegades els ous els he de pesar perquè no és el mateix la talla L que la talla M. I clar, aquest tipus de recetes són de postres.
0: Sí,
1: les postres
0: sí.
1: Han de ser molt meticulós. No és el mateix mesclar la farina
0: amb
1: la sucre o la sucre amb els ous.
0: No.
1: És a dir, és totalment diferent. Químicament, evidentment, qualsevol ho entén. Jo soc així de metòdica per postres i el problema que quan ho faig? Pues quan me dona la gana, quan tinc ganes de... d'això de desconnectar.
0: Sí, sí.
1: No per obligació.
0: Sí.
1: Per què? Perquè sempre he tingut cuiners.
0: Uh-huh.
1: Quan era petita amb ma mare, evidentment, com tothom. I ara el meu home. Ara fa 2 anys que ja no el tenc i m'he d'espavilar. Però el meu home era el cuiner. I clar, jo sempre m'he adaptat a la bona cuina mallorquina.
0: Uh-huh.
1: No tenc espaladant rajolat ni molt menys, ni m'emporqueries. Que no s'entengui que no cuin, que menys... sinó que m'agrada que m'acuïnin.
0: Per tant, tu més de rebosteria que de fer xup-xup.
1: Sí, me sent més segura.
0: I alguna d'aquestes que diguis, això està per llepar-se.
1: Aquí m'encanta que me la va ensenyar una recepta de l'antic vent de vall del meu cosí Benet. És la lemon pie, la coca de llimona, la tarta de llimona.
0: Ah, coneixem en Benet i la seva tarta de llimona, tu sí que en saps,
1: La seva recepta.
0: Molt bé, i tu segueixes la seva recepta?
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. I
1: sí, la segueix tota la família, de fet.
0: A més, terra de llimones i de cítrics.
1: Ah, de cítrics, no he xerrat de cítrics.
0: Ah, no, no he xerrat de cítrics, de Solla i de Fornalutx, aquests arbres també resistents,
1: Bueno, resistents fins ara.
0: Fins ara.
1: És una llàstima perquè la manca d'aigua ja fa que molts horts s'abandonin. I avui ho pensava quan l'altre dia vaig passar per davant un hort abandonat i me van dir, no, és que la font s'ha assecat. I jo dic, bueno, pues regueu, regueu d'aigua de la vila. És a dir, la font s'ha assecat i tu deixes morir els tarongers. Però si fossin cavalls, si fossin moixos, la font s'ha assecat, no beveu. No, el que deim de la ceguera vegetal... Se para morir les plantes. Se font s'ha assecat i se para morir les plantes. No, regales de qualque manera, no et deixis morir. Se moren tarongers a Solla per manca d'aigua, això és molt fort. No totes les fonts, però ara hi ha fonts que ja no duen tota l'aigua que toca. I hi ha bandes de Solla que no arriba bé l'aigua. I és una llàstima, si fossin uves, xots o qualsevol cosa que va, els teus cavalls els tinguessis de sort, no els hi donaries aigua?
0: És una bona pregunta, que segurament no mos feim. Si fos un animal no li donaries aigua, no el cuidaries.
1: No ho dubtaries amb
0: absolut.
1: No ho
0: dubtaries, sí.
1: Però com que és un taronger, les taronges no treuen tant com abans, doncs molts d'horts estan abandonats.
0: I en el Jardí Botànic en teniu, de tarongers o de
1: llimoners? Sí, el Jardí Botànic, de fet, era un hort de tarongers, com tot Solla.
0: Mm.
1: I se va deixar una marjada de tarongers i de cítrics en general. Tenim una col·lecció de cítrics que, bueno, que conservant la varietat típica de Solla, que és la canoneta, és una taronja tardana que dona molt de suc i superdolç, i són tarongers antics que tenen pintura 100 anys.
0: I d'aquí, si les cuideu, a Magdalena Vicenç mos faria ara mateix un pastisset de llimona amb aquestes llimones de solla tan
1: exacte,
0: bones.
1: Una recepta mil·limètrica.
0: Tan oloroses, efectivament, amb una recepta mil·limètrica, perquè a tu t'agrada...
1: De laboratori total.
0: Exacte. Escolta, ja anem acabant. Mentre anem degustant aquest pastisset de llimona, que t'ha quedat boníssim, per cert, molt bo, que tens entre mans.
1: Ara en l'estiu sempre faig inventari de tot el que hi ha al jardí, perquè és un mes com a, que no passa res, no? No sembres ni lleves, fas inventari. Però després de setembre ve una marató de projectes. Al setembre ja se preparen coses.
0: Molt bé, convidem els oients a passejar pel Jardí Botànic de Solla.
1: Clar, clar que sí. El mes d'agost és un poc dur, han de venir amb una sombrilla. Però jo sempre dic que cada mes una visita val la pena, cada mes.
0: Per veure com canvia.
1: Per veure com canvia el jardí i sort. Que ara hi ha sort de les domatigueres, que també enguany estan patint, horrors, però sempre hi ha coses per veure. Evidentment, la millor època, a partir del mes de febrer, març, fins a juny, tenim una primavera bona i la temperatura també acompanya. Però a qualsevol època és bona per anar a veure jardins. Sempre trobes, les plantes són molt agraïdes, sempre en trobes que t'agraden.
0: I de Magdalena Vicenç Fornés, biòloga, conservadora del Jardí Botànic de Solla, tu que te'n vas anar a Anglaterra, des de que teva Fornalutx Solla ja has tornat en el teu redol, que és una gran part del món també, el Jardí Botànic de Solla. I de moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Han compartit plat, cançó, viatge, llibre i pel·lícula en cinc grans conversadors: Miguel Félix Chicón, Marta Lliteres, Magdalena Vicens, Jaume Fiol i Marc Ferrà. Gràcies a tots cinc per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica que m'ha oferit els oients a trossets al llarg de la setmana. Qualsevol dia és bo per connectar amb Vivetres Ràdio, però si voleu escoltar-ho tot, cercau el programa Entre avui i demà a tot Vivetres o a l'aplicació Vivetres Ràdio i compartiu estona amb aquests grans conversadors. Nosaltres tornem en cinc noves propostes, en cinc noves converses la setmana que ve.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Balears entra avui en situació de prealerta per possibles inundacions i fortes tempestes. Per això, el govern ha activat el pla Inumbal, coordinant així a tots els serveis d'emergència. La presidenta de l'executiu ja ha avisat que, com a conseqüència de l'escalfament global, els episodis de meteorologia extrema seran cada vegada més freqüents a les Balears i que per això cal estar preparats. De fet, es fa referència a la cultura de l'autoprotecció i la prevenció. Les tempestes no es faran esperar gaire. De fet, avui mateix l'interior de Mallorca es troba en avís groc per aquest motiu i també per altes temperatures. Ens donen més detalls als serveis meteorològics d'IB3. Dani Capó, bon dia.
2: Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam hores de variabilitat. Arribaran algunes nuvolades de tipus mitjà i alt, principalment cap a les Pitiures i Ponent de Mallorca, però paral·lelament també poden créixer núvols d'evolució cap a migdia, primeres hores del capvespre, sobretot a l'interior i nord de l'illa de Mallorca, amb possibilitat que puguin arribar a deixar alguns ruixats, que, atenció, poden ser localment moderats i fins i tot acompanyats de tempesta. Puntualment també poden veure qualque núvol d'evolució a punts de Menorca. Les temperatures o no canviaran o baixaran qualque grau, malgrat això continuarà fent bastanta de calor, màximes que poden fregar els 38 graus i el vent per la seva part bufarà variable amb una situació marítima molt agradable.
0: Gràcies, Dani. Val a dir que les precipitacions per aquestes dates són normals, també les característiques de finals de setembre que acostumen a ser una mica més intenses, però el que ha canviat i és motiu d'estar en situació d'alerta és la força d'aquests fenòmens. En parlem tot d'una, però abans altres titulars. Alan Forn, l'organització dedicada a documentar naufragis, ha informat d'un naufragi, precisament d'una embarcació que feia la ruta entre Algèria i les Balears, que hauria deixat 28 víctimes mortals. Joan Josep Sunyer, bon dia.
3: Bon dia. Mentrestant, ahir arribaren a les Balears altres 6 embarcacions amb 111 persones migrants a bord.
0: Un incendi aquesta mitjanit a un edifici de Palma ha deixat 7 afectats per intoxicació de fum, tots lleus.
3: El foc s'ha produït en el quadre elèctric ubicat a l'entrada de la finca. Els veïnats han quedat atrapats pel fum, però finalment tot ha quedat en un gran ensurt i cap d'ells ha hagut de ser traslladat a l'hospital.
0: Desconvocada la vaga del personal de terra de Swissport a l'aeroport de Palma.
3: Entre els compromisos hi ha el de fer contractes de més hores i revisar les taules salarials.
0: Fora de les illes, terratrèmol de 4,8 graus a Granada,
3: que ha deixat despreniments de material de façanes, talls elèctrics i el desallotjament preventiu d'un edifici, a més d'un bon ensurt entre la població.
0: Avui és dia 15, dia de la Mare de Déu d'agost, una jornada festiva que deixa les illes un bon grapat d'activitats.
3: L'acte principal serà la Catedral de Mallorca amb la missa solemne de les 10:30 del matí, que serà cantada per la Capella de la Seu, una celebració que s'ajunta amb altres festivitats, deixant a l'arxipèlag una oferta d'activitats i concerts especialment variada.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El Real Mallorca s'estrena a la segona divisió. Ho farà a Somos a les 9:30 del vespre davant un Real Valladolid que en precari i que en principi només té 15 jugadors inscrits pel partit d'avui. I pel que fa al futbol sala, l'Sporting de Portugal, vigent campió d'Europa, va guanyar la tanda de penals al trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume a un Illes Balears Palma-Futsal que va ser capaç d'aixecar un 0-3 en contra i fins i tot posar-se per davant en el marcador.
0: Són les 8:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Avui dissabte totes les illes entren en prealerta davant del risc de torrentades i danes. És per això que el govern ha activat el Pla Inumbal. Els equips d'emergència estan coordinats i preparats. De fet, aquest cap de setmana ja podria haver pluges i tempestes d'intensitat considerable, tot i que seran a llocs molt puntuals. Val a dir que aquesta situació d'alerta coincideix en l'avís d'altres temperatures a l'arxipèlag i a l'alt risc d'incendis. Al darrere de tots aquests fenòmens, els experts tenen clar que es troba el canvi climàtic.
1: Govern i serveis d'emergència han revisat els mecanismes de coordinació, prevenció i resposta davant possibles episodis de pluja intensa i inundacions. En aquest sentit, la presidenta del govern, Margalida Provenç, ha destacat el conveni de col·laboració amb l'AEMET, l'impuls també dels plans d'emergència municipal i també els plans d'actuació local, la neteja dels torrents, l'ampliació de la xarxa TETRA i les campanyes i protocols d'autoprotecció.
2: Recordem que el risc zero no existeix i que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa 1 any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Augmenta el risc de tempestes més virulentes, de les conegudes com a danes.
0: L'Observatori de Riscos Naturals de les Balears, en Risbal, apunta que les condicions atmosfèriques d'aquest estiu poden complicar la temporada de pluges. Miquel Tomàs és tècnic de Risbal.
3: Enguany tenim Ventura el punt afegit de... Si ja el risc és elevat tots els anys, enguany Ventura tenim aquest punt afegit de que tenim la temperatura de la mà molt elevada i això pot fer que si ens arriba un embossament d'aire fred, les precipitacions puguin tenir un caràcter més intens de lo que seria esperable altres anys, generant respostes que podrien ser més contundents.
0: A més, la temperatura nocturna està sent de manera prolongada molt elevada, fet que contribueix encara més que es puguin produir fenòmens intensos.
1: En risc Val monitora gairebé tots els canals d'aigua de les Balears. L'objectiu és donar una resposta ràpida davant una situació de perill com són les torrentades. Empren tecnologia de darrera generació que podria millorar-se amb la coordinació d'altres institucions.
3: I sí que hi ha coses que ens podrien ajudar a millorar una mica, per exemple, que se millorassin les imatges de radar d'AEMET, en la freqüència que se serveixen aquestes imatges, que ara, per exemple, tenen un petit retras de 30-40 minuts.
1: Els indrets vulnerables a patir torrentades són les denominades zones ARPSI, el torrent de Navàrbara i el torrent Grossa Palma, o el torrent de Ses Planes a Sant Llorenç són punts que estan especialment vigilats pel risc Val.
0: L'any passat, la carretera de l'aeroport d'Eivissa va ser un dels punts més afectats per les danes a les Pitiüses. El govern ha anunciat que al setembre començaran les obres per ampliar la bassa de recollida d'aigua que es troba al costat de la carretera. És una actuació que ajudarà a drenar l'aigua amb més eficàcia. S'invertiran 3 milions d'euros en total. Ens ho conta Gemma Huasc.
4: La carretera de l'aeroport és un dels punts més conflictius a Eivissa en cas de pluges intenses. Des de les danes de l'any passat, el govern ha estat treballant en un projecte que pretén evitar que es torni a repetir la situació. La previsió és que el mes que ve comencin els treballs per ampliar la bassa de recollida d'aigua a aquest punt. José Luis Mateo es conseller de Territori.
5: La previsión de que comiencen esas obras será en septiembre de este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
4: D'altra banda, els ajuntaments de Sant Josep i Eivissa, els municipis més afectats per les danes de setembre i octubre passats, han avançat la neteja d'embornals per millorar l'evacuació d'aigua de pluja. Escoltam Jordi Gribé, regidor de Medi Ambient d'Eivissa, i després Felicia Bocú, que és també regidora de Medi Ambient, però a Sant Josep.
6: Com la situació climatològica és una mica inestable i canviant, aquest any s'ha decidit avançar unes 3 setmanes la neteja d'invernals i la resta de sistema d'evacuació d'aigües pluvials.
7: Para poder tener a punto los invernales y limpiarlo todo.
4: Els consistoris han començat també amb la neteja de torrents. La setmana que ve, el d'Eivissa farà neta la part del torrent de Sallavanera en el seu pas per l'edifici Brisol, un dels punts més conflictius. També s'iniciaran obres per millorar el drenatge a l'avinguda 8 d'agost.
0: Just avui es compleixen 2 anys d'una de les torrentades més destructives de Menorca. Els municipis més afectats van ser Alaior i Es Mercadal, que ja han esborrat totalment els danys causats per l'aigua. Blai Berber.
8: La dana del 15 d'agost de 2024 va deixar nombrosos danys al municipi d'Es Mercadal. Els veïns, des de les finestres de casa seva, van veure com el torrent es desbordava i ho arrasava tot. L'aigua va rompre els ponts, alguns vehicles van quedar enganxats i el fang va entrar dins les cases. Molts mercadalers

0: va quedar negat per l'aigua amb rescats de la Guàrdia Civil en helicòpter per treure la gent dels terrats. La platja de Cal Emporter de l'Aió en aquest episodi extrem també va quedar irreconeixible i va tardar molts mesos a recuperar el seu aspecte.
1: No deixem de banda el canvi climàtic, però parlem ara de la falta d'aigua, en aquest cas potable. Esporles, concretament a les urbanitzacions de Serrotgetes i Jardín de Flores, s'ha aprovat l'execució d'un nou pou per reforçar el subministrament d'aigua.
2: L'Ajuntament d'Esporles ha rebut la resolució favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics que autoritza l'execució d'un nou sondatge a la finca de Serrotgetes. L'actuació preveu una perforació subterrània d'un màxim de 280 metres de profunditat. L'objectiu, substituir l'antic pou municipal que va quedar, recordem, inutilitzat a principis del juny del 2023 a causa d'una tempesta. Josep Ferràs, el Bala d'Esporles.
3: Des de l'Ajuntament estem molt satisfets, molt contents d'haver rebut aquesta notícia, de poder tenir l'autorització per part de la Direcció General de Recursos Hídrics per poder fer aquest sondatge nou i poder fer aquest pou el més aviat possible.
2: També els veïnats d'Esporles estan contents amb el pou nou, tot i que lamenten la tardança.
4: S'ha torbat molt. Això ja fa 3 anys que estàvem pendent d'aquest pou. I, claro, hi ha restriccions cada any. Però aquest any ha estat horrorós. Ha estat horrorós perquè hi havia qualque vial que no havia, sobretot vial nou, que no sé quant de dies va estar sense aigua. Estiren contents, el veïnat.
2: Hem escoltat Maurici González, que és president de l'Associació de Veïnats d'Esporles. El consistori esporleri recorda que, malgrat que l'autorització administrativa permet ara iniciar els treballs de perforació, no es podrà incorporar directament l'aigua a la xarxa municipal del nou pou fins que no es realitzin les proves pertinents i s'avaluï l'impacte ambiental. Les obres tenen un termini màxim d'execució d'un any i Esporles ja ha anunciat que publicarà la licitació del projecte el més aviat possible.
1: Recordem que alguns municipis ja han començat a aplicar restriccions per a l'ús d'aigua. És el cas de Deià.
2: Els talls de subministrament no afecten el nucli urbà del poble, sinó el de Lluc el Car i el seu entorn, com són s'Empeltada, les coves de Can Puigcerver i la Cala, i una limitació que s'aplicarà els dilluns, dimecres i divendres, sí que no es sap fins quan durarà.
1: I la Comissió de Seguiment per Sequera de Ciutadella posa el focus en el consum d'aigua al camp. L'Ajuntament fa una crida a les explotacions agrícoles, especialment les de més dimensió, perquè compleixin les mesures d'estalvi i evitin regar durant les hores centrals del dia.
2: Com ha explicat la Vallesa Maria Jesús Begur, un dels principals problemes és que es desconeix quin és el consum del sector agrícola perquè moltes explotacions no disposen de comptadors d'aigua als pous rurals.
5: L'Ajuntament, en desconeixem totalment els consums que es poden produir és el sector agrícola. I aquí sí que fer una crida en els pagesos, Ciutadella també es veu que és el municipi on tenim els llocs més grossos en les extensions, en global, extensions de terreny més grossos, i tots hem vist tanques regant-se al migdia. Vull dir, això no pot ser.
2: L'Ajuntament de Ciutadella treballa per reduir les fuites de la xarxa d'aigua que suposen, diu, prop d'un 20% de l'aigua total i en una ordenança que permet aplicar restriccions i sancions. El sector hoteler s'ha compromès a vigilar el rec dels jardins i planeja emprar aigua reutilitzada per netejar les piscines. El GOP Menorca ha insistit, precisament, en la importància de reforçar el control dels grans consumidors davant d'una situació de sequera que considera especialment greu.
1: Vuit i 14 minuts, el tema de la saturació turística s'ha posat aquest divendres damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella en un sopar a la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
2: Els participants s'han duit el seu menjar i beure i també camisetes de color negre amb el lema Fartes. Ha estat un sopar comunitari contra la saturació que diuen provoca el model econòmic actual centrat en el turisme i l'augment de la pressió humana amb els recursos naturals menorquins tensats. L'aigua que es gasta durant l'estiu, la demanda d'energia elèctrica i una recollida de fems que també asseguren es veu superada.
1: L'acte reivindicatiu ha inclòs, a més, un gran joc semblant a un bingo amb temàtiques com la dels habitatges no assequibles per a residents, la precarietat laboral i les dificultats per trobar aparcament per l'afluència de vehicles de fora i els cotxes de lloguer. Rita Pons,

0: Doncs, col·laboradora de Via Menorca, i Guillem Llorenç, bou i lletrista de Rudimentari. Eren al Sopal, escoltam.
1: El tipus de feina que generes turisme és cada vegada més precari, la falta d'aigua, la falta d'habitatge, i tot això ho veiem en monocultiu turístic, bàsicament, que la nostra economia es basi en el turisme, fa que cada vegada siguem més pobres i visquem pitjor.
2: Veus que teu com realment ja no te sents còmode, sents que quasi tu ets el segon actor i el protagonista és el turista, tot està enfocat en el turisme i aquest discurs jo crec que ja cansa.
0: I és que els turistes i la població flotant consumeixen més recursos i generen més residus. De fet, el 40% dels residus que es generen a les Illes Balears en un any provenen de l'activitat turística. La fracció que més augmenta és l'orgànica i ho fa sobretot als mesos d'estiu, que es triplica.
3: Tirme, a Mallorca ha rebut el 2025 un 9% més de residus que el 2024. Això sí, diu que el 100% s'ha reconvertit. De fet, Mallorca té abocament zero des del 2010, d'acord amb aquesta empresa. L'empresa de gestió de residus vol que tota la comunitat aconsegueixi aquesta fita ben aviat. Antoni Pons és el seu director general.
4: Somos la primera, el primer territorio en tener vertido cero, ya desde 2010. Ese fue un hito importante, el primer territorio en España en conseguirlo y uno de los primeros incluso en Europa.
0: A tot això sobre la pintada amb el missatge "El turisme mata", que va aparèixer dijous a la seu de la Conselleria de Turisme, a Palma, el conseller del RAM, Jaume Bauçà, ha manifestat el seu rebuig a aquest tipus d'accions i ha llançat el següent missatge.
5: Aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica. Per tant, més enllà de no compartir el missatge que se'ns ha posat avui a la Conselleria de Turisme, perquè creiem que el nostre principal motor econòmic és una història d'èxit d'aquestes illes dels darrers 70 o 80 anys, crec que flac favor fan a tots aquells que se manifesten i demanen actuacions dins l'àmbit turístic.
3: És la segona vegada que apareixen pintades com aquesta a la Conselleria de Turisme. Fa un any, l'entitat Arran Mallorca va escriure-hi "culpables de la nostra misèria".
0: Mentrestant, els aeroports de les Balears afronten aquest cap de setmana una intensa activitat coincidint amb el pont del 15 d'agost. Avui és la jornada de més trànsit amb 1.088 operacions programades. Aquest cap de setmana, recordem que es mantenen també els controls fronterers als passatgers procedents d'Itàlia. Des del 8 d'agost, més de 3.000 viatgers arribats d'aquest país han estat identificats a Espanya.
3: L'elevada afluència de passatgers a la terminal ja va començar ahir amb més d'una trentena de retards de vols durant el cap vespre. Les demores varen ser conseqüència, segons AENA, de l'acumulació del trànsit al llarg de la jornada i no de cap incidència concreta ni de les condicions meteorològiques adverses. I enmig d'aquesta anar i venir de maletes coincideixen dues en realitats ben diferents. Per a molts de passatgers, aquest pont marca l'inici de les seves vacacions, arriben a Mallorca o parteixen cap a altres destinacions amb alegria, il·lusió i ganes de descansar, però en alguns casos també cercant fugir de les elevades temperatures.
6: Bon anar de dos dies a Bilbao. A més, si fa un poquet de frescató.
7: Pues ahora vamos a Madrid, dormimos allí y mañana cogemos un vuelo a Miami y vamos a Orlando en coche. 4 horas.
8: Contentos ya por acabar el trabajo y descansar un poquito y nada, pasarlo muy bien y disfrutar.
3: Però com sempre passa, mentre uns tot just comencen els seus dies de descans, per altres avui toca tornar a casa, s'acaben les vacacions a Mallorca, que per a molts han tingut també un protagonista inevitable, la calor, les altes temperatures.
9: Vamos con depresión, la huerta ya es un poquito jodida, pero bueno, bien, la verdad que ha sido una semana buena. Mucha calor, mucha humedad, que pensábamos que era allí nada más donde hacía calor, pero aquí hace tela también.
10: La playita, hombre, la playa y el descanso, ya se acabó lo bueno.
3: Les xifres d'operacions a l'aeroport de Palma marquen aquest canvi de quinzena. Son Sant Joan ha programat 3.155 operacions des d'ahir i fins demà.
0: Per cert, l'aeroport de Palma ha obert un nou accés al mòdul Interilles. Amb aquesta reforma es pretén oferir un servei diferenciat per als passatgers que utilitzen de manera habitual aquestes connexions per als seus desplaçaments dins l'arxipèlag.
3: La reforma s'emmarca en el projecte de remodelació de l'aeroport de Palma, que té una inversió total de 559 milions d'euros i que afronta enguany la seva última fase d'execució. A més del nou accés al mòdul, les obres de l'aeroport inclouen la posada en funcionament d'un nou control de seguretat, una nova zona comercial i la transformació de l'àrea exterior d'arribades, que incorpora una passarel·la per als vianants que connecta la terminal amb la primera planta de l'aparcament.
0: Seguim a l'aeroport de Son Sant Joan, però ara en clau laboral, perquè s'ha desconvocat la vaga de Swissport després de 4 jornades de mobilització. El pacte s'ha signat aquest divendres davant del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes i entre els compromisos hi ha el d'ampliar les jornades laborals fins al màxim possible, tenint en compte l'estacionalitat, millorar la planificació dels torns i els dies lliures i revisar les taules salarials perquè s'ajustin al conveni del sector, inclosa l'aplicació de l'IPC de 2026.
3: També es revisarà la situació dels treballadors subrogats procedents de Ground Force per corregir possibles diferències salarials i s'obre, volem dir, la porta a negociar nous complements, com un plus de multifunció per al personal de passatgers. Comissions Obreres celebra els avanços en les condicions laborals, tot i que assegura que hi ha reivindicacions encara pendents. Carmen Martínez, representant sindical d'aquest sindicat a Swissport.
11: Queríamos conseguir un todo y un todo no se ha podido conseguir. Nuestras reivindicaciones siguen hacia adelante porque hay cuestiones importantes relacionadas con unos pluses y unas mejoras económicas que tenemos que seguir trabajando en la negociación colectiva del convenio de Swissport, que en unos meses pues esperamos que podamos avanzar y terminar.
3: Recordem que Comissions havia mantingut fins ara la convocatòria de vaga i UGT va arribar a un acord diferent amb l'empresa el passat 31 de juliol.
0: La Conselleria de Treball ha tornat a reclamar a Aena la reobertura immediata de la cantina com a espai en què els treballadors es puguin protegir de les altes temperatures en plena temporada estival.
3: El gestor aeroportuari mostra una predisposició positiva a la petició de l'executiu i, segons s'ha comunicat a l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, assegura que fa feina a fi d'adequar les instal·lacions per habilitar la cantina com més aviat millor.
0: I tancam el bloc turístic i laboral amb la reivindicació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, que ha posat en marxa una campanya perquè Aena deixi de gestionar els aeroports de les Balears. Es tracta d'una recollida de firmes que durarà 3 mesos i que pretenen dur al Parlament. Neus Pericàs.
12: Sota el lema Fora Aena dels nostres aeroports es reclama aquesta desprivatització. L'entitat critica el model centralitzat de l'ens aeroportuari i denuncia, entre altres qüestions, la saturació de Son Sant Joan, les tarifes, la pressió sobre els treballadors i el model comercial de les terminals. A la web foraena.cat es recolliran signatures per traslladar aquestes peticions al Parlament. Ho explica el president de l'Assemblea, Jaume Sastre.
13: Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com per exemple el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers doncs, tenen veu i vot i són els que marquen la política.
12: L'Assemblea també qüestiona la privatització parcial d'Aena l'any 2015 i defensa que per a un territori insular els aeroports són una infraestructura estratègica i essencial.
13: I una illa no tenim aves, això és la nostra porta d'entrada. És bestial que un servei públic posi per davant els dividends del 49% i d'aquest gran fons de voltors que s'entoguen el nas de la nostra situació.
12: La recollida de firmes ja és oberta i es mantindrà activa fins al novembre. Durant aquest temps, l'Assemblea vol donar a conèixer la seva proposta i recollir suports per reclamar un canvi en el model de gestió aeroportuària de les Illes.
14: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: 8:24, Alarm Forn, l'organització dedicada a documentar naufragis, n'ha documentat un d'una embarcació que feia la ruta entre Algèria i les Balears que hauria deixat 28 víctimes mortals, segons explica l'avís al Bàrbara dilluns passat. Tot això quan en les darreres hores han arribat a les costes de les Balears 111 persones migrants a bord de 6 embarcacions irregulars.
1: El darrer grup a bord d'una embarcació interceptada ahir passades les 8:30 del capvespre a la platja de Cala Marçal a Felanitx. A bord, 9 persones d'origen magrebí. Prèviament, durant el dia, havien arribat 5 barques més, dues a Formentera, una a Eivissa, una a Cabrera i una altra a Mallorca.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat la seva especial preocupació per Formentera i per la situació dels menors que hi arriben sense cap adult de referència.
2: Hi vàrem estar l'any passat amb una injecció extraordinària de més de 4 milions d'euros perquè poguessin fer front a la seva competència d'atenció en aquests menors sense deixar de fer altres competències que també mereixen i reclamen, com no pot ser d'altra manera, els ciutadans de Formentera, i hi tornarem a ser davant aquest insult constant per part del govern d'Espanya que fins i tot nega el problema.
0: De la plana estatal, el govern s'ha preparat per una possible nova arribada massiva de persones migrants a Ceuta, promoguda en xarxes socials per avui. Hi ha desplegats més de 800 policies nacionals i més de 700 guàrdies civils. Aquesta vegada, però, el Marroc ha fet un important desplegament militar i policial en frontera per evitar-ho.
1: En aquests moments es calcula que romanen a Ceuta entre 8.000 i 12.000 d'aquestes persones migrants, i centres dels quals serien nines menors d'edat. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que cap estigui desatesa.
3: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
1: Mentrestant, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistit en més presència del govern espanyol a la ciutat autònoma i també en la necessitat que es retornin totes les persones, diu, que queden a la ciutat al Marroc.
4: El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo. Y nosotros creemos que esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino, solamente tiene una salida.
1: Encara quant a l'entrada dels migrants, de les persones migrants a Ceuta, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha insistit aquest divendres que el seu país continuarà extremant la vigilància respecte d'Espanya. Insisteixen que la gran majoria dels països europeus comparteixen les mesures dràstiques que ha adoptat, com la suspensió, recordem, de l'acord Schengen amb la península Ibèrica.
0: I encara fora de les illes, terratrèmol de 4,8 graus a Granada, que ha deixat despreniments de material de façana, talls elèctrics i el desallotjament preventiu d'un edifici a més d'un bon ensurt entre la població.
1: L'epicentre ha estat a 2 quilòmetres de profunditat a la localitat d'Alendín, que està a uns 10 quilòmetres de la capital, i la sacsejada, passada la 1 de la matinada, s'ha sentit a la resta de la província de Granada, també a la costa d'Almeria i Màlaga, i fins i tot a punts de Jaén. Els danys menors s'han estès, de fet, a diferents localitats de l'àrea metropolitana granadina.
0: La Junta d'Andalusia ha activat la primera fase d'emergència. Hi ha hagut més de 200 telefonades a l'1-2.
1: I després del major terratrèmol, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat fins a 15 rèpliques menors d'entre 1,6 i 2,6 graus a la mateixa zona afectada, que també, de fet, comparteix una mateixa falla tectònica, i divendres ja n'hi va haver dos més precedents, en aquest cas de 2,3 i 3,7 graus.
0: Encara a Andalusia, aquest divendres cap vespre, el president de la Junta, Juanma Moreno, desplaçat a l'incendi de Niebla a Huelva, ha dit que es comença a entreveure la fi del devastador foc.
1: A més, ha anunciat un pla per evitar una nova situació com l'ha viscut en la crema de 31.000 hectàrees.
5: Un monstruo, un incendio terrible, cruento, difícil, peligrosísimo. Gracias a la audacia, a la profesionalidad y a la determinación de los distintos equipos, se ha ido cerrando. Si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio. Vamos a trabajar para hacer un plan de ir reduciendo la masa forestal de eucalipto y sustituyéndole por plantas autóctonas, los alcornoques, las encinas, chaparros.

0: Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. El govern activa avui el ple inumbal en fase de prealerta per risc de danes i tempestes a les Balears.
1: De fet, avui ja podria haver-hi precipitacions d'intensitat considerable a l'interior de Mallorca, que es troba en avís groc. L'executiu apunta que la intensitat dels fenòmens meteorològics adversos van a més a causa del canvi climàtic i que cal estar preparats.
0: Alarm Font, l'organització dedicada a documentar naufragis, n'ha notificat un d'una embarcació que feia la ruta entre Algèria i les Balears, que hauria deixat 28 víctimes mortals.
1: Mentrestant, ahir arribaren a les illes 6 embarcacions més amb 111 persones migrants a bord.
0: Un incendi aquesta mitjanit a un edifici de Palma ha deixat 7 afectats per intoxicació de fum, tots lleus.
1: El foc s'ha produït en el quadre elèctric ubicat a l'entrada de la finca i els veïnats s'han quedat atrapats pel fum, però finalment tot ha quedat en un gran esglai i cap ha hagut de ser traslladat a l'hospital.
0: Desconvocada la vaga del personal de terra de Swissport a l'aeroport de Palma.
1: Entre els compromisos hi ha el d'ampliar les jornades, contractar més hores i revisar les taules salarials.
0: Avui és dia 15, dia de la Mare de Déu d'agost, una jornada festiva que deixa les illes un bon grapat d'activitats.
1: L'acte principal serà a la Catedral de Mallorca amb la missa solemne de les 10:30, cantada per la Capella de la Seu. És una celebració que s'ajunta amb altres festivitats i actes a l'arxipèlag, una oferta d'activitat i concerts especialment atapeïda.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: I feim també ara l'habitual repàs dels titulars de portada de la premsa. Llegim al Menorca, la temporada de danes, les depressions d'aire aïllades en nivells alts, s'activa amb el risc de que siguin més violentes. S'afegeix que 2 anys després de les inundacions a Es Mercadal, la factura per a l'Ajuntament puja a 2,5 milions d'euros.
1: Fotografia de portada del diari menorquí pel pregó de les festes de Sant Llorenç de l'Aió a càrrec de l'educadora infantil a la Llorenca, Catalina Mercadal Cai. Es diu que va emocionar i il·lusionar amb ulls d'infant, més en petit. Al·lusió també al pregó de les festes de Sant Climent, en aquest cas a Maó, llegit pel geganter i fabioler Víctor Ponsarnau.
0: De la resta de l'actualitat de Menorca trobem també referències al que es qualifica de crisi de l'aigua.
1: Així que a Ciutadella es prohibeix regar els jardins de dia i baixarà la pressió de l'aigua de la xarxa i es castell s'impedeix rentar cotxes, barques i terrasses amb aigua potable.
0: A les Pitius, estant el Digital Formentera avui com Radio Illa, es fan ressò de la polèmica per les obres il·legals de Punta Prima.
1: Això és que gent per Formentera denuncia que s'unirà no les va detectar en aquestes obres il·legals i no va actuar fins que, diuen, el partit de l'oposició ho va fer públic.
0: I a la portada del periòdico d'Ibiza, el titular és Formentera rep més de 2,100 migrants amb barca gairebé la meitat de les Balears. I s'exposa la crítica de la presidenta Proens al govern central per abandonar, diu, l'illa Pitiusa.
1: De segona notícia, aquest diari diu la de l'activació del pla de prevenció de danes que seran, diu, més intenses i violentes.
0: Diari d'Ibiza aposta en la seva obertura per denunciar que el llac artificial de la festa egípcia a Sa Pedrera va menester al manco 170 tones d'aigua o calcula a partir de la seva superfície de 850 metres quadrats amb 20 centímetres de profunditat.
1: La fotografia és per les restes de l'incendi a la nau de la Fundació de Xalles del polígon de Monte Cristo, llegint que va donar un nou esglai en reactivar-se de nit i allargar així 13 hores i mitja el temps necessari per apagar-lo.
0: A Mallorca, l'última hora aposta també per destacar l'activació del pla de prevenció de danes més intenses i violentes amb protocols específics pels centres educatius.
1: Ens mostra més en portada la fotografia d'una parella de sollerics atrapats, es diu, a Colòmbia després del terratrèmol al país sud-americà. Igualment s'anticipa entrevista interior al director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, amb el titular La tendència a la baixa dels aqüífers ha estat constant durant 10 anys.
0: Finalment, Diari de Mallorca ha fet la tria de la desaparició de la Universitat de les Illes Balears d'entre els 1,000 millors centres del món, segons doncs, l'índex de Xangai per la seva notícia destacada.
1: Per la foto gran, el diari de Mallorca, més d'astronomia amb una lota que mira el cel a través d'un telescopi, Anita Sanfornés, a Montuïri, va ser per veure els parcells després de l'eclipsi. També una fotografia més petita del conseller de Turisme, Jaume Bausà, denunciant una pintada que diu el turisme mata la façana de la conselleria que dirigeix. I encara, titular secundari, per la construcció s'exposa de 6 piscines al dia a Mallorca enguany, si tenim comptes, i diu que aquest número d'infraestructures actualment ja sumen 58.600, segons dades del cadastre.
0: Fora de les illes, protagonisme per l'allargament de l'activitat de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura, que s'havia de començar a tancar l'any que ve, però arribarà al 2030. El País diu Sánchez, pel president del govern, allarga la vida de la nuclear per la crisi energètica. I El Mundo diu, el govern rectifica la seva doctrina energètica i allarga la vida d'Almaraz.
1: Per l'ABC, el títol és Almaraz resisteix i trenca el pla antinuclear de Sánchez, i La Vanguardia explica en subtítol a més que la decisió es justifica per la crisi d'Hormuz, enmig de les crítiques de Sumar al seu negoci de govern, el PSOE, el seu soci de govern, volen dir el PSOE, per incompliment d'acords.
0: Són les 8:36, això diuen les portades dels diaris. Fem una petita pausa i els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
5: Salutacions, molt bon dia. Tens per la informació esportiva i Ivetar Ràdio. Arriba l'hora de la veritat pel Real Mallorca. Avui comença la Lliga pel conjunt vermell. Una experiència diferent, ja que tornen a competir a segona després de 5 temporades consecutives a primera. I a priori és un dels candidats al retorn per la via ràpida a la màxima categoria de futbol espanyol. El primer test amb nota el tindrà a partir de les 9:30 de vespre davant un Real Valladolid en situació crítica, amb només 15 jugadors inscrits i amb una important crisi econòmica. De fet, estan a l'illa des d'ahir amb 24 jugadors, però bona part d'ells no podran jugar. El seu tècnic Fran Escrivà afronta aquesta circumstància amb resignació.
6: Yo lo he preparado con la idea de contar con todos. Puede ser que algún jugador no lo tenga, pero como eso no lo sé exactamente ahora quiénes van a estar y quiénes no, lo he preparado exactamente igual. Es decir, pese a tener alguna ausencia, hemos ganado, pues sería estupendo. Pero si no se da el resultado que queremos, no me van a oír excusas de ese tipo.
5: Cal afegir que de les 10 incorporacions fetes pel club de Pucela durant el mercat d'estiu, cap d'elles poden jugar, ja que ara mateix la Lliga prohibeix la seva inscripció. El d'avui serà un partit de respecte entre dos equips que han modificat moltes de les seves peces i que esperen donar el millor de si amb les seves circumstàncies. Luis García i Fran Escrivà a la prèvia del partit.
7: No tengo ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
6: Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos 6 primeros, eso sí que no la tengo.
5: Un partit el d'avui que pot marcar el camí del que serà una temporada llarga i dura amb 42 partits a la fase regular.
8: Dissabte tornem. Serà espectacular.
9: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
10: Serà de punyol vermell.
11: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
12: Trepidant, apassionant, divertida.
11: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
13: Això vull jo.
9: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
14: A primera!
11: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
14: Que repique!
11: A IB3 Ràdio.
5: De la primera jornada a la segona, ahir es va avançar un partit jugat a Zubieta. Real Sociedad B 0, Castelló 1, amb el gol d'Usman Càmara al minut 11 de partit, en un encontre on el filial Xuri Urdín va aparèixer al manco. Pablo Hernández és el tècnic del Castelló.
15: Cuando no matas el partido, pues puede pasar lo que ha pasado hoy, ¿no? Que es que te toca sufrir, te toca apretar los dientes en defensa. Y la verdad es que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Hemos también tenido un poco esa cara de suerte, que a lo mejor el año pasado muchos partidos no la teníamos, de esos fuerajuegos ajustados. Han caído a nuestro favor, pero bueno, al final contento por empezar con tres puntos. Es importante para nosotros y sabiendo que, bueno, que es el primer partido, ha sido una pretemporada corta y que hay mucho que mejorar.
5: El Club Esportiu Castelló, que es converteix, evidentment, a fer això més que arrencar, en el primer líder de la competició. Avui a les 5 es juga l'Andorra-Ceuta, a les 7 el Cádiz-Celta B, i a la 9 i mitja, com han sentit abans a la falca publicitària, el Real Mallorca-Real Valladolid. El secretari tècnic de l'U d'Eivissa, Michel Sanz, està treballant de valent al club blau i cert, i fins ara amb adquisicions de nivell top. El darrer, el del lateral dretà Pablo Busto. Amb 21 anys, Busto s'incorpora al projecte Pitius després de ser traspassat pel seu club, el Real Betis, a l'UD. Internacional, les categories sub-10 i sub-9, va debutar fins i tot amb el primer equip a primera a la temporada 2023-2024 davant del Granada. Un fitxatge de luxe per un equip que ja suma 4 incorporacions diferencials. Els davanters José Carlos Lazo i Manu Justo, el migcentre, el mallorquí Pedro Ortiz, així com el defensa, ja esmentat, Pablo Busto. De l'U d'Eivissa, hem de dir que ahir va jugar un partit de preparació, el tercer de la present pretemporada, amb un marcador que no deixa cap tipus de comentari. U d'Eivissa 5, Penya Esportiva Sant Eulàlia 0. Sentim a un dels golejadors, Javi Eslava.
16: Bien, creo que al final sigue siendo un partido de preparación para nosotros. Creo que estamos en el camino para llegar de las mejores condiciones a la jornada 1 contra Antequera, creo que es el objetivo. Asimilando cada semana lo que trabajamos, lo que nos pide el míster, intentar mejorar. Y bueno, sobre todo acoplarnos como equipo, que es el objetivo que tenemos, y creo que de momento estamos cumpliendo bien lo que trabajamos.
5: I ara el ja esmentat Busto, que ahir fins i tot també va jugar minuts a l'amistós de Val la Peña.
17: Bueno, pues muy cómodo desde que llegué ayer, pues bastante cómodo con todo. Es verdad que tenía ganas de estrenarme ya en el terreno de juego, y pues yo creo que bueno, me iré sintiendo mejor incluso con más juegos.
5: Pel que fa a la segona federació, ahir el Poblense se'n va dur la 53a edició del Trofeu de l'Agricultura després de derrotar l'Atlètic Balears per 1-0 amb gol de Miquel Alorda a la primera part. I pel que fa a la final autonòmica de la Copa Federació, el Porres es va classificar per les eliminatòries prèvies a la Copa del Rei després de superar a la Societat Esportiva Eivissa per 2-0 amb el gol d'Alberto Villapaus a la primera part i del mallorquí Albert Sastre al segon. Fibui Palma vol premiar la fidelitat del seguidor. D'aquesta forma, qui en buscant el president del club va avançar ahir que els socis que renovin el seu carnet d'abonats pagaran el mateix preu que la passada temporada. Els nouvinguts tindran un 10% més pel que fa a l'exercici anterior.
18: Pràcticament els preus, si fas un conjunt, és quasi igual que el de l'any passat.
5: En set incorporacions només 5 jugadors de l'any passat, haurà de treballar el nou tècnic Alex Formento, un roster del que està més que satisfet el director esportiu del club, Martí Josep Vives.
10: Ha anat tot rodat i no necessitat esperar a ningú, no necessitat esperar a trobar un jugador que entrés dins el perfil, perquè tots que han entrat dins el perfil eren els jugadors que volíem. I estic molt content per això.
5: I pel que fa a la selecció espanyola femenina, jugarà avui a les 7 el primer partit de preparació per al Mundial a la localitat alemana de Ludwigsburg i ho farà amb les balears Alba Torres, Elena Puello i Aina Ayuso Bagú a l'expedició. El combinat de Miguel Méndez s'enfrontarà a Alemanya, l'anfitrió del campionat, en el que serà el primer test de preparació. Després d'aquest amistós, la selecció tornarà a Espanya per enfrontar-se a Nigèria i Bèlgica en un torneig internacional que es disputarà a Terres Canàries. I anem tancant en futbol sala, i és que ahir els dos darrers finalistes de la Champions, Palma Futsal i Sporting de Portugal, es van veure les cares al pavelló Miquel Àngel Nadal amb motiu del trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume. Al final, partit molt entretingut, a un pavelló ple de gom a gom, i empat a 4 final. Un marcador que a la tanda de penals va quedar en 4-5 favorables portuguesos, que d'aquesta forma es van emportar el trofeu. Antonio Badío, tècnic del Palma, va valorar de forma positiva l'enfrontament davant el vigent campió d'Europa.
13: Bien, hemos visto muchas cosas, ¿no? Un jugador contra un gran rival, más allá que tenían baja, pero te obligan a jugar una intensidad y una agresividad muy, muy alta, donde ellos están más acostumbrados que nosotros, pero en línea general es un partido bastante bueno, un partido que no es típico de primer partido de pretemporada, se ha jugado a nivel muy alto contra un grandísimo rival y esto nos va a servir para mejorar, pero en línea general evidentemente hay muchas cosas que mejorar y que tenemos que hacer mejor, pero estoy contento con el partido que han realizado los chicos.
5: En les paraules d'Antonio Badío, ho deixam. Fins aquí els esports.

0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: IV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Dual de les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IV3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls.
5: Vuit i gairebé 49 minuts, seguim amb l'informatiu matí amb més notícies. Parlem ara de successos perquè un incendi aquesta mitjanit a un edifici de Palma del carrer Bonaire ha deixat 7 afectats per intoxicació de fum, tots lleus.
6: El foc s'ha produït en el quadre elèctric ubicat a l'entrada de la finca. Segons s'informa el 061, a causa de la gran quantitat de fum a l'escala, els veïnats han quedat atrapats dins els seus habitatges. Els serveis d'emergència han atès 7 persones d'entre 29 i 46 anys per intoxicació lleu per fum. De fet, no ha estat necessari fer cap trasllat a l'hospital.
5: I a la mà, un accident amb una moto aquàtica deixa un ferit de gravetat a les proximitats del port de Palma.
6: El 061 informa que la víctima va ser traslladada juntament amb el seu acompanyant al port de Ciutat i una vegada estabilitzada la persona ferida va ser derivada a l'Hospital de Son Espases en estat greu.
5: Hospitalitzada també en estat greu una dona després d'ofegar-se a la platja Oratori de Portals a Calvià.
6: Els socorristes la varen treure de l'aigua en situació de parada cardiorrespiratòria. Després de practicar-li maniobres de reanimació, la dona va recuperar el pols i va ser traslladada a l'UCI de Son Espases amb pronòstic crític.
5: Un menor ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases per un politraumatisme després de saltar l'aigua des d'una alçada de 8 metres a Calabarques.
6: Varen auxiliar-lo bombers, dues unitats de suport vital avançat del SAMU i l'helicòpter Samilana.
5: Més successos. La Policia Nacional ha detingut 3 joves després de desarticular un punt de droga a la Soledat que funcionava les 24 hores del dia.
6: La policia ja havia fet una inspecció en aquest immoble fa una setmana. El segon escorcoll es va fer després de detectar que hi seguien arribant consumidors per dificultar l'accés. Hi havia instal·lat una porta blindada i també hi havia un desguàs per desfer-se de les substàncies durant l'escorcoll. Els agents van decomissar diners en efectiu i més d'un quilo de drogues.
5: L'Ajuntament de Sencelles condemna els actes de violència sexual ocorreguts durant la festa de Sant Balat del passat 9 d'agost.
6: En un comunicat a xarxes socials, el consistori ha mostrat el seu rebuig a qualsevol forma de violència masclista. També trasllada suport a les víctimes i posa a la seva disposició informació i accés a recursos disponibles.
5: A tot això, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha reivindicat el paper dels punts lila com a porta d'entrada al sistema de protecció de la víctima. Un lloc on les dones agredides reben acompanyament i seguretat i des d'on accedeixen als recursos disponibles i, si cal, denuncien.
6: Durant la seva visita a Cabezón de Pisuerga, a Valladolid, per conèixer un d'aquests espais, Redondo ha agraït tots els pobles que han instal·lat punts violeta en les festes patronals perquè les dones, diu, puguin sentir-se segures i acompanyades.
7: La violencia está presente en nuestra sociedad, como el machismo está presente en nuestra sociedad. Es un problema estructural de derechos humanos, lo sabemos, pero es necesario que haya una proactividad, por supuesto, de las administraciones, pero también social, para encaminarnos hacia unas sociedades y unas fiestas libres absolutamente de violencias machistas.
5: En educació, la xarxa 03 i els sindicats Comissions, UGT i l'ESTEI reclamen a Inspecció Educativa que intervengui de manera immediata per assegurar que es compleixen les ràtios a les escoletes i no es duguin a terme altres irregularitats. Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la normativa en el primer cicle de l'educació infantil.
6: Denuncien que les educadores han d'assumir tasques de neteja a les aules i banys, a més d'encarregar-se de cuinar i de fer la bugada. La responsable d'ensenyament de Comissions, Josefina Ramis, diu que aquestes funcions són alienes a la seva categoria professional. A més, lamenta que a l'estiu s'incompleixen les ràtios, ja que es barregen infants de 0 a 6 anys sense cap tipus de reforç.
8: Una escoleta, estem parlant de que tenen 11 infants, nadons, quan som normativa te diu clarament que són 7. Després de la següent classe tenen 18 nins d'un a dos anys i la següent classe em paren a tornar a tenir 18 de 2 a 6. Que això sembla normatiu, diu que tu no pots mesclar.
6: Els sindicats reclamen posar fi a la precarietat que hi ha al sector d'ensenyament de 0 a 3 anys i impulsar la negociació d'un conveni autonòmic per millorar les condicions laborals.
5: 7 minuts per arribar a les 9, ara sí anem amb la cultura.

0: I vol xerrar d'una nova estrena d'aquesta casa. Futur en Joc és un nou programa d'Ivetres Televisió dedicat a descobrir les persones i les històries que representen el present i, sobretot, el futur de l'esport balear.
1: És una mirada propera i humana a la realitat de les noves generacions d'esportistes que destaquen pel seu talent i també pels valors com l'esforç, la constància i la capacitat de superació i de totes les persones que fan possible l'esport base. Coneixerem el seu dia a dia en els entrenaments i també en les competicions amb una àmplia varietat de disciplines, des de futbol i bàsquet fins a la gimnàstica, el triatló, el windsurf i l'atletisme, entre d'altres. Una diversitat que es mostra de la riquesa de l'esport balear i les diferents maneres de viure'l.
0: L'estrena de Futur en Joc serà avui a les 11:30 a Ivetres Televisió amb un primer episodi per conèixer Nadara, una nina que gaudeix del taekwondo i el futbol per igual. També inclou la final del campionat femení júnior de bàsquet des del poliesportiu d'Alcúdia i l'entrevista a Sebastián Navarro, campió de lluita greco-romana d'Espanya U15.

0: Hem encetat el tercer cap de setmana d'agost, marcat pel dia de festa religiosa, que és avui, amb la Mare de Déu d'Agost. Tindrà com acte principal a la Catedral de Mallorca la missa solemne de les 10:30 del matí i que serà cantada per la Capella de la Seu. Avui, però, també hi ha altres festivitats locals, com la de Sant Roc, a l'Aró, que avui capvespre viurà la seva reconeguda desfilada de carrosses i posterior rebel·la.
1: A les 6:30 a Montuïri sortiran a més els cossiers que acabaran a l'església de Sant Bartomeu amb el ball a la gentil senyora en el marc d'aquest dia de la Mare de Déu d'agost, i a les 9, després de la missa, a Sant Vicenç de Sacala d'Eivissa, concert a càrrec del grup de danses d'Alzira i sa colla de la Britja, de qui escoltem de fons aquesta formenterera o llarga de la Mola. Per cert, que no serà l'única colla que ballarà avui. La de Portmany dirigirà la ballada popular a la cova de Santa Agnes, de Sant Antoni, a partir de les 8, i a Formentera, a la plaça de l'església de Sant Ferran, en el marc també de les festes de la Mare de Déu, hi haurà ball a càrrec dels Xacoters i el Pastorell, serà a les 9, i després actuacions de l'artista Jackie Lazari i darrer de folk.
0: I encara en el marc de les celebracions de la Mare de Déu d'agost, a les 8, a l'església de Muro, serà el torn de l'espectacle El Vol Màgic,
1: que és una fusió entre dansa contemporània i creació sonora que corre a càrrec de la coreògrafa mallorquina Mar Aguiló i també del músic i antropòleg Chema González.
0: I ara canviem de registre. Vine'm a buscar.

0: El cantant català Alfred García Torà es claustra de Maó. Serà a partir de les 9.
1: Reflectida l'aigua, la llum de l'estiu. Vam cantar cançons fins que es va fer de nit.
0: I passam a la clàssica per anunciar una nova cita amb el Festival de Música de Pollença.
2: Que ens oferirà una vetllada avui d'obres de Mozart a càrrec de l'Orquestra Barroca de Friburg, a Alemanya, i amb la veu de la reconeguda soprano amb origen a l'illa de Trinidad, Jeanine de Vic, a les 10 de la nit.
0: I ara sí, ens posam definitivament marxosos, perquè a les 6 del capvespre el quarter general Luque d'Inca tornem a tenir una nova edició de la festa amb música dels anys 2000 que duen per títol L'estiu de la teva vida.
3: Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé.
2: Una cita que aquesta ocasió té de cap de cartell ni més ni manco que aquest que escoltam, David Bustamante. A més, anuncia la participació de Rosa López en la Caja de Pandora, Diabètiques Acelerades i Orris Camoy. No serà aquesta, però, l'única vouxa del capvespre d'avui dissabte, l'Auditori d'Escaló de Soli, a Sant Josep. També a partir de les 6, Sol Post a Soli Jove amb Soge Culebra, Xema Ribas i Cero.
0: I més de concerts, en aquest cas al Parc de Naraveta de Porreres, i tindrem les actuacions de Figa Flowers, Pal de Gai, Aerosol i Bonaventura a partir de les 10. I qui vulgui ballar, qui sigui prop de sa poble. Festival de Jazz de sa poble, ha organitzat una trobada oberta de ball amb l'Indie Hop, Swing i Jazz. Captivates me, hot rhythm stimulates me, come on, swing it by, swing for the same. I ara sí, convidam el repàs amb l'agenda amb la proposta del grup de més ressò internacional anunciat fa mesos, actuen avui al Jardí de Magaluf de Corts.

El Jardí de Magaluf repassaran la seva trajectòria de 30 anys amb les seves fusions de pop-rock, grans harmonies i folk cèltic.

0: Bon dia, han tocat les 9, repassem ara els principals titulars. El govern activa la prealerta del pla inumbal per risc de danes i tempestes a les Balears.
1: Avui ja hi podria haver de fet precipitacions intenses considerables a l'interior de Mallorca, que es troben a vis groc, de fet. El govern apunta que la intensitat dels fenòmens meteorològics adversos va a més a causa del canvi climàtic i cal estar preparats. Margalida Proens.
2: Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa 1 any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
0: Alarm Font, l'organització dedicada a documentar naufragis, n'ha notificat un d'una embarcació en la ruta d'Algèria-Balears que hauria deixat 28 víctimes mortals.
1: En el mateix trajecte migratori aquest divendres han arribat a les Balears 6 embarcacions amb 111 persones migrants a bord.
0: Més coses, un incendi a mitjanit en un edifici del carrer Bonaire de Palma ha deixat 7 afectats per intoxicació de fum, tots lleus.
1: El foc s'ha produït en el quadre elèctric i el fum ha deixat aquests veïnats atrapats fins que els han auxiliat els bombers.
0: Desconvocada la vaga del personal de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
1: Entre els compromisos hi ha el de contractar els treballadors durant més hores i també revisar les seves taules salarials.
0: Per cert, sopar a la fresca Ciutadella contra la saturació turística i per recuperar els espais públics per a residents.
1: L'ha organitzat Via Menorca i el GOP. Rita Pons, col·laboradora de Via Menorca, i Guillem Llorenç, veu i lletrista de Rudimentari.
3: El tipus de feina que genera el turisme és cada vegada més precari, la falta d'aigua, la falta d'habitatge i tot això ho veiem en monocultiu turístic, bàsicament. Que la nostra economia es basi en el turisme fa que cada vegada siguem més pobres i visquem pitjor.
4: Veus que teu com realment ja no te sents còmode, sents que quasi tu ets el segon actor i el protagonista és el turista, tot està enfocat en el turisme i aquest discurs jo crec que ja cansa.
0: Fora de les Illes, terratrèmol de 4,8 graus a Granada.
1: Que ha deixat despreniments de material de façanes, talls elèctrics i el desallotjament preventiu d'un edifici a més d'un bon esglai entre la població.
0: I el govern s'ha preparat per una possible nova arribada massiva de persones migrants a Ceuta, promoguda en xarxes socials, per avui. Aquesta vegada, però, el Marroc ha fet un important desplegament militar i policial en frontera per evitar-ho.
1: En aquests moments es calcula que romanen a Ceuta entre 8.000 i 12.000 d'aquestes persones migrants que entraren el dia 30 de juliol, 600 de les quals serien nines menors d'edat. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que cap d'aquestes nines estigui desatesa.
5: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se está produciendo una situación como la que usted comenta.
0: Avui és dia 15, dia de la Mare de Déu d'agost, una jornada festiva que deixa les Illes un bon grapat d'activitats.
1: I l'acte principal serà la Catedral de Mallorca amb la missa solemne de les 10:30 del matí, que serà cantada per la Capella de la Seu, una celebració que s'ajunta amb altres festivitats, deixant a l'arxipèlag una oferta d'activitats i concerts especialment variada.
0: 9:04, tornem amb la informació actualitzada a les 10. Comença ara IB3 Ràdio, La Gran Vida.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Molt bon dia, com anam? Benvingudes, benvinguts. Una setmana més a La Gran Vida. Ja sabeu que aquest magazine d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, vos acompanyarem avui des de les 9 fins a les 11 del migdia per contar-vos tot allò que passa arreu de les illes. Truis, festes, actualitat, tot allò que passa a les nostres illes vos ho contarem aquí, a IB3 Ràdio. Avui farem un bot fins a Set Salines perquè allà comencen les seves festes de Sant Bartomeu. També coneixerem la festa de la Capta, la Neofesta, o ja podríem dir tradició perquè compleix 16 anys aquesta Neofesta de la Capta dins els actes de Sant Bartomeu, en aquest cas de Consell. També tindrem en David Arraez, com sempre, el nostre coach de comunicació, i na Teresa Ramos, que com cada setmana ens fa un poquet de teràpia de parella. I una segona hora on pegarem un bo fins a Inca, perquè farem un viatge en el temps. En aquest cas anirem fins als anys 2000-2001, quan arribava el famós concurs de televisió Operación Triunfo, que va donar la fama a grans artistes que avui tots reconeixem. Bé, i doncs, na Rosa López, aquella guanyadora primera, na Rosa d'Espanya, que diuen, va ser la guanyadora, i aquest dissabte, avui mateix, és a Inca, acompanyada de el seu company en Bustamante. Tot això a El Verano de tu Vida, un remenat que ha muntat el DJ i organitzador de truis i remenats, Jaume Colombas. També pegarem un bot fins a Sóller, on també fan les festes de Sant Bartomeu, i com no podia ser d'altra manera, vos contarem tot allò que passa arreu de les illes en l'actualitat del dia a dia. Bé, tot això, en aquest programa tenim dues hores d'entreteniment aquí a la ràdio pública de les Illes Balears, i ja sabeu que si voleu donar la vostra opinió, mos direu allà on anireu, si voleu anar ara a la platja, si estàu a un poble que està en festes, qualsevol racó de les illes, teniu aquest WhatsApp que podeu escriure.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Això mateix, aquest és el nostre WhatsApp, així que allà esperam, volen saber quins són els vostres truis, els vostres remenats durant aquest cap de setmana, que nosaltres també vos hi acompanyarem. Així que no en parlem més i començam.

0: Vinga, idò, ara començam el nostre programa d'avui i ho feim fent una passejada, en aquest cas, per les festes de Sant Bartomeu de Set Salines, a Mallorca. En aquest municipi de Silla tenen preparat tot un grapat d'activitats dins les seves festes patronals i per això, per xerrar-ne, per saber exactament tots els detalls d'aquestes festes, de com són les tradicions d'aquest poble durant les seves festes patronals, tenim en Guillem Mas, que es balla de Set Salines. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Bueno,
1: gràcies per aquesta convidada.
0: No, a vosaltres, perquè sabem que perquè fan ja a dins festes. Eh? Conta-m'ho, com comencen aquestes festes de Sant Bartomeu, a Set Salines?
1: Bueno, aquestes festes han començat beníssim. Ahir vàrem posar amb escena, vàrem presentar el nou caparrot de Set Salines, en Salat, que l'acollida va ser molt bona. I esperem que, bueno, ja per tota la vida de les salines, per tots els nous salines i salineres que podran disfrutar, pues, va ser una jornada històrica. Moltes gràcies a les quines joves de les salines que han fet feina durant tot aquest any per aquí, per aquesta meravella.
0: Bueno, en Salat és un caparrot que vau de fer, que ha posat en marxa, i segons hem vist a les xarxes socials hi ha una intenció molt clara, i és que tothom se faci una foto amb en Salat, no?
1: Bueno, està clar. Està clar. Tots els saliners i salineres durant aquestes festes de Sant Bartomeu volen de fer una foto amb en Salat, molts i ja la molt varen fer, però... Mm-hmm. I molts altres de les festes ja havien tingut la sort de fer l'amor. I esperen que bueno, la cuida va ser molt bona, esperen que tingui molta, molt bona repercussió i sigui... Que tot el salineu s'ho sentin feu. Això és un poc
0: objectiu. Bueno, clar, que en el final aquest personatge ensalat, aquest caparrot, formi part de la cultura popular del municipi, clar que sí. Bueno, a les salines estem acostumats a, o sabem, feis les corregudes, els sopars de germanor, feis... Bé, ara teniu ensalat, però a part d'això... Quina creus que és l'activitat, aquella festa dins Sant Bartomeu que no pot fallar?
1: Bueno, des de fa ja és tradició l'espigolada, que és una festa infantil

0: de Bartomeu, el càrrec d'Antoni Moreno, un personatge, personatge històric de
1: les Salines.
0: Sí, i estan entusionats amb aquestes festes que van començar ahir i duraran fins el darrer dissabte d'agost sense festa del cavall. Que
1: clar,
0: ja, que perquè... també és, ja, ja és una cita clau en el calendari mallorquí de festes.
1: Clar, això anava a dir, perquè no només teniu Sant Bartomeu com a tal, sinó que a més hi ha dins aquestes activitats de Sant Bartomeu la festa del cavall, que com tu bé deies, ja s'ha convertit en una tradició també. Conta-ho-mos, com la gent se prepara per aquests dies?
0: Bueno, la gent està entusiasmada, la festa sempre li cal bé a tothom. Segurament sempre falta alterar qualcú, des d'aquí ja demanem per a qui li puguin causar qualque inconvenient. Entenc que la gent, l'endemà, hi ha gent que fa feina i els dies serveixen a joves que acaben fins a les 6 de la matinada, pues, entenc que causi qualque molèstia, però són dies de disfrutar, són dies d'estar en família, de passar l'hora amb amics, i són dies de disfrutar de Sant Bartomeu, disfrutar de les Salines, que molt ho mereixem.
1: Clar que sí. A més, com dic jo, que en els pobles, en el final, tu, ara ho veu, no, la gent, no tothom pot fer feina en el poble, per tant, a lo millor allà on fan feina no és festa i acaben a l'estàndard d'en la nit i l'endemà han d'anar a fer feina, però la qüestió és que la gent aguanta i participa i això
0: molta
1: és...
0: Gent, molta gent de les Salines fa feina en el nostre nucli costès, a Colònia, i a la Colònia, lògicament, en el mes d'agost no és festa.
1: Clar.
0: És molta feina. I per això, però a part d'això, segur que encara els hi queden forces per disfrutar de la festa de les Salines i tothom els ho disfrutarà.
1: Bueno, i mira, una cosa que no sabia i m'ha sorprès també, que nosaltres, jo aquí som de Consell, que d'allà també hi feim Sant Bartomeu, m'ha sorprès que feia la pujada d'espal, no?
0: Sí, el dia de joc tradicional, el dia corregut de joies, el dia 24 d'hora baixa, fèiem un pot de pal ensabonar, rompo d'olles...
1: Això, sabeu que aquests pobles que feien Sant Bartomeu m'agrada pujar a espalt, que t'apareix una monada. Res, idò, Val, moltes gràcies per acompanyar-nos, que sigui lleu aquests 15 dies de festes i ànims i bona festa.
0: Moltes gràcies i molt bon Sant Bartomeu a tots.
1: Gràcies.
0: I que heu convidat a Sant Salines amb molt.
1: Gràcies, que vagi bé. Adéu.

Idò, continuem aquí en La Gran Vida i si fa un moment érem a Ses Salines, en Sant Bartomeu, jo li deia, jo aquí som de Consell, avui és festa grossa, avui comencen les festes, s'han posat ja les banderes, s'han tirat els primers coets i d'aquí una estoneta començarà a estruir de la capta, perquè avui, dissabte 15, comencen les festes sempre amb aquesta, podríem dir, neofesta, tot i que ja compleix 16 anys, no sabem fins quin punt és una neofesta o ja forma part de la tradició, a més perquè aquesta festa de la capta té el seu origen a l'any 1720, quan començaren les primeres festes de Sant Bartomeu d'aquest municipi de Mallorca. Bé, idò, què vos pareix, Simon? Anem fins allà i, en aquest cas, tenim per telèfon la Quinta Major del 2026.

0: Idò, sí, escoltau les xeremies, escoltau la crida, perquè d'aquí a res, dues horetes, com aquell qui diu, serà nova Quinta Major, hi ha Quinto i Quinta Major, en aquest cas, en la Llucia Frontera i en Jordi Mir Olmo. Els dos han estat escollits, Quinto i Quinta Major, a través de les eleccions que s'hi fan a finals del mes de juliol i que tot el poble, major de 16 anys, voten i trien quins seran els representants del municipi els propers 365 dies. Bé, doncs, avui arriba el dia on s'han d'acomiadar els quintos actuals i donar el relleu, passar la bandera de Consell, la bandera de Mallorca, en els nous quinto i quinta major. Bé, doncs, crec que podem xerrar, perquè hi ha nervis, falten pocs minuts, però podem xerrar amb la quinta major, na Llucia. Hola, Llucia, bon dia.
1: Hola, Raül.
0: Com estàs? Estàs nerviosa?
1: Bé, un poc, ara que estem aquí ja un poc de nervis, però bueno.
0: Ja arriba, bé. No? Ja arriba, sí. Ja arriba el moment. Escolta,
1: sí, molt contenta.
0: Supos jo que, després intentant xerrar amb en Jordi, supos jo que hi ha nervis perquè ja és el moment, però tu en qualque moment, aquests darrers anys que has participat en Tenca la Capta, t'havies imaginat que series la quinta major?
1: Jo no ho vaig imaginar mai, però sempre m'havia fet ganes poder ser una quinta de Consell i estic molt contenta d'haver pogut ser un guany de quinta.
0: Bueno, una data important i sobretot sí. Perquè la gent vos ha triat, és a dir, hi ha hagut unes eleccions i han decidit que sigueu vosaltres els quintos. D'aquí una horeta o una horeta i mitja rebreu aquestes banderes i començarà a estruir. Clar, això s'allargarà avui, no? Hi haurà truï fin tard.
1: Sí, avui hi haurà molta festa, espero que tothom se passi molt bé i espero celebrar molt tots junts, tots els de Consell, les nostres quintes i tot el poble.
0: Llucia, i jo me deman, sé que ara, bé, el discurs es pregó oficial, diguéssim, en ses paraules habituals, allò de consellers i conselleres, obriu portals i finestres en senyal de festes, però després, cap vespre, teniu el vostre pregó de la capta de sa ruta. Ja ho teniu preparat o això serà improvisat?
1: No, jo en Jordi ja tenim més o menys el que hem de dir del pregó per fer una idea de tots els punts que volem expressar cap a tots els de Consell i més o menys sí. Tenim una idea de lo que direm.
0: Molt bé. Una idea i llavors ja ho veurem, no? Perquè clar...
1: Sí, després.
0: Llavors, potser en són nervis, surt una
1: no,
0: altra cosa.
1: No, sortirà tot.
0: Bueno, exacte, és igual. Exacte. Lo important és que vos ho passeu bé i que hi sí. Participeu. A més, clar, enguany rebreu ara ses banderes, començarà sa ruta i compta-mos, per la gent que mos escolta, que no sap o no ha vengut mai a la capta, què fareu primer? Ara és de matí, després de ja rebre ses banderes i tenies permís de sa bellesa, quin és el següent pas? Què heu de fer?
1: Després anem als quintos per als comerços locals a fer la recollida de joies, que cada local ens dona una botella de vi, el que ells vulguin del local, i les hem de recollir de tots els quintos. I després pujam a la plaça, hi haurà una vermutada, i després tots junts anirem a dinar. Més o menys que els qui vulguin dinar, i després de les 4 començarem la ruta de la capta.
0: La ruta de la capta, que és com la ruta des de matí, però ja amb sí. Trull i festa, no?
1: Ja amb més gent...
0: amb batucades, ja, no? I xarangues i tot això.
1: Els xarangues i tots junts.
0: Bueno, sí. Perquè és de matí, ara d'aquí una estona, a les 12, quan hagin demanat permís a la bellesa per començar les festes, hi haurà el ball d'escaparrots, els xeremiers, aquesta ruta sí. De la capta tradicional, que com tu bé deies, tot allò que aneu recoint, llavors se guarda per dia 24 les joies de Sant Bartomeu, que és les corregudes d'Escós, que se fan precisament en el carrer Sant Bartomeu. Bé, idò, Llucia, crec que estàs acompanyada per aquí amb en Pere Company, que és el president de l'associació Escol·lectiu de la Capta. Crec que el tenim per aquí, en en Pere, però abans de xerrar amb ell, feim una cosa, escoltam una cançó i ara tornem.

0: I de continuar amb mi, ara xerràvem amb Llucia, quinta major del Consell, que ha estat escollida juntament amb en Jordi Mir Olmo, que d'aquí a no res seran o rebran la bandera de Consell, la bandera de Mallorca, i a partir d'aquell moment seran ja els nous quinto i quinta major 2026, 365 dies per representar el municipi, però avui, sense cap dubte, és el seu dia gran, el dia important, el dia de la capta, on bueno, comencen ara la tasca fins a bueno, passada la mitjanit. Però tot això ho organitza, ho du a capdavant una associació cultural, Es Col·lectiu, que va començar ara, com dèiem, fa 16 anys amb Es Col·lectiu de la Capta, i que ara ja és una associació cultural que fa moltíssimes altres coses a part d'aquesta neofesta, que com dèiem abans, ja moltes d'aquestes neofestes, com es MUC o Sant Balet de Sencelles, també es plantegen si ja no són neofestes i són ja tradició. Per això saludam el seu president, en Pere Company. Bon dia, Pere.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, Pere, avui vol tenir un dia llarg, un dia intens, molts esperen els consellers. D'aquí no res hi haurà el permís de capta en sa bellesa, les autoritats, en tota sa gent que hi participa. Després el Ball dels Caparrots i des de l'any passat i enguany un poc més, Vermut Nostrum, una mostra de vermut de ses Balears, no?
1: Sí, l'any passat vàrem introduir això, aquesta vermutada, i va anar bastant bé, i enguany pues, hem volgut incloure encara més vermuteries i fèiem com una fira del vermut i per incentivar un poc totes les vermuteries de Mallorca i el nostre producte local d'aquí de la zona.
0: Bueno, gent que vendrà a veure aquest permís de capta, a veure el Ball dels Caparrots, també hi actua Rebrot, a Xeremies de Consell, que hi posen música, i a més una xaranga, no?
1: Exacte, tenim la xaranga una ronda més, més les associacions de Rebrot i Xeremies de Consell, i bé, per animar una mica la festa.
0: I tot això a banda de dinar, perquè després han d'anar a dinar, i després cap vespre és quan comença la festa grossa, diguéssim, amb la ruta de la capta i tota una revetlla d'hora bauxa important. Qui és qui ve enguany en aquesta revetlla?
1: Aquí tenim festa tot el dia. Ja han començat amb la capta menuda, amb tallers pels petits, pel ben menú, per fer un pot de cantera, i bé, tot el que tu has dit, permís de capta i amb Vermut Nostrum. Després fem un dinar que li donen col·laboració en el bar del poble, i a partir de l'hora baixa fem aquesta capta, més de festa, amb els DJs Titi, els DJs Escalas, DJs Spotify, DJs Miqui Calç, DJ Diablos i DJ Dim Bailola. En bueno, tenim per estona.
0: Anava a dir, ni crec que n'hi ha per estona. N'hi ha per estona.
1: A partir de les 6 aquí de vora la plaça.
0: Molt bé, perfecte. Idò, res, Pere, moltíssimes gràcies. Te deixam que vagi bé aquesta festa, aquesta la capta 2026, i jo tot d'una amb acabar d'aquí, corrent-sos cap a Consell. Que vagi bé.
1: Molt bé. Bon, esperam a tots i a totes. Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Primer dia de prealerta d'emergències per risc de pluges intenses com que poden provocar inundacions a l'interior de Mallorca. De fet, a la una del capvespre s'activarà l'avís groc de l'AMET per un perill que també hem de dir inicialment és baix, de que plogui fins a 25 litres per metre quadrat en una hora i també que pugui caure calabruix o pedregada. Igualment, pel mateix enredola, amb el mateix nivell d'avís groc, està actiu un dia més l'avís per temperatura màxima de fins a 37 graus. Margalida Provenç, presidenta del govern, l'anuncia aquest divendres de l'activació de nivell preventiu del Pla Inumbal.
2: Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
1: El cas és que en aquest context fora de les illes ja hi ha tornat a haver tempestes i inundacions fins i tot. Ara mateix, o fa uns minuts, l'aeroport de Màlaga ha informat de la regulació del trànsit aeri en les seves operacions per nuclis tempestuosos als voltants. A més, més enfora, Gran Bretanya, l'aeroport de Heathrow ha hagut de restringir avui de matí l'accés a 2 de les seves terminals per inundacions. I tornant a les illes, i quant a un altre extrem meteorològic, avui el nivell màxim de perill per incendi forestal a les Balears és extrem justament a bona part de l'arxipèlag, i on no és, tanmateix, és molt elevat. Això d'acord amb el part diari d'alerta foc de la Conselleria del Medi Natural. Més coses. L'ONG Alan Forn ha informat del naufragi les darreres hores d'una embarcació en la ruta Algèria-Balears que, segons la mateixa font, podria haver deixat 28 víctimes mortals, que serien les que viatjaven a bord d'aquesta barca. En el mateix trajecte migratori, Algèria-Balears, aquest divendres, per cert, han arribat a les Balears 6 embarcacions amb 111 persones migrants a bord. I aquesta mitjanit, un incendi a un edifici del carrer Bonaire de Palma ha deixat 7 afectats per intoxicació lleu de fum. El foc ha començat en un quadre elèctric i els veïnats s'han quedat atrapats per aquesta fumarada fins que no els han auxiliat els bombers. En l'àmbit dels succeïts, també hem conegut avui de matí que la Policia Nacional a Manacor ha detingut un home com a presumpte autor de fins a 14 robatoris amb força dins d'un mateix aparcament comunitari, concretament a 6 trasters i 8 vehicles. Entre el robat, informa la policia, hi ha 3.258 euros en efectiu, documentació personal, targetes bancàries, ulleres de sol i sabatilles esportives, a més d'altres objectes. I acabarem fent el ressò del sopar a la fresca que hi ha hagut ahir vespre a Ciutadella contra la saturació turística i també per recuperar i reivindicar els espais públics per als residents. L'han organitzat el GOP i també Via Menorca, entitat a la qual pertany Rita Pons.
3: El tipus de feina que genera el turisme és cada vegada més precari, la falta d'aigua, la falta d'habitatge i tot això ho veiem en monocultiu turístic, bàsicament. Que la nostra economia es basi en el turisme fa que cada vegada siguem més pobres i visquem pitjor.
1: Per cert, que fora de les illes aquesta matinada hi ha hagut un terratrèmol de 4,8 graus a Granada, que no ha deixat cap víctima personal, però sí nombrosos danys materials, com ara despreniments de façanes i també talls de l'energia elèctrica. Fins aquí les notícies de les 10. IB3 Ràdio, més informació a l'emissora pública d'aquí a una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Vinga, són, passen uns minuts de les 10, amb bon dissabte, dia 15 d'agost, i ja sabeu que vos acompanyam fins a les 11 aquí a La Gran Vida i IB3 Ràdio per saber tot allò que passa arreu de les Illes Balears. Hem estat a les Salines, hem estat a Consell, perquè estan de festa, allà hi celebren Sant Bartomeu, ja hi ha molt de trull, i en Pere Company, membre de la CAPTA, mos deia: avui tenim festa fins tard, i un dels DJs que ens ha nomenat el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ara anirem a xerrar amb ell, però penseu que en aquesta hora tenim moltes coses més. Per què? Perquè també anirem no només a Solla, perquè són les festes de Sant Bartomeu, sinó també a Montuïri, perquè també són les festes de Sant Bartomeu. I a Inca no són les festes patronals, però han muntat un trull cargros. De fet, hi ha trens especials. Després ens ho contarà en Jaume Colombàs, perquè ha fet com un retrobament d'Operació Triunfo amb Rosa López i David Bustamante, que avui ompliran la nit d'aquesta nit d'estiu a Inca. Tot això fins a les 11 d'avui dissabte, vos contarem tot allò que passa arreu de les Balears, i recordeu que tenim un telèfon WhatsApp per saber què heu de fer vosaltres, on aneu, on sou, què dinareu, què sopareu, anireu de festa, no. I aquest és el WhatsApp. Ara, després vos ho posarem, perquè ara no el tenim, però que vos pareix si anem a, en aquest cas, a començar aquesta segona hora de La Gran Vida.
0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Idò, sí, en aquesta La Gran Vida avui fem un repàs a tots aquests pobles i ciutats que celebren les seves festes de Sant Bartomeu. Avui a Solla, en aquest cas, hi tenen ja preparat diferents activitats. En aquest cas, avui s'hi farà Sarta Solla. A més, durant tota aquesta setmana hi ha tot tipus d'activitat dins les seves festes de Sant Bartomeu. Bueno, idò, si van vos xerràvem de que en aquest cas un DJ concret anava també a la CAPTA, han dit, idò, sap que telefonarem en aquest solleric, men que mos conta. És Nescalas DJ, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, rei, com estàs?
1: Tot bé? Molt bé, ja ho veu, nosaltres aquí entretinguts,
2: Fantàstic.
1: S'ha criat de trulls pel món. Mem, escolta'm, com t'ho prepares? Tu com a solleric, com te prepares aquestes festes de Sant Bartomeu? I després ja m'ho diràs, perquè crec que tens un poquet de gira, però com a solleric, com prepares les festes?
2: Bueno, és a dir, està clar que sempre les festes del poble d'un sempre són especials, no? Bueno, ara tenim les festes del nostre patró, Sant Bartomeu, i res, tampoc, no te vull dir que hi hagi una preparació molt especial, havent que dir, preparar-se per aquests dies de festa, disfrutar-los i ja està.
1: I ja està, combinar-ho com pots, supos, no? Perquè, clar, tu aquí, això, fas gira cap aquí i cap allà, llavors de poder combinar, poder quedar en el teu poble, no?
2: Sí, sí, per sort sí, és a dir, bueno, tens la sort que tens bastant de trull durant tot l'estiu, com la major part de DJs. El que tu dius, hem d'anar cap a una banda i cap a l'altra, però te dic que sempre els caps de setmana de festa sempre els me reservo per estar en el meu poble.
1: És a dir,
2: és a dir que sí, que és un moment que no m'agrada anar cap aquí, cap allà. I si tens la sort, perquè no sempre és possible, si tens la sort d'aquest cap de setmana pinxar les festes, pues fantàstic. I si no, m'agafes cap de setmana de lliure i ja està.
1: És a dir, enguany tu pinxes en el teu poble o no?
2: És així, sí. Sí. Divendres que ve, dia 21, que és la nit jove, sí que estiré pinxant a les festes.
1: És a dir, tu te reserves. És a dir, aquest dia en escales està reservat. Aquest dia és de...
2: Aquest dia no me mou de solla.
1: No te mou de solla. Que te toca fer feina? Far feina. Que no, acabes de ser per solla tranquil·lament, sense passar pena, no?
2: Aquesta és l'idea.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, ara fa un moment, en Pere Company, del col·lectiu, de Consell, mos deia, bueno, avui vespre tenim festa fins tard, i un dels DJs que ha nomenat has estat tu. Així que dic, bueno, mira, que millor que xerrar amb ell, que també està de festa avui, bon dissabte, 15 d'agost. Quin remenat tens? A part de Consell, vas a qualque altra banda o en un lloc ja n'hi ha bastament?
2: Sí, bueno, avui, pues bueno, això, tinc la sort de venir a la capta, m'ho fa molt de ganes, la veritat. I després, just en va acabar, jo la meva sessió, si tot va bé, acabarà més o menys a les 10. I després me'n vaig cap a l'esport de Vall de Mossa, que són les teves festes, allà a la
1: Ah,
2: Marina.
1: també són les festes d'esport de Vall de Mossa. Bueno, jo t'ho dic.
2: Exacte, i allà pues, faré el tancament de la festa.
1: I llavors ja cap a casa teva, no?
2: I després ja cap a casa, que ja n'hi ha. Ja
1: Que
2: n'hi
1: ja
2: ha.
1: n'hi ha, que ja n'hi ha. Clar, és que això de sa vida... Després si remo menjar un colom vas, perquè ha muntat també un remenat avui a Inca, però, clar, això de sa vida de GJ, s'estiu se vol fa feixuc, o no? Sa vida...
2: Sí, a més,
1: Sí.
2: a part hem de tenir en compte que fa molta calor,
1: Clar.
2: que el que dèiem, per amunt i per avall, i... però bé, jo, cert per jo, perquè també no puc
1: Clar,
2: tornar per jo,
1: cadascú.
2: òbviament, però jo és que, clar, m'agrada molt, és la meva passió,
1: Clar.
2: i de fet me considero molt afortunat, perquè al final estic fent feina d'algo, m'estic guanyant la vida amb algo que m'agrada, per tant, el que sempre se diu, no?, que deixa de ser una feina.

0: i bueno, i tenen ganes de truc i volen venir. Òbviament, els hi diria que venguessin divendres dia 21
1: Ah,
0: perquè
1: clar,
0: estic
1: que
0: jo
1: seràs.
0: vacant. I després vos diria que l'altre dia important seria el dia 24, que és el dia de Sant
1: Sí.
0: Bartomeu, que és el dia que se fan els correfocs allà a Sóller,
1: Ah, molt bé, molt
0: que
1: bé.
0: hi ha un grup de dimonis, que són els esclatabutzes, com pot veure és un nom
1: Sí,
0: molt visceral,
1: potent,
0: però...
1: potent, potent, potent.
0: I res, i se fa pues això,
1: Tenen
0: els correfocs, fan...
1: una vibra, perquè per qui no ho sàpiga, la vibra és la femella del drac, cosa que jo vaig descobrir amb els esclatabutzes de Sóller. És a dir, una vibra és un drac, però femella, és així. Idò,
0: Exacte.
1: això dia 24, a Sóller, en aquesta nit de Sant Bartomeu, no?
0: Exacte, que és dilluns, exacte.
1: Bueno, cau en dilluns, però escolta, no ho sé. Clar, els qui són de poble de que feien Sant Bartomeu, dilluns és festa, però dimarts hi ha feina. I en aquest cas, IB3 Ràdio, IB3 Televisió no són a Consell, sinó a Calvià i a Ciutat, així que no tenen festa. Però és igual, enganxarem, no passa res, no passa res. Escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, bones festes i molt bé més tard.
0: Gràcies a tu, Raül.
1: Que
0: Molt ben
1: vagi
0: de
1: bé.
0: fet.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Yo no lo tengo todo tan estudiado. No vine a hacer contactos, yo vine aquí a disfrutar.

0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Idò sí, idò, ja vos ho he dit jo, que aquest cap de setmana tenim un trull per amunt, per avall, cap aquí, cap allà, ja ho veus. No només són pobles i ciutats que estan en les seves festes patronals, sinó que d'altres han organitzat un bon remenat perquè aquest estiu sigui l'estiu de la vostra vida.

0: Mare meva, això jo l'escolt i me fa molt major, perquè devia tenir, no sé, 12-13 anys, quan na Rosa López, David Bustamante, na Xenoa Nostra, David Bisbal, tota aquella generació d'aquell primer Operació Triunfo va arribar a Mallorca. Recordaré sempre aquella plaça de cort de Palma plena de gom a gom per rebre a tots els cantants, principalment a Xenoa i na Rosa López. Ja li comentaràs, Jaume Colombàs, bon dia. Com estàs? Hola, Jaume, me sents?
1: Jove.
0: Ara, que no te sentia, perdona. Què deies? No te sentia, digues.
1: Quan diu ma mare, sí? Ai, cavallet, quan eres jove.
0: Correcte, cavallet, quan eres jove. Ja avui vespre, quan xerris amb Rosa López, me record perfectament...
1: Sí, si l'entenc.
0: Calla, pobreta. Oh. Que ella, quan va venir a Mallorca, amb aquest concert, vaig anar a la roda de premsa a Cort. Jo tenia, ja t'he dit, 12-13 anys, era un nin. T'ho juro.
1: I ja feia ràdio?
0: Ja feia tele, si és que jo som...
1: Ja feia tele?
0: Sí, ja, una cosa loca.
1: No direm quina edat tenim,
0: No, sí, però tenia 12-13 anys, ja feia comptes. La qüestió, no, ella no va venir a la roda de premsa, sap per què? Perquè eren els dentista.
1: Eren dentista.
0: Tot aparell normal. Aquesta dona era dentista de bon matí i llavors vespre havia de cantar el son moix ple, imagina't tu. Quin remenat. Bueno, Jaume, han muntat un remenat, el verano de tu vida, XXL. Conta-mos, hi haurà una Rosa, hi haurà Bustamante, que has muntat avui vespre, Inca?
1: Correcte, doncs pues mira, el principal atractiu, per dir-ho d'altra manera, pues són en David Bustamante en concert i l'actuació d'en Rosa López. Som un petit tribut per el 25 aniversari de la millor generació d'artistes que ha donat Espanya.
0: 25 anys, Déu meu.
1: 25 anys ja de OT, eh?
0: Sí.
1: I antes teníem Gran Hermano, ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
0: Sí, saps, sí.
1: Que si qualcú sap de què xerram, també és com nosaltres,
0: exacte.
1: Després tenim la Caja de Pandora, que també fa 25 anys que va treure el primer disco, que venen que el primer pic amb de vegades de 15 anys de Palma. I llavors, òbviament, pues, tenim el meu estimadíssim Pep Noguera, en Diabètiques Acelerades. Oh, pues qui no passes temps per ells.
0: No, aquests ja són de la movida de Madrid, anys 80, vull dir.
1: Anys 80.
0: I continuen amb això.
1: Aquests m'han estat explicant cada setmana les idees que anaven tenguent, i ja ahir divendres, que faltava un dia per avui per el festival, vaig dir, escolta, Pep, perquè cada pic, cada cridada, la borrada és més grossa.
0: Sí, clar.
1: Vull dir, Pep, escolta, Ja
0: està.
1: Feu-lo com vulgueu, jo aniré per allà, me diu Carda Masté i ho arreglaré.
0: No sé per què no me sorprèn d'en Pep Noguera, de Diabètiques Accelerades. A mi m'encanta perquè, si m'ho està escoltant, llavors enviem un àudio, perquè m'envia àudios i te contes les coses, que és una fantasia. Només escoltar l'àudio ja ric. Saps què t'ho dic?
1: Sí, tremendo.
0: Bueno, i a part de Diabètica, la Caja de Pandora, tu, evidentment, Rosa López, David Bustamante, els mítics Orris Camoy, també vos acompanyaran, no?
1: Fent renou, també tenim un munt de coses. Tenim a Dravingo, que mos farà també... Tenim un fotocol muntat que molarà molt.
0: Ah,
1: en l'artista de Hechos o Hechas, amb Dravingo amb una ruleta repartint regalos... Diabètica s'ha fent les fotos per allà, tenim un fotomatón, ho teniu tot.
0: Escolta, mira si ho teniu tot, que hem vist que Servei Ferroviari de Mallorca ha preparat un trens especials per arribar fins en aquest esdeveniment a Inca, que recordem que és en el quartel general Luque, a partir de les 6 d'escavespre d'avui. Conta-mos, hi ha gent que pot venir en el tren, diguéssim, directament, i així ja anant tranquils.
1: Correcte. Tenim línies especials tot el vespre, es diu no s'atures trens fins a les 6 des de matí. L'esdeveniment comença a les 6 de l'hora baixa i acaba a les 2 des de matí. L'estació d'Inca està, crec que uns 200 metres d'Escorter.
0: Sí, està ben a prop.
1: Està a llut de vora. A més, per la gent que vulgui veure, doncs jo crec que és una alternativa fantàstica.
0: Clar.
1: No només se reforça la línia de Palma cap a Inca, sinó totes les línies que van cap a Inca durant tot el vespre, no? De la part forana i de més.
0: És a dir, de la Pobla Inca, Manacor Inca, tots aquests municipis cap a Inca,
1: això,
0: i tenen
1: correcte.
0: Aquesta opció, serveis ferroviaris, així que important, no agafeu el cotxe, si podeu anar en el transport
1: exacte.
0: Públic.
1: A més, han fet una oferta de 5 entrades amb una sense, que és de conductor sin alcohol.
0: Ah, mira.
1: Això és una novedat que han fet enguany. En tenim bastants, uh-huh. que han volgut fer aquest grupet amb una persona responsable. Li posarem una pulsera que no pugui...
0: No pot incomplir la norma.
1: No, pot demanar Coca-Cola de tope.
0: Bé, va bé, no passa res. No? Aigua fora misteri, ja està.
1: Exacte. Entonces, jo crec que també és un poc una novetat per enguany, que està, ha estat molt ben acollida. Uh-huh. I jo crec que ho tenim tot per fer això, el que és el verano de tu vida, per fer un dels esdeveniments de l'any més importants. I sobretot també agrair a l'Ajuntament d'Inca, especialment en el regidor de festes, en Toni Penya i en el Balda, uh-huh. en Virgilio, que m'han obert les portes del municipi. És el primer any que no ho feim a Palma, però bueno, estem bastant contents, tenim una acollida bastant calorosa.
0: Bueno,
1: nunca,
0: mira...
1: Nunca ja... mejor dicho.
0: Exacte, no, calor no mos en falta, i més sin de ballar cançons com aquesta. Devuélveme la vida que me la has quitado, el verano de tu vida, a Inca, Jaume. Preparat, idò, no? Ja està. Ho tenim tot a punt.
1: Preparat. M'han dit que tu aniràs a la capta, però que després vendràs a ser tierra.
0: Aquí anem. Clar, jo... tu saps que jo patesc de FOMO, no?
1: Claro.
0: He de ser un poc per tot.
1: Te compré un helicòpter. I te duren per tot.
0: T'imagines?
1: Perquè avui era de tot a Mallorca.
0: Avui, no sé què passa. Avui dia 15, nosaltres fem un recorregut un poc per tot allà on hi ha truï, però avui dia 15 jo crec que... Mira que hi ha dies, però avui tot havia de ser el mateix dia. Què hem de fer? Però no passa res. Jo, com que ho tenc a prop, com sa Inca, són 7 quilòmetres, així com acabi una cosa, m'acompanyaran fins a l'altra i així tot arreglat. No hi ha que passar pena.
1: Mira.
0: T'aparé bé.
1: M'aparé fantàstic.
0: Au, idò. Bonda, descansa el que puguis, que d'aquí no res començaràs truï.
1: Jo espero acabar.
0: Sí.
1: Després d'aquí, del Benat Vidal, me'n vaig a Caladó.
0: Què dius?
1: Que he de tancar la verbena, sí.
0: Mare
1: demà
0: meva.
1: Som a Puig Punyent.
0: Mare de Déu.
1: I dilluns me'n vaig de vacances, Raül.
0: Ah, mira, això, aquesta m'agrada més. Aquesta està molt bé.
1: Me'n vaig de vacances,
0: fins?
1: dues setmanes.
0: Bé, està bé, està bé.
1: He de tornar perquè pingen el rou.
0: Bé.
1: Però, sí, bé, vacances, me'n vaig amb una caravana en Sorní, no sé jo com mirar.
0: És molt divertit, la caravana és molt divertit, el d'anar en Sorní, no sé ja si...
1: No ho sé, això serà com un gran hermano un petit, hauré de demanar a xerrar-me súper.
0: Home, que te doni una estona de llibre.
1: Para ver quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza.
0: Correcte, i si no te'n vas a córrer, que tot ho ben això, te'n vas a fer la volta i així alliberes un poc el cap.
1: M'han de descansar un poquet també, eh?
0: Molt bé, molt bé. Jaume, que vagi bé.
1: Vale.
0: Gràcies, adeu.

0: IB3 Ràdio és diversió. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
2: Vinga, doncs, continuem aquí a La Gran Vida, i si ara érem a Solla, hem de pegar un bot fins a un altre municipi de les Illes que també viu les seves festes de Sant Bartomeu. Després vos contarem tot allò que hi ha preparat, perquè hi ha tot un programa d'actes molt important, però volem xerrar, així com en Solla hem xerrat amb Nescales, ara volem xerrar amb una montuïrera. La coneixeu de ben segur, eh? Mirau, a menys si escoltau o coneixeu aquesta cançó que es diu Montuïri.

0: I doncs sí, és ella, na Marga Pocoví. Bon dia, Marga.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Nosaltres beníssim, ja escoltant la teva cançó, mon tuir, i se desperta aquesta emoció. Clar, el gros assumpte, ja hi som, eh?
1: Ja hi som, ja, i amb moltes ganes, a més.
0: Amén, com a montuïrera, com vius aquestes festes de Sant Bartomeu? Tu dius amb ganes, amb il·lusió, hi ha aquell cuquet, no?
1: Sí, a veure, jo no les visc en tota la intensitat que m'agradaria, perquè clar. S'hauria de fer com a una aturada en el temps, a l'espai, per jo viure-les intensament, que és el que jo m'agradaria i el que tocaria com a montuïrera. Però clar, fent feina en l'oàcid i tenint rebel·les i verbenes, per altres
0: per
1: llocs de, i altres pobles de Mallorca, evidentment no els puc viure intensament. Però sí que he de dir que el que visc, Raül, ho visc, però en el màxim.
0: Així m'agrada. Sí. Bé, és que xerràvem amb Escales, DJ, que també és per tot, clar, ell diu jo, clar, un poble el mateix, no? M'agradaria ser-hi més dies a les festes del meu poble, però clar, a lo millor aquest dia estic actuant a un altre poble que també fa Sant Bartomeu, o avui, per exemple, he d'anar he de ser consell, però després seré en esport de Vall de Mossa, vull dir que en el final, per tot, menys en el seu poble. Com va aquest estiu? Perquè en Oasis estàu per amunt i per avall, eh?
1: Sí, la veritat és que estem supercontents, l'orquestra, perquè és que estem... És que estem per tot. És que tenim una feinada, gràcies a Déu, i clar, i és vera que potser aquesta espineta que tu dius de que no pots ser en el teu poble, però sí que he de dir que enguany ha donat la casualitat, cosa rara, perquè normalment no passa, que dia 23, l'Oasis no té feina dia 24, té feina dia 15 d'agost, evidentment, però clar, i són dies molt... Som dies importants per Montuïri.
0: Clar.
1: I clar, però dia 23 no tenim feina i ho faig compte d'anar tot.
0: I, escolta, compte... ara jo no ho sé, ho dic de moment, perquè entenc que els cosillets surten dia 24, no?
1: No, dia 20 surten dia 15 hora baixa.
0: Sí, avui.
1: Després, sí, surten dia 23 hora baixa, a les 6 i mitja.
0: I el dia del patró.
1: I després dia 24 de matí.
0: Ah, veus, això sabia sí. Jo és que havia, una d'elles he estat, no sé quin dia era, però una d'elles he estat a veure els cosillers, perquè fèiem un programa en directe a IB3 Televisió, i hi vaig ser, perquè si no ja saps que jo no me mou del meu redol.
1: Evidentment, tu Conseller no te mous tampoc. Tu tens el mateix sentiment que jo per Montuïri i el mateix per Conseller.
0: Exacte, aquí anem. Escolta, m'han dit que has de venir enguany a Conseller. Quin dia vens a Conseller?
1: Dia 22. Dia 22 venim... 21, perdó. Dona, 21.
0: Ah, 21, divendres.
1: No, 21, sí, dia 22 som a Solla. No, dia 20... Sí.
0: Clar, és que tu viu totes les festes de Sant Bartomeu de Mallorca.
1: I perquè no n'hi ha més, suport, perquè si no jo m'agradaria seria més.
0: Mare meva.
1: Però sí, dia 21 som a Consell i dia 22 a Solla, sí.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Molt bé.
1: I doncs... Sí, vendràs a veure amb mono.
0: But, sí, bueno, allà seré. Que t'apareix a tu. No me mouré de plaça, perquè aquests dies crec que visc a plaça. Només vas a teva sí. A dormir i tornes a pujar. Bé, i perquè he de venir aquí a la ràdio, perquè si no, tampoc me mouria. Res, Marga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que passis bones gràcies. Festes dins lo possible i tots els que mos escoltau, i doncs, escolta, entrau a les xarxes de Namarga o d'Oasis i sabreu allà on és, perquè ja ho veus que té una agenda complicada d'estiu.
1: Una agenda complicada, però agraïda. No?
0: Exacte, agraïda.
1: Que no se pensi que me queix per res, perquè estic ben contenta.
0: Exacte, ben contenta sí. de tenir feina i més la feina que mos agrada, que això no és tothom.
1: Exacte, que no és tothom.
0: Marga, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Vinga, idò, continuem i si ara xerràvem amb una Montuguirera d'aquestes festes que se duen en Escó, que ja fa ganes, que ja han començat i que molt de la gent que viu les festes del seu poble, com tots els patrons, però avui que fem aquest viatge arreu de les illes en totes aquestes festes de Sant Bartomeu, idò, ara xerràvem de Montuguiri, però hem de saber exactament quins són aquests principals actes, quines són les activitats que els montuguirers i montuguireres més els agraden, més disfruten i que formen part de la tradició i de la idiosincràsia d'aquest municipi. Per això tenim a l'altra banda del telèfon Toni Miralles, balla de Montuïri. Bon dia, com anam?
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, Montuïri ja està de festa, ja fa olor a ofeguera.
2: Sí, sí. Tot i que avui comencen oficialment, ja fa dies, setmanes que estem en marxa.
1: Que estàveu en marxa i entenc que des de l'Ajuntament, que teniu la responsabilitat de posar en marxa totes les festes, les actes, les tradicions, teniu sempre la col·laboració de molta gent del poble, no?, que fa possible les festes.
2: Sí, sí, sí. Sempre comptem amb molt de voluntaris, associacions, i tothom està disposat a posar el seu granet d'arena perquè tot surti bé.
1: Conta-m'ho per la gent que ens està escoltant d'arreu de les illes. Quines són? O quins són els actes més importants? Ara fa un moment xerràvem amb Marga Pocoví, mos de bon dia 15, el dia 23, dia 24, escociers... Això són els actes que el montuïrer és més estimau, però de ben segur hi ha qualque acte, qualque tradició també, a part d'escociers, que dius, això, si no hi hagués aquesta activitat a les festes, ja no seria Sant Bartomeu.
2: Bé, escociers són l'ànima, escociers, el dimoni, els fobiovers i la gent són l'ànima d'aquestes festes. Així tot, cada any, com hem dit abans, hi ha moltes associacions que hi participen i que fan que aquesta festa lluesquin més. I activitats així més destacables d'aquests darrers anys, hi ha una trobada ganxetera internacional que se farà d'aquí un parell de dies.
1: Com és això? Trobada ganxetera?
2: Trobada ganxetera internacional.
1: És a dir, de fer ganxet.
2: Sí, de fer ganxet.
1: Ara, aquesta sí que és bona.
2: Sí, sí, sí. Hi ha l'Associació de Dones de Montuïri,
1: sí,
2: que són una associació molt activa, i ja fa, un guany serà el tercer any que organitzen aquesta trobada.
1: Ah, mira que bé.
2: I els agrada dir trobada internacional perquè hi ve gent montuïrera, però que ha vengut d'arreu del món.
1: Ah, molt bé.
2: Participa tothom.
1: Bueno, és tot un art, això del ganxet.
2: Sí, sí.
1: Jo sí. No m'hi veig en coratge. Mira que ho he vist tota la vida que nostra, però no m'hi veig en coratge.
2: No, jo ho vaig provar l'any passat i només vaig fer un pot de cadena. No vaig fer molta cosa més.
1: Bé, ja vareu fer molt.
2: Sí.
1: Me deies això, a part d'aquesta trobada, sí, ganxetera, altres activitats, no?
2: Sí, després hi ha un trivial montuïrer, que també té molta participació, una gincana infantil, bé, hi ha diferents activitats que organitzen els quintos, que també hi participen de manera molt activa, hi ha un taller de decoració infantil, que va ser un excitarro, el bingo, que també agrada molt, una altra activitat que fa l'Associació de Dones Montuïreres és un concurs de gelat de bomba,
1: que bo.
2: També tant hi participa molta gent com molta gent curiosa, hi va a veure en quin ha estat el millor gelat i aprovador.
1: Clar, és a dir, no només és fer-lo, sinó que molta gent llavors s'anima a tastar-lo, no?, per veure
2: sí,
1: quin és el millor.
2: La participació, les activitats poden participar de moltes maneres. N'hi ha que participen de manera més activa, però tothom és necessari i tothom fa festa.
1: Tothom fa festa, bueno. Sí. Ja sabeu que a Montuïri, abans ho dèiem, i ara escoltam el ball d'escociers de Montuïri, són, com tu deies, l'ànima, no?, d'aquestes festes, i molta gent que ve d'altres llocs de les illes a veure-ho, perquè només els podem veure dies concrets durant l'any. Què suposa per voltes, per Montuïrers, sentir aquesta música, veure-los ballar, veure la plaça plena de gom a gom?
2: És que escocia és una cosa, per Montuïrers i Montuïrers, una cosa indescriptible. Quan comences, quan neix, ja a casa teva te posen el casset de Ramon Niu, que era un fobioler que va tocar molt d'anys i que va ajudar a mantenir viva la festa, i tots els nins, ja de ben petits, intenten fer les passes, moure el braç amb mocadors a les mans. És una cosa que duim molt arrelada i que d'una manera o l'altra tothom en forma part, ja sigui ballant, ajudant a vestir escociers, o sent part de la festa, que en el final tothom és necessari.
1: Sí, perquè en el final, el que dèiem, no? Veure una plaça plena de gent, amb ganes per veure, per estar davant, per formar-hi part, i abans comentàveu que el Quintos també fa moltes activitats, però a Montuïri, com a molts de pobles, però a Montuïri especialment, els joves hi tenen molta importància en aquesta festa, i els Quintos estan allà a primera fila, no?
2: Sí, els Quintos no se'n volen perdre cap ni una. Se posen a primera fila des que de fals. També reten un poc en el dimoni, a veure nen qui s'endú la llendrada més forta. No se fan poc. I és una part més de la festa,
1: clar. Activa, sí. Bueno, molta de gent, no? Sempre dèiem, el dimoni agrada moltíssim, hauria de fer por, però en realitat agrada moltíssim, en la llendera, tot i que encalci la gent, a Montuïri també el podeu veure, en aquelles costes de Montuïri, corrents per motiu de treball amb el dimoni. Idò, res, va, sabem que teniu molta de feina, que estàu, no sé si teniu molt de temps de dormir, perquè entre festa i festa ja pot temps, però...
2: Ja dormirem.
1: És igual, ja dormirem, eh? Molt bé. Sí. I doncs res, moltes gràcies per acompanyar-nos i simplement aprofitau els micròfons d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, per convidar la gent, no?, a venir a Montuïri.
2: Sí, clar que sí. Tothom està ben convidat, serà ben rebut i res, Montuïri és que vostre. També això, si veniu, feu un respecte, respectau la festa, que segur que ho fareu, i res més, moltes gràcies per aquest minut d'estar amb altres i molt d'anys a tots els montuïrers i montuïreres.
1: Molt d'any, bones festes, que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio és cultura. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate de ensalada granel a 2,09 € el kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,95 € kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 € unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
4: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
11: Calor.
12: Moscars.
11: Gelats que se desfan massa ràpid.
13: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
12: Com les ganes de passar-ho bé.
11: I les converses que enganxen.
12: Les rialles.
11: La bona companyia.
13: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
14: Vinga, doncs, moment de xerrar de cinema. Ja sabeu que cada setmana, cada dissabte, ens acompanyen aquí per contar-nos un poquet més aquest món del cinema i un tema en concret. Conta-ho-mos, mem. Bé, benvinguts a tots dos, perdoneu.
15: Benvinguts. Bona, Som benvinguts, sí.
14: Conta-ho-mos, Sergio, Mateu, de què xerram avui?
15: Avui fa molta calor,
14: sí.
15: Dies d'estiu i tothom...
14: Socorrats, torrats.
15: Tothom va a la platja, tothom va a la mà,
14: sí.
15: I quan penses en la mà, barcos, galeres, te'n vas en el segle 13, 14, 15...
16: Ja, ja has donat una passa, eh?
15: Jo quan vaig a la mà començo a pensar en galeres, no?
14: Sí, sí, tu vas a la mà i comences a pensar, vendrà per aquí un vaixell pirata, no? En Cristóbal Colón o qualcun d'aquests, no?
15: Alguns, les nostres illes estan molt relacionades amb la pirateria.
14: Sí, totalment.
15: I ja no només en el segle XV, també en el segle XX també hi havia bastanta pirateria.
14: També.
15: I, evidentment, vàrem pensar, hem de xerrar d'una de les nostres sagues preferides, una de les millors pel·lícules de la història de cine, per nosaltres, que és, efectivament, Pirates del Caribe. Que és aquesta música que ja està sonant de fons.
14: Ah, mira, escolta aquesta. Una saga que, bueno, jo crec que qui més qui manco ha anat a veure-la, si no una s'altra, però o totes. He participat, per exemple, en Penélope Cruz,
15: sí,
14: en Javier Bardem, i el protagonista indiscutible, aquest bon
15: Johnny
14: Depp, en Jack Sparrow.
15: Efectivament, que sa figura és el seu gran paper, o sigui, ha tingut molt de papers, molt icònics.
14: Jo crec que li ha quedat,
15: sí,
14: li ha quedat de dins.
15: Sí,
14: i quan va una història vermella, creu que és en Jack Sparrow.
15: Sí, jo
16: crec que la gent ja veu en Jack Sparrow, ja no veu en Johnny Depp.
15: Perquè veiem lo icònic que és aquest personatge i aquesta pel·lícula que sorgeix, recordem-ho, no és un original perquè ve d'una atracció d'esparc d'atraccions de Disney.
14: O sigui, això no ho sabia. Sí. És a dir, Jack Sparrow i lo que és Pirates del Carib és una adaptació en el cinema d'una atracció, d'un parc d'atraccions.
16: Correcte. Que ja hi existia, no? O sigui, qui hagi anat a un parc de Disney probablement haurà vist aquesta atracció, s'haurà muntat o el que sigui. I és preciós, és a dir, sempre ambientat tot increïble, com ho fan en aquests parcs, i fas un viatge que, clar... És molt, molt guapo, si ho penses així, perquè el viatge és un poc la pel·li. Veus una història, primer Isla Tortuga, no? Amb aquests pirates borratxos tots i batallant, i també arribes en el final Isla de Muerta amb aquest pirata esqueleto que s'estan... Tot, o sigui, tot és increïble, en la llum de la lluna, tal... i ambientat, com dic, d'una manera preciosa, i com a excusa de que era un èxit ja, varen dir, això té potencial, per una història.
15: I ho van traduir en el cine, i pues, s'ha fet una saga massa llarga, coincidim en Sergio i jo que s'ha fet massa llarga.
16: Me sap greu, però ahí lo de Penélope Cruz i Javier Bardem, i surten tots dos, surt una, ella és la quarta i ell és la cinquena, que per jo no existeixen, perquè Pirates del Caribe és una trilogia i suficient.
15: N'ofereixen bastant dolentes, però bueno, ja he de dir que la quarta segueix defensant contra en Sergio sempre, que és una pel·lícula encara digna. La cinquena ja crec que ja és indigna.
14: Ja és massa.
15: Ja se passen. Són pel·lícules molt, molt entretengudes, perquè tenen aquesta part d'aventura, d'acció, que se combina amb aquest com univers també mitològic, màgic, d'objectes que te fan ser immortal, vaixells que són fantasmes, no? I tot això, evidentment, en el públic a principis del 2000 li va entusiasmar, amunt amb uns efectes especials que no han envaït gens.
16: No, i jo diria que no s'han superat. No. Directament, que si els veus ara, no té cap sentit com són aquestes pel·lícules.
15: Sobretot en Davy Jones, els esquelets de la primera, són increïbles els efectes especials.
14: I qui és el director de la pel·lícula?
16: Això anava a dir, quan ha dit en Mateu que la quarta i la cinquena, no? Que s'ha allargat massa la saga i que no... Pot ser que, per una banda, la gent s'hagi avorrit un poc de Pirates del Caribe, no? I de la seva fórmula.
14: No, i del personatge, no? Ja quan ja han vist la seva vida, s'ha enamorat, s'ha perdut, totalment. No sé què, tal qual. Ja està, que però, li ha de passar més, no?
16: Tal qual, però hi ha una altra cosa, i nosaltres que som defensors
15: d'aquest director.
16: Des director i de l'escola de l'autoria en el cinema, sí, no? Sí. De l'escola del cinema d'autor. En aquest cas, encara que sigui un blockbuster, hi ha una autoria absoluta de Gore Verbinski. Gore Verbinski és el director de la trilogia primera, no? Fins en el fin del mundo. És un mag de la imatge increïble. Altres persones el coneixeran. Va fer el remake de The Ring, d'aquesta pel·lícula de terror japonesa, de la Niña del Pozo i tot això. També va fer després, per exemple, també amb en Johnny Depp, El Llanero Solitario, no? També un blockbuster d'aventures, d'acció, Stewenk. Però en Gore Verbinski té una capacitat de narració, de representar l'escala de les coses, de la importància i de plasmar en imatges tota aquesta imagineria, que és insuperable.
15: Perquè podria haver estat un blockbuster més de Disney, però l'autoria, com deia en Sergio, que hi ha darrere de la pel·lícula és increïble. O sigui, unes imatges, unes interpretacions, uns diàlegs... De fet, és una pel·lícula amb uns diàlegs i amb una poètica espectacular.
16: El cinema d'altre temps.
15: De fet, han duit un parell de fragments, només dos fragments, però podríem estar tota la secció traient fragments i fragments de la pel·lícula.
14: Mira, anem a escoltar-ne un d'ells.
3: Hace mucho que no puedo sofocar mi sed cuando estoy sediento. Hace mucho que muero de hambre y no muero. No siento nada. Ni el viento en la cara ni la espuma del mar. Tampoco el calor de la carne de una mujer. Ya podéis creer en las historias de fantasmas, señorita Turner. ¿Estáis viviendo una?
14: És que és molt guai.
15: És espectacular. És espectacular. O sigui, que tu penses, dius, això evidentment no és per infants, perquè no només per la temàtica, per la dimensió poètica de lo que està escrit.
16: No, i que el que segueix d'aquí és de pel·li de terror, directament, tota aquesta escena. És a dir, però és una aproximació d'un altre tema que han xerrat moltes vegades, de no ser paternalista amb els infants i fer aquest cinema que, bé, és la primera aproximació que pugui tenir, ara et xerro jo mateix, no? Però que podries tenir amb el cinema de terror, amb una aventura moltes vegades que amb imatges d'acció i molt potents.
14: I també te dic una cosa, que nostres pares varen créixer en les pel·lícules de l'Oest amb tirs, ahorcados i persecucions i no els hi ha passat res, vull dir, que estan vius i codeando.
15: I Pirates del Caribe representa una Disney que ja no existeix, per desgràcia, que era una Disney amb un risc o que prenia un risc a l'hora de la representació, hi havia morts...
16: Hi ha una mort a la tercera pel·li,
15: sí,
16: però tan crua que encara a dia d'avui...
15: En Davy Jones que li fiques tentacles per tota la cara un personatge i l'acaba... Dius, això no... O sigui, vull dir, Disney, avui en dia, mai faria una pel·lícula així.
16: Però és que té molta relació també amb, per jo, això és com molt de sentar càtedra, però per jo Pirates del Caribe, la trilogia, no? Les tres de Gore Verbinski, és, amb permís d'Indiana Jones, la millor trilogia d'aventures de la història, les millors pel·lis d'aventures de la història. Indiana Jones ja tenia això, de pel·lícules que eren familiars, d'aventura i tal, però després té moments de terror, d'aproximació molt més crua i que no és condescendent amb els nins.
14: I vosaltres com experts, anem a veure. Trilogia, en aquest cas, de Pirates del Carib. També en fa moltes d'històriques, però en el cinema espanyol això com que no... Clar. Que me fa falta una història, perquè aquest Pirates, aquesta història, en el final surt del Mediterrani. Els primers pirates que van començar a anar cap allà eren, evidentment, espanyols, i no tenim un d'això. No podem animar, no sé, en Guillermo del Toro o qualcú d'aquests... que mos faci una trilogia de pirates amb barba roja, jo que sé.
16: Es va estancar, fer una trilogia de pirates.
15: Aquest és el gran problema, que són
14: Andregut,
15: pel·lícules...
14: Andregut, per exemple, no? Que ara ha anat a Pollença i ha pegat els raïns i tot això que van anar a Solla i a Pollença i a Andrat.
15: Hombre,
14: no
15: seria, seria molt xulo, però el que diuen Sergio és el pressupost. De fet, xerrant de pressupost, Pirates del Caribe té la pel·lícula, no sé si encara és la més, més costosa de la història, però la cinquena va costar 500 milions.
16: I superant-te la quarta, que és anterior.
14: 500 milions d'euros, que és, potser tot el pressupost de 10 pel·lícules espanyoles, no?
16: Que 50, jo diria.
14: 50? Ai, mare meva!
15: El pressupost mig d'una pel·lícula espanyola deu estar voltant dels 2 milions, com a molt.
14: 2 milions d'euros.
15: Una pel·lícula grossa, bueno, grossa, o d'unes dimensions...
16: Que 250 pel·lícules espanyoles.
14: Bé, idò, deixarem anar, eh?
15: Però la primera no tenia aquest gran pressupost, les dues següents sí que el tenien un poc més gran, perquè la primera havia recaudat moltíssim.
16: Però que ja van suposar un problema, també, eh? Havien de ser una trilogia, i bé, el de sempre, que és molt difícil dur endavant un projecte com aquest.
14: Bé, doncs animarem els americans que facin la pel·lícula, la trilogia de la història nostra, però que la fain aquí, contratin gent d'aquí, ja està.
15: I en català.
14: Ja seria molt fort dels mallorquins contra els pirates. Seria una fantasia grossa.
15: Seria increïble.
14: Hi ha un altre tall que m'ho heu preparat, no?
7: Cuidado. Cuidado. Estúpido pez. En realidad es un céfalo.
17: Está bien empleado.
7: Peter, seguro que muchos pagarían un chelín por ver esto.
17: Y otro por un dibujo con nosotros sentados encima.
18: Pintel y Ragetti, los cazadores del Kraken.
17: Sí, podríamos servir unas rodajas, te recuerdo.
19: ¿Todavía piensas en huir, Jack? ¿Crees que puedes dejar el mundo atrás? Verás, el problema de ser el último en algo es que poco a poco todo se acaba.
20: A veces las cosas vuelven, compañero. Nosotros somos la prueba palpable.
19: Cierto, pero esa es una apuesta temeraria, ¿no crees? Nunca existe la garantía de poder volver. Sin embargo, la muerte es una certeza.
20: Así que se convoca la asamblea de hermanos, ¿verdad?
19: Es nuestra única esperanza.
14: Bueno, estàvem escoltant ara un fragment també important de la pel·lícula.
15: Efectivament,
14: no?
15: D'aquesta ja tercera pel·lícula. I és que aquestes dues pel·lícules, després de la primera, ja xerren un poc de... podríem denominar-les pel·lícules crepusculars de pirateria, no? Perquè xerren d'una pirateria que s'està perdent, de que ja estan entrant els grans imperis britànics i tal a dominar els mars, i que, per tant, ja no hi ha llibertat perquè els homos dominin els oceans, no?
14: Van passar de ser pirates a corsaris.
15: Efectivament. Això és el que s'haurà a la quarta.
14: Eren els pirates legals.
15: Exacte. Legalitzats.
16: És el mateix, directament. No.
14: Bé, nosaltres m'ho hem d'anar ja, però moltes gràcies.
15: A tu.
14: Mos escoltam la setmana que ve. Nosaltres ens acomiadem amb un poquet de música. Ja sabeu que demà tornem puntuals aquí, en aquesta Santa Casa. La Gran Vida. Que vagi bé.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'alcalde d'Eivissa assegura que el debat sobre la ubicació del Mercat Nou està vençut, que es canviarà l'emplaçament i no es reformarà l'edifici actual, com reclama i ha reclamat aquesta setmana la plataforma, no al canvi d'ubicació del Mercat Nou. Amb tot, diu Rafa Triguero, revisaran les 146 al·legacions rebudes.
2: El debat de mantenir l'edificació allí on està és un debat, jo crec que ja està vençut. Es revisaran totes les al·legacions una a una i tot el que es pugui aglutinar per millorar, per escoltar els veïns, doncs, sense cap dubte es plasmarà.
1: I a Menorca, l'associació hotelera assenyala la desestacionalització als mesos d'abril i maig com a causa de la davallada del 5% de l'ocupació a l'agost respecte del mateix mes de fa dos anys. Amb tot, el número de places compromeses no baixa del 80% i aquesta variació no preocupa en absolut. Ho diu Sebastià Triay Falles, president de SOME.
3: El mes d'agost, ja l'any passat, es va notar que hi havia una petita davallada. Enguany també es notarà. Hi haurà un 5% menys que fa 3 o 4 anys. Trobam que ets a calor i també que el mes d'agost és molt cai, que la gent també arriba aquí on arriba.
1: I avui és el primer dia de prealerta d'emergències per risc de pluges intenses que poden provocar inundacions. A la una del capvespre s'activarà l'avís groc de l'EMET per un perill que inicialment per avui és baix, de que plogui fins a 25 litres per metre quadrat en una hora a l'interior de Mallorca. També pot caure calabruix o pedregada. Igualment estarà actiu un dia més l'avís groc per temperatura màxima de fins a 37 graus a l'interior de Mallorca. Margalida Proens, presidenta del govern, en l'anunci aquest divendres de l'activació primerenca del Pla Inumbal.
4: Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa dos anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
1: I a tot això acabem de conèixer les dades de reserves hídriques que a dia d'avui es troben millor en l'índex general que l'any passat i l'anterior en les mateixes dates. Això malgrat una evolució a la baixa de totes les unitats de demanda del mes de juliol, especialment les de Manacor Felanitx i la d'Eivissa. De fet, Manacor Felanitx i el migjorn mallorquí han entrat en la situació d'alerta per sequera. Quant al percentatge de reserves de l'ocupació de les reserves hídriques al conjunt de les illes, passa del 45% del mes de juny al 39% del mes passat. I per illes, a Mallorca passa del 46 al 39, baixa, per tant, 7 punts. Menorca es manté en el mateix nivell, en el 34%, mentre que Eivissa s'ha passat del 47 al 42%. Per això baixa 5 punts, volem dir. I en clau de succeïts, la Policia Nacional a Manacor ha detingut un home com a presumpte autor de fins a 14 robatoris amb força dins un mateix aparcament comunitari, concretament a 6 trasters i 8 vehicles. Entre el robat hi ha 3.258 euros en efectiu, documentació personal, targetes bancàries, ulleres de sol i sabatilles esportives, entre d'altres objectes. La policia ha confirmat que no tot s'ha pogut recuperar. I acabarem recordant que aquesta matinada, afortunadament sense danys personals, hi ha hagut un terratrèmol de fins a 4,8 graus a Granada, la Vega de Granada, que ha provocat despreniments de parts de façanes i també talls del subministrament elèctric. Ha estat l'epicentre a la localitat, a una localitat a 10 quilòmetres de la capital, a 2 quilòmetres de profunditat. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETA Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista. Avui sobre com poden aprofitar l'estiu els adolescents per practicar de manera senzilla i en el dia a dia habilitats que els ajudin a ser més organitzats i autònoms durant el curs. També tindrem tertúlia juvenil. Durant aquests 12 anys, diferents generacions d'adolescents han passat pels micròfons de No Venim amb Manual. Avui n'hem reunit alguns, des dels primers que hi participen fins als que ara viuen de ple aquesta etapa. Com recorden l'adolescència els que ja l'han deixat enrere? Ha canviat molt la manera de viure aquesta etapa en aquests 12 anys? En parlarem amb ells d'aquí a una estona. I, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual.

0: Durant el curs, molts adolescents tenen la sensació que sempre van amb els temps just. Se'ls acumulen les feines, els exàmens, les activitats i sovint acaben deixant-ho tot pel darrer moment. Però aquesta no és només una percepció seva. Molts de pares també expliquen que han d'estar constantment recordant-los què han de fer, que els costa organitzar-se, assumir responsabilitats o gestionar-se de manera autònoma. I el ritme del curs fa que moltes vegades l'únic objectiu sigui arribar a tot i que no quedi massa marge per aturar-se i dedicar temps a desenvolupar habilitats tan importants com l'organització, la planificació, l'autoregulació o l'autonomia. Per això avui ens demanem de quina manera podem aprofitar l'estiu per reforçar totes aquestes capacitats que després els ajudaran durant el curs. I per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog especialitzat en estratègies d'aprenentatge. Bon dia, José Luis, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: T'hem posat un repte avui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Moltes de les dificultats que acabem de comentar tenen a veure amb un terme, amb un concepte que no ha anomenat algunes vegades, que són les funcions executives. Tu ens pots explicar què són exactament i també com se desenvolupen durant l'adolescència?
1: Sí, mira, les funcions executives s'enxerren molt d'això en els alumnes en dificultat d'atenció, amb el TDA i TDAH, amb hiperactivitat. I això té molt a veure, o s'explica, o jo m'agrada explicar-ho, que serien les funcions que, o les competències que té el cervell a l'hora de planificar una tasca. Per exemple, jo m'agrada explicar que, per exemple, tu arribes a casa teva i no s'encén el llum. Totes aquelles activitats que tu desenvoluparàs en aquell moment o totes les accions que tu desenvolupis en aquell moment tenen a veure amb les teves funcions executives. Per exemple, si tu el primer que fas és cridar a ta mare o a ton pare o qui sigui per dir no hi ha llum, llavors això ja t'està dient una idea de les teves funcions executives, no? Pues primer miraràs si els ploms estan fosos o si la bombeta que s'ha espanyat, si el veïnat... Totes aquestes accions ordenades que tu faràs per intentar resoldre aquest problema són les funcions
0: executives. Són com unes habilitats.
1: Sí.
0: Per organitzar-nos, per planificar-nos...
1: I se desenvolupen durant quasi tota la vida d'una persona, perquè tu en pots aprendre a tenir una millor atenció, observar dels altres, de veure com ho puc fer millor aquesta tasca, no? Com puc gestionar tots els recursos que tinc al meu abast per obtenir un objectiu, un resultat eficient per la meva vida.
0: I com solen estar de desenvolupades aquestes funcions a l'adolescència?
1: Bé, en aquell moment just és, diguéssim, on requereixen el suport dels adults a l'hora d'autogestionar-se els mateixos. Nosaltres els hem de donar, ajudar a prendre consciència d'aquestes habilitats i aquestes competències, i és molt important que podem aprofitar l'estiu per ajudar-los, però en aquells moments que tenim, que estem més temps, que compartim més temps a casa, ajudar-los a prendre consciència d'aquestes funcions executives, no? I per això... Segurament si poden donar algun consell que sigui interessant per pares.
0: I d'anar-me a passar de teoria a pràctica, te demanarem o comentarem algun dels aspectes que més solen preocupar les famílies i a menys com podem aprofitar aquest estiu per ajudar, podríem dir, a desenvolupar o prendre consciència d'aquestes habilitats. Anem a començar per un clàssic que és sordre. Moltes vegades el problema no és només tenir l'habitació bruta, sinó que no saben on tenen les coses, han de perdre temps cercant-les, no s'organitzen. I després, clar, venen els problemes. Això com se podria treballar durant l'estiu? Tens alguna proposta pràctica?
1: Bé, sempre és un problema, això ja inclús en els adults, no? Arriba
0: també
1: un moment que no... Hi ha gent molt ordenada i hi ha gent molt desordenada. Anem a trobar un punt mitjà, un equilibri. Jo, bé, penso que se podria aprofitar en aquest moment també per redissenyar l'habitació, se podria redissenyar el lloc per l'alumne, per l'adolescent,
0: en aquest cas.
1: Però també jo crec que és un moment molt interessant que no només se doni l'ordre i que sigui la persona que se responsabilitza tota sola, sinó que sigui un moment compartit, en què primer la tasca se fa conjunta amb un adult i després això, els primers dies, per així dir-ho, no? Ens trobem en aquest moment i recollim la casa, tu recolleixes aquesta part, jo t'ajudaré i entre tots dos mirem a veure quina és la millor manera d'ordenar les coses i tal, que no sigui que la tasca l'hagi de fer aquella persona tota sola, perquè no té encara les competències per fer-ho tot sol i nosaltres podem aprofitar aquest moment per fer-ho bé, no que sigui una discussió de ho està fent malament, sinó permetre que faci errades i anar a poc a poc, donant-li a ell l'autonomia i la responsabilitat de que ho faci ell, com crear hàbit.

0: estudi, que jo som un poc així passat amb això, també de vegades és important veure com on mos col·locam per llegir, per estudiar, perquè segons de on vengui la llum podem estar fent ombra a l'hora d'escriure i això dificulta. Se pot estudiar, se pot mirar moltes coses d'això.
1: Molt bé, doncs aquest seria un projecte pràctic i col·laboratiu per millorar l'ordre,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Vinga, anem a una altra dificultat habitual, que és la planificació. Molts adolescents, també adults, ja ho sabem, però l'adolescència és bastant habitual, deixen les coses pel darrer moment, perquè els costa anticipar-se o calcular els temps que real, no excessivament optimista, que necessitaran per fer qualsevol tasca. Com podem ajudar-los a millorar aquesta capacitat amb algun projecte pràctic durant aquest estiu?
0: Sí, bé, jo penso que podria ser... Se li podria encomanar a l'adolescent, perquè xerrant sobretot d'adolescent més que de nins, no? Pues, aprofitar per fer una tasca conjunta amb la família. De vegades els pares se queixen que els adolescents no volen fer res amb els pares, no? Que, com que ja només volen fer coses amb els companys. Qualsevol activitat que se pugui planificar, que ja sigui amb els companys o amb la coordinació dels pares, que seria, per exemple, per anar al cine, no? Que la responsabilitat d'anar al cine o de crear una... de comprar les entrades, d'això, però també podria ser, per exemple, la setmana dissenyar els menús, perquè els dinars són sempre, o els sopars són sempre un motiu de conflicte, no?
1: Moltes vegades.
0: I llavors es podria donar la responsabilitat a l'adolescent que ell creï el menú setmanal i que planifiqui tot allò que s'ha de fer per aconseguir tenir aquell menú. Pues anar a comprar, quin preu, el pressupost setmanal... Això
1: fent ja tots els ingredients.
0: Sí, sí, sí, això estem preparant per la vida adulta ja.
1: Totalment, i a més la recompensa és que decidiran ells el menú.
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Poden posar variables de que no hi ha d'haver alguna cosa sana, no?
0: No se podran queixar. Ja, després, però sí, sí, això també és molt interessant, tot això ja són possibilitats de desenvolupar aquestes, també no s'ha de demanar que tot sigui perfecte, o no tot el menú setmanal, sinó igual començar per un dia o dos dies.
1: Molt bé, s'han d'ajustar en aquell pressupost, sí. Decidir què comprar, quan comprar, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I que hi hagi un pot variat. Eh?
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Ja sabem planificar, o al manco aquí ja tindríem un primers passos, una U en planificació. Anem un pas més. La responsabilitat. Com poden donar-los responsabilitats reals perquè entenguin tot el que implica assumir un compromís?
0: Sí, això de la responsabilitat és més o manco igual que el que t'ho comentava abans en la planificació. Quan tu planifiques, ordenes una sèrie de tasques, les has de preveure, no? Les has de veure com quines passes faran una darrere l'altra. També veure en sortre. Però la responsabilitat sobretot seria ja anem a veure que aquestes coses se facin realment factibles. No, per exemple, si planificam un viatge, una excursió, una activitat, ha de ser l'adolescent qui planifiqui i que tingui la responsabilitat d'encomanar o d'anar a comprar, o de deixar-li acompanyar en el lloc que s'hagi d'anar a comprar, però sí, que sigui ell el que vagi escoint les coses, o, per exemple, que sigui ell que telefoni per reservar un espai, un restaurant, una activitat, una excursió...
1: Segons els riscos que vulguem assumir, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Si
0: no, però està bé. Però...
1: un sopar més senzill, un viatge ja d'incloure més
0: però
1: coses.
0: Però si surt malament serà una experiència. I serà... Així també... L'exemple que donen els pares a l'hora de quan surt un conflicte o quan... No, aquesta tolerància i la frustració, aprendre la tolerància i la frustració també és una cosa que s'aprèn quan els lots i els lotes veuen com responen els seus pares davant una errada o quan
1: clar.
0: Hi ha hagut un problema, no? Això jo penso que és superimportant, l'exemple que donen els pares.
1: D'acord, és a dir que si alguna cosa no surt com esperava en aquesta excursió, en aquest viatge, tots ens frustrarem una mica, però tots aprendrem.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé. Anem a parlar d'una altra funció executiva, que és l'autoregulació, no? El control també dels impulsos. Com podem aprofitar en aquest cas, aquests dies de vacances, per ajudar-los a prendre consciència dels seus hàbits i aprendre a gestionar-los millor?
0: Jo penso que aquí també en el control de l'impuls té molt a veure també amb l'espera, la recompensa. O sigui, quan se va fer aquell d'en Mitchell, no? Aquella investigació que els nins els deien que si ja eren capaços d'esperar se'ls donaria més menjar i se deixava tots sols a una habitació amb un plat amb unes golosines. I el que feien aquells lots a l'hora d'esperar la recompensa més alta era com gestionaven el seu impuls de menjar-se el que hi havia damunt el plat. I era molt interessant veure

0: Però què feien? Què feien aquests al·lots? Se despistaven, miraven, cantaven, seien davall de la taula, no? Per no mirar aquella cosa que volien. Bé, això se pot aprendre, se pot desenvolupar, però jo penso que també és molt important quina responsabilitat tenen els pares aquí a l'hora d'ajudar els al·lots a fer allò que hem planificat. Per exemple, no, quan estem en un espai conjunt, què estem fent tots alhora? Com compartim aquest espai? Estem mirant tots el mòbil, i després anem a l'al·lot i li diuen no miris tant el mòbil, i estem tots mirant el mòbil.
1: Clar, que aquí les pantalles també juguen
0: sí,
1: un punt
0: sí, per
1: important.
0: Això, per això.
1: I què podríem fer, però? Podríem fer com una espècie de reflexió familiar? O
0: sí,
1: o
0: com? Aprofitar l'espai aquest de veure com... Què feim quan ens frustram? Com tolerar, en el final, l'autoregulació i el control d'impulsos és això, no? Que quan tenim una baralla, quan no ha sortit les coses com jo volia, com és la resposta? Què és el que hem de fer? No? Jo crec que hem de tenir aquesta sensació de dir, escolta, mira, aquest control d'impuls se pot aprendre en l'experiència, però sobretot en l'autoregulació que l'al·lot ha de fer, primer l'ha de fer l'adult. Ell l'aprèn a partir observant de com també toleren la frustració els adults. Això és, per jo és superimportant. I pot haver una reflexió, pot haver una conversa, però sobretot els nens aprenen molt a resoldre situacions d'estrès veient com les resolen son pare i sa mare. Observen, estan tot el temps observant i l'atenció que ells reben dels seus pares és superimportant, és la seva nutrició, és el seu aliment mental, per així dir-ho, no? Per això jo crec que és molt important en l'autoregulació, primer l'autoregulació també dels pares, no?
1: De
0: com resonen els conflictes a casa, quan hi ha una situació difícil, com discuteixen entre ells, com se tracten entre ells, l'al·lot està tot el temps observant. I encara que pensem que no han sentit res, que el llenguatge no verbal és també...
1: Dóna molta informació,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Clar, estàvem posant-hi dos focus en els pares. Si parlem d'autonomia, que també és una preocupació habitual dels pares, que els al·lots ja els hi falti autonomia o fins i tot iniciativa... Han de posar també el focus en els pares, en aquest cas? És a dir, pel tema de l'autonomia, potser ens hem de fixar si els pares han de retirar progressivament recordatoris o estar sempre damunt dels al·lots?
0: Sí.
1: És un bon moment també per això?
0: Sí, sí, jo crec que hi ha pares que són molt perfeccionistes i que ho volen tot molt endreçat a casa, no? Que volen que la casa estigui perfecta, i llavors no els permeten als nens, als adolescents, a realitzar aquestes tasques perquè no les deixaran perfectes. Per exemple, jo trobo que aquesta tolerància a l'errada, no? Aquesta possibilitat de que la casa no estigui perfecta, ajudar a l'al·lot a encomanar-li responsabilitats i que sigui cada vegada més autònom. Començar primer nosaltres amb ells, però després anar deixant que siguin ells els responsables i que assumeixen les conseqüències també, no? Compartides, vull dir, compartides en el sentit de que ells han de... És molt interessant poder arribar a acords de què passarà si això no està fet i que sigui la persona, l'alumne... Perdó, l'alumne, és que
1: sí,
0: com estic tot el dia...
1: Estàs acostumat a que siguin alumnes.
0: A la universitat, xerrant de coses d'universitat, que els al·lots puguin ells també establir quines són les conseqüències de la seva conducta, la seva responsabilitat. No? Llavors, la autonomia, doncs jo faria això. Què passa en la roba bruta? Què passa en les claus? Què passa amb els dobbers? No? Que ells vagin fent progressivament responsables, no? Tenint experiències. Si no els hi donem l'oportunitat que tinguin experiències, no podem esperar que aprenguin res. Perquè si no, pensant que seran responsables... Això se diu Pigmalión. Pigmalión era l'aula, li diuen. Que és la... expectatives de quines expectatives tenc jo de que aquella persona sigui capaç de fer alguna cosa. Si jo no tinc cap expectativa de que serà capaç de fer-ho, no li donaré responsabilitat. Llavors no tindré la possibilitat de que ell desenvolupi aquesta competència o aquesta habilitat. No? Superimportant, jo crec, que els pares donin oportunitats de responsabilitat esperant que pugui sortir malament. I en aquell moment que hagi sortit malament, la meva resposta és també educativa cap a l'al·lot.
1: T'ho vaig dir, això no, això, aquesta no.
0: No.
1: Ja t'ho vaig dir que passaria. De totes maneres, imagina que l'estiu a més és un bon moment perquè, clar, petites errades tenen conseqüències més assumibles, no? Per exemple, si un pare sempre recorda agafes les claus quan sortis de casa... i després se l'on no les agafa i potser no hi ha ningú a casa i se queda a fora una estona, no és el mateix a l'estiu que potser a l'hivern quan té després un extraescolar o un examen o classe o el que sigui, no? Per tant, és un bon moment, no? Per petites conseqüències.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Bé, hem comentat alguns exemples concrets, segur que n'hi ha molts més. Quines altres experiències creus que ja per elles mateixes ajuden a desenvolupar funcions executives i que ens podrien ser útils per aquest estiu?
0: Sí, mira, jo crec que aquestes experiències podrien ser, que, com per exemple tenir una feina d'estiu, una petita feina, que tingui aquesta responsabilitat de tenir una activitat, per exemple, que pugui ser mínimament remunerada, però ja li podria donar l'oportunitat de veure com gestionem els dos bés, no? Si, en què ho gastem, no? Això permet tenir converses, per negociar situacions, per exemple, fer un petit voluntariat, un club d'esplai, o cuidar nins, cans, de veïnats, però també, per exemple, ajudar a lots de la meva barriada o del meu edifici o de companys o de classe, ajudar-los a fer un repàs per aprendre aquelles matèries que els ja costen més, si jo som una persona que som més competent, no? Jo recordo, per exemple, el fill d'uns amics que feia classes de repàs de matemàtiques i duia un Excel tot planificat amb hores, qui estava guanyant de cada... Era un lot ja que tenia igual,
1: ja
0: 14, 15 anys.
1: Sí,
0: sí, sí, aquelles d'altes competències i feia una dobarada. Però totes aquestes activitats que el feia de planificar els horaris, de la responsabilitat de fer online perquè hi havia aquell que no podia venir a casa seva. Tot això són... I ho feia sempre s'estiu.
1: Funcions executives.
0: Sí, funcions executives. De fet, els atlots amb altes competències solen tenir les funcions executives ben desenvolupades perquè en prenen molta consciència i de la seva autoregulació.
1: Mm-hmm. Molt bé. Hem comentat diverses propostes per fer aquest estiu, però clar, ara ve un altre tema important. Com els hi comunicam? Perquè tu ara, si li dius un esteu fill, idò, mira, a partir d'ara... perquè milloris el teu ordre, anem a redissenyar la teva habitació o perquè t'autoregulis ara, clar, potser ho rep bé o no. Com els hi comunicam i com fem que aquestes experiències realment siguin enriquidores?
0: Sí, jo crec que primer no haurien de cercar la perfecció, no? No haurien d'esperar allò que comentaven, no? Que la casa estigui perfecta, que l'activitat sigui perfecta.
1: Que faci un menú perfecte.
0: Sí, no. Anem a poc, que primer, sempre, amb idees, hem de ser com a comercials d'això, no? Hem de vendre la idea.
1: Sí. Un bon màrqueting.
0: Per exemple, cercar oportunitats de fer-ho conjuntament, no només amb la família, sinó amb un company, que vingui un amic, que ho feien els amics, que ho facin en cooperació amb un altre, d'acord? Aprofitar aquests moments. Per exemple, també, tolerar l'errada, que no, si surt malament no passa res, però hem d'intentar que surti bé, perquè el resultat d'allò és de lo que dinarem, o si anirem en el cine, o no veurem o no la pel·lícula.
1: Sí.
0: I, per exemple, també que les normes siguin flexibles, en aquest sentit que... s'ha d'acabar la tasca, però què passa si no s'acaba la tasca? Tu ets qui m'ha de dir quines són les conseqüències. O sigui, si deien que això ha d'estar acabat a les dues, què passa si no està acabat a les dues?
1: O sigui, anticipar les conseqüències,
0: sí.
1: No? Una
0: sí, sí, i que
1: abans...
0: sigui el propi adolescent el que digui què passarà si no s'han fet els plans, si no s'han arribat a complir els plans, si no s'ha arribat al resultat que esperàvem, quines seran les conseqüències? D'acord?
1: Jo algunes crec que... seran naturals, no? Perquè sí. Si no agafem els ingredients ens quedem sense menjar avui
0: sí.
1: I ho patirem tots.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, i doncs apuntant tots aquests consells pràctics per aquest estiu.
0: Sí, moltes idees.
1: Eh? Moltes idees. Ara haurem d'emprar les nostres funcions executives per organitzar-les.
0: Sí, sí.
1: I ja ho saps, José Luis, t'esperam un altre dissabte, no venim amb Manuel.
0: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversió. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: L'estiu és el moment en què molts joves que estudien o fan feina fora tornen a Mallorca i nosaltres hem aprofitat aquests dies per reunir en un mateix programa diferents generacions de joves que han passat per no venir a Manuan al llarg d'aquests 12 anys. Alguns hi arribaren quan ja eren adolescents, altres primer vengueren de petits i amb els anys també ocuparen aquest espai i avui tots compartiran micròfon per recordar com varen viure aquella etapa i com ha anat canviant tot, tant ells com els joves en general i com es programa. Avui tenim en Araceli i en Joan Miquel, els primers adolescents de No Venim en Manual. Hola!
1: Hola!
0: Na Margarita, que du tota sa vida aquí No Venim en Manual i ara ja és dinamitzadora i guia d'infants i joves. Hola!
2: Hola!
0: Na Marta i en Joel, que varen compartir etapa amb na Margarita i ara ens visiten quan tenen una estona. Com estàu?
3: Molt bé!
0: També tenim en Sergi i en Gavi, que estan en els seus primers anys d'estudis universitaris i han crescut dins el programa, i en Sergi ve més, en Gavi quan no està estudiant a Madrid. Hola!
4: Ei. Hola!
0: I després tenim en Joel, petit, avui tenim dos Joels. Sempre tenim noms que se repeteixen. Marta, teníem, tu eres una Marta gran i després hi havia una Marta petita. També tenim un Núria gran, Núria petita. Jaumes dobles,
5: I tenim Alejandra
0: gran i Alejandra petita, i ara tenim Joel gran i Joel petit, i doncs Joel, que té 13 anys i representa la generació que ara entra de ple a l'adolescència. Hola. Sí.
6: Hola.
0: Molt bé.
5: Sí.
0: Vinga, anem a començar amb els pioners, en Araceli i en Joan Miquel. Vareu ser els primers adolescents. Bé, primer en Araceli era la més gran. Com recordeu aquella època? Perquè vosaltres éreu pràcticament els únics adolescents. La resta eren tots infants. I a més, vos aixecàveu molt prest els matins per venir.
7: És vera.
0: Sí. Vinga, contau un poc, què recordeu d'aquella època?
1: A mi, jo m'agradava molt el començament del programa. Canviant molt. Sí. És a dir, com que el vivim en el dia a dia, no se va notar tant. Però jo me'n record que... Com dir-ho? Jo el recordo amb un poc més de caos.
0: Sí. Ens hem anat adaptant i hem anat fent el manual.
7: Anar corrent sols pels passadís, perquè sí. Començàvem un minut, sí.
0: Hem après tots. I menys, Joan Miquel, perquè hem de dir que vosaltres veníeu d'una emissora anterior i Araceli allà ja era adolescent i tenia un espai friqui.
1: Sí.
0: Joan Miquel era nin.
7: Exacte.
0: Però vos dèieu dos anyets.
7: Sí.
0: 2-3 anys. I aquí te vas tornar adolescent. Com recordes aquell canvi?
7: Idò, bé, va ser un dia que me vaig llevar i vaig dir, ui, som una altra persona. I ja
0: m'ha sortit la barba.
7: Exacte.
0: I quin temes o seccions en recordeu? Què fèieu? A mi, ara heu de pensar. Teníeu, feien com que estàveu enfrontats, no? Perquè en Araceli se'n va anar a Anglaterra una temporada
1: sempre
0: i en Joan Miquel
1: havia
0: de llevar el lloc.
7: Exacte. I també que jo no sabia pronunciar Boston.
0: No ho recordava.
1: No me'n recordava d'això.
0: És vera.
1: Jo, l'anglès ja l'he perdut.
7: Recordo que fèiem molts rànquings en aquell moment, no?
1: Sí, i també fèiem, jo quan me vaig independitzar, fèiem el manual d'independitzar-se. De no mesclar geixibot o matar fumant.
0: Ui, important, això és un consell bàsic. I quin tema els adolescents, ara heu de fer una mica viatge en els temps, preocupaven per aquella època? Ja parlàvem molt de tecnologia, però realment ha canviat. Recordeu un poquet quins temes ens preocupàvem o de què xerràvem en les seccions adolescents?
7: Coses que tenien molt més a veure amb, d'una banda, tribus urbanes.
0: Uh-huh.
7: Sí. Record que feien moltes coses sobre tribus urbanes.
1: És
7: que,
1: bro.
7: Que ara pràcticament no es tracta tant. O es tracta com per dir...
0: Han desaparegut una mica.
7: Exacte.
0: Que ha estat d'elles.
7: I després també guies per fer coses, guies per reciclar, reciclar coses, objectes que ja no empres o se tornar a l'escola i de com aprofitar material de l'any passat, coses d'aquestes.
1: I també fèiem com molta mediació pares-fills, no? En plan, consells pels pares per comunicar-se millor amb els fills.
0: Ara directament ajuntam a pares
7: també,
0: i fills,
7: sí,
0: no?
7: Però encara, més o manco això, sí que ha arribat fins al dia d'avui, sí.
0: Molt bé, anem a seguir. En Araceli va partir a viure a Anglaterra. Bé, primer se'n va anar, com dius tu, a
7: Boston, no?
0: Exacte. I després se'n va anar una temporada a viure i en Joan Miquel se va convertir en el més gran d'aquella nova generació, sí. I ja van començar a créixer, que abans eren, tenien 11, 10, 11, que eren na Marta i na Margarita. Havíeu crescut en el programa, vos vareu incorporar com a adolescents i després va arribar en Joel, i molts altres, que eren moltíssims, i se va formar com un grup bastant nombrós, no?, d'adolescents. Com recordeu a Marta i Margarita, vosaltres que havíeu estat nines, en Araceli i en Joan Miquel, quan vosaltres éreu més petites? Com els veieu? Els veieu molt grans?
2: Eren grans.
0: Eren sí. Com a referents, no?
2: De fet, a mi quan me vares dir, no, ara tu ets adolescent, jo, ai, bueno, vale.
0: Amem.
5: Jo ha estat una conversa que he tingut amb en Joan Miquel no fa tant.
0: Amem, conta.
5: Jo els record com molt llunyans a jo. Els veia molt grans, els veia com que a mi m'agradava... També veníem de l'altra emissora, no? I se podia jugar en el pati. I els veia com que els altres infants que estàvem allà mos agradava molt jugar, i ara mos quita l'aire, i ara tu la dus. I ells, no, ells són els grans. Ells
0: clar,
5: estan
0: pot ser,
5: asseguts.
0: En Joan Miquel tenia 11 anys i tu 7.
5: Sí,
0: o 6,
5: sí,
0: no?
5: Però ja eren gegants. I també un poc... en com ets la meva personalitat, que m'encanten els infants i tal, jo crec que la comparació que jo li feia a ell és que jo amb en Joel petit crec que tinc molt més vincle, en tinc moltíssimes més converses de les que jo vaig poder compartir amb ells dos quan jo tenia l'edat d'en Joel.
0: També hem de dir que en Joel sempre està a la part dels adolescents i és molt present, també.
5: Sí, sí, no, però des de fora, o sigui, des que ell és superpetit, jo tinc una molt bona relació amb en Joel. I, o sigui, no m'aduia malament en cap dels dos, no, però els veia...
0: Eren com a éssers superiors, no? Eren com els grans, és que els grans només n'hi havia dos.
1: I és un tema també de temperament. Jo sempre he estat una persona que quan surt d'aquí, de la saleta a xerrar, me'n vaig a seure un raconet, sol estar així com a més callada. Jo sempre he estat bé joven. Per tant, pobres meus, jo me pensava que ells ni sabien que jo existia, jo feia la meva.
2: Jo clar. Vaig posar extensions de colors per tu.
1: Que dius! Pues jo, això, no sabia que havia estat un referent.
0: Ho he vist.
5: O en Joan Miquel duia el micro inalàmbric, sí, i per jo era... Uau, quina responsabilitat. I quan me va tocar a mi no me l'he tret de damunt en 10 anys.
0: Però... És una responsabilitat dels micros sense
5: fils,
0: sí, sí,
5: sí, però per jo era... Hola, en Joan Miquel és millor.
0: És que això ha anat passant, clar, són molt d'anys i... Jo no ho sé, però quan varen celebrar els 10 anys érem 200 persones aproximadament totes del programa i en faltaven moltes, és a dir que sí. Són molt de nins i nines i joves i clar, tots heu deixat empremta en ells, no? Sense pressió, eh? Amem, Joel gran, eh? Que sí. En Joel avui li costa perquè estem acostumats a que només hi hagi un Joel i avui coincideixen i és Joel gran i Joel petit.
3: Estic empanat fins que dius aquí tots som adults menys en Joel i bueno, tinc 25 anys.
0: Amem, tu te vas incorporar amb un 16, no? Aproximadament.
3: Sí, crec que 16 o 15.
0: El grup ja estava més o menys format, ja hi havia tot uns adolescents, tu vas venir, com recordes aquell moment?
3: Ah, recordo que hi havia moltíssima gent, ara mateix, perquè si gent s'imagini, estem aquí en una taula que és com un semicercle i som 8 persones.
0: 9 persones,
3: abans,
0: sí.
3: Record que teníem problemes per la gent que
0: eren
3: estava asseguda.
0: 30 persones, sí.
3: Una cosa que he trobat molt a faltar són els avis.
0: Els padrins.
3: Els padrins, parlar amb els padrins.
0: És una secció de 0,99 que realment després la vàrem haver d'aturar en la pandèmia.
3: Ah, clar.
0: I després, a poc, han vingut aquí padrins una estona.
2: Sí, sí, sí. I, de fet, pots seguir durant la pandèmia la ràdio i sí, havien de poder...
0: La teva padrina ballava molt.
2: A tope, estaves meva padrina, sí, sí.
3: Sí. I pensau que no hi ha masses mitjans on coincideixin precisament infants, adolescents, joves, adults i padrins? Crec
0: clar.
3: Que amb això som únics.
0: Intergeneracional, no?
7: Sí.
0: Amb
7: una pilota de playa, és tu, i també.
0: També feim de tot.
7: Fem
0: una mica de tot.
7: Sí, sí.
0: Anem a parlar també de temes amb vosaltres. Vosaltres recordeu més o menys els temes semblants a com se fan ara, Marta?
2: Jo és que, clar, actualment no estic molt activa a la ràdio i no sé exactament què feis. Clarament no se xerrava de seguir abans.
0: No.
2: Però me'n record molt fer contes i que cada un fos un personatge. Sí. Era molt guai.
0: Clar, atenció. Aquí tenim la veu del narrador, que era en Joel Gran. La major part de programes o de contes, tu eres el narrador. Mem, xerra una mica. Hi havia una vegada, anem a ballar la música.
5: Iruriruri.
3: Hi havia una vegada un programa de ràdio.
0: Molt bé. Què recordeu d'aquelles històries? Perquè realment enregistraven moltíssims contes. Tenim una bona biblioteca que els nens ara tenien quin conte volen escoltar i el tornem a emetre. N'hi ha moltíssims. En Joan Miquel era el tiet Tomeu, sí, que xerrava així com els anys 80. Com era? Hola, te'n recordes? És que has fet tant,
7: sí,
0: de personatges.
7: No, és que ara m'acostaria perquè...
0: També feies de fada padrina.
7: Sí, en, i de científic.
0: I, sí, sí, i cantaves en rap, feies el rap.
7: Exacte.
0: La fada padrina.
7: Sí, sí, sí. Hi havia una barreja de cares que no sabies per on venien. Sí, sí.
0: I en Sergi i en Gavi, mentre tot això passava, eren els petitons, no? Sí, que començàveu, sí, sí, els petitons. Vosaltres com recordeu? Com els recordeu a tots ells?
4: Pues como lo describía Margarita, los veía muy lejos, muy,
6: sí,
4: lejos, la verdad.
6: Muy lluny, muy lluny. Sí que perquè jo recordo el primer dia de programa que jo estava molt nerviós i tal, i recordo que la Margarita s'ha posat a hora meva.
0: Com
6: i,
0: estàs?
6: Sí, ei, com estàs? Som Margarita, tal, no sé què.
0: I sempre que... S'amiga dels nins, sempre.
6: Sí, fèiem un concurs i tal, i vaig respondre, va, tio, ets un crac, tal. I jo, bueno. Però
0: I,
6: molt guai, molt guai.
0: I recordeu quan vau començar a participar a les primeres tertúlies de preadolescents? Vos recordeu que vos vaig dir, ara ja sou preadolescents, participareu en una tertúlia. Tenim foto i tot d'aquell dia.
6: Ostres, sí, sí, sí, sí.
0: Estàveu, com vos sentíeu?
6: Hombre, jo crec que...
4: Jo me sentia grande, ja, jo...
6: Sí, me sentia grande i sobretot jo no sé si coincideix un poc amb en Gai, però... Estàvem un poc a veure-les venir, no? Perquè estàvem un poc més calladets, no sabien si i tal, si l'altre, havíem, sí, de formar, sí, un poc, sí, una opinió. I, clar, això teníem a ells, que eren, o sigui, com més,
0: no?,
6: ahir, de models, eren els
0: referents.
6: Grans. Sí, sí.
0: Molt bé, anem amb en Joel petit. En Joel té 13, ara fa uns mesos li ha començat a canviar sa veu, ja ha entrat, ah, sí, a sa pubertat. Tu vares començar acabant sa pandèmia, varen passar d'aquells estudis multitudinaris de 30 persones a ser 3, a s'estudi, a fer connexions per telèfon, i ara després tot s'ha equilibrat una mica. Hi ha dies de 30 persones, però afortunadament no són tots, perquè si no és complicat també, gestionar-ho tot. Ja no hem de córrer tant. Tu fins ara has estat a la part infantil, però també sempre a tertúlies intergeneracionals. A tu què t'ha portat haver compartit tant de programes amb adolescents? A mi ara te miren tots, eh?
8: És cert. No, no, ja tenia, crec que 8 cuando, o 9 quan empecé a fer les tertúlies.
0: 8 anys, sí.
8: A veure,
0: jo has après d'ells?
8: Que aparte de ser un exemple, no és un exemple que tu digues que és un exemple típic, presidenta de no sé què, de l'associació de tal, estudia una enginyeria, com molt exemple a seguir.
0: Ets afortunat amb aquests al·lots,
8: sí,
0: trobes.
8: Sí, pues aprendre moltes coses.
0: Ara com vos sentiu, eh?
9: Que guapo, Joel, que estàs enamorado.
0: Tu ara comences aquesta etapa, notes que te canvies rol en les altres generacions? Perquè, clar, no és el mateix que entris ja d'adolescent en el programa que hagis viscut, com alguns vos ha passat, passar de nins a ser adolescents. T'ha canviat el rol?
8: A ver, es que es como... A ver, yo con los adolescentes es parecido, porque sigo siendo el pequeño.
0: Claro.
8: Y con los adultos también. Pero en las tertulias infantiles yo podía ser uno más, y ahora ya como que me cuesta más entrar y ver a 5 niños corriendo, jugando a la abeja, no, no sé, que te pican, como cuesta acostumbrarse.
0: Ara fas un poc més de gran, no?
8: Sí, com Seus... un mini Margarita, un mini Eduard.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
9: Pequeño Padawan.
0: Se diu amb vergonya aquest canvi de nina adolescent? Comences a... Perquè a aquesta edat, ho hem viscut en el programa, en nins que fan 11, 12, arriba aquest moment que ja no els agrada fer tant coses de nins, però veuen els adolescents que apareixen, i en els pares, que no ni te cont, que ballen i canten, però ells tenen 11, 12 i ja... Ai, ho recordeu, en això? Ho heu,
4: sí,
0: viscut?
4: Sí, sí, sí,
6: sí. Sí, sí.
0: I com se passa?
4: És duro.
6: És una sensació rara, sí, perquè tu ja no vols tant. No sé, és com que a la fi, si ets adolescent, tot te fa més vergonya, no? I tu dius, ostres, no, millor no faré això, tal. I per mi fa 2-3 anys, pues, no tornava a ballar.
4: Cantar posava... Marco a veces costava.
6: Sí, sí,
0: clar,
6: sí.
0: Però després veus en Joel Gran cantant cantirolers, no, aquí, i en aquí, Joan Miquel ballant,
6: aquí
0: i
6: mos,
0: ja està.
6: Aquí mos contallaven de tot, aquí.
0: Clar, clar, sí, sí, clar.
9: Ostres, no, jo no he superat la vergonya.
0: Naraceli encara no.
9: Jo ho pas fatal. Ho pas fatal quan me deies a ballar. Jo dic, no.
0: A cantar en japonès.
9: Jo m'intento amagar, dic, ai, haig d'anar a banyo, i intent fugir perquè no m'agrada.
4: No, però és veritat, quan tens 12, 13, 14 anys, una secció on te diguin i ara te demanarem què penses d'això. Dius, ah, molt bé. Però després veus altra gent, veus
7: ton pare ballant allà a l'estudi i penses, irà, fa un pot de peguera, que vol que et digui.
0: anem a parlar de la mescla de generacions. És vera que hi ha seccions personalitzades, no? Hi ha espais per només pares i mares, per adolescents, per infants, fins i tot per petitons, però el que predomina moltes vegades és la mescla de generacions. Què penseu que en general vos ha portat en els que us que fem programa escoltar la visió dels lots més grans que vosaltres? En Joel ja deia aquí que són referents poc comuns de vegades, però que tu, Marta, per exemple, que has crescut escoltant en Araceli, en Joan Miquel...
2: Per jo era molt guai també es poder fer les visions de tothom i que moltes vegades eren consells, per exemple, consells de com passar de l'etapa de l'institut. Per jo, passar de ser aquí un infant o un adolescent va ser com passar de primària a l'institut. Va ser bastant paregut. Llavors, sí, o escoltar els pares dient que, mira, pues, tia, hi ha coses que potser no tinc ni idea o no sé com gestionar-ho i, de més, també ajudava molt a sí, empatitzar. Era bo saber l'opinió de la resta.
0: I convertir-vos, passar de ser un immers a convertir-te en un referent per als lots més joves, això, Margarita?
5: Jo estic molt contenta d'una foto que tinc aquí fora en el pati, amb dos cartells, i sí, jo sé quina foto és, i són tots els infants, i és el tipus de referent que jo vull ser, en tots, amb patinets, amb pilotes i coses així.
0: Hem de dir que, a més, na Margarita, clar, ha estudiat per educació infantil i per mestre.
5: Clar.
0: És a dir, que tu ja vas encaminadíssima.
5: Sí.
0: Has fet les pràctiques aquí durant anys. Na Marta ha dit el tema de barrejar generacions, de consells, d'empatitzar. Vos ha ajudat a apropar-vos als vostres pares, en certa forma? És a dir, veure... xerrar de temes amb els teus pares i d'altres pares, que potser no haguessis xerrat mai, o que va ballant, recordeu aquella frase d'Anna Meles, no venim en manual, venim en marxa, dels pares, no?
5: Ah, sí.
0: Vos ajudat a deixar enrere estereotips? Què diríeu, Joel?
8: Jo crec que sí, ver a los padres no solo regañándote o dándote órdenes así de lo haces porque lo digo yo, que no es lo normal, pero sí, que también, pero... que bailan mucho, que te cuentan cosas de su infancia, se ríen entre ellos, son como chavales de... O sea, nosotros nos ponemos como en su plan adulto y luego ellos de repente son como niños que están en un patio de infantil.
0: Clar, i pareixen divertits, t'adones que els teus...
8: Són.
0: T'adones que els teus pares són divertits i això, no sé, com que... Tu, Sergi, que vens moltes vegades amb ta mare...
6: Bueno, a part que m'ho passa maig a tots dos... No, és un poc això de que a tots dos, sobretot, bueno, xerrar amb mare dels pares, trobes i te'n dones compte que tothom té un esperit, bueno, jo dic un esperit marxero, no? D'així, de festa, de ball, d'alegria. Llavors, es poder compartir aquest espai, pues, comentar, en el meu cas en particular, amb la meva mare, pues, és super enriquidor, perquè és vera que a la millor casa aquestes coses no sonen tant. A vegades se donen, però això és un espai...
0: Ta mare balla molt en general,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí, ella li va molt la marxa. Però que està molt guai tenir un espai, i no només amb ella, sinó amb tothom, on se pugui donar pues sí, aquestes situacions, perquè jo trec que enriqueixin i que sobretot te posen molt feliç tu com a persona, com a fill, com a pare. Bé, el que sigui.
0: Ara si t'escolta ta mare, li agradarà
6: no,
0: molt.
6: Sí, sí.
0: Hi ha una pregunta que de vegades, quan m'ha tocat fer, no d'entrevistadora, sinó d'entrevistada, són poques vegades, però en alguna ocasió ha tocat parlar del programa... I sempre me fan la mateixa pregunta, és si els infants i adolescents han canviat molt en tots aquests anys, no? Vosaltres què penseu? Què contestaríeu vosaltres en aquesta pregunta? Penseu que quan vosaltres éreu adolescents, Araceli, Joan Miquel, ara en Joel, petit, ha canviat molt? Evidentment el context ha canviat, no? Però en essència són molt diferents els adolescents d'ara des d'abans.
1: Jo crec que l'experiència adolescent és la mateixa, no? El procés vital perquè passa la persona s'assembla molt. Sí.
7: Sí, jo diria que no ha canviat massa i fins i tot si pots veure que tal vegada tu tens un trenar diferent d'una altra persona que sigui l'adolescent d'ara, el pots també identificar amb gent que tu coneixies quan tenies la seva edat i
0: sí,
7: dius... Sí, és
0: que també eren diferents a tu, no?
7: Sí,
0: molt bé.
7: Sí, sí, no...
0: Vinga, acabam amb una pregunta així una mica reflexiva de tertúlia. Eh? Després de tot aquest repàs i partint de la vostra experiència, quin consell donaríeu als infants i adolescents que ara formen part de no venir a un manual. Pensau un consell. Vinga, Gavi, començam amb tu, t'ha tocat. Sempre toques el primer perquè estàs en el cantó.
10: Jo crec que mirar alrededor. Yo creo que en estas tertulias tenemos a mucha gente que sabe muchas cosas y entonces simplemente mirar y escuchar a los que tienes alrededor te aporta mucho.
0: Perquè hem de dir que més no només se mesclen generacions, també jerarquies, no? Perquè també a una mateixa taula seuen professors, alumnes, especialistes...
6: Quedar-te i que no perdre mai la màgia i il·lusió que hi ha en aquest programa.
0: Ai, que bé.
10: Voler gaudir i deixar-se aprendre.
0: Molt bé.
8: Perder un poco la vergüenza porque ves a profesores bailando.
0: També ballen els professors.
8: A veces vienen catedráticos. Sí. Se ríen contigo. O sea, son personas normal. O sea, perder el miedo que no te van a juzgar porque al final aquí es un entorno que todos hacemos lo mismo y unos tendrán más vergüenzas que otros, pero al final todos estamos aquí para pasarlo bien
0: y para aportar una
8: aportar.
0: Mica, ¿no? Molt bé.
3: És una pràctica perfecta per la vida real i no sempre tindreu una plataforma per poder expressar les vostres opinions en públic, així que aprofiteu-ho.
0: Molt bé. Algun consell també per aquests lots, Marta?
2: Que disfrutin de totes les etapes, tant de quan ets un infant com quan continues sent un adolescent, quan tens de tant com quan sents un jove, que és molt guapo i enriquidor qualsevol de les etapes.
0: Com quan tornes com a tertulià millennial, no? Sí, aquí, no deixant que se'n vagi ningú, sempre trobam lloc perquè pugueu tornar. Ara, Feli.
9: Ai, sí que és bon això.
0: Sí, sí.
9: Ja m'han canviat el títol moltes vegades.
0: Primer adolescent granada dels programes, secció retro...
9: Sí, sí, sí. Jo crec que el consell que donaria i la cosa que jo més m'ha impactat és aprofitar per xerrar amb tota la gent de diferents generacions, perquè tots aquí hi ha una predisposició molt grossa a escoltar. Per tant, és un bon moment per connectar de bon de veres amb gent amb qui normalment estiries on fora.
0: Molt bé. Amem, una Margarita, que m'ha demanat posar el punt final.
5: Sí. Volia saber què dèiem els altres, perquè estic totalment d'acord en tot i m'assumo tot això, però es tiraré més per una responsabilitat que no pas un consell, Pontura.
0: Amem.
5: Tenint en compte la tertúlia que han tingut, no? I tenint aquí en Joan Miquel i en Araceli i en Joel, petit, que siguin molt conscients de que tothom te mira, però no te jutja. O sigui, tothom està molt pendent del que fas i ara ells o elles seran els referents, com Joel, t'estic xerrant de tu també, seran els referents dels més petitons, no? Llavors, així com nosaltres els veiem a ells, que tot el que feien ells per jo estava bé, segur, perquè era gent superresponsable i fanera i tal, ells ara són els referents dels més petits i que no mos perdran a nosaltres de vista, no? I aprofitar aquell punt vital de soc responsable de començar a dur cadires, a fer la gent, ara hem de fer silenci, d'acord? I que és guapo també, no perd la màgia ser un referent. No, és guapo. Que aprofitin aquest moment, el meu consell.
0: Que acabam amb un aplaudiment.
9: Sí.
0: Vinga, molt bé. Ai, i de moltes gràcies a tots per aquesta tertúlia. Espero que d'aquí uns anys puguem tornar a reunir una altra generació de joves, ja ho veurem, i a veure si en Araceli i en Joan Miquel ja comencen a dir allò de en els nostres temps.
9: Ja ho podem
0: dir. I si ells diuen això, no sé què diré jo.
5: I que no és guapo, això.
9: Una monada.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
3: Dissabte tornem. Serà espectacular.
4: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
5: Serà de punyol vermell.
6: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
7: trepidant, apassionant, divertida.
6: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
8: Això vull jo.
4: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
9: A primera!
6: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
9: Que repiqui!
6: A IB3 Ràdio.
9: Que repiqui!

0: I després de la tertúlia amb diferents generacions de joves de No Venim amb Manual, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam amb una recomanació per gaudir aquest estiu que ens fa arribar un nin, a Mateo, i que està relacionada amb els escacs.
1: Aquest estiu, per aprovechar el temps, jo el que he fet ha sigut, a part de fer surf i anar a remar, doncs he jugat als escacs. He anat a un torneig que feien a Astúries a veure el meu padrí. I així he aprendut moltes jugades, coses noves, i a més m'ha passat molt bé.
0: Gràcies, Mateo. I ara continuem amb propostes juvenils a Palma.
2: Aquest 22 d'agost vine a celebrar el Youth Day en l'Ajuntament de Palma i Espai Joves, una jornada per commemorar el Dia Internacional de la Joventut. A partir de les 5:30, a l'Espai Jove Tramuntana, podràs visitar l'exposició de fotografies i textos amb experiències, records i activitats que han realitzat durant aquest any. També podràs participar en una jam session, jugar al nostre joc de taula i gaudir d'un bon berenar mentre coneixes gent i passes una estona ben divertida. L'activitat és oberta a tothom, així que vine sol, amb amics o amb la família i comparteix aquesta celebració amb nosaltres. No t'ho perdis, reserva la data i consulta tota la programació a espaijoves.cat.
0: I seguim amb una altra proposta per a tots els públics, una nova edició d'Esmercadet Friki de Blanquerna.
3: Molt bona, soc en Xisco de Loco Escultura. Us vull convidar a les festes d'estiu de Santa Pallesa, en l'Ajuntament de Palma, que farem una altra vegada a la 15a edició del Mercadet Friki de Blanquerna. L'any passat varen venir més de 8.000 persones i, bueno, no sabem si vendran tantes, però ho intentarem. Tindrem una gran festa i ball de K-pop amb la belly dance, també tindrem break dance i jazz de hip-hop, més de 50 raconets de venta amb cosetes friquis. I, bueno, serà el divendres 4 de setembre de 5 de sora baixa a les 10 del vespre. Vos esperam.
0: I acabam amb els correfocs organitzats per dimonis Calvià Vila. Ens ho explica Tolo Méndez, president de Quim Funfà.
4: La pròxima setmana, Son Ferrer serà l'epicentre de la cultura, la diversió i la festa. Dia de nou, a les 9 del vespre, correfoc infantil. Dia 20, a les 7:30 de sora baixa, corre aigua. I dia 21, a les 10 del vespre, correfoc espectacular. No vos ho podeu perdre, vos esperam.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil, amb una petició musical. Avui ens han demanat una cançó de Xiula que és tot un clàssic. Poix.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, s'activa en aquesta hora l'avís groc de l'AEMET per perill baix de que pugui ploure fins a 25 litres per metre quadrat en una hora a l'interior de Mallorca i que també pugui caure-hi calabruixa o pedregada. En previsió de l'avanç de la temporada de pluges torrencials propiciat per l'escalfament rècord de la temperatura de l'aigua, de fet, la Direcció General d'Emergència s'ha activat aquest divendres al nivell de prealerta del Pla Inundable. Joan Estrany, catedràtic de Geografia Física, en declaracions a IB3 Ràdio.
2: Amb l'efecte de l'encalentiment global i el canvi climàtic que estan patint, és evident que la recurrència i intensitat d'aquests fenòmens cada vegada serà molt major i, per tant, l'única solució des d'un punt de vista científic per evitar aquests problemes és una ordenació del territori molt clara, intentar evitar o no construir directament en zones inundables i aquelles que ja estiguin construïdes utilitzar sistemes d'alerta primerenca mitjançant conscienciació, presa de consciència per part de la població i de les autoritats, que és l'única manera de poder salvar la vida.
1: Preocupen les pluges torrencials que es puguin produir amb la calorada que ha fet aquest estiu. Per això el govern va activar ahir la fase preventiva del Pla Inundable i, de fet, ja està ploguent o ha plogut les darreres hores a la península, llocs com Madrid, també Andalusia, igualment a l'est peninsular. De fet, en aquesta zona, ENAI ha informat fa pocs minuts que hi han activat la regulació de vols a diversos aeroports. Per cert, que també a Andalusia, a primera hora de la matinada passada, un terratrèmol ha sacsejat la província de Granada, concretament l'àrea metropolitana de Granada. Ha estat de 4,8 graus, no ha causat danys personals, però sí desperfectes menors de tipus material, especialment a edificis i altres béns immobles. Des de l'any 1956 no hi havia hagut a la zona d'elevada activitat sísmica menor una sacsejada tan significativa, perquè ho puguem comparar, el terratrèmol del 2011 a Lorca, Múrcia, que va deixar 9 víctimes mortals, va ser de 5,2 en graus, 4 punts bàsics per damunt. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia i conseller d'Emergències, Antonio Sanz, crida a la calma, però també està previnguts davant les rèpliques.
3: Esas nuevas réplicas pueden tener consecuencias, por ejemplo, cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída y eso, por tanto, sí está llevando a que los ayuntamientos estén acordonando determinadas zonas, se esté limitando el acceso a determinadas zonas.
1: Més greu està, per cert, encara el terratrèmol que ha sacsejat a l'estranger, l'illa de Flores, a Indonèsia, 7,7 graus, en aquest cas a l'escala de Richter, que a hores d'ara deixen 38 persones mortes. I abans d'acabar, dues notes de darrera hora. L'Ajuntament de Calvià ha anunciat una subvenció de 4.000 euros a l'Associació de Joves Empresaris de les Balears perquè impulsi al municipi noves empreses i ajudi a consolidar-hi també les existents. L'Ajuntament obeix un conveni de col·laboració vigent per un any i prorrogable per fins a 4. I encara parlant de joventut, s'ha constituït Joves per Mallorca, la reformulació de les joventuts polítiques del PIB proposta per les Illes, d'acord amb la inclusió d'aquesta darrera formació en la coalició per Mallorca. La formació antecessora Joves per les Illes, s'assenyala en nota de premsa, ha estat 7 anys activa. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 12 del migdia. IB3 Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui, com sempre, molta participació infantil i juvenil. Començarem amb un test a una de les nostres participants habituals i amb un descomptes inventats i locutats pels al·lots de No venim amb manual. Ja sabeu que aquest estiu són els infants, els que trien l'audioconte de la nostra biblioteca, i aquesta setmana ha tocat un conte d'un nin que no sabia ben bé com celebrar el seu aniversari i va tenir algunes idees bastant originals. Tindrà tres finals possibles. També tindrem tertúlia infantil, plans i recomanacions enviades per infants i adolescents, una nova entrega del nostre concurs de categories i una secció de cançons per anar en cotxe especial estiu. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: Hi havia una vegada un nen anomenat Iker que estava a punt de complir 10 anys i que volia celebrar el seu aniversari. Però aquell no podia ser un aniversari qualsevol. 10 anys ho canviava tot perquè per primera vegada tenia dues xifres juntes. Quan faltava una setmana per l'aniversari, el seu pare li va dir:
1: Vols celebrar un parc infantil?
2: No, sóc massa gran.
0: Després, la mare li va dir:
3: Vols anar a la platja?
2: No, només som al mes de maig i encara fa fred.
0: Tot el que li suggerien sempre tenia la mateixa resposta:
2: no.
0: I és que, en realitat, no sabia molt bé què volia, però sabia que volia que fos especial, diferent. Vinga a fer voltes, fins que un amic li va dir:
1: I per què no fas un aniversari temàtic? Tries un tema i que tota la teva festa vagi d'això.
2: Bona idea.
0: De què seria aquell aniversari?
4: Primer final.

0: És monstruós.
1: Oh!
0: Amòmies.
1: Oh!
0: I a patito inglés.
2: Ah.
0: Vull dir l'ànec perillós.
3: Però el millor era la cançó d'aniversari de terror que havíem preparat.

0: Què era això?
1: Algú havia deixat preparat l'ordinador amb la música de Parchís. Niket es va decebre molt, però quan va mirar la cara d'ensurt dels convidats es va adonar que la música de terror de fons amb la música de Parchís era molt més terrorífica que la cançó que havia preparat. I va riure encantat. Segon final.

0: Segur que amb aquesta música ja heu endevinat de què va ser l'aniversari temàtic de Nickel. De Harry Potter? Tots els nins anaven disfressats amb capes i portaven varetes, i la casa estava tan ben decorada que semblava el castell de Hogwarts. Mentre tots els nins jugaven i berenaven, va sonar el timbre de la casa. El pare de Nickel va anar a obrir i es va trobar amb un senyor amb un capell que gairebé no li deixava veure la cara.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bones. Ens coneixem?
1: Vostè no em coneix, però jo sí que el conec a vostè.
0: Ai, caram, quin home més misteriós.
2: Ah, bé, i del... Puc ajudar en algo?
1: Porto un missatge per Nickel.
2: Que també coneix el meu fill. Maria, pots venir un moment? Coneixen aquest senyor?
3: No, crec que s'ha equivocat de casa.
0: Nickel i tots els seus amics miraven amb atenció com la mare tancava la porta, quan de sobte l'home va dir...
1: A l'ojo mora!
0: I va obrir la porta i es va llevar el capell. Era...
4: Lord Voldemort!
0: I tots els nins estaven tan emocionats i espantats al mateix temps que varen començar a dir tots els encanteris que recordaven de Harry Potter. I els que no, se'ls inventaven.
2: Especto Patronus!
3: Oculus Reparo!
1: Berta Berto!
5: Wingardium Leviosa!
2: Patatín Patatán!
1: Rush! Voldemort!
0: En Voldemort pagava vots i esquivava tots aquells atacs imaginaris fins que, passats uns minuts, tots se'n van adonar que allò no podia ser possible.
3: Però ets en Voldemort en realitat?
0: Va dir Nickel.
1: En Voldemort?
6: En Darth Vader.
1: En Dora l'Exploradora, si fa falta. Sóc actor i venc a animar la teva festa, però ja veig que no els fa molta falta.
0: Resulta que els pares de Nickel havien telefonat a un actor perquè fos una festa encara més especial. I, certament, Nickel i els seus amics mai oblidaren aquell moment de mai.
2: Tercer final.
0: I aquesta música tan... marxosa? A Nickel li encantava la música, així que va decidir fer una festa de música i ball. Havia estat 3 dies sencers preparant la música per ballar amb els seus amics. Hi havia grups supermoderns. Fins i tot hi havia preparat un rap.
1: Us agrada ballar? Us agrada cantar? I d'estar al lloc ideal? No hi ha cap festa igual! Yeah!
0: La casa estava ideal.

0: Hi havia decoració, llums de colors, refresc, menjar per picar i molt d'espai per ballar.
1: Tots preparats?
2: Sí! Sí.
1: Idò, que comenci la música!
3: Pajaritos a bailar cuando...
4: Però això què és? Quina música més estranya?
5: Sí, canvia de cançó, va.
0: Níker no sabia què havia passat i va canviar ràpidament a la següent cançó de la llista. I va sonar això.

0: Però Iker, i aquesta música que estàs posant?
1: Iker va començar a tocar botons, però res. La seva llista de música havia estat substituïda per música que agradava als seus pares de petits. Però, com no hi havia res a fer, van acabar escoltant les que sonaven.
2: La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color.
1: No, aquesta no estava tan malament.
3: És divertida.
0: Sí, està bé.
4: Està bé, està bé.

Fest. I al final la festa va ser un èxit i tots els nens van ampliar els seus gustos musicals.

0: ara arriba estona de la nostra tertúlia infantil d'estiu i per això tenim aquí molts nins i nines. Com esteu?
1: Bé!
0: Que teniu ganes de fer tertúlia?
1: Sí! Sí!
0: Molt bé. I d'avui els nins més grans, que tenen entre 12 i 13 anys, que són en Joel, na Mercè i na Núria, ens han preparat una proposta molt original. Amem, Núria, conta.
2: Sí, perquè hi ha diccionaris de moltes coses, de videojocs, d'internet, de paraules modernes. Però nosaltres hem pensat una cosa.
0: Amem.
2: Hi ha moltes situacions ben típiques de l'estiu que viuen els nins i les nines, i també els pares i les mares. Són situacions que tots coneixem, però encara no tenen un nom concret. Per això, avui vos proposam crear el nostre diccionari de l'estiu.
0: Molt bé, un diccionari de l'estiu, que vos fa ganes crear un diccionari de l'estiu?
1: Sí!
0: Amem, Mercè. I com farem aquest diccionari de l'estiu, amem?
3: És un joc d'imaginació. Segurament aquestes paraules no sortiran mai al diccionari, però és molt divertit inventar-se-ne per posar nom a coses que ens passen cada estiu. A més, és un joc que podeu fer quan esteu avorrits, amb els amics, amb la família o a la platja. I perquè vos sigui més fàcil començar, nosaltres ja hem pensat un munt de situacions i les tenim totes preparades.
0: Això serà interessant. Però, clar, inventar paraules tampoc no és fàcil, Margarita.
4: No, se requereix molta imaginació.
0: Clar, ens podeu donar algun consell perquè ens vagi bé aquest diccionari?
5: Vinga, clar que sí. Per exemple, podeu ajuntar paraules? Si acabeu de dinar, fa molta calor i encara no us podeu banyar, jo diria que es pot dir calofart.
0: Estic calorfart. Està bé, això. Fa calor, estic calorfart.
5: Si no, també es podeu utilitzar un verb. Per exemple, intentau llevar-vos totes serenes peus abans d'entrar dins cotxe. Podeu dir que estau deserenat.
0: Deserenat. Ostres, què estàs fent? Mamem, digueu, Marina, m'estic...
6: Deserenant.
0: Molt bé, està bé, sona molt bé. I ho anirem preparant, anirem apuntant totes aquestes paraules. I de vinga, començam quan vosaltres vulgueu i vosaltres, nins, heu d'inventar paraules. Esteu preparats per inventar paraules?
1: Sí!
0: Que siguin xules i sense dir paraulotes, eh? Això no val.
3: Quan obriu la porta d'un cotxe que ha estat totes de matí al sol i pareix que heu obert un forn, quin nom li posaríeu en aquest moment?
0: Vinga, quin nom li posaríeu? Va, ràpidament.
7: Fornerjar-se.
0: Fornerjar-se.
5: Forn. Forn cotxe.
0: Forn cotxe.
5: Forn cotxe.
0: Forn cotxe. Fa un forn cotxe avui? Vinga, està bé. Vinga, més coses.
5: Com anomenaríeu la tècnica de caminar damunt l'arena que crema sense acabar amb els peus rostits?
0: Amen, vinga, aquesta tècnica d'anar ràpidament per l'arena que crema.
6: Arena crema.
0: Bé, vos ha agradat ajuntar paraules, eh?
5: Sense xanc.
0: Com ha estat a l'altre? Pica pies.
6: Sí.
0: També, molt bé. Vinga, ara na Núria, va.
2: Quan el gelat se comença a desfer abans de que vos el pugueu acabar, com en diríeu?
0: Amem. Amem, Amanda, que vol dir alguna cosa, que no mandes experta en gelats. Rubén, aquest gelat que se desfà, com li diríeu?
8: Deselando.
5: Tècnica mil·lenària del gelat.
0: Tècnica mil·lenària del gelat, d'aquesta que és? Perquè
5: que
0: tothom
5: no... la coneix, clar.
0: Ah, sí? I doncs les expliques un dia, molt bé.
4: Corre llengua.
0: Corre llengua. Vinga, seguim més. Més cosetes. Va, aquí li toquen a Mercè.
3: Com diríeu aquella manera d'entrar dins el mar a poc, fent una passa, una altra i una altra perquè l'aigua està congelada?
0: Vinga, quin nom li posaríeu en aquest diccionari? Amem,
6: pas amem. Congelat.
0: Pas congelat. Molt bé, Menzo, tu què anaves a dir?
9: Congelado mar.
0: També està bé, eh? Tenim dues versions. Molt bé, vinga. Joel, seguim.
5: Quan sortiu de la mà i se vos aferra tota l'arena per tot el cos, quin nom li posaríeu?
9: Amem. Arena ferra.
0: Arena ferra, està bé.
3: Croqueta cos.
0: Croqueta cos, m'agrada també. També. Molt bé, molt bé. T'agrada, Margarita?
4: Sí, sí, són molt creatius.
0: Anem apuntant, eh? Vinga, seguim. Més, Núria.
2: Com en diríeu dels dits quan vos queden tots arrugats i després d'estar tanta estona dins l'aigua?
0: Quin nom li posaríeu en aquest dit?
5: Passa dit.
0: Passa dit.
9: Sí. Pareces a ta abuela.
4: Hola.
0: Però això és molt llarg, eh? Amem.
8: Aguabuela.
0: Aguabuela. Molt bé, passadit, aguabuela, tenim sinònims,
6: eh? Dits ancianos.
0: Molt bé, vinga, seguim, més cosetes. Va.
3: Quan vos rascau una picada de moscard i de cop descobriu que teniu 5 més, com en diríeu?
0: Això passa, t'aixeques un dematí, Margarita.
8: Multiplicació.
0: Multiplicació de què?
8: De moscards.
3: De picades.
0: Multipicades?
8: Sí.
0: Vinga, més cosetes, vinga, més ràpid, va.
5: Quan sortiu de la mà i no sabeu cap on anar perquè totes les tovalloles vos pareixen exactament iguals. Quin nom li posaríeu?
0: Drama.
9: Igual toalles.
0: Igual toalles. Bé, heu de cercar altres fórmules, que no sigui només combinar paraules. Vinga, vinga, va. Tres més, anem a seguir, vinga.
2: Com anomenaríeu la tècnica d'intentar llevar-vos tota l'arena dels peus abans d'entrar dins el cotxe?
0: Aquesta ja la teníem, oi?
4: Deserenar.
0: Deserenar.
8: Deserenant.
0: Vinga, sí, vinga. I ara n'afegiré jo un parell així molt ràpid, a menys si vos agrada. Quan vos poseu les ulleres de bussejar i entrau, xux, i tot d'una ja teniu aigua dins les ulleres.
4: Ai.
9: Això fa una ràbia.
0: Molt bé. I quan heu duit aigua a la platja i penseu, ai, que fresqueta ara, i la bebeu i està calenta, però malament, eh? Aquell glob que dius, uah, que dolenta.
9: Agua mentira.
0: Agua mentira.
5: Canvi climàtic.
0: Canvi climàtic. Molt bé.
8: Canvi aquàtic.
0: Canvi aquàtic, canvi climàtic. I jo crec que ha estat molt bé, no? Que vos han agradat?
4: Sí.
0: Anem a fer un repàs, eh? M'he apuntat. Tenim foncotxa, arena crema, picapiés, tècnica mil·lenària de gelat, pas congelat o congelado mar, arena ferra o croqueta cos, pas cedit, agua abuela dits ancianos, multipicades, desarenant, canvi climàtic, bé, ja a darrere ja no hem donat temps a apuntar. Que vos ha agradat?
4: Sí.
0: Sí. Algú vol afegir alguna més en aquest diccionari de l'estiu? Alguna parauleta més? Se vos ha acut alguna?
4: Sí.
0: A mem, quina?
8: Quan se vos cau el berenar damunt l'arena, quin nom li posaríeu?
6: Arena menjar.
0: Arena menjar.
5: No, també. Menjar crocanti.
0: Menjar crocanti, també.
8: Un crunchy.
5: Menjar crunchy.
0: Molt bé, molt bé. Idò, ja ho sabem, eh? Ja teniu el joc de l'estiu, no sabeu què fer a casa, idò, inventar paraules. I ara sabeu que hem de dir a la una, a les

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
9: I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, en l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
10: Hola, som n'Amanda.
11: I jo, en Rubén.
10: I avui hem tornat a recopilar molts plans per fer aquests dies. Apuntau!
11: Començam amb una proposta gratuïta per joves a partir de 16 anys. Busseig a Cala Bona el pròxim 21 d'agost. Vos hi heu d'inscriure abans.
10: I de joves duc una festa per nins i nines de 6 a 11 anys. La festa neoinfantil, dia 16 d'agost, en el casal jove de Porreres. I dia 20 d'agost, jocs a la fresca en el freginal, a Maó. Amb contacontes, jocs de fusta i castells inflables.
11: I encara tenim més plans. Si vos agraden els dimonis, dia 21 d'agost, hi haurà una nit de foc a Sant Ferrer, a Calvià.
10: I acabem amb una proposta per qui vos agradi la cuina. Dissabte 29 d'agost hi ha un concurs de fideus d'esbernar a Binissetlem amb una categoria júniors per menors de 18 anys.
11: I fins aquí la nostra agenda de plans.
10: Adeu!
9: Gràcies, Amanda i Rubén. Molts plans pels pròxims dies. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar l'estiu. La primera té a veure amb l'esport.
12: Jo sóc Adrià i juc a bàsquet. I una de les coses que més m'agrada fer l'estiu i que vos recomano per no estar avorrits a casa és apuntar-vos a 3x3, anar al gimnàs i jugar amb els companys en el bàsquet o l'esport que vosaltres practiqueu. Ho topo una manera molt entretenida de fer esport a la vegada i estar en bona forma i passar-t'ho bé en lloc de quedar-te tancat a casa.
9: Moltes gràcies, Adrià. I ara tenim una altra recomanació sobre un esport concret, el surf.
13: Aquest estiu jo m'he anat a Astúries, al Cantàbric, per fer surf i també he remat, no? És veritat que no he vingut només per això, he vingut per la família i tot això, però aquí puc practicar aquests esports perquè, primer de tot, l'aigua està freda i li dà una més emoció. I segon, per les ones. I això és el que jo he fet aquest estiu, us ho recomano.
14: Un consell per quan facis surf és que has de posar el pes de la cama al davant. I encara que a vegades si t'assustes pots posar el pes al darrere, és millor si el poses al davant perquè és més fàcil agafar així l'ola. Si el poses al darrere s'atura.
13: I res més, és un gran hobby, una gran dedicació. I si no ho feu, perquè us dona por, no passa res, no us preocupeu, és segur si ho fas amb un monitor. Adeu!
9: Moltes gràcies, Manu. I acabem amb una recomanació relacionada amb dibuixar.
15: Soc una Marina i a l'hivern vaig a classes de pintura i a l'estiu m'agrada fer dibuix lliure amb aquarel·les i provar coses noves que no he tingut temps abans o alguna cosa. A tots els que vos agradi pintar, vos aconsello que deixeu volar l'imaginació i pinteu sense pautes.
9: Moltes gràcies, Marina. Ens ho apuntam. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i, a més, per totes les edats. I ara en teniu una altra. Ja sabeu quina. Idò, com vos deim tots els dissabtes, és seguir escoltant No venim amb manual, perquè encara ens queden dues propostes ben intenses. Una nova entrega del nostre concurs de categories i, després d'una pausa, una secció de cançons per anar en cotxe a especial estiu. Ara no venim amb manual, toca jugar. Avui toca la tercera entrega del nostre joc juvenil de categories. Hem de dir que vam fer una edició especial, pel nostre especial estiu, entre els pares que eren els vintage i els lotses ja vaig, però aquesta és una edició especial i no la contemplam dins el concurs. No poden anar a la final. Que va ser greu.
16: A mi no.
17: Això m'ho beneficia en altres, no?
9: I clar.
17: Ai, doncs, molt bé.
9: Bé, hem de dir que ja tenim classificats, atenció, en aquests grups, espardenyes foradades, aubarques suades, patates en flou i monees boreals. No fou cap aplaudiment per ells. I ara, qui tenim? Tenim aquí grup de quatre persones, soues...
18: Rumberes xiuladoris.
9: Rumberes xiuladoris. Au.
17: I sona en... cantari de Harry Potter.
9: Sona. Oculus Reparo. Sí. I aquí quatre més. Qui sou? 13,
19: de 13 a 31.
20: Joels i les multicolors.
9: Uf, quin nom llarg. De 13 a 31. I això ho he dit cada vegada. Els Joels i les multicolors, clar, perquè sou dos Joels. Clar. I na Marta i na Araceli, les dues duien els cabells de colors.
21: Sí,
9: i ara
21: sí,
9: ja
21: correcte.
9: No.
21: Ara, jo ja no.
22: Realment el concurs és per tu.
21: També ens ho pot dir bé, sempre.
23: En canvi, encara mos dèiem Joel.
9: Que simpàtics. Gràcies, gràcies. Bé, tindrem un dau, cadascú teniu un dau, bé, cada grup, i tindrem, atenció, els manualets. Els manualets són com les categories. S'aconsegueix un manualet quan se supera la categoria. Tirareu el dau, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar la prova per aconseguir el manualet corresponent. Hem de dir que hi ha rebot, pot haver rebot i no sé...
16: Ja me'l conec jo, aquest rebot.
9: Poden passar moltes coses, no? Bé, que estàu preparats?
18: Sí.
9: Important, no són seccions habituals de literatura, història, són seccions de no venim amb manual.
16: Són millors.
9: De continguts de no venim amb manual. Preparats, i doncs, tirau els 10 a qui tira primer. Tireu...
16: Un 24.
9: Amem.
16: I tu, no. Joel, menys dos. Oh.
9: Comenceu vosaltres, vos ha tocat arqueologia.
16: Anda!
9: Aquí teníem un arqueòleg, però vos ha tocat a vosaltres. Vos ha tocat arqueologia i és un test amb respostes en opcions sobre museus curiosos. Vinga. D'aquí podeu dir malament, podeu. Què se pot veure en el Museu dels Regals Dolents de Canadà? Atenció. A, un hipopòtam que sona com un ànec. B, una botella de vi feta amb paulla, amb l'ungla d'una vaca o d'un cavall. O C, un espai amb materials per millorar els regals dolents que t'han fet.
21: Se m'ha oblidat la pregunta.
9: Correcte! Molt bé. Això se nota que hi ha hagut molts, no venim amb manual darrere. Què hi ha al Museu de l'Orinal, a Espanya? El Museu de l'Orinal. Què hi ha al Museu de l'Orinal? Un que medeix 15 metres, un en la mida d'un ciuró o un de diamants. Tots aquests orinals, quin...
20: Sí, sí.
9: Però tu no has de contestar, que tu ets de l'altre. No.
21: És per ajudar-nos, que els veiem perduts.
9: És per ajudar-vos. A, B o C?
17: Bé, però el primer seria poc pràctic, com a orinal.
9: Clar, però és el museu dels orinals.
17: Clar, el museu de l'orinal, perquè és un orinal, que és tot el museu.
9: Ah, podria ser. És el museu de l'orinal, potser aquí tens una pista. Què diria, un orinal de 15 metres, un de la mida d'un ciuró o un de diamants?
24: Jo crec un de diamants,
17: ja
24: no?
17: Ja el descartaria, perquè bé. Has de mantenir-ho, això. Això és un...
9: Què heu de dir, A, B o C?
21: Tic-tac, tic-tac.
16: B.
9: Correcte!
16: Yeah!
9: Molt bé. Vinga, on se troba un dels museus d'origami més importants del món? A, Nova York. B, Kyoto. C, Saragossa.
24: La que està molt Zaragoza.
16: Saragossa.
9: Sí, segur?
16: Sí.
17: Me faria molta il·lusió que fos Saragossa.
9: Correcte!
17: Vale.
9: Que brutal! Fan deducció. Ells saben el mecanisme de no venir amb manual. Per tant, per aquí estan funcionant. No? Les respostes no les saben, però... Vinga, quin d'aquests museus suecs no existeix? A, el museu per aprendre a muntar mobles. B, el museu del fracàs. C, el museu del menjar repugnant. O C, el museu del cogombret amb vinagre. Vendria a ser en castellà pepinillo. Quin no existeix?
17: El primer de tots...
7: tots.
17: Podria ser directament...
9: No, n'hi ha d'haver un que no existeix.
17: El primer de tots podria ser una violació dels drets d'autor d'una franquícia sueca molt coneguda, precisament.
7: Sí.
9: Però... home, és per aprendre a muntar-los. No és, no és sí, que te'ls no, donin perquè els amuntis tu, però és per aprendre.
24: Però això seria com una classe, no? Jo crec que un museu d'esto me sona un poco raro. Jo
17: més que un museu seria la fundació d'aquesta franquícia.
9: Què diríeu, idò?
0: Resposta?
9: No? És sí, que no existeix el xar.
0: Exacte.
17: Sí.
9: Correcte! Són molt bons, eh?
0: Home,
9: són molt bons. No me'n recordes el nom, però ho fan bé. Els rumbeures xiulodoris.
0: Exacte.
9: Molt bé, molt bé. Molta deducció, molt interessant. Joels i multicolors, a veure com anireu, eh? Vinga, tireu el dau, a veure què vols passar. Pues ha tocat K-pop.
0: Ostres!
9: En sabeu sobre pop coreà?
1: Moltíssim.
0: Direm que estic.
9: A més, vos ha tocat dir verdader fals, per tant teniu un 50% de possibilitats. Aquí no hi ha rebot, perquè evidentment, si no, si fallen... eh?
7: Ok.
9: Vinga, primera. Els fans de K-pop criden tant durant els concerts que de vegades se sent més en el públic que en els cantants. Verdader o fals?
1: Verdader.
9: Molt bé, bona. Aquesta era senzilla. Portau-vos bé que vos han deixat fer vosaltres, les vostres elucubracions, eh? Vinga, un grup de K-pop va anar una vegada a una gala de premis vestit de Teletubbies. Verdader o fals?
1: Verdader.
9: Correcte.
0: Ja està.
9: Vinga, seguim. Els ídols o els idols de K-pop canvien tant de pentinat que alguns mantenen el mateix color de cabell menys d'una setmana.
0: Jo m'ho crec.
2: Sí, jo també, en veritat.
9: Correcte. Els grups de K-pop sempre tenen exactament 3 membres.
1: Fals.
0: Fals.
9: Durant el rodatge de K-pop Demon Hunter, estàs mirant?
1: No,
9: no miris, eh? Es va fer servir més purpurina que en 3 desfilades de carnaval seguides. Verdader o fals?
23: Sí, no crec que
1: fals.
23: Que s'hagin
0: inventat.
9: Fals.
0: Fals.
9: Vamos. Afortunadament han estat 2
23: exacte,
9: i...
23: sí.
9: Els fans de K-pop envien corones de rosa o menjar calent als seus artistes preferits.
1: Verdader.
0: Estic segura que sí.
9: Sí, correcte. Hi ha idols que practiquen ses coreografies fins i tot mentre mengen ramen.
1: Fals.
0: Jo m'ho
23: creu.
0: És que és el ramen. Ja dic que
2: però
0: no perquè...
2: però és que
23: Verdader.
2: Són idols.
1: A veure.
23: Clarament, Verdader.
0: Els idols mengen ramen? Això em greixo.
23: Ningú està xivant Verdader.
9: Joels diuen Verdader.
23: Ha de ser Verdader.
9: Diuen Verdader, és Verdader.
23: Sí.
2: Vamos.
9: Sa darrera. El tigre blau de la pel·lícula havia de ser vermell, però el van canviar perquè feia massa por. De la pel·lícula de Huntrix, de Demon Hunters.
1: Verdader.
2: Estic amb en Joel.
0: Vinga, sí, Verdader.
9: És fals, eh?
0: Oh! Oh!
9: Ara vos endugis el punt perquè les heu encertat pràcticament totes. Molt bé! Què tal? Que anem bé?
7: Sí, sí.
9: Vinga, tirau per aquí. Xiularis, xiularis, com era que...
0: Rumberes
9: xiularis. Xiuladoris, uf, m'acostarà aquest nom. Vinga, què més? Què vos ha tocat, mem? Quin número?
1: 4.
9: Idò, vos ha tocat jocs i juguetes.
0: Juhu!
9: Vinga, un test. Amb opcions. A quin joc de taula has d'aconseguir... Aquí sí que hi ha rebot, eh?
2: Vale, vale.
9: A quin joc de taula has d'aconseguir 4 òrgans sants per guanyar? Operació Virus o Érase una vez la vida?
7: Virus.
9: Correcte. Aquesta no té opció. Les joguines de Bluey estan de moda entre els més petits, però en sabeu dir el nom dels seus pares, els pares de na Bluey.
1: Bingo i Bongo.
0: No.
9: No.
17: Tomeu i Margalida.
9: No. Rebot?
1: Bandit i Chili.
9: Correcte.
0: Molt bé, Joel.
9: Vinga, tenim un punt i un punt, eh? Amem. Que nomia s'eslime d'abans? No ho sabeu, no? Vos donarem opcions, vinga. El mateix, slime, perquè també se sabia anglès. Blandy Bloop o Mocosete?
1: Blandy Bloop.
9: Correcte. Ara, unes sensacions. que no mien abans és que ara són els Playmobil. Aquesta és difícil, eh?
0: Ostres.
9: No?
24: No.
9: Rebot?
23: Clic?
9: Correcte!
3: Uau!
9: Ui, anau empatats, eh?
3: Sí, sí.
9: Que no mia sa Pepa, que era quasi tan alta com els pares i ses mares. És que no vos he dit que estan mesclats jocs d'ara i retro, eh?
3: Vale, vale.
9: Sa Pepa, que era quasi tan alta com els pares i ses mares, quan eren petits, evidentment. Vos he de donar, vos donaré accions en aquesta, vinga. Na Jessi, na Rosalia, na Rosaura o na Maria Antònia?
3: Rosaura.
9: Que...
3: La Rosaura.
9: Correcte!
0: Sí, molt bé.
9: I ara ve sa darrera. Aquí pot passar de tot. Vos diran juguetes antigues i ens heu de dir per què servien.
0: Ostres.
9: Casiotone.
3: Casiotone.
9: Què pot ser?
24: Ah, sí, per fer música.
9: D'acord. Tente.
3: Tente. Uf.
24: Per dibuixar i esborrar? No. No.
9: Tente, rebot.
23: Era com una mena de Lego, sí, però per muntar.
9: Correcte, cotxes, correcte. No? Sí. I de tot se decideix ara en aquesta darrera...
0: Ai, quina tensió, per favor.
9: Darrera pregunta, qui s'enduràs punt?
0: Se
9: botibota.
0: Ets la pilota gran que t'agafaves i tenia orelletes i botaves.
24: No,
0: ets la que té la corda i que fots, xicos,
24: no
0: per, més coses.
24: Per segon? Pegar bots per a tu. Vull dir, no.
0: Era això que te posaves en el peu.
24: Exacte.
0: Que tenia aferrada una pilota i havies de
9: voltar. Una pilota.
23: Però... Un no, triple, però pot ser això que era com un alambre que tiraves cap a... No, no. Això tenia nom.
24: Era esto que te ponies en la, en la pierna i lo saltabas. Era com un... Iba con una cuerda.
3: Aquesta és bona, eh?
9: I que, claro. Que te com era, dius? Una corda i què més?
24: Te lo ponies en la pierna i,
0: I no
24: la,
0: tenia
24: girabas una i lo saltabas.
3: No tenia un aro, sí, sí.
0: Ah, que té una bolla enganxada. Vos
9: donaré els punts a tots, eh? Perquè més o menys això és la botibota.
0: Amem?
9: És una bota i un cercle. És que exactament era una bota. Però bé, vinga, punt per tots perquè ho fem molt bé, realment.
0: La jugueta era el que mos hem equivocat.
9: Sí, però crec que no sé com anireu ara de japonès, vosaltres. Perquè vos ha tocat japonès ja directament, sense tirar dau ni res.
0: Yeah!
9: Wow. Bé, bé. Sabeu japonès o no en sabeu?
0: Clar que sí. Bueno,
9: sí.
0: Bueno, bueno.
9: Anem a intentar-ho. Amem, jo vos dic la paraula, anirem alternant. Com se diu flor de cirerer en japonès?
0: Sakura.
9: Molt bé, molt bé. Què vol dir neko? Què és neko?
0: Si voleu esperar, jo puc esperar.
9: No. Digues, digues.
0: Ja resposta.
9: Què és neko?
0: Moix.
9: Molt bé. I què és inu?
0: És un ca.
9: Molt bé.
0: Estic jugant tot sol.
9: Amem, com se diu amic o amiga en japonès?
0: Tomodachi.
9: No, l'ha fet usat tot. Amem, com se diu casa?
0: Ostres.
9: Ah.
0: Ahir hem escollit.
9: Amem.
0: A Feli.
9: No. No, rebot? No. Ie.
0: Ah, no.
9: Què vol dir, què vol dir goan, però no són goan? I de què és a goan?
0: Eres arròs.
9: Sí, correcte. Què vol dir, no sé com se pronuncia, gakko?
0: No té ni idea.
5: Lo dijeron, no, espera, lo dijeron en la família esta...
9: I de prova, què pot ser gakko?
5: A ver, era l'escola en Japó com a escola.
9: Correcte!
0: Olé!
6: Molt bé!
9: I com se diu mestre en japonès? Un mestre, algú ho sap?
24: Sensei.
0: Sensei.
9: Correcte. No els hi donis pistes que no hi ha hagut robot, encara.
24: A veure.
0: Quan una cosa...
9: Encara no és cooperatiu. Quan una cosa és molt cuqui i adorable és...
5: Kawaii.
0: Kawaii.
9: Molt bé. I la darrera, en Joel Gran i na Marta estan de decoració. S'ho ha quedat tot en Joel
6: està
9: petit.
6: Està indelegant responsabilitats.
9: Ja va bé, de vegades s'ha d'aprendre a delegar responsabilitats. I un menjar típic és una bolla de pop fregida.
0: Takoyaki.
9: Correcte! S'han dit els punts, eh? Però anem a fer una cosa. Anem a posar el compte 2-0. Anem a posar el compte 2-0. I anem a fer una prova final cooperativa i si funciona bé guanyareu tots. Ja sabeu que aquí, a més guanyareu aplaudiments. És a dir que... Que vos pareix bé?
3: Sí.
9: Vinga. Vinga. I doncs la prova final és tots junts. I farem una prova especial. Amen, tirau-vos dau. Amen, que surt. Vinga, tirau-vos dau.
5: Jo ho has tirat tu.
9: Ah, d'això. Una prova especial de la Nit de les Ànimes, que aquí la celebrem moltes vegades. Va ser un examen final. Hem de comprovar que sabeu posar-vos a la pell de qualsevol personatge i en qualsevol situació. Nosaltres anirem dient personatges típics, de, més que de la Nit de les Ànimes, de Halloween, i vosaltres heu d'imitar-los, i si voleu podeu fer fins i tot diàlegs entre vosaltres. Podeu participar tots així, cooperativament. Estau preparats?
17: D'acord.
9: Sí.
17: No, però d'acord.
9: Així vos classificaríeu tots per si després sou seleccionats a la gran final. Sí?
4: Quina emoció.
7: Pues sí, pues sí.
9: Amem, vinga. Algun home llop, per favor?
7: Un home llop.
9: Vinga, ja, tira-te. Pot xerrar, som el llop, eh? Està vivint el moment de transformació. Ho heu de fer bé, eh?
8: Està xerrant de nom, allò.
9: Una bruixa.
10: Que m'agrada aquest programa i que m'agrada a mi guanyar.
9: Un vampir.
11: Els vampires xerren un poc més tancat i molt més de poc a poc.
9: Aquest grup està fent molt de punts, eh?
8: És cooperatiu, no passa res.
9: No heu de delegar tant, eh? Fantasmes, vinga. No sigueu tan tòpics, que més pot fer un fantasma. Vinga.
23: Vol dir, a mi se'm dona genial tot.
9: Per exemple, no?
8: Es fantàstic.
9: I un zombi. Vinga, què fa? Un mort, aquest.
8: Aquí moriria de gana.
9: I Lord Voldemort.
4: Estic fora, jo.
5: T'has tirat un pot.
9: Això no ho diu el Lord Voldemort, perquè bueno, no ens suma.
23: Quan estàs cap a darrere.
9: Bé, com sona el Lord, aquest?
5: Harry.
9: Sí, més o menys. I la senyoreta Rottenmeier.
8: L'Aida.
9: Vinga. Bé, vos donaré el punt, però ho fes regular, eh? Un aplaudiment, va. Per la intenció, eh? Vos heu classificat, per tant, afegim en el llistat a... Romberes, xiuladoris...
5: I 13 a 13 a Joels.
9: No, de 13 a 31 a Joels i els multicolors. Entrareu en el sorteig per la gran final, que estàu contents.
8: Sí. Sí.
9: Ho fareu millor si vos toca interpretar la final. Sí. Sí. Sí. Si no, no guanyareu, eh? Molt bé, idò, ja veurem si passau.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

I avui a No Venim en Manual tenim una secció de cançons de l'estiu per anar en cotxe. Ué! Sí! En tenim per nins. Ué! I per pares. Ué! Ah, perquè si ningú sabrà això de no, jo vull triar, no, jo... Però agradaran a tots. Posarem tres cançons per nins d'estil diferents que poden agradar als pares i dues cançons dels pares divertides pels nins. Anem a començar un poc tranquils, una cançoneta així més light. Una per començar l'estiu, escoltau.

Bé, dono una imatge de la platja un poc accidentada, eh? Però... I ara anirem a un altre clàssic de l'estiu. A l'estiu hi ha de vegades mosquits, insectes... Sí, i d'aquí hi ha una que és molt canyera, aquesta cançó, i se diu A l'estiu tota cuca viu.

0: Molt bé, Nozoe, s'ha marcat un ball impressionant, eh? I després d'escoltar Do, Re, Mi, Fa, Bora, passam amb els pares, els hem de fer ballar.
1: Sí! Sí.
0: I de vinga, pares, drets, amem. Començarem amb un tema que va ser un èxit de l'estiu. Jo no sé ni si vos sona un que té a veure en sopes i en caragols. Vos sona?
2: No.
0: Què vos sona, pares? Què pot ser, pares? Sopa de...
3: Sopa de caracol.
0: Clar! Sopa.

0: Molt bé, heu ballat molt. Molt bé, heu ballat molt. I ara tenim una altra cançó que té a veure amb un lloc on no hi ha platja. Potser aquí no hi ha...
1: Playa!
0: Playa!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, començam amb informació de servei de carreteres, perquè per la informació de què disposam hi ha retenció del trànsit a l'autopista de Ponent en sentit Palma a l'altura de Santa Ponça, concretament entre la Costa de la Calma aproximadament i la urbanització de Galatzó, una situació circulatòria que podria ser conseqüència d'un accident de trànsit. Per tant, els conductors que es trobin en aquesta àrea extremin o prenguin les mesures de precaució adequades. En un altre ordre de coses, informació d'interès també pels productors professionals de patata en les zones infectades pel mal de la globodera. A partir de demà poden presentar els seus plans de rotació de cultiu, que té com a objectiu, recordem, sanejar el sòl i evitar la propagació d'aquest paràsit que afecta les arrels de la patatera. L'administració pública compensarà econòmicament tant el cost de l'actuació com la pèrdua de producció derivada. N'ha informat avui la Conselleria d'Agricultura. Recorda que els municipis afectats són Buja, Campanat, Incallubí, Muro i Sa Pobla i que pròximament es duran a terme reunions adreçades als agricultors i als professionals del sector per explicar sobre el terreny el funcionament d'aquest pla. I aquest dissabte han conegut les darreres dades de les reserves hídriques de les illes, que a dia d'avui es troben millor que l'any passat i l'anterior a les mateixes dates, si atenem a l'índex en general de referència. Això malgrat una evolució a la baixa de totes les unitats de demanda al mes de juliol, especialment les de Manacor, Felanitx i Eivissa, s'ha informat avui també la Conselleria del Medi Natural. De fet, Manacor, Felanitx i Migjorn han entrat en situació d'alerta per sequera. Quant al percentatge de reserves, el conjunt de les Balears passa del 45% registrat al juny al 39% del juliol. Per illes, Mallorca passa del 46% al 39%, Menorca es manté al 34% i Eivissa passa del 47% al 42% de la capacitat de les reserves. I la delegació del govern ha informat de l'auxili i interceptació durant el dia d'avui de dues embarcacions amb persones migrants irregulars a bord, en fora encara de la costa, al Llevant de Cabrera i també al Llevant de l'illa de Formentera, concretament dos grups de 23 i de 7 persones d'origen subsaharià i magrebí, respectivament. Aquest divendres, recordem, ja es va informar de 111 persones més, igualment en trànsit migratori d'Algèria a les illes, a bord d'un total de 6 embarcacions. I avui és el darrer dia també per la presentació de propostes per participar a Palma la nit de l'art al carrer, que es celebrarà el dia 19 de setembre a la plaça de l'Olivar, coincidit amb la nit de l'art oficial de l'Associació de Galeries d'Art. La convocatòria per la presentació de les propostes està oberta, recorda l'àrea municipal de cultura, artistes, col·lectius i entitats artístiques sense ànim de lucre, i les sol·licituds es poden cursar a través de l'adreça de correu electrònic del casal Solleric. I acabarem recordant que un terratrèmol de 4,8 graus a l'escala de Richter ha afectat la província de Granada aquesta matinada passada. No ha causat danys personals, però sí desperfectes menors de tipus material. I la mateixa comunitat andalusa, l'incendi de Niebla a Huelva, s'ha aconseguit frenar per primera vegada en els 9 dies que du actiu. Es treballa així ara en la consolidació del perímetre. Fins aquí les notícies de la una del capvespre. IB3 Ràdio, més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts a Vida Saludable, el programa de referència de la salut i del benestar que cada dissabte vos acompanya a la ràdio pública de les Illes Balears. És dissabte, 15 d'agost, festiu, és bo. Però és que la salut no entén ni de descans, ni de festes, ni d'estiu. Així que seguirem a la nostra particular fulla de ruta seguint els consells que els grans professionals sanitaris de l'arxipèlag ens donen cada setmana per dur això un estiu un estil de vida saludable. Es tracta, ja ho saben, de viure més i millor. En aquest sentit, avui xerrarem de dolor i d'estiu. Hi ha mal crònics que s'accentuen amb l'estiu? Li demanarem al cap d'anestesiologia de l'Hospital Mateu Orfila de Maó, el doctor Jordi Moya. Començarem amb un metge de les Illes que s'està formant a l'Hospital de la Pat de Madrid i sabrem una mica més de la superespecialització en cirurgia ortopèdica oncològica xerrant amb el doctor Juan Luis Solano. Demanarem al president de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el doctor José Reyes, què en pensa de la nova reforma de la llei antitabac que tracta de ser encara més restrictiva pensant en la salut de tots i totes. I als nostres estudis tindrem el psicòleg Antoni Riera. Ja comença la nova temporada de futbol pel Mallorca. Han passat en els darrers mesos del descens i la tristor del Real Mallorca, del no ascens de l'Atlètic Balears o el Poblense, per posar alguns exemples, o el més recent, ja fa unes setmanes, el campionat del món aconseguit per Espanya en Mundial dels Estats Units. Com afecta el benestar emocional una alegria així o una decepció si el teu equip descendeix? Li demanarem al nostre expert en psicologia. Són algun dels plats del menú saludable que tenim per avui, que està molt farcit, així que ja parem taula. Benvinguts a Vida Saludable. Comença aquí la primera part del programa on la destinem a notícies, temes sanitaris, malalties i enfocs amb rigor per part del personal sanitari de nostra terra. En aquest sentit, avui seran de dolor i estiu. L'Ara Calafat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients del programa Vida Saludable que ens acompanyen cada dissabte. A veure, som a mitjan d'agost, d'un estiu molt calorós, amb altes temperatures, i tots pensem en vacances, platja, desconnexió. Però sabíeu que per a moltes persones l'estiu no és sinònim de descans, sinó d'un augment del dolor?
1: Això passa pels canvis de pressió, la humitat, l'aire condicionat o fins i tot rompre les nostres rutines diàries perquè això pot passar factura al nostre cos. Com afecta tot això? Idò, res millor que ser ara a Maó per sortir dubtes amb el nostre expert de capçalera pel que fa a dolor.
2: Així és, avui per parlar de dolor i d'estiu tenim el gran luxe de comptar amb un dels màxims experts internacionals en la matèria. Ens acompanya el doctor Jordi Moya Riera, cap del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore. Molt bon dia, doctor. Com està duent l'estiu? Acalorat, no?
3: Hola, bon dia, molt bon dia.
2: Doctor, sempre associam el fred i la pluja amb el dolor articular, però com afecta realment la calor extrema i la humitat de l'estiu a les persones amb dolor crònic?
3: Clar, de fet, la calor té un efecte secundari molt important, perquè la gent no descansa bé els vespres, per exemple, i no dorm bé.
2: Clar.
3: I, clar, això fa que durant el dia, a més, el dia és molt llarg, el dia surt la llum a les 6 de matí, surt el sol, no es posa fins a les 10 tenim llum, i això fa que també que els pacients, tots nosaltres, sense donar-nos compte, facin més activitat de la que fem habitualment, no? Clar, si afegim aquestes dues coses, hi ha una recomanació que feien en els nostres pacients que va molt bé, i és molt, molt espanyol, i és la fiesta espanyola. Vull dir, és important que els pacients que pateixen d'esquena, dolor d'esquena, de cervical, dolor a les caderes, als genolls, vull dir, allà on hi ha càrrega de pes, vull dir, fain la fiesta. Quan dic la fiesta, no dic la fiesta perquè la fiesta no convé que dormin més de 20 minuts, però en canvi, si poden estar estirats una horeta, és convenient. És un tema de fer la fiesta no perquè dormin, sinó perquè descarreguin el pes damunt les caderes, damunt l'esquena, damunt les cervicals, i això la veritat que va molt bé, perquè ja dic que no ens donen compte, i durant l'estiu hi ha moltes hores de llum i tots fem més activitat de la que a vegades podem. Tenim compromisos, baraneses, compromisos socials, visites de família, gent que ve de fora, vull dir, ja sabem que l'activitat augmenta, i que moltes vegades els pacients pues, ho noten, no? I que no tenim que caure en el que han dit sempre, que és l'antidoping. Vull dir, el que no va bé és fer mal, d'aprendre calmants i segueix fent el mateix, perquè això és autodoping i al final ho pagues perquè al final entres en una crisi forta, eh? I a vegades ho veiem, els pacients que venen a urgències amb una crisi lumbar superinvalidant, i quan t'estigues de l'historial clínic i repasses, ja veus que els dies anteriors pues, tenien mal i més d'aturar es van fotre, van prendre calmants forts en el desinfort i van continuar, no?, en l'activitat que feien, no?, fins que el cos diu basta i t'atura, no? O sigui que hi ha que escoltar el cos i si te demana aturar, pues, a vegades hi ha que recurar un poc.
2: Doctor, hi ha algunes patologies concretes, com la fibromialgia o les migranyes, que poden empitjorar especialment durant els mesos d'estiu?
3: És el que li comentava, no només és la calor, també els canvis d'hàbits que hi ha durant aquest dia i sobretot el tema de dormir i descansar bé al vespre. Vull dir, hi ha moments que si una... Clar, evidentment, la calor que fa, però si tens que posar aire condicionat, un ventilador o anar, si pots, de vora la costa per poder dormir, però dormir i descansar és fonamental pel tema del dolor, fonamental. Notant que la gent que no pot dormir i no descansar, vull dir, el tema del dolor neuropàtic, per exemple, a la gent que té neuràlgies postherpètiques, per dir-ho de qualsevol manera, o qualsevol tipus de dolor alta neuropàtic, pues, se dispara també, amb la qual és important dormir, no? Jo sé que els pacients que ens senten, molta gent diu, no, jo no vull prendre res per dormir. I és veritat, ningú vol prendre medicació, però és que hi ha determinades edats i determinades patologies que fa molt més mal no dormir durant tot un vespre que prendre una pastilla per dormir. O sigui que les medicacions estan per quan fan falta i realment per aquest tipus de malalties cròniques hi ha que intentar descansar al vespre i dormir bé i no rompre cicles de
2: son. Són necessaris, clar. Anem a veure, es descansa malament al vespre per les altes temperatures, com estem dient, però en el final, en l'estiu descansam, tenim menys estrès, la gran majoria de persones tenen vacances. Realment aquest descans, no sortir un poc de la rutina, pot ajudar a reduir el dolor o tot el contrari, el canvi d'activitat pot ser contraproducent?
3: És que depèn del que estem dient tant. Si la persona té una rutina saludable, uns hàbits saludables i el preu d'aquests hàbits perquè ve l'estiu, doncs és contraproducent. Ara, si és al revés, té mals hàbits i quan ve, i justament quan ve les vacances es pot canviar aquests hàbits cap a hàbits saludables, clar, evidentment és positiu, no? Clar. Realment, hi ha una cosa clara, vull dir, la gent confon estar de vacances amb estar en forma. Vull dir, el fet que estigui de vacances no vol dir que estigui en forma. I així veu gent que fa extrems deportius que no està preparat físicament per fer aquests estragos, no? I així és que moltes vegades els hospitals se saturen de problemes de traumatologia per traumatismes, fractures, lesions, doncs de gent que com està de vacances es pensa que està en forma i a vegades fa activitats físiques que no està acostumat i a vegades pues, pateix problemes després. Vull dir, jo cridaria la prudència un poquet en aquest sentit, no? Està bé ser esport, però pot ser que sigui progressiu.
2: L'aire condicionat és el gran aliat de l'estiu, però també és un enemic de l'aparell locomotor. Quins problemes pot provocar l'ús abusiu d'aquests aparells?
3: Clar, jo penso que el problema de que el cos s'adapta a tot, no? De fet, l'homo és l'únic animal que és capaç de viure del tròpic en els polos, no? Vull dir,

0: La hidratació és fonamental i no hi ha que esperar a vegades a tenir set per veure, sinó hi ha gent gran que perd aquesta sensibilitat, no? Vull dir, hi ha que intentar hidratar-se i beure líquid, no? Perquè a l'estiu també, a perdre de perdre més, hi ha que pensar que la calor s'apodreix una vasodilatació i hi ha més tendència també a la baixada de tensió arterial. I el pacient també ha de tenir en compte que moltes vegades gent gran que també està prenent medicació ja per la tensió arterial, si afegim que la medicació davalla la tensió i que la pèrdua de líquid per suor i no beure també pot afavorir a la davallada de tensió, i hem de tenir molt de cuidado quan fan canvis de postura ràpids. O sigui, passar d'estar estirat, estar de peu o assegut, alçar-se de veres, allà que tenir compte, perquè hi ha un tema que és la hipotensió ortostàtica i a vegades els pacients es poden marejar, caure i rompatxar la cadera o fer-se mal. Vull dir, els canvis de postura tenen que ser molt progressius.
1: Doctor, quins esports o activitats físiques típiques de l'estiu, com nedar, caminar per la platja, són recomanables i quines s'haurien d'evitar?
0: Jo sempre recomano que tot el que no sigui esports de càrrega damunt l'espina, damunt les caderes, damunt els genolls, és saludable. O sigui que el fet, per exemple, de nedar, això és fantàstic. Vull dir, si realment el pacient neda. Vull dir, jo dic al pacient, sempre dic, escolti, una cosa és anar a surar i l'altra cosa és anar a nedar. Si tenim aigua, té que orinar, perquè saps, anar a surar no fa res. Vull dir, té que anar a nedar, té que orinar les articulacions, i això és bo. Bicicleta també és bona, bicicleta, però no sé què té, sobretot bicicleta estàtica, que lo recoman, sobretot ara que hi ha tant de cotxes per la carretera i és tan perillós a la carretera, yeah. És millor deixar la bicicleta, sobretot la gent d'edat, i si pot fer bicicleta a casa, va bé. Tot el que sigui exercici en terra, d'estiraments, de no sobrecarregar l'espina, les articulacions, és totalment positiu.
1: Des de la Fundació Cine Dolores sempre defensen que es pot millorar la qualitat de vida dels pacients. Quines pautes bàsiques han de seguir per gaudir de l'estiu sense que el dolor ens amargui les vacances?
0: Jo insistiria en el que he dit antes. La recomanació és intentar tenir un hàbit bo per dormir. Vull dir, intentar que la temperatura de l'habitació estigui damunt 25-26 graus, intentar tenir una bona qualitat de son. I després he dit, l'altre he explicat, el dia és molt llarg. Jo recomano que al migdia, després de dinar, que fa una calor horrorosa i que millor que seva no està a cap banda. Vull dir, val més estiratxar, però dins del llit, això és important, el de la siesta, que no ho he dit tantes. Vull dir, jo recomano que feien la siesta dins del llit, perquè el llit, els matalassos estan fets per enginyers o enginyeres, i les butaques i cadires i sofàs estan fets per decoradores. Decoradors. Vull dir, allà on descansa millor l'espina és dins del llit. Molta gent que pateix d'esquena es compra matalassos, es gasta, diuen que estan 1.200 o 2.000 euros en un matalàs. I dic, bé, però si després vostè no l'empra, és com els que compra una bicicleta de 2.000 euros i no l'empra. Vull dir, si té un matalàs tan bo, el té que emprar. I al migdia, on millor descansa, és estirat dins del llit. Dins del llit hi ha una bona temperatura i descansar perquè el dia és molt llarg i aquestes hores de sol a meitat del dia, un no té res més a fer, millor que descansar una estoneta.
1: I tant, doctor. Doctor Jordi Molla Riera, cap del Servei d'Anestesiologia i Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore. Moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
0: Moltes gràcies a Vida Saludable per ajudar molts a fer visible l'invisible que és el dolor. Gràcies.
2: Gràcies, doctor.
0: Gràcies.
2: Anem amb més qüestions. Vos xerram ara d'un metge mallorquí que està fent la seva trajectòria a Madrid. En aquest sentit, avui, a Vida Saludable, us volem explicar que la formació mèdica especialitzada és una de les línies de treball que la Fundació Elena Teatre impulsa per continuar millorant l'abordatge de l'osteosarcoma i altres tumors musculoesquelètics infantils.
1: Des de fa 3 anys, la Fundació participa en el programa Clínica Fellowship, impulsat pel doctor Eduardo J. Ortiz Cruz, juntament amb l'Hospital Universitari La Paz i IDIPAZ, una beca formativa destinada a joves especialistes en cirurgia ortopèdica oncològica. Gràcies a aquest programa, metges en formació avançada poden incorporar-se a un entorn altament especialitzat i multidisciplinari participant directament en el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb sarcoma.
2: La superespecialització en cirurgia ortopèdica oncològica poques vegades forma part de la formació habitual d'un resident. No obstant això, durant les seves rotacions a l'Hospital Universitari La Paz a Madrid i al Massachusetts General Hospital de Boston, als Estats Units d'Amèrica, Juan Luis Solano Martín va descobrir la seva veritable vocació al diagnòstic

0: tractament dels sarcomes musculoesquelètics, especialment en nins i adolescents.
1: Així que ara el que fa Vida Saludable és conversar amb aquest facultatiu que està destacant a Madrid en aquesta especialitat. Per ell, acompanyar pacients i famílies que afronten una malaltia tan rara i complexa suposa una de les facetes més humanes de la medicina. Molt bon dia, doctor, com està?
2: Hola, bon dia, com esteu? M'escolteu bé?
0: Sí, perfectament.
1: Sí, perfecte, doctor.
2: Si molt bé, molt bé.
1: Si ens ho permet, doctor, per introduir-lo, primer de tot, per què va voler estudiar medicina?
2: Bé, des de ben petit, la medicina, la professió mèdica, m'apareixia una professió molt, molt honrada, un desafiu molt gran per jo, per poder ajudar les persones. I també jo sóc molt una persona molt esportiva, m'encanta l'esport, i quan vaig començar la carrera, en el principi volia estar més enfocat a la traumatologia deportiva, més enfocat a les lesions, la traumatologia més quirúrgica o resolutiva, però quan vaig rotar, com heu comentat abans, en aquestes dues rotacions, va ser un canvi molt, molt gros, molt gran. Jo, durant la carrera, sempre m'agradava estudiar l'oncologia, la part oncològica de totes les rames, de totes les assignatures, però jo sempre m'agradava la traumatologia i quan vaig descobrir l'oncologia ortopèdica vaig quedar impressionat, no només en el tractament i en el diagnòstic d'aquesta patologia tan rara, sinó també per acompanyar en aquestes famílies, en aquests pacients, que
1: necessiten
2: aquesta enfermedad.
1: Clar.
2: Sí.
1: Perquè és una superespecialització o subespecialització,
2: sí,
1: encara poc coneguda.
2: Sí, és així. Els sarcomes, afortunadament, és poc freqüent, aproximadament 1% de tots els càncers són sarcomes. Els sarcomes, perquè ens entenem, és un càncer un poc raro, perquè afecta els os, els músculs, els nervis, els vasos sanguinis. No és com el càncer de pulmó, de ronyó, etc. Sinó és molt poc freqüent. I durant la residència és molt subespecialitzada, mm-hmm, perquè només treballem uns pocs equips experts, especialitzats, centres de referència, i normalment si no estàs integrat o no tens una residència dins d'aquests equips, és difícil que un resident de traumatologia, d'oncologia, etcètera, pugui aprendre o formar-se bàsicament en aquesta malaltia.
0: Quins tipus, doctor, de pacients té vostè per preferència? En qui se centra?
2: Normalment, sarcomes tenen, normalment dic que tenen una distribució bimodal. Normalment afecta fonamentalment a pacients joves, a nins, adolescents, i després hi ha una altra distribució en pacients majors de 50-60 anys. I fonamentalment són aquestes dues cures. Mm-hmm. Desafortunadament, aquest tipus de càncer afecta principalment a nins i joves. Sí.
0: Com suposa, doctor, fer feina en un hospital com La Paz, formar-se allà? Perquè, clar, tots tenim en ment aquests hospitals tan grans, tan importants de la península, un d'ells és La Paz.
2: Sí, és així, és un privilegi, és una, al mateix temps, una enorme responsabilitat. És vera que és una experiència molt, molt enriquecedora, molt per el meu treball. La Paz és, bé, molt, molt de pics. La Paz, com dir-ho, en els rànquings dels mm-hmm. hospitals sempre està amunt, dels primers, però no només la reputació de La Paz, sinó els professionals que treballen dins aquest equip són espectaculars, i no només traumatòlegs, sinó també els oncòlegs, radioterapèuticos, els cirurgians vasculars, uròlegs, tots cirurgians, patòlegs, radiòlegs, tots. És un equip molt gran i la dimensió, quan arribes aquí, és un canvi molt gran.
1: Doctor, i com està sent l'experiència de formació dins aquest programa que dèiem a la introducció, aquest programa Fellowship?
2: Sí, el Clinical Fellowship és un programa, bé, és més un programa americà, bé, sobretot dels Estats Units. Aquí en Espanya hi ha també altres programes, fellowships, que se dediquen, pues, a una superespecialització, pues, jo que sé, del genoll, de la cadera, de la mà, etcètera, etcètera. Afortunadament tenim aquest fellowship de la unitat de sarcomes, d'ortopèdia oncològica, introduïda per doctor Eduardo Ortiz, que es va formar amb un gran cirurgià americà com és Henry Mankin, i a Boston, als Estats Units, i tenim la sort de tenir-lo aquí a Espanya, i és un plaer, el seu equip també és espectacular, i és un plaer, i tots els dies s'aprèn alguna cosa. Sempre són casos molt complicats, és una patologia molt complicada perquè hi ha molt de subtipus, i és un programa que bàsicament és una superespecialització en un any d'aquesta subrama, rama de l'oncologia.
1: Doctor, què destacaria del treball en nens i adolescents amb tumors ossis? No, no ha de ser fàcil.
2: No, no és fàcil, no és fàcil. Són nins que de repente se'ls diu que tenen una malaltia greu i que molt de pics poden perdre sa cama o alguna extremitat.
1: Clar.
2: I no és fàcil, no és fàcil. Afortunadament, en més del 90% dels casos, avui en dia, amb els avanços que hi ha en medicina, tecnologia, impressió 3D que feim, navegació intraoperatòria, etc., pues, en més del 90% els pacients poden salvar l'extremitat, però no és fàcil, hi ha molt de drames, però també nosaltres aprenem d'ells. Nosaltres veiem nins que estan en tractaments molt durs de quimioteràpia, perquè desafortunadament la quimioteràpia d'aquest tipus de patologia ha avançat molt poca, és pràcticament la mateixa que s'usava fa 20 anys, per això la importància d'aquests programes per formar especialistes i investigació en aquest tipus
1: Clar.
2: de
1: La patologia,
2: patologia,
1: clar, sí.
2: i més en aquest mes, que és el mes de la conscienciació contra el
1: Cada
2: sarcoma, el
1: mes.
2: juliol. Sí,
1: Ostres.
2: sí, sí. I bé, i recentment, en la celebració de la selecció nacional, que varen guanyar el Mundial i varen nombrar una nina que desafortunadament va patir sarcoma de Ewing, pues un detall molt, molt,
1: Molt
2: molt,
1: guapo per part de
2: molt
1: la
2: guapo,
1: selecció.
2: sí.
1: Doctor, ja per acabar...
2: I res,
1: Sí, no, digui, acabi.
2: No, res, que nosaltres també aprenem d'aquests nins, d'aquests adolescents
1: Evidentment, clar que
2: que
1: sí.
2: pateixen un tractament molt dur i tu els veus ingressats i amb una sonrisa, contents i, doncs, pues, bueno, estem aquí, sí, pues, ja me n'anirem a casa, ja passarà tot això i això és molt, molt guapo.
1: Sí, no sé si en el final pot ser que els ajudi una mica per i tot això. Ja per acabar, doctor, com a bon mallorquí que és, quins són els seus plans a curt, a mitjà termini? Es planteja tornar a la illa per exercir aquí?
2: Bé, no ho sé, no ho sé. Seria un projecte molt guapo, interessant. Jo sempre, bé, la meva família està allà, els meus amics també, però jo me vaig formar, vaig estudiar a Madrid, també m'has format a Màlaga. Tenc un poquito de batiburrillo de per aquí, per allà, i seria més a mitjà plaç, no ho sé, no ho sé. És un projecte bé, tenc que, si surt l'oportunitat, seria xerrar-ho bé,
1: Clar,
2: perquè és important
1: és important.
2: que hi hagi un equip darrere d'això, sí.
1: Doctor Juan Luis Solanos, especialista en cirurgia ortopèdica oncològica, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Fins una altra i bon estiu per
2: A
1: Madrid, si no ve per
2: vosaltres,
1: aquí.
2: moltes
1: Adeu.
2: gràcies, adeu.
0: Més qüestions de l'actualitat sanitària. Avui posam el focus en una qüestió de salut pública fonamental que ens afecta a tots, directe o indirectament, en l'arribada de la nova llei antitabac, si s'acaba aprovant, sobre un escenari clau per a la prevenció i la protecció de la salut de la nostra comunitat, especialment dels més joves. Però quins seran els canvis reals? Als nostres carrers, terrasses, especialment, i platges? Serà aquesta la mesura definitiva per reduir l'impacte del càncer a les nostres illes?
1: El Ministeri de Sanitat impulsa una nova llei del tabac per restringir el consum a terrasses i platges, a més de regular els papejadors d'un sol ús per protegir els menors. Aquesta normativa cerca reduir l'impacte del càncer mitjançant mesures estrictes, incloent perímetres de seguretat a les escoles. Per analitzar en profunditat aquesta normativa i entendre què hi ha en joc, avui tenim el plaer de saludar el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Doctor Reyes, molt bon dia, benvingut al programa a casa seva.
3: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, de veritat.
1: Doctor, com valora l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears l'aprovació d'aquesta nova llei antitabac?
3: La valorem molt positivament des del punt de vista de que és una passa endavant en mesures que des de l'associació venim promovent des de fa molt de temps, especialment en tot l'àmbit relacionat a la protecció dels no fumadors en els espais públics compartits, com són terrasses, platges, etc., i amb l'àmbit de l'equiparació de tots els dispositius electrònics amb el tabac convencional en tots els àmbits, és a dir, en quant a fiscalitat, en quant als jocs de venda i en quant a la prohibició de fer-ne publicitat o que puguin fer patrocinis de béns, no? Per tant, des d'aquests dos punts de vista, per nosaltres és molt important.
1: Per tant, considera que aquesta normativa marcarà realment un abans i un després en la prevenció del càncer, especialment en el de pulmó?
3: En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el tabac és un enemic per la salut pública terrorífic. És a dir, si eliminéssim el consum del tabac, estaríem eliminant el 30% del total de diagnòstics de càncer que es fan cada any a Espanya i a les Balears. Estaríem salvant, per tant, milers de vides. Està relacionat de manera absoluta i, com és evident, amb el càncer de pulmó, però incrementa el risc de molts altres tipus de càncer, com el de mama, el de colon, el d'estómac, els de vies respiratòries. Vull dir que estem parlant d'un enemic de la salut molt important. Per tant, qualsevol mesura que vagi dirigida a protegir la població davant del consum del tabac i l'inici del consum del tabac, perquè la veritable finalitat d'aquesta lluita contra el consum del tabac en els espais públics compartits és protegir la salut dels no fumadors, però també desincentivar, desnormalitzar el consum del tabac i d'aquesta manera fer més difícil que els joves s'iniciïn en el consum del tabac.
0: Des de l'associació d'actors s'havia demanat insistentment vetar el tabac a terrasses de bars i platges. Respon, per tant, completament aquesta llei a les seves demandes històriques? De fet, vostès lluiten sempre per fer espais lliures de fum, per exemple, camps de futbol, que l'hem vist.
3: Efectivament, és a dir, nosaltres tenim aquí a Balears l'exemple de clubs de futbol, com va ser en el seu moment l'Atlètic Balears, que van declarar l'estadi com a espai lliure de fum. Des d'aquest punt de vista, és a dir, per nosaltres, en aquests àmbits, és una passa endavant indubtable i seria una pena que després en la tramitació parlamentària aquesta llei no pogués tirar endavant, perquè és realment una oportunitat de generar, diguem-ho així, o consolidar legalment una consciència que, per altra banda, la població té. I aquest punt jo vull remarcar-lo molt especialment. És a dir, amb tota la feina que hem fet durant aquests anys, hem aconseguit que la població general tingui clar que la protecció dels espais públics és necessària. És necessari protegir en els nins, en els no fumadors i en les persones malaltes davant de l'exposició al tabac. I en aquest sentit, enquestes pròpies fetes per l'associació mostren que el 90% dels fumadors estan d'acord amb el fet que s'apliquin mesures més restrictives en el consum del tabac en els espais públics compartits, no? Per tant, aquesta consciència la població ja la té i, per tant, això el que faria és donar la consolidació legal per tal que si jo, per exemple, estic a una terrassa i tinc un senyor al costat i jo estic amb els meus fills i m'està fumant al costat, jo poder-li dir, escolti, vostè això no ho pot fer. Tothom té dret a fer el que vulgui. La persona que vulgui fumar té dret a fumar. Però la persona que no és fumadora, i els no fumadors són més del 70% de la població a Espanya, tenen dret a tenir protegida la seva salut si ho desitja.
0: Per tant, no li preocupa, per exemple, aquests dies hem vist representants de CAE Restauració dir que se perdran clients, però jo crec que la salut està per damunt, però també hem vist avui a última hora restauradors dient fa estona que no deixem fumar i no hem perdut clients. Vull dir, en el final és com quan se va aplicar fa molt d'any que no se podia fumar a interiors, que tothom va posar el crit en el cel i ara ho hem normalitzat molt i estem molt contents.
3: Efectivament, en aquell moment, quan es va treure la llei de l'any 2010, semblava que anava a ser una mena de desastre, no?, econòmic, i no ho va ser en absolut. La gent de seguida ho va entendre i, de fet, quan parles amb els restauradors, ells mateixos van estar contents perquè abans havien d'arreglar o pintar l'interior dels restaurants 3 vegades cada any de la fum del tabac i ara ja no ho han de fer. Jo estic absolutament convençut, i més coneguent la idiosincràsia dels espanyols, que si tu prohibeixes fumar a les terrasses, la gent no deixarà d'anar a les terrasses. És a dir, simplement quan hagi de fumar s'aixecaran, fumaran una miqueta més enfora i després tornaran. I ja està.
1: Clar.
3: És a dir, no tindrem cap mena de problema, com no el vam tenir, i això ho vull recordar perquè és un antecedent molt important, durant els 3 anys i mig que va durar l'alerta sanitària per la Covid, aquí a Balears va estar prohibit, i a altres comunitats autònomes, fumar a les terrasses dels bars i restaurants. I aquesta prohibició es va complir fil per randa i no va incidir en absolut en els resultats de la restauració ni dels bars i restaurants. Per tant, jo crec que generar pors innecessàries no és bo, és a dir, assustar la gent dient no, és que això afectarà l'economia, no és correcte, no és veritat, el que farà és protegir la salut de la gent i la gent ja és prou intel·ligent i la gent no es deixa enganar. I tothom entén quan una mesura va dirigida a protegir la salut de la població i, per desgràcia, tots tenim persones properes a efectes de càncer i crec que tots entenem el dany que fa aquesta malaltia i, per tant, tot el que puguin ser mesures dirigides a evitar casos de càncer en el futur és bo pel conjunt de la societat.
1: I com s'aconseguirà aplicar aquest compliment de la prohibició en espais oberts, com platges, accessos a hotels sense una vigilància policial constant? És a dir, la patronal ja s'ha queixat.
3: Nosaltres, jo crec que l'objectiu principal radica en el fet de que la consciència de la població ja la tenim. Aleshores, i la conscienciació de les persones ja la tenim. I la majoria de la població ja no és fumadora. Per tant, aquí la clau està en el fet de que una persona determinada pugui tenir el dret en un moment determinat legal, que si tens una persona que se't posa al costat que està incomplint una norma, tu poder-li dir,
1: Clar.
3: no? I poder-li reclamar i dir-li, miri, escolti, és que aquí vostè no pot fumar, m'està greu, no el vull molestar, però li sabria greu aixecar-se. I tot fet amb educació i ben escrit i ben parlat es pot fer. El problema és que ara no tens aquesta capacitat legal, no? I
1: Clar.
3: per tant, és a dir, això és el que canvia, no? I és important que canviï perquè estem protegint la salut de les persones. I
1: Sí, sí,
3: aquest
1: sí,
3: punt
1: sí, sí.
3: jo crec que és l'element fonamental que hem de tenir en compte, no? I per tant, no és mai, nosaltres des de l'associació no cercam mai cap mena de confrontació, cap mena de problema amb ningú, però tenim molt clares les nostres prioritats. Defensar la salut de la gent i de les persones és absolutament
1: Clar.
3: necessari.
1: I, a més, la llei posa el focus en la protecció dels menors. Quines dades tenen sobre l'exposició actual dels infants de les illes al fum passiu?
3: En quant a l'exposició al fum passiu, és a dir, és, diguem-ho així, important des del punt de vista de l'exposició, també des del punt de vista de l'exposició dins dels mitjans digitals, no? És a dir, la quantitat de videoclips o coses per l'estil en les quals apareixen les persones fumant. Però el que és molt important d'aquesta llei és el fet que posa l'èmfasi en la gran porta d'entrada que ha tingut la indústria per ficar en els joves en el consum del tabac, que són els dispositius electrònics. És a dir, els dispositius electrònics no estaven contemplades en l'anterior llei, s'han mogut dins d'un buit legal que ha permès que es puguin vendre pràcticament a qualsevol establiment que els volgués vendre, que ha permès que es puguin vendre sense cap mena de control, sense cap mena de fiscalització de la qualitat ni de les característiques, i que ha provocat una explosió en el consum d'aquests productes, de manera que avui en dia, si no recordo malament les estadístiques, més del 50% dels joves de menys de 14 anys han consumit en algun moment dispositius electrònics relacionats amb el tabac. Aleshores, això és un problema de salut pública terrible per diversos motius. Un, perquè sabem que aquests dispositius han estat generats per la indústria del tabac introduir els joves en el consum del tabac. És a dir, la majoria dels joves que comencen consumint dispositius electrònics d'adults acaben fumant tabac convencional.
1: Així
3: Això per
1: és,
3: una banda.
1: així
3: I
1: és.
3: tenen un efecte nociu, també molt dolent, damunt de la salut, provocant pneumopaties intersticials i problemes molt greus de salut.
1: Així és, doctor Reyes. D'aquí uns mesos el convidarem que ens conti quines passes o quines campanyes té previstes l'Associació Espanyola contra el Càncer per ajudar a conscienciar la població i a menys què està passant amb aquesta nova llei. Moltes gràcies, doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Bon estiu, de lo que queda d'ell i fins una altra.
3: Fins una altra, moltíssimes gràcies.
0: Fins aquí el nostre repàs sanitari de la setmana. En uns instants tindrem aquí un expert en psicologia com és en Toni Riera. Com influeix el benestar emocional quan el vostre equip, sigui la disciplina esportiva que sigui, té una mala notícia, com el descens del Mallorca, ara que comença la nova temporada i tornem a tenir il·lusió per recuperar la categoria, o la notícia de l'estiu, el fet de que haguem guanyat el campionat del món, com vos ha afectat, estàveu més feliços aquestes setmanes d'estiu. En definitiva, l'esport i el benestar emocional.
4: Vida saludable. IB3 Ràdio.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Vida saludable amb Carlos Hernández.
0: I Laura Calafat, cada setmana, cada dissabte, encara que sigui dia 15 d'agost, encara que sigui festiu, aquí xerrant de salut. Avui xerrant de felicitat a Vida Saludable. Es veu que han passat ja 4 setmanes i ho hem pogut pair una mica més. M'estic referint a l'alegria de ser campions del món amb Espanya. I a la vegada, ara mateix ja començant la nova temporada del Mallorca. En 2 mesos, molts aficionats han passat, per exemple, de la tristor i de la ràbia de l'ascens del Mallorca a l'alegria i l'orgull de ser campions del món.
1: Avui a Vida Saludable analitzam com ens afecta el nostre benestar emocional un equip de futbol o una cita esportiva important a nivell internacional com ara ha estat el Mundial. Amb el nostre convidat d'avui que ja ha encerrat el nostre programa, per exemple, de la Pòbola.
0: Ens estan referint a Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg general sanitari en Seu Palma, l'Illes Balears, és cofundador d'Àlia Psicologia i exerceix com a professor associat a la UIP. Ell lidera tractaments basats en l'evidència per adults i adolescents, aborden una àmplia varietat de problemes incloent trastorns emocional, ansietat, depressió, fòbies, trastorns de la personalitat, com la teràpia didàctica conductual i problemes de conducta. I és un plaer conversar amb ell perquè al nostre programa televisiu van conversar sobre la por a volar. Toni Riera, com està? Benvingut.
7: Hola, moltes gràcies. Estic molt bé.
0: Primer de tot, estem a dia 15 d'agost, és festiu. Com està duent l'estiu, que jo crec que tothom diu el mateix? Una calorada, no?
7: Una calorada, vamos, horrible. Ja desitjant que canviï el temps.
0: Com a psicòleg és normal si mos enfadem, no, amb aquest temps?
7: És totalment normal. Estic com embollint, estic brollant. Com no mos hem d'enfadar?
0: És que està conversant amb algú i que te caiguin les gotes a l'esquena o fent feina. Mm. És que provoca estrès i ràbia, no?
7: Sí, sí, sí. Provoca les condicions ideals perquè aquestes emocions puguin sortir. I se fa una miqueta més difícil regular-les. Ara bé, no hem de dir... No és una excusa per anar tractant malament a la gent. I és que fa una calorada, te fots perquè estic... No, pues, t'ho aguantes.
0: A veure, Toni, han passat ja dies, però li va sorprendre l'eufòria a Espanya i als Balears de la gent fent festa quan va guanyar el Mundial? Se va veure 40.000 persones a la Font de les Tortugues, a la plaça de Tortugues a Palma, però sigui la imatge que sigui, Madrid, Barcelona, és dir, tothom va sortir al carrer.
7: Sí, sí, tothom va sortir, va ser impressionant, no? Però crec que és una reacció que no és que vegem massa sovint, el tema dels Mundials, però sí que recordes el que ja varen tenir i també recorda amb més magnitud, perquè clar, d'això en podem parlar, una part identitària amb el partit, amb la selecció, però en menor mesura recorda també altres celebracions de partits concrets, com ara el Mallorca, com altres partits, quan han fet grans celebracions.
0: Mm-hmm. És un comportament, com un psicòleg és vostre, previsible? És a dir, si guanyes tu has de celebrar, si guanyes tu has d'exterioritzar, si guanyes t'aferres des de vora o tires l'aigua, estàs feliç, botes les pantalles gegants que ho hem vist arreu. Això és previsible a nivell emocional?
7: Previsible? Bueno, això és normal, és una reacció d'alegria, és una reacció que, com totes les emocions, té un fort component social, que a més, si analitzem la resposta de diferents societats, canvia la manera com la manifesten. I la nostra, doncs, és una d'aquestes societats que si se pot posar a ballar amb el descostat o a cridar, ho farà, ho exterioritzar més, diguéssim.
1: Diuen que guanyar fa riure, però com més serem, més riurem. Un dit molt mallorquí, també.
7: aquesta part social, exacte, evidentment, que mos crea, a més, tot un sentiment de pertany a un puesto, un equip, una identitat, i això fa que s'amplifiqui també l'alegria i potser la tristor quan no venen tan bones.
1: Clar, perquè què passa per la ment d'una banda del futbol, com és en Carles, el meu company, en veure que el seu país és campió? S'alliberen endorfines, ens canvia tant l'humor, perquè potser hi ha gent que, bueno, que tampoc ho viu de la mateixa manera.
7: Mm-hmm. A dins la ment, a dins la part biològica de la ment, que seria el cervell, bueno, el cervell no només el cervell, no? Sempre són massa cervells centristes. Tota la fisiologia humana està darrere de la ment, diguéssim. Aquí hi ha endorfines, aquí hi ha tot un torrent d'una descàrrega brutal, química, i també la ment social, com deies, sentir-nos en els mateixos colors, en la mateixa bandera, en la mateixa identitat i guanyar, tenir aquest moment, genera eufòria. De fet, hi ha hagut estudis a diferent part del món, i hi ha hagut estudis, se va fer un l'any 2014, jo no som massa futboler, però va ser el Mundial de
0: 2010.
7: Brasil. El 14 va ser de Brasil.
0: El del Brasil que varen perdre.
7: Varen perdre.
0: Les primeres.
7: Les primeres, guanyar, n'han guanyat dos, però sí, participar. Sí. Pues se va fer un estudi de les universitats Jaume I de Castelló i Universitat de València, on estudiaven quina era la reacció emocional que varen tenir, i van arribar a aquestes conclusions interessants de com et sentit de formar part d'un grup i d'alegria se disparava. Ara bé, no dura massa aquesta eufòria. Mm. Ja han passat ja dies, setmanes, d'ençà que varen guanyar, però jo crec que tothom pot recordar, fins i tot com dius tu, tan futboler, l'alegria, realment, quant de temps va durar? El l'endemà encara era tan intensa com en el moment que va acabar el partit i en Donald Trump no sortia de la foto.
0: Sí que és alegria, però has de fer feina. Aquí.
7: Era dilluns, a més.
0: Encara els avui a Madrid, a la plaça, no sé quina era, allà amb el seu bus, 2 milions de persones en el carrer aplaudint, sempre és guapo. Per què és tan important? Per què és l'esport majoritari a Espanya? Perquè passa extraordinàriament, Toni, fa cada 16 anys, només dos pics, és a dir, ningú te garanteix que d'aquí 4 que se celebrarà a Espanya el guanyis, perquè no es bo de fer. Per què és tan extraordinari, que és especial?
7: Tot allò que és extraordinari, diguéssim, té un punt d'especial, també. També té un punt d'il·lusió. Fa il·lusió poder arribar en aquest espai. Té aquest component identitari tan important. A Espanya tenim un problema en la part de la bandera, realment. Tenim un problema que, a segons quins moments, doncs pot generar friccions. Però quan hi ha Mundial, les friccions se deixen a un segon nivell, a un segon pla. No són tan importants. Hi ha com a més una part més alegre, més participació. I tot això s'ajunta. La gent també s'ho viu, s'ho fa seu, es triomf. Diu, hem guanyat.
0: Però si no has jugat, primera persona.
7: En primera persona, però si tu no has jugat. Però bueno, les persones tenim aquesta capacitat de fer-nos nostre l'experiència, d'una manera, això es diu, un aprenentatge vicari, aprenem i experimentem les alegries i també les decepcions d'una altra.
0: Efectivament, fins i tot en territoris on vostè ho ha dit, més àmbit independentista o que no se sent tan espanyol, s'han vist moltes banderes extraordinàriament perquè és per futbol. En un altre context no aniria bé.
7: No, i és veritat que també, segons quins reductes, hi ha hagut també problemes per treure aquestes banderes, que podríem dir que per la gent que la treu, doncs no fa més que cohesionar. A vegades tenir una hostilitat externa te cohesiona encara més. En aquest cas, l'hostilitat la tenim com a figurada. Hi ha gent que ha xerrat del futbol com una representació bèl·lica. No? D'arribar, sí. Tenim el Mundial...
0: És una batalla.
7: És una batalla.
0: I el futbol.
7: I el futbol, només el futbol. Ja ho va dir l'entrenador d'Argentina, només el futbol.
0: Que viu Bunyol, per cert. Toni, vostè no és molt futboler, però sí que haurà vist a xarxa social durant dies que s'ha xerrat molt del comportament d'Argentina. Mm. No només en acabar el partit en qualque brega, sinó com abans, després, se xerra de mal perdre. Això són valors? Això és no saber gestionar ni la victòria, perquè celebraven contra els anglosos a la cara i també eren molt violents, ni la derrota? És a dir, és un problema emocional, és un problema de valors que els argentins han demostrat poc fair play.
7: És molt complex, eh? Així, mira, així com no som massa futbolers, sí que som molt d'Argentina. No tant de la selecció, del país.
0: De la cultura argentina.
7: De la cultura argentina.
0: D'idiosincràsia.
7: D'idiosincràsia, tinc... Aquesta frase, per fi la puc dir a la ràdio. Tinc molt bons amics argentins. Jo, sempre xerrant d'un tema, no, jo tinc amics d'això. Pues jo
0: hi ha 38.000 argentins a les Balears, vull dir, un respecte, perquè és una comunitat molt àmplia, no?
7: Molt àmplia, sí.
0: I no tots són iguals.
7: No, en absolut, però és vera que a nivell d'identitat nacional, el futbol és un element cohesionant molt important que ho hem d'entendre, de vegades ho jutjant des de diferents perspectives. Es veure que en el partit se van veure moltes jugades molt lletges, se va veure un joc una miqueta brut, una miqueta, per dir-ho, suau, i que les reaccions que hi ha hagut són reaccions molt polaritzades, molt de que mos estan robant, mos estan engranant. De fet, he vist que hi ha la plataforma aquesta de recollida de firmes que ja, quan he mirat aquest, avui de matí, ja en duien 80.000 firmes recollides perquè se pogués repetir. No sé.
0: Increïble.
7: Com va? I també m'han dit que hi ha gent que està recollint firmes perquè no hi tornin a jugar mai més, els argentins. Això se polaritza totalment.
0: Molt de països de Sud-amèrica han anat amb Espanya per el comportament d'Argentina. També sí. Anglaterra, lògicament.
7: També és una situació molt particular. Ja per analitzar d'un nivell més sociològic, fins i tot des de l'antropologia, podríem dir que està passant, que passa amb l'Argentina a tota Hispanoamèrica.
1: Toni, durant aquest mes, més o manco 40 dies que ha durat el Mundial, va ser curiós com els espanyols deixaren d'estar polaritzats, com bé expliques, i ens uniren davant una televisió. Això ja no existeix.
0: També la gent que no li agrada el futbol.
7: Jo mateix, som un exemple. Clar. Xerraven del teu cervell abans, com a dir, que en canvi hi ha, i què passa en el meu, que no som massa futboler? Massa no.
0: Però no te perderes.
7: En absolut. No m'ho vaig perdre. Per què? Perquè anaven els meus amics o en la família i fèiem comunitat. Era un moment aquest de fer pinya, d'estar tots junts. I durant una estoneta, pues, rius, comentes, ho passes malament, te n'alegres. Tot això, totes aquestes emocions compartides són les que hi ha darrere del futbol, clar, o d'altres esdeveniments esportius. Sempre el futbol com el que ho està copant tot, especialment també després el futbol masculí, perquè no ens oblidem que també l'equip de la selecció femenina també és campiona del món. I jo m'imagino que per la gent més futbolera pues, té més fàcil accedir en aquesta gratificació quan se juga pues, altre tipus de finals o altre tipus de...
0: Però ha dit a Laura, durant uns dies Espanya, que està tan polaritzada a nivell polític, que hi ha massa bregues, els nostres representants públics mateixos ho fan, el veïnat que t'acau malament, el company de feina que t'acau malament, quan el bosc ens ha mirat en s'estrella, hi ha algú com a millor bon rotllo, no?
7: Sí, sí, hi ha un motiu que mos pot unir no tant.
0: Que és efímer, no?
7: És totalment efímer, això passarà, segur. I bueno, sempre, ja des dels romans que se feia servir l'aforisme de panem et circenses, no? La part de circ també per com a... sense arribar a entrar en teories conspiratives, perquè no tenim dades que ho puguin demostrar, però sí que és vera que quan hi ha un mundial, quan hi ha un gran esdeveniment esportiu, la tensió social periodística se'n va a uns altres llocs. I després, bueno, no mos van sorprendre coses que, i declaracions que se varen fer tot seguit dels mundials que varen quedar com una miqueta eclipsades durant uns dies.
1: Com deia en Toni, han estat aproximadament 40 dies seguint la nostra selecció, els nostres jugadors que comentàvem a l'entrevista, els han sentit nostres, però és normal sentir-se identificat amb el que representen aquests jugadors, proximitat, senzillesa, accessibilitat...
7: Esforç, tots aquests valors, evidentment, ahir projectàvem-los, veiem com un exemple concret, amb una activitat concreta, i a més amb una activitat que per molta gent ha suposat una part de la seva infància, perquè agafar una pilota, pegar quatre potades, jugar amb un grup d'amics, i això forma part, més o manco, d'una experiència compartida per moltíssima gent. Per tant, trobar-ho a veure la pantalla amb els teus colors, del teu equip, de la teva selecció, junta, i més si després ets a l'estadi o amb gent, amb una taula plena de cosetes per menjar i per picar i beure, pues, encara millor.
0: I és normal que els nins se fixin en Lamine, en Rodri, en jugadors que després tenen gestos cap a persones de sagrada amb qualque discapacitat. Són exemples per a molts de nins, tot el que fan dins i fora de l'estadi, no?
7: Són exemples molt importants. Per això també és important controlar i sancionar, quan sigui adequat, els comportaments poc esportius, les agressions que se puguin dur a terme, perquè són models de comportament. I aquests que comentaves, pues han de tornar a posar damunt el foco, damunt la selecció femenina també, perquè és tot un model de comportament que fins ara pues, no se tenia tan present. I les nines que puguin tenir interès per futbol també ara tenen tot un seguit de jugadores que estan a la mateixa alçada de modelatge, de capacitat de modelar que els jugadors de futbol.
1: Toni, ara comença la Lliga pel Mallorca. És l'altra cara de la moneda, el seu descens. Com podem fer perquè no afecti tant una derrota o una mala temporada del nostre equip?
7: Ai, recorda'n el primer. És un esport, és un joc. No, no deixaràs de fer feina per lo que li passi en el teu equip. Hem vist, ara pensava, exemples de gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar. Gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar a la final.
0: Gent que va deixar de comprar un cotxe. No, ja me'l compraré perquè són 30.000, sí, però m'aniré. Sí,
7: sí, gent que va vendre el cotxe de sa mare, que n'hi havia un que sortia dient que havia venut el cotxe de sa mare i que s'estava enterant en aquell moment sa mare quan ho sentia. Aquestes coses. Però no fa falta arribar a això. És evident que te pots saber malament quan un equip, quan el teu equip baixa de categoria és dolorós, però també ho hem de... Hi ha una paraula que se fa servir molt en el futbol, que és contemporitzar. Pues, escolta, anem a posar les coses a puesto. Si això realment te genera tant de mal a la teva vida, Ventura, pots interessar que revisis els teus valors, perquè hi ha moltes més coses per tenir alegria.
0: Per cert, que en la celebració a Madrid amb 2 milions de persones al carrer se va destacar que cap farola, cap marquesina rompuda, que sabeu que Argentina se fa molt encara que guanyis, o el PSG a París quan va guanyar el campionat d'Europa, la Champions, van destrossar moltes coses. Sí. Vull dir, també és important donar, saber celebrar.
7: Saber celebrar és important. Saber celebrar, saber perdre. Són, al final, actituds individuals, però que reflecteixen molt una cultura, també. Poder treballar a nivell cultural i crear una cultura de l'esforç, competitiva, però que pugui encaixar tant una derrota com una pèrdua és important.
0: Diuen que el temps tot ho cura, han passat 2 mesos d'ascens del Mallorca, nova temporada que ja comença, noves il·lusions, tornen a tenir els mateixos socis, més de 20.000 a segona divisió, quan probablement d'aquí 2 mesos tothom va dir jo m'avorraré, no seré més soci, no sé què. Vull dir, això és normal en la ment d'una persona aficionada a l'esport? És a dir, se torna a il·lusionar, canvia el xip i ara animarà i s'il·lusionarà?
7: Crec que, a més, si xerran de l'afició del Mallorca, estan acostumats a patir pel seu equip i no el deixaran per aquestes qüestions. Gent com jo, que no s'ho planteja, si mai me faig soci del Mallorca, doncs, Ventura, sí que si passa una cosa d'aquesta, la meva afició no és tan forta i deixaria. Però realment, la gent aficionada, no crec que ho deixin. Així com així, és gent que ho du.
0: Has d'estar les bones i les males, no?
7: Exacte, i ahí estan.
1: Així que el futbol, com estem veient amb el meu company Carlos, treu els instints més profuns de les persones.
7: Les reaccions emocionals més profundes. Com dic, de la gent que els agrada, o quan se presenta una ocasió esportiva rellevant, pues, també de més gent que se pot sentir identificada.
0: Toni, hem xerrat de la gespa, però hauríem de també donar exemple a les grades. Sempre, cada any, desgraciadament, veiem episodis de violència verbal o fins i tot física cap als àrbitres, a les grades, entre aficions, i sempre se diu el mateix. Les federacions esportives de futbol diuen és un comportament social, no és que hi hagi violència al futbol, és que la societat a vegades demostra violència. Què poden fer entre tots per erradicar la violència de l'esport i de la societat, lògicament?
7: Difícilment trobarem la solució només a un costat, només a un context. Estem a d'educació a les grades, Ventura comença ja des del futbol base, des del futbol infantil, on són ja famoses les reaccions de determinats pares i mares contra jugadors propi del propi equip o dels altres. Ventura, no arribarem a fer... És curiós, no? Hem d'aconseguir fer canvis en els grans esdeveniments perquè estan afectant a la realitat del dia a dia i a la vegada és de la realitat del dia a dia on aconseguirem que se vegin canvis en els grans esdeveniments esportius. Per tant, hem de posar atenció i molta pedagogia i educació a totes les bandes.
0: Recordem als oients que estem conversant sobre benestar emocional i esport amb Antoni Riera, psicòleg expert. Fem una petita durada i ja acomiadem el programa.
4: Vida saludable amb Carlos Hernández. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
8: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
4: Vida saludable amb Carlos Hernández.
0: Darrer minut de programa amb el psicòleg Antoni Rey. Estem començant sobre el benestar emocional de l'esport, sigui amb una derrota o una gran victòria. I la darrera qüestió seria també un missatge per pares i mares. És important que els atlets s'apuntin a un equip de qualque disciplina esportiva de grup a nivell de valors, de pertenença?
7: Jo et diria que és important que els valors de l'esport estiguin presents. Que si ho fan dins d'un equip, a més tenen aquest plus de poder inculcar valors de pertanyença, de
0: meritocràcia,
7: d'aprendre a encaixar una derrota. Tot això és important. Per tant, diríem que sí que tenir els valors de l'esport és una cosa important a nivell de salut personal i també a nivell de construcció d'una societat més saludable, no només físicament, sinó també a nivell de coexistència.
0: Ho feim bé, doncs, Laura. Tenim els fills federats.
1: Sí.
0: Beníssim. Gràcies, Toni Riera. Com sempre, és un plaer conversar amb vostè. Fins una altra.
7: A vosaltres.
0: Bon estiu el que queda. Gràcies.
7: Igualment.
0: Laura, bona setmana. Tornant dissabte.
1: Igualment,
0: que ve.
1: Carlos.
0: Gràcies.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Avui, dissabte, el govern ha activat el pla inumbal per risc de danes i tempestes. Ahir es va presentar i avui han volgut parlar amb experts en la matèria. Tots coincideixen en que al darrere de l'increment de la intensitat dels fenòmens meteorològics adversos es troba el canvi climàtic i, malauradament, tot fa pensar que anirà més al manco a curt termini. Aquest estiu és especialment delicat, ja que s'ha batut el rècord de temperatura a la mà i aquest és un dels principals factors que pot provocar una gran tempesta pel contrast tèrmic. També per això és cada vegada més urgent adaptar el terreny i la infraestructura a aquest tipus d'episodis. Just ara, de fet, Sant Llorenç d'Escardassà té en marxa unes obres a la carretera per evitar inundacions i té previst a mitjà termini fer més ample o desviar part del torrent. Ara bé, com escoltarem, els geògrafs apunten que aquestes actuacions poden donar una falsa sensació de seguretat i fer baixar la guàrdia. Apunten que, tot i que pugui ser necessari, és insuficient i que calen actuacions més profundes i d'abast global. Titulars. Avui, dissabte 15, dia de la Mare de Déu d'agost, és un dels dies de més activitat als aeroports de les Illes. S'esperen 1.752 vols. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Són el 7% més que l'any passat, quan el dia festiu va caure en divendres. Pel que fa als hotels, avui ens fixarem en l'ocupació de Menorca, on ronda el 80%, dos punts manco que el 2024.
0: Continua l'arribada d'embarcacions irregulars amb migrants a bord.
2: Avui han arribat a les illes 40 persones a bord d'una barca localitzada en fora de la costa Formentera i una altra a Cabrera. Ahir foren 111.
0: L'Ajuntament d'Eivissa no es planteja mantenir el Mercat Nou allà on es troba.
2: Tampoc no reobrirà l'aparcament que havia en aquest mercat, tot i això es revisaran les 146 al·legacions presentades al projecte.
0: Avui, dia festiu, l'oferta cultural és molt variada i són diversos els pobles que avui estan de celebració.
2: Per exemple, Can Picafort fa una estona ha tingut lloc la tradicional amollada d'Anna de goma a dins la mar.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca s'estén avui vespre a segona divisió. L'estadi són molts davant un rival, el Real Valladolid, que ara mateix només té 15 jugadors inscrits pel partit d'avui. Sense cap dubte, un bon moment per rompre la negativa estadística que té el conjunt vermell en els darrers partits que ha jugat a segona davant el conjunt castellà.
0: Important, previsió del temps. Anem a veure quan i com podrien arribar les primeres tempestes. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Hem començat el cap de setmana amb el cel pràcticament destapat, però ara ja comencen a arribar alguns núvols des del ponent que taparan una mica el cel a punts d'Eivissa i de Formentera i també del ponent de Mallorca. A banda d'aquests núvols que arriben pel ponent, també creixen els núvols a punts de l'interior de Mallorca. I avui, aquestes pròximes hores, de fet, descarregaran qualque ruixat, qualque precipitació, fins i tot en tempesta, que pot ser localment intensa. A punts de Menorca també creixen una mica els núvols, ara a l'entorn de Ciutadella, de Ferreries, que també poden descarregar quatre gotes avui cap vespre. Per tant, una hora baixa de temps una mica més remogut amb aquesta possibilitat de precipitacions, però sobretot restringits a l'interior de Mallorca, puntualment a la Serra de Tramuntana i també interior de Menorca. A la resta de les illes, el cel continuarà gairebé destapat, exceptuant aquests núvols que van arribant a l'oest, a Eivissa i a Formentera, i que deixaran el cel un poc més enterbolit, sobretot avui a darrera hora. La temperatura és una mica més baixa que la d'ahir. Avui així tot amb màximes que arriben als 37 graus a punts de Mallorca, 34 a Menorca i també a Eivissa i a Formentera, termòmetres al voltant de 34-35 graus. Ara a Formentera en tenim 32. Per tant, una hora baixa amb una mica més de moviment. Demà tornarem a tenir el cel estirat a primeres hores, però tornaran a créixer els núvols. Demà sí que els ruixats seran bastant més localitzats que avui i poden afectar especialment punts de l'interior de Mallorca, en temperatura també molt semblant, tant mínima com màxima.
0: Gràcies, Xesca. Són les 2:04. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Començar.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Just ho comentàvem, l'interior de Mallorca es troba a hores d'ara en avís groc per tempestes que podrien anar acompanyades fins i tot de calabruix. Això just el dia avui en què el govern ha activat el pla inumbal davant l'inici del període de danes i tempestes, uns fenòmens cada vegada més violents i freqüents a causa de l'escalfament global i de l'elevada temperatura de la mar.
2: Quan més elevada és la temperatura de la mar, més contrast tèrmic amb les masses d'aire fred i és que aquest fenomen precisament és el que provoca les grans tempestes d'estiu. Tot i que no val dir que s'hagin de produir, el cert és que enguany hi ha un major risc tenint en compte que de nou han tornat a superar les Balears el rècord de temperatura a la mà, com ens explica Xesca Cifra dels serveis meteorològics d'Ivetres.
4: Tant Temor com la Dragonera, aquests dos punts de mesura de la temperatura superficial de la mà han assolit rècords en 32 i 33 graus. No havien tingut mai una temperatura tan alta a l'entorn de la mà a les illes i això per les primeres arribades d'aire fred que poden tenir aquí a les illes, la temperatura tan elevada de la mar, allò que fa és aportar més humitat i, per tant, aportar més intensitat en aquestes precipitacions.
0: Les tempestes que es poden produir en aquestes dates destaquen per ser molt localitzades i per deixar molta d'aigua en poc temps. Ara bé, les més importants s'esperen, com cada any, per a finals de setembre, quan aquestes precipitacions són més violentes, afecten a una major extensió de territori i normalment duen molta més aigua.
2: Els serveis d'emergència recorden que les inundacions són el principal perill que hi ha a les illes i posen especial èmfasi en la prevenció, sobretot tenint en compte que cal potenciar la cultura de l'autoprotecció, que fins ara no era tan necessària al nostre territori, diuen, davant la repetició cada vegada més freqüent dels fenòmens meteorològics extrems. Ho explica el director de l'Observatori de Riscos Naturals de les Illes, el catedràtic de Geografia Física Joan Estrany, que es troba temporalment a Alemanya estudiant aquest tipus de fenòmens a Europa.
5: Amb l'efecte de l'encalentiment global i el canvi climàtic que estan patint, és evident que la recurrència i l'intensitat d'aquests fenòmens cada vegada serà molt major i, per tant, l'única solució des d'un punt de vista científic per evitar aquests problemes és una ordenació del territori molt clara, intentar evitar o no construir directament en zones inundables i aquelles que ja estiguin construïdes utilitzar sistemes d'alerta primerenca mitjançant conscienciació, presa de consciència per part de la població i de les autoritats, que és l'única manera de poder salvar la vida.
0: L'augment de la virulència dels fenòmens meteorològics obliga tant a les Balears com a la resta del món a adaptar les infraestructures i els terrenys. És el cas de Sant Llorenç d'Escardassà. Fa gairebé 6 mesos, 7 anys després de la fatídica torrentada que va deixar 13 morts al municipi, el Consell de Mallorca va començar les obres a la carretera que enllaça amb Bertà i Son Servera, que és un dels punts considerats crítics durant les inundacions. També es troba actualment en redacció el projecte de remodelació del torrent de Ses Planes, que és un projecte encara de més envergadura que el de la Variant.
2: En relació a les obres que s'executen ara a la carretera La Variant per valor de 9 milions d'euros i que es preveu que acabin d'aquí mig any, permetrà multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge, explica el batle llorencí Jaume Soler.
6: També s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt en concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt del torrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui gestió més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de cara a futur episodi d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
2: Molt més grossa és l'actuació que es farà pròximament al torrent de Ses Planes, que travessa tot el municipi. El projecte càrrec del govern encara està en fase d'estudi i redacció i permetrà incrementar en gran mesura la capacitat per dur aigua.
6: Perquè tota l'aigua que va arribar als pobles dia de la torrentada pues, pugui tenir lloc o pugui quebre dins el torrent o els curs hídrics. Actualment s'està estudiant una ampliació de l'actual torrent o un desviament per la fase externa o per la zona més exterior del municipi. Com he dit, en aquest moment està en estudi, s'està retant aquest projecte bàsic, llavors sortiran les diferents opcions a la llum i tothom podrà opinar sobre quina és la millor opció de totes.
2: Aquestes obres, el torrent de Ses Planes, costaran previsiblement entre 30 i 40 milions d'euros.
0: Malgrat aquest tipus d'actuacions, en moltes ocasions són necessàries i útils, el doctor Joan Estrany adverteix que no és suficient i que fins i tot en ocasions pot arribar a donar una falsa sensació de seguretat a la ciutadania.
5: A Sant Llorenç mateix, en el 89, les inundacions anteriors que hi havia hagut més greus, les administracions allò que feien és ampliar eixamplar el llit del torrent. Què va suposar per a la població? Tenir una falsa sensació de seguretat. Perquè abans era un torrentó, després va ser un canal molt més ample que tothom va pensar que allò era suficient.
2: L'expert crida a fer una transformació global més profunda que s'encamini, diu, a reduir molt més les emissions de diòxid de carboni per aconseguir rebaixar la temperatura.
0: I avui, precisament, fa 2 anys de la dana que va afectar Menorca, especialment els municipis d'Es Mercadal i Alaior. El 15 d'agost del 2024, més de 200 litres per metre quadrat van caure en poques hores a la zona centre de l'illa.
2: Pocs dies després van començar les feines de reparació que encara a dia d'avui s'executen. Es Mercadal ha invertit 2,5 milions d'euros i encara té 2 intervencions pendents. Els veïnats creuen que estarien més preparats davant un fenomen d'aquest tipus. S'han reforçat estructures, col·locat barreres per no deixar passar l'aigua i millorat la neteja de torrents i camins. El pla d'emergències municipal, Es Mercadal i l'AIO, també estan fets i en fase de revisió. Escoltam el Balla, Joan Pellicer i els Bombeinats.
7: El darrer que es va fer va ser aquests ponts i també petites actuacions a diferents camins de tot el municipi. I ara el que queda per fer és reparar un tros de talús d'escreuament del camí de la Roca amb el camí que ve de l'Anzell.
8: Tots ens hem posat aquestes barreres de protecció de les cases a l'entrada. I bueno, però jo també crec que si torna a ploure com va ploure, jo crec que no hi ha res a fer.
9: Hay carteles de peligro de inundació, que no aparquemos.
10: Des de que hi va haver sedana hem fet feina sempre. Inclús torrents que no són d'aquí, dels que ens arranjaven.
0: Per cert, ja que parlam de l'entorn, de recursos i de sostenibilitat, les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 39% durant el mes de juliol. Són 6 punts per davall del nivell registrat al juny. Per Illes, Mallorca passa del 46% al 39% de reserves i Eivissa del 47% al 42%. Menorca es manté en el 34%. I pel que fa a la situació de les unitats de demanda, les de Manacor a la nit i Migjorn entren en situació d'alerta. Dues i 12 minuts, els aeroports de les Balears afronten aquest cap de setmana una intensa activitat coincidint amb el pont del 15 d'agost i el tradicional pit d'arribada de visitants i també molts residents que aprofiten aquests dies per viatjar. De fet, avui és la jornada de més trànsit amb 1.752 operacions programades. És un 7% més que l'any anterior per aquestes mateixes dates, tenint en compte que dia 15 va caure en divendres. L'únic aeroport que baixa una mica la seva activitat és el d'Eivissa. Per allà passaran avui concretament 454 avions, 7 manco que fa un any. Però posam ara el focus a l'aeroport de major activitat, el de Palma. Per conèixer l'ambient, parlam amb el nostre company Álvaro Alonso en directe. Bon dia, Álvaro. Quina és la situació ara mateix?
11: Bon dia. Avui molt de moviment en aquest aeroport de Sant Joan. No hi ha un seient lliure ni a les arribades ni les sortides. Més moviment que el 15 d'agost de l'any passat, tot i que, com bé deies, s'ha de tenir en compte que el 2025 aquesta jornada va caure en divendres. Avui hi ha programats 1.088 vols aquí a Sant Joan, un 9,4% més que el 15 d'agost de 2025. Un dia festiu que fa que la presència del turisme nacional sigui molt important.

0: Cas de que hagueu de volar avui, estigueu atents en els horaris, ja que Enaire ha avisat que les condicions meteorològiques adverses per tormentes s'estenen a la regió balear i podria haver afectacions en els vols programats.
1: Gràcies, Álvaro, en directe des de l'aeroport de Palma. I Menorca afronta un mes d'agost similar a l'any passat pel que fa a l'ocupació dels hotels. Aquesta baixa un 5% respecte a fa dos anys, que era del 85%, i es notarà especialment en la darrera setmana d'agost.
2: L'Associació Hotelera de Menorca explica que la baixada no és preocupant i la justifica en el fet que el turisme s'ha distribuït, diu, als mesos d'abril i maig, que són més econòmics i manco calorosos. Escoltam Sebastià Triay, que és el president de SOME.
3: El mes d'agost, ja l'any passat es va notar que hi havia una petita davallada. Enguany també es notarà. Hi haurà un 5% menys que fa 3 o 4 anys. Trobam que ets calor i també que el mes d'agost és molt cai, que la gent també arriba aquí on arriba.
1: I els metges de sanitat exterior, els que prescriuen les vacunes necessàries per viatjar a determinats països, es queixen que les seves condicions laborals estan significativament per davall dels col·legues que fan feina per la sanitat pública autonòmica. Una situació, afegeixen, que desincentiva l'ocupació de vacants d'aquestes places de funcionari de carrera de l'Estat i que fa que el personal disponible no doni a l'abast, especialment en època de vacances com l'estiu.
2: La delegació del govern a les Balears informa que la seu de sanitat exterior, que està al Moll Vell de Palma, el servei està cobert de manera òptima amb un metge de carrera i dues doctores interines, però l'Associació de Metges de Sanitat Exterior només té constància de la vigència de l'estada en actiu dels dos llocs de feina d'interinitat. Unes destinacions provisionals que, vistes experiències anteriors, és difícil fidelitzar amb les condicions laborals que s'ofereixen. José Francisco Gallegos es el presidente de esta asociación.
4: Es un punto designado como para atención de emergencias de carácter internacional, porque además de los centros de vacunación, nosotros nos encargamos pues, del control de frontera por si hubiera algún problema sanitario, y eso implica unas actuaciones y una disponibilidad horaria también, que dificulta también más pues, encontrar profesionales que estén dispuestos a eso, pues es insuficiente para cubrir la demanda que hay.
2: La demanda a sanitat exterior, afegeix Gallegos, no ha deixat de créixer els darrers anys.
4: No se da abasto por todo, porque somos menos y porque la demanda se ha triplicado o cuatriplicado. Cada vez viajamos más, es cierto, y la gente va a viajar y teletrabaja desde cualquier parte del mundo ahora, cosa que antes pues no pasaba, pero también hay una mayor demanda de asistencia cuando la mayor parte de personas antes no acudían, no conocían nuestro servicio.
2: Actualment, la cita prèvia per una consulta al Departament de Sanitat Exterior de les Balears, a Palma, és a 15 dies vista. A Menorca i les Pitiuses, aquest servei es presta per encàrrec de gestió per part de l'IB Salut.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Dues i de set minuts, molt ràpidament, en clau de successos, la Policia Nacional ha detingut a Manacor un home acusat de cometre 14 robatoris amb força en un mateix aparcament comunitari. Segons la policia, hauria forçat 6 trasters i 8 vehicles, d'on hauria sostret dobbers en efectiu, documentació i diversos efectes personals.
2: La investigació va començar arran de les denúncies de diversos propietaris pels danys i les desaparicions. Els agents varen comprovar que els vehicles presentaven els vidres romputs i signes de forçament. Entre el material sostret hi ha 3.258 euros en efectiu, targetes, documentació, ulleres de sol, perfums i roba, entre altres objectes. El detingut ha passat a disposició judicial.
1: I en clau més social continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les costes de les Illes. Són dues, en el que duim de dissabte, una Formentera i una altra Cabrera, amb un total de 40 migrants a bord.
2: El darrer grup de persones ha estat interceptat a les 9:30 d'avui de matí, a l'est de Formentera. Eren 17 persones d'origen magrebí. L'altra barca ha estat auxiliada a 6 milles a l'est de Cabrera, en aquest cas, de matinada, gairebé a les 3. En aquest cas hi viatjaven 23 persones d'origen subsaharià.
1: També ho destacàvem a la portada, els titulars. El Batle d'Eivissa assegura que el debat sobre la ubicació del Mercat Nou està tancat. És a dir, que es canviarà l'emplaçament i no es reformarà l'edifici actual, tot i la creació de la plataforma No al canvi d'ubicació del Mercat Nou. I bon any.
6: L'alcalde Rafael Triguero diu que el debat sobre la ubicació del nou mercat està tancat, però que revisaran les 146 al·legacions que han rebut.
7: El debat de mantenir l'edificació allí on està és un debat, jo crec que ja està vençut. Es revisarà.

0: Faran totes les al·legacions una a una i tot el que es pugui aglutinar per millorar, per escoltar els veïns, doncs, sense cap dubte es plasmarà.
1: A més, ja descarten reobrir l'aparcament del Mercat Nou actual per un tema de costos.
0: Jo crec que ja està descartat tornar a obrir el mercat en planta baixa que tenia el mercat actual.
1: On hi ha el mercat actual està previst crear una gran zona verda que enllaci amb el Parc de la Pau. El nou mercat es construirà a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que estan de vora d'aquest parc. Escoltem alguns veïns.
2: Aquesta macroobra, perquè no l'entenc i no la veig mica necessària. Es podria reformar aquesta instal·lació que ja tenim aquí muntada i no haver de desaprofitar el que tenim.
3: Yo creo que si los vecinos quieren que se quede ahí, pues que le hagan caso a los vecinos. Yo estoy con ellos al 100%.
4: El proyecto que tienen pensado es una idea maravillosa.
5: Yo trabajo con eso, ¿no? Con gastronomía y todo, para mí es muy importante tener un puesto ahí también.
1: La plataforma veïnal alega que un dels edificis contigus al solar on es vol construir el nou mercat té danys estructurals, un fet que ara l'Ajuntament estudiarà.
0: Hi ha tres edificis, no s'ha identificat quin és, però es farà una revisió general a veure si poden estar danyats a nivell d'estructura.
1: El consistori espera començar les obres el primer semestre de l'any que ve i acabar-les l'any 2030.
6: Escoltau l'informatiu migdia.
7: També actualitzem en aquesta hora la situació dels incendis a la península. Els mitjans antiincendi han aconseguit frenar per primera vegada en 9 dies l'avanç de les flames de l'incendi de Niebla, el pitjor de la història a Andalusia, que ja ha cremat més de 30.000 hectàrees.
8: Aquest divendres, prop de 200 persones han pogut tornar a casa, mentre centenars més continuen encara evacuades. Però quant a la situació dels incendis forestals actius a Espanya, el de Riglos, a Osca, ha superat les 15.000 hectàrees cremades, amb la notícia positiva que s'ha aconseguit frenar també l'avanç cap als nuclis urbans i els dos monestirs de Sant Juan de la Peña.

0: Avui, durant el matí, vos han fet moltíssimes propostes culturals i ara vos en feim una altra d'aquesta casa. Aquesta que escoltam és una de les òperes de Verdi més reconegudes i interpretada per una veu internacional de la música clàssica. I Vetres Televisió estrena avui vespre, a partir de les 10:30, el documental Joan Pons, Grande Barítono, que repassa la trajectòria del cantant menorquí per alguns dels grans escenaris de l'àmbit operístic, com la Scala de Milà, Liceu de Barcelona o també el Metropolitan de Nova York.
1: El documental de la productora Empàtic i coproduït per IB3 en repassa a través de converses amb Joan Pons la part més humana de l'artista, les seves decisions i sacrificis per arribar a ser un dels grans cantants d'aquesta disciplina de l'òpera. Un retrat en primera persona que els responsables del documental volen que serveixi perquè les pròximes generacions coneguin i valorin el seu llegat humà i artístic.
0: I avui, en la tradició cristiana, és l'Assumpció de la Mare de Déu. Després de la vigília, avui ha estat el dia de les misses solemnes, en honor a la Mare de Déu, jacent al llit de pal i exposada a la Seu, i que es podrà visitar durant tota la setmana. I una altra de les tradicions d'aquest dia és la mollada d'àneres de goma de Can Picafort, que ha reunit unes 5.000 persones, segons els organitzadors. S'han llançat a l'aigua amb ànsia per agafar alguna de les 2.000 figuretes que suraven a la mà i que amaguen més d'un centenar de premis. Agafar-los no ha estat gens fàcil, segons expliquen els participants.
2: N'he agafat 5. Està bé. Has explicat com n'he agafat?
3: Un perquè és el meu primer any.
4: Ha estat horrible, molta marea, horrible la jungla, en plan...
5: Un i petit, però bueno, ja està bé.
0: I amb aquests testimonis arribam a les 2:24, petita pausa i els esports.
6: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
13: Salutacions d'ells pels esports. IB3 Ràdio rompe la maledició dels inicis de campionat a segona i també ha acabat la dinàmica de marcadors negatius davant del Valladolid, amb 3 derrotes als darrers enfrontaments a la categoria de plata. Això és el que ha de fer el Real Mallorca, que juga a la 9:30 del vespre davant d'un oponent molt mimat pel partit d'avui, ja que només compta en aquest moment a 2 porters, 4 defenses, 3 mitjos i 6 davanters en fitxa del primer equip. I tot perquè té fins a 10 jugadors fitxats que no jugaran en principi avui perquè la Lliga de Futbol Professional no els ha inscrit. Una altra cosa és que a darrera hora n'hi hagi sorpreses. D'aquesta forma, el Real Mallorca, que és just tot el contrari del que li passa als castellans, té una gran oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada i així difuminar aquestes dues malediccions que a hores d'ara figuren a nivell estadístic. Dit això, Luis García Fernández, que ha convocat a tota la plantilla pel partit d'avui, a excepció del ponyancí Josep Cerdà, lesionat, no es refia gent ni mica de la situació dels de Pucela. Vol que el seu equip, al llarg de la temporada, sigui protagonista i no doni opcions als rivals que tingui endavant.
14: Queremos ser un equipo valiente, un equipo que trate de ser protagonista, pero que a la vez entienda los momentos de los partidos. No podemos obviar la capacidad de los rivales, la dificultad de la categoría, y vamos a y va a haber momentos complicados, va a haber momentos que vamos a tener que sufrir, que defender bien, que estar juntos, que estar unidos, porque la categoría te lo va a exigir y hoy en día el fútbol en sí te exige ser muy completo.
13: I que els seus futbolistes mostrin compromís al 100% des del primer dia.
14: Porque cuando uno tiene ilusión de algo, está preparado para afrontarlo. Y todos los jugadores que están hoy en día en la plantilla del Mallorca están porque quieren estar.
13: Compromís dels jugadors i compromís d'aquesta casa. També hi serem a segona, 2 hores i mitja abans d'arrencar el partit.
15: Dissabte tornem. Serà espectacular.
16: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
17: Serà de punyol vermell.
18: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
19: Trepidant, apassionant, divertida.
18: Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
20: Això vull jo.
16: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
21: A primera!
18: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
21: Que repique!
18: A IB3 Ràdio.
13: De la primera jornada a la segona, ahir es va avançar un partit jugat a Zubieta. Real Sociedad B 0, Castelló 1, amb el gol al minut 7, Ousmane Camara. Per avui, a més del Mallorca-Valladolid, tenim abans a les 5 l'Andorra-Ceuta i a les 7 el Cádiz-Celta B. A tres setmanes que arrenqui la competició segona federació, els equips representatius del futbol balear, el grup tercer, continuen amb el seu pla de preparació. Aquest matí, Mallorca, Vialet i Balears han jugat un nou partit de pretemporada a la ciutat esportiva. Al final, triomf dels blanquiblaus per 1-3, el que fa oblidar la derrota patida ahir a Sa Pobla davant del Poblense per 1-0. El trofeu de l'agricultura. Pitjor li van anar les coses a la penya esportiva, que va caure per golejar de 5-0 a Can Mises davant un Auder que no li va donar opcions a l'11 de Ramiro González. El que sentim.
22: Podía ser lo esperado, ¿no? A nivel físico, un equipo que está muy por encima de nosotros. Césped natural, el cual no habíamos tocado, llevamos 10 días de entrenamiento, al final tenemos que pillar muchos conceptos, hemos jugado un partido y lo normal para mí es lo que ha sucedido. Tenemos mucho por delante, hay que seguir trabajando y con los pies en la tierra. Ni la semana pasada ganándole 4-1 al Inter o 4-0, éramos tan buenos, ni ahora porque te metan 5, entonces hay que buscar un equilibrio y esto es fútbol y es pretemporada.
13: I en bàsquet, la selecció espanyola jugarà avui a les 7 el primer partit de preparació per al Mundial a la localitat alemana de Ludwigsburg davant l'equip anfitrió a Alemanya. Sentim a la capitana del grup, la Viri Salamera, Alba Torres.
23: Un partido para seguir creciendo, seguir poniendo todo el trabajo de los entrenamientos a nivel de partido y tenemos la mentalidad de competir. Por supuesto que salimos con el objetivo de ganar el partido, pero a la vez también para seguir creciendo, para seguir mejorando, para ver las cosas que nos están funcionando y las cosas que podemos mejorar.
13: Ho deixem, però tornem a les 7 i 4 minuts a la prèvia del Real Mallorca-Real Valladolid.

0: IB3 Música. La Peixera. IB3 Música.
1: Hola, què tal? Sóc Maria Hein i estic avui aquí a La Peixera.
0: Inici de projecte.
1: Recordo perfectament aquells moments a que meva porta colom, la meva guitarra, la meva moixeta que voltava per allà i en el terrat que nostre vegent la mà. Sí, record com tinc com aquesta imatge gravada.
0: Primera cançó.
1: La primera cançó que vaig fer va ser No te veig i ara mateix no l'estic cantant, o sigui que és com una cançó molt, molt curteta que en el seu moment la vaig treure per provar-ho i en els primers concerts sí que la cantava. Ara no, perquè és com tan curta que no m'adona... No troc com un espai on pugui encaixar, però sí que és vera que hi dono que fer aquesta segona. Aquesta sempre l'he cantada, crec que mai l'he deixada de cantar en directe.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Te diria que m'agrada molt moure-me dins el folk i la música d'arrel, però a la vegada també m'agrada fusionar-ho amb música electrònica i pop, per tant que jo te diria com aquestes dues.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: No passa res, és com que estic... un limbo i ja quan surt de cantar és com... ja connect en el 100%.
0: Emocions cap al públic.
1: Pues jo que sé, si és una cançó trista, pues m'agradaria que els hi arribés com aquesta nostàlgia pot ser de la cançó, no? Que els hi toqui, que els hi recordi coses de seves, no? De la persona que està escoltant, vivències seves i que ho pugui relacionar amb coses que li hagin passat. Sobretot això, com que puguin connectar amb el meu missatge i relacionar-ho amb el seu.
0: Play en bucle.
1: Seria qualsevol d'una Maria Alma Bonet, per exemple, Ses Illes, del disco de l'Anà. A l'Anà mateixa també te diria que són dues cançons que podria escoltar en bucle i no me cansaria mai.
0: Artista inconfessable.
1: Bé, en general, no és que m'acosti com confessar-ho, crec que m'encanta com xerrar en llibertat de ser músiques que m'agraden i que en el final per mi totes les músiques són igual de vàlides sempre i quan pues, a mi m'arribin. Però sí que és vera que crec que el gènere com més urbà així com més trap, com fosc, és una part que pot ser a vegades pues, jo que sé, escolt la Zoe o escolt Mètrica. Si no m'ho coneixen, pues, pot ser els hi ve de nou.
0: Artista recomanable.
1: M'agrada molt, darrerament estic escoltant molt Mei Semones, crec que es diu, que és una cantant japonesa de jazz, cantant i guitarrista.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: En el món dels esports, te diria que m'hi sento un poc fora. És a dir, sempre he intentat, sempre he fet com molt d'esports diferents, però mai m'he acabat de sentir com en el 100%. Crec que duré tot, o sigui, com durant tota la meva vida ho intentaré i mai estaré com dins l'aigua.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Quan estic composant i estic creant, i també damunt un escenari, diria. Crec que és el que més m'omple i és on me sent com més segura i més... Bueno, que sent que estic fent alguna cosa que realment m'omple a mi i me sent vàlida com per fer-ho. T'ho diria aquestes dues, aquest moment. Fem música, en general, fem música.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Tot el talent i yang a IB3 Música.
2: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sequin, serà espectacular.

0: La Peixera. IB3 Música.
1: Jo som Namarga.
2: I jo som Anito.
1: I som membres de la banda Maiko.
0: Inici de projecte.
2: Record que jo som l'únic, ara mateix, l'únic membre fundador. Va ser, si no record malament, va ser a final de 2013 i me'l van trobar de casualitat en Tomeu, en Micari i jo, que feia temps que no els veia, me'l van trobar una cata de vins. Ells tenien ja un projecte d'un grup com a més de rock i me'l van convidar a un assaig. Vaig anar a veure'ls i me'l van quedar flipat en sabut en Miquel i vaig saber que allà tenia temes propis, els vaig escoltar i els vaig proposar «Fem algo alternatiu, nosaltres tres». I a partir d'aquí ja van començar.
0: Primera cançó.
2: Va ser Hey Hey. I el que és interessant és que és un tema que encara, a dia d'avui, encara el tocam.
0: Gènere on emmirallar-se.
2: Té un toque alternatiu, però no molt alternatiu. No. Tu què trobes?
1: Sí, no, pop-rock. Pop-rock. Pop-rock.
2: Sí.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Jo me poso nerviosa, molt nerviosa, i penso, per favor, que vagi tot bé, que vagi tot bé, que no me quedi en blanc, que entri aquí, que tal, i és pujar damunt l'escenari i automàticament el cosset i el capet fan...
0: Emocions cap al públic.
1: Que s'emocionin perquè connecten amb qualque cosa, que se sentin plens de power, que se'ls dibuixi un somriure, que disfrutin d'estar en aquell concert escoltant el que estan escoltant.
0: Play en bucle.
2: Jo triaria Deixeu-me el gogó de Queen. La cançó que la puc escoltar mil vegades i sempre m'emociona.
1: Pues jo m'hauràs de perdonar, però voy a barrer para casa. I escoltaria Mil maneres de Maiko.
0: Artista inconfessable.
1: Jo m'agrada molt de Rocío Jurado. Ho he de dir,
2: és que
1: sí. No pega ni en cola ni en el que m'agrada cantar ni en el que escolta en general, però soy un poco friki de... com una ola.
0: Artista recomanable.
2: Jo ara mateix estic molt enganxat a Carlos Ares. I de fa molt de temps, com a banda preferida, m'encanta en Rufus the Firefly.
1: Jo som superfan i molt grupi d'en David Bowie.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Jo damunt un escenari.
2: Jo més dins un estudi de gravació, o dins el meu home studio o dins l'estudi. És bon estic, diguéssim, millor.
0: Com peixos fora de l'aigua.
2: Jo ho tinc molt clar.
1: Sí?
2: Sí, sí. Jo sí, he de xerrar en públic. Si he de xerrar en públic, menys mal que ho fa ella i que ho fa molt millor que jo. I perfecte, però jo xerrar en públic és algo que ho he fet molt de temps per feina i no m'he acabat acostumant, o sigui, si pot ser, ho evit.
1: Jo supos que com a oient, a un lloc, sigui una conferència o sigui un concert o tal, que no m'agrada que s'estan equivocant, ho pas molt malament i me sent molt incòmode.

0: IB3 Música. Posam el focus a l'escena sonora de Balears. La Peixera. IB3 Música.
1: Hola, som José Juan Humbert, d'Esprojecte Humbert.
0: Inici de projecte.
1: Sí, degué ser el 2014 que negats varen fer una aturada de 3-4 anys que vaig començar a pensar en la possibilitat d'iniciar un projecte en solitari.
0: Primera cançó.
1: Sí, perfectament. El primer single que vaig treure amb aquest projecte que se diu A la deriva.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Pop, folk, d'autor.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Perquè me fiquen amb aquests embolaos.
0: Emocions cap al públic.
1: Felicitat.
0: Play en bucle.
1: Mar antigua de El último de la fila.
0: Artista inconfessable.
1: Segurament me costa confessar que m'agrada les cançons que faig perquè pareixeria pretensiós quan sempre m'he considerat un tipus bastant humil. Però també, si no m'agradàs el que faig, no ho faria. Per tant, probablement sigui una resposta.
0: Artista recomanable.
1: Counting Crows, m'agrada molt. Mumford & Sons, ara els escolt bastant. Totes la meva pandilla són molt fans de l'Último. Ara han tornat a tornar als escenaris i anar a 3 concerts l'any que ve, el 2026. Sí, aquests una mica bastant diversa, les referents que tinc.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Me sent com un peix dins l'aigua a casa, tranquil·lament, composant en la guitarra, fent les meves lletres, les meves corolletes. Estic tranquil i en pau, composant, segurament.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: Fent publicacions per les xarxes, exposant-me a la gent i només ho faig en la part musical i artística. En la part privada me costa moltíssim perquè penso que no són tan rellevant per la humanitat com per publicar la meva vida per xarxes.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia, un incendi crema ara mateix en un pis de Sant Antoni de Portmany a Eivissa. Segons ha pogut saber IB3 Notícies, efectius dels bombers de l'illa hi estan actuant. En aquests moments hi hauria gent atrapada dins l'edifici, tot i que en desconeixem el nombre i el seu estat. Ivonne Aranyó, bon dia. Quina és la darrera hora?
2: Bon dia, sí, doncs ja us podem dir que no hi ha ningú atrapat en aquest pis, que els bombers ja estan recollint les mànegues, i el que ha passat és que en un tercer pis del carrer Johann Sebastian Bach de Sant Antoni s'ha iniciat un incendi. La família que estava dintre ha avisat els veïns, han pogut sortir i han desallotjat tota la mansana, pel que ens acaba de confirmar la regidora de Seguretat Ciutadana, Neus Mateu. No hi ha ferits i han trobat ja allotjament per la família que vivia en aquest pis que està totalment incendiat, ja que una veïna s'ha ofert a acollir-los. Així que, de moment, sembla que ha estat un ensurt, no hi ha ferits, i els bombers ja estan recollint les mànegues per tornar a la seu dels bombers d'aquí d'Eivissa.
1: Gràcies, Ivonne. És la darrera hora d'aquest incendi, que per sort, com dius, només ha quedat en un ensurt. Amb tot, no ha estat l'únic del dia. A Mallorca, un edifici de Palma roman sense electricitat després d'un incendi aquesta mitjanit que hauria començat en el quadre elèctric de l'immoble ubicat en el carrer Bonaire. El sinistre deixa 7 ferits, persones afectades per intoxicació de fum, totes lleus. Escoltam una veïnada i a Guillermo Romero, que és operari de l'empresa de manteniment que ha revisat la instal·lació.
3: Tenemos una escalera destrozada y bueno, yo no puedo trabajar y es importante para mí poder trabajar. Tengo la oficina en casa y no sé lo que voy a hacer ahora.
4: Sí, está toda la línea afectada, entonces vamos a hacer las pruebas para después darle energía a la línea y que quede todo normal. Ellos tienen que reparar su batería de contadores y después llamar a Endesa y conectarle nuevamente el suministro.
1: S'amplia amb 2 places més la Casa Violeta, que atén a dones víctimes de violència masclista que presenten trastorns o malestar en la seva salut mental. Un recurs residencial i terapèutic especialitzat de crisi únic a Espanya. El Consell de Mallorca i la Fundació Esgarrover, entitat que gestiona el servei, informen en un comunicat que l'ampliació suposa una inversió que supera els 42.000 euros i permetrà oferir 10 places i dotar d'un espai més ampli, funcional i adaptat a les necessitats de les usuaris i de les professionals que les atenen. Els primers ruixats ja han tocat terra a l'interior de Mallorca. De fet, ara mateix plou al sector de Montuïri i Lloret i es dirigeix cap a Inca, tot i que de forma feble. De fet, avui serà una jornada d'inestabilitat meteorològica amb avís groc per pluja i tempesta al centre de l'illa i també previsió de 25 litres per metre quadrat en una hora. Amb tot, acompanyat de, possiblement, calabruix. Això sí, alhora també roman actiu l'avís per altes temperatures, amb màximes entorn als 37 graus, que de fet ja s'han assolit a Llucmajor o Porreres. Una combinació perillosa que ha motivat l'activació del pla inumbal del govern davant l'inici del període de danes i tempestes a causa de l'escalfament global i l'elevada temperatura de la mà. Enguany, el risc és major perquè, de nou, hem tornat a superar aquí l'arxipèlag el rècord. Ho explica Xesca Cifra, dels Serveis Meteorològics d'Ivetres.
5: Tant Temor com la Dragonera, aquests 2 punts de mesura de la temperatura superficial de la mà han assolit rècords en 32 i 33 graus. No havien tingut mai una temperatura tan alta a l'entorn de la mà a les illes. I això, per les primeres arribades d'aire fred que poden tenir aquí a les illes, la temperatura tan elevada de la mà, allò que fa és aportar més humitat i, per tant, aportar més intensitat en aquestes precipitacions.
1: És tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4. A continuació comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

La música de Pep Guerau, que escoltam en format vinil, encetà el viatge per al món musical, per la galàxia musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Davant del micròfon, Tito Fuster, disposat a musicalitzar aquest calorós 15 d'agost, i és que les temperatures no baixen a les illes. No hi atrevem la calor. La música tal vegada ens refrescarà, entre cometes, una micona, amb la intenció de entretenir. I gaudir de la sonoritat que proposa aquest temps de ràdio, on pots escoltar multitud d'estils i moltes tendències i estils. En aquesta primera franja horària, entre les 3 i les 4, el jazz i les seves fusions i variants són protagonistes. Hem escoltat Joana Lluna, una peça que sona ara mateix de fons, de càrrec de Pep Guerau, que ahir oferia un concertàs en el Festival de Jazz de Palma, en un marc incomparable del Castell de Bellver. I el que continua aquests dies és la recta final del Mallorca Jazz a Sa Pobla, en aquesta localitat del Reguer de Mallorca. La propera actuació tindrà lloc aquest proper dimarts, dia 18 d'agost, ja en aquesta recta final, i serà el torn de Lucía Rey. Escoltam aquesta peça que comença tan suau, anomenada, titulada Nòmades.

0: Les textures atmosfèriques de Marcel Krant, que és bon compositor mallorquí, és a dir, Miquel Vicenç Sastre, creador, que ens habla d'aquestes músiques de tendència eclèctica. Actua aquest proper dimarts, per això el punxam a l'Òrbita 3 d'avui dissabte en el cicle Nits a Bellver, en el castell de Bellver de Palma. Serà dimarts a partir de les 21 hores i, a més, acompanyat una nit molt especial amb el cor de dones de la UIP.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Sí, Òrbita, és un autèntic gustàs compartir amb tu cançons i continguts. Més propostes pel que fa la música en directe per aquests propers dies, temes o artistes que proposen cançons més suaus i ambientals. És el cas d'una altra bona autora, en aquest cas cantautora, Aina Tramulles, que en format quartet presentarà les seves cançons a les festes de Sant Roc. Tot això serà en el moll de Cala Ratjada, a Mallorca. Serà demà diumenge a partir de les 22 hores i, a més, amb accés gratuït. Aina Tramulles, això d'ho partir tot, pausa.

cançons amb missatge en reivindicació, de la mà de la cantautora, cantant, compositora, la mallorquina Aina Tramulles, la de Puigpunyent, aquesta jove autora que mescla el jazz, el pop, el rock, el soul, la cançó d'autor. Acabem d'escoltar les cançons Mà Terra, la que tot just acaba de sonar fa uns instants, i Pausa fa uns minuts. Sona Òrbita 3 amb motiu de la seva actuació demà diumenge, si orbites des de Mallorca. Oportunitat per veure Aina Tramulla serà més en un lloc fantàstic, al moll de Cala Ratjada, a partir de les 22 hores. Demà, dia 16 d'agost, Aina Tramulles oferirà directe en format quartet a les festes de Sant Roc. Una cançó més per donar suport en el talent balear que sona durant el cap de setmana en aquesta òrbita musical. Això es diu Per poder-te cantar.

0: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Ses òrbites en sincronia.
0: Òrbita 3, a IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.
2: IB3 Ràdio és música.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.

assaltin totes les normes, rebent timpans a les portes, una mirada inundada de cada record que ens fa fortes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que em dura el desig i la

fàcil ser filla d'una societat infecta. Per elles tot es mira, no existeixen els defectes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que em dura el desig irresistible.

Música suau i calmada que sona en aquesta franja horària d'Òrbita 3, hores encara de migdiada, entre cometes. Ens estiu un dinar una miqueta més tard. Són propostes per somiar despert amb la música d'Òrbita 3, temps de ràdio que t'oferim durant el cap de setmana entre les 3 i les 9 de cap vespre. Un autèntic ple que siguis a l'altra banda. Acabam d'escoltar Oceans, de la mà de la cantautora catalana Ana Clara Pella. Destacada pianista i compositora, nascuda a Palafrugell, enguany ha fet el seu 40 aniversari. La seva música d'aquesta pianista i creadora, mesclant la música tradicional, aquesta sensibilitat que la caracteritza, electrònica, jazz, pop, i les seves lletres amb un profund compromís social i polític. L'any 2019 va rebre el Premi Nacional de Catalunya de la Cultura i sempre les seves interpretacions carregades d'aquest trasfons emocional que ha demostrat ja ser una autora sòlida. Clara Pella actuarà en el cicle de concerts itinerants Sons de nit 2026. La seva actuació dissabte, dia 29 d'agost, d'aquí un parell de setmanes, a la plaça Alexandra Ballester, a Sa Pobla. Escolta'm ara aquesta peça que du per títol Sota les dents, Clara Pell, actuant a Mallorca dissabte 29 d'agost.

Tot just acabem d'escoltar una cançó que du per títol T'estimes, és l'autor català Mazzoni, sonant en aquesta sessió més pausada d'Òrbita 3 amb motiu de la seva actuació a les Illes. En farà una a Menorca i també a Mallorca aquesta propera setmana. La primera, si orbites des de Menorca, aquest pròxim dijous, dia 20, la programació d'estiu del Jazzba del Port de Ciutadella proposa Mazzoni en banda en el Jazzba, que és proper dijous. I si orbites des de Mallorca, actuarà dia 21, és a dir, divendres, en el pati del Col·legi Bisbe Verger a Santanyí. És una de les actuacions d'aquesta marcada en el cicle La Lluna en Vers, Festival d'Estiu de Mallorca Literària. Per tant, aquestes dues actuacions a la vista de Mazzoni, proper dijous a Menorca, Ciutadella, i dia 21, divendres, a Santanyí.

0: és l'autor Mazzoni, que estarà actuant a les Illes, Menorca i Mallorca, les dues cites per aquesta propera setmana. Acabam d'escoltar Blanques, la neu, negra, al fons del pou. Mazzoni presentarà les seves cançons en un directe que presenta com a Banderes per Daltònics. Aquest proper dijous, dia 20, en el Jazzba del port de Ciutadella, a Menorca, amb la seva banda. I la següent actuació serà el divendres, dia 21, en el pati del Col·legi Bisbe Verger, a Santanyí. En aquesta ocasió, dia 21, actuació del cicle La Lluna en Vers, Festival d'Estiu de Mallorca Literària. Després d'haver escoltat Mazzoni, 12 minuts per arribar al punt horari de les 5. Pausa ràpida i seguim orbitant.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: El cap de setmana... Òrbita 3. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

Així sona aquesta proposta titulada Ray Davies and the Roadhouse Band. Una mescla de country, pinzellades de soul, una feina que mescla això més íntim, aquesta sonoritat més fràgil i humana, i un disc amb cançons profundes i envolvents. El directe que proposen Ray Davies and the Roadhouse Band amb un format proper i orgànic. Estaran presentant aquest projecte a la sala Esgremi de Palma. Serà aquest proper dimecres, dia de 9 d'agost, a Ciutat. També hi seran The Deaf Buffaloes, banda de country rock. Tot això, aquesta propera setmana han fet un petit repàs a algunes de les actuacions que tindran lloc aquests propers dies amb ritmes i sonoritats ben diversos i en aquest cas propostes més calmades i suaus. Després del butlletí informatiu de les 5, recorda que seguim en òrbita, punxant la banda sonora d'aquest dissabte 15 d'agost. Gràcies per ser a l'altra banda del receptor. Espero que gaudint d'aquest estiu de l'Equador, d'aquest mes, d'aquest calorós mes. Davant del micròfon, Tito Fuster, gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Un incendi agrícola forestal crema es Puigxet, entre l'Aró i Consell, per causes que es desconeixen. Hi treballen els bombers de Mallorca amb unitats terrestres del Parc d'Inca, Sargent i també l'helicòpter Samilana, a més de mitjans de Libanat, que ja ha desplaçat fins a 6 mitjans aeris. També la policia local s'ha mobilitzat. El foc ha creat una densa columna de fum visible des de diversos punts dels pobles propers. I a Eivissa, una família ha estat desallotjada de casa seva avui en quedar completament calcinada per un incendi. Es tracta del tercer pis d'un immoble del carrer Johann Sebastian Bach de Sant Antoni de Portmany. La ràpida intervenció dels bombers ha permès apagar amb ràpides a les flames i no hi ha cap ferit. La regidora de Seguretat Ciutadana, Neus Mateu, que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, ha explicat que s'ha cercat un allotjament per la família afectada, que serà atesa pels serveis socials.
2: Diferents persones que no podien sortir, i això és el que ha creat molta alarma, finalment ha hagut un parell que li s'han fet quedar perquè no podien, la sortida era més perillosa que no quedar-se dins la vivenda. Han pogut evacuar ràpidament, la policia ha pogut treure a la persona que estava dins la vivenda, que era una abuela que cuidava els dos nets, i aquestes les han pogut evacuar molt ràpid, així que no ha hagut perill.
1: Jornada avui d'inestabilitat meteorològica a les Balears, tot i que de moment els ruixats han estat anecdòtics, amb una màxima de 2 litres a Binissalem. L'Agència Estatal de Meteorologia ha ampliat l'avís groc per pluja i tempesta i afecta el centre de l'illa i també ara a la Serra de Tramuntana. Es preveuen fins a 25 litres per metre quadrat en una hora i també pot estar acompanyat de calabruix. Amb tot, alhora també roman actiu l'avís per altes temperatures, amb màximes entorn dels 37 graus, que de fet ja s'han superat en diversos indrets, com ara Sant Joan de Labritja o Llucmajor. El metge especialista en ginecologia i obstetrícia i investigador Javier Cortés Bordoy ha mort avui. Figura de referència de la medicina balear, la seva trajectòria està vinculada a la recerca mèdica de la lluita contra el càncer i, de fet, va ser reconegut amb el Premi Ramon Llull 2020 per la seva contribució. La presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat les seves condolències als familiars, amics i companys en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa Social X, destacant la seva dedicació. I els metges de sanitat exterior que prescriuen les vacunes necessàries per viatjar a determinats països es queixen que les seves condicions laborals estan significativament per davall dels col·legues que fan feina per la sanitat pública autonòmica. Una situació, afegeixen, que desincentiva l'ocupació de vacants d'aquestes places de funcionari de carrera de l'Estat i fa que el personal disponible no doni a l'abast, especialment en època de vacances com l'estiu. És José Francisco Gallegos, president d'aquesta associació.
3: Es un punto designado como para atención de emergencias de carácter internacional, porque además de los centros de vacunación, nosotros nos encargamos pues, del control de frontera por si hubiera algún problema sanitario, y eso implica unas actuaciones y una disponibilidad horaria también, que dificulta también más pues, encontrar profesionales que estén dispuestos a eso, pues es insuficiente para cubrir la demanda que hay.
1: La delegació de govern a les Illes Balears per part seva informa que la seu de sanitat exterior del Moll Vell a Palma, el servei està cobert de manera òptima amb un metge de carrera i dues doctores interines, en però l'associació només té constància de la vigència de llocs de feina d'interinitat. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 6. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita? Òrbita 3.

el batec del sol, la lluna i, en qualsevol cas, aquest fenomen que han pogut viure a les illes amb molt bona visibilitat en la majoria de les Balears, de l'eclipse total d'aquest passat dimecres, dia 12, un fet històric que espero que el vares poder gaudir des d'allà on fossis, a la Serra Tramuntana, a la mà, qualsevol indret de Formentera, o bé Eivissa, Mallorca o Menorca, tal vegada des de Cabrera. Eclipse de Pink Floyd, que és la pista final, el clímax de l'influent àlbum dels britànics The Dark Side of the Moon. Corria el 1973, quan aquesta cançó ja parlava d'un eclipse. Actua aquesta peça com la cloenda conceptual de tot un disc que uneix les reflexions sobre la vida, el temps, la salut mental, els dobbers. Tot això aborda la temàtica d'aquest cèlebre The Dark Side of the Moon i tema fent referència a l'eclipse, que he trobat bona excusa per punxar-lo i començar aquesta nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que ambienta aquest estiu i tinc el gust de punxar. 8 minuts passen de les 5, des dels estudis centrals de Palma, de la ràdio pública, rep una cordial salutació de Tito Fuster. Bonnie Taylor,

Una cançó que aquests dies ha tornat a cobrar vida, aquesta Total Eclipse of the Heart. El primer senzill de la cantant galesa Bonnie Tyler apareixia en el seu cinquè àlbum d'estudi, llançat el 1983. Una cançó que, amb motiu de l'eclipse total d'aquest passat dimecres, segur que ha sonat en molts indrets del món i de les illes, sobretot a les Balears, on han tingut una visió privilegiada d'aquest gran fenomen.

0: són aquelles cançons que ens agrada recordar a Òrbita 3 i punxem en format vinil durant el cap de setmana.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I ara deixam aquest eclipse total de Bonnie Tyler i escoltam l'artista galesa versionant un tema original del difunt Tom Petty, la popular Learning to Fly, et sona? Well, I

0: Són jugadors que Herbera, que la temporada passada varen descendir amb el Mallorca, però que són, jo diria, o han de ser un poc diferencials en aquesta segona divisió.
1: A IB3 Ràdio ja han contat, Toni, partits de pretemporada, pel que han vist, que quin equip ha d'esperar l'aficionat. Com juga el Mallorca de Luis García?
0: Mallorca juga normalment amb un 1 porter, en Arnau Tenas, amb 4 defenses, en 2 laterals, amb el Lato i veurem avui si Mateu Morell o Calatayud. Tots dos s'han repartit un poc minuts, per aventura en Calatayud una mica més. Futbolista que la temporada passada ja va tenir un darrer final, no va jugar a primera divisió. Valentín Raillo, curiós, però s'estava parlant de que podrien sortir en aquest mercat i de moment no ho han fet. Esperem que continuïn. Per tant, serà experiència i veterania darrere. Mid del camp amb en Sergi Darder, important el 10, futbolista que ja coneixem un poc el seu passat, no? Amb en Morlanes i en Lubumbo, que possiblement en Morlanes podria ajudar en Darder en el mig del camp. Sí. En Lubumbo, per una banda, l'altra banda, veurem si d'Antonio Roca o, en tot cas, pogués entrar a Pantura en Abetzaba o en Antonio Sánchez, en Pablo Torres a mitja punta i davant Adri Fuentes. Mm-hmm. Jo crec que avui no sortirà d'inici, de refitxatge, pràcticament no ha entrenat, ho ha fet mínimament, sí. Per tant, no crec que Adrián Lisso avui estigui dins 11 titular. Sí que el podríem veure al llarg del partit, perquè ha entrat a la llista de convocats, no? Mm-hmm. Jo crec que aquest serà, en principi, poques variacions respecte en aquest 11 que hem donat a partir de les 8 i mitja, una hora abans del partit.
1: Coneixerem
0: aquest 11 del Real Mallorca.
1: Sí, sí. Miqui Verger, un autèntic estudiós del Mallorca. De les incorporacions que ha fet el club, en qui te quedes?
2: Pablo Torre i Martin Valiant. Per jo, són dos jugadors que en circumstàncies normals no podria aspirar a cap equip de segona divisió. I jo crec que hem de començar dient que la importància que té aquesta, que continuïn aquests dos jugadors que només acabar la temporada sí que tenien molt decidit deixar l'equip, però varen canviar d'opinió o els varen fer canviar d'opinió. Jo crec que de moment la gran importància que té el Mallorca és el fitxatge de Fuentes. Veurem si aquesta importància és encara major amb el davanter que ha d'arribar, però de moment jo crec que Nadri Fuentes és un dels homes que ha de ser els puntals. No ha tingut una pretemporada bona quant a l'efectivitat.
1: Sí.
2: És un jugador que és molt corpulent, però tothom destaca com guanya les esquenes a les defenses, com aprofita els forats que deixen les defenses, que és la seva principal virtut. I després jo també crec que és un Arnau Tenas, crec que és un porter que jo crec que és un poquet irregular, que costarà punts al Mallorca, però crec que li donarà moltíssims de punts al Mallorca també, però jo crec que també és un porter d'una categoria estranya en aquesta categoria. És a dir, és estrany veure un jugador com Arnau Tenas jugant a segona divisió, i perquè ja ha volgut.
1: Sí, sí. En sentit, hem llegit que per ventura Arnau Tenas està al mateix nivell que Leo Román. Això és cert?
2: Bé, de moment ho hem de veure. No m'atreviria a dir el contrari, però no entenc per què no. Jo crec que en Arnau Tenas crec que és un poquet més irregular, però també es juga més i és més important, jo crec, i millor encara, que el Leo Román no era dolent amb el joc amb els peus. I en aquest sentit, en aquesta filosofia d'equip amb en Luis García, jo crec que serà molt important. Jo crec que és un gran fitxatge. És un gran fitxatge també en Josep Cerdà, en Adrián Lisso, que com diu en Toni, sí, segurament avui no serà titular, però ha estat jugant fins fa no res amb el Saragossa, és a dir, rodat sí que hi arriba.
1: I parlava, Toni, d'un futbolista procedent de la primera divisió italiana, reforç per al centre del camp. Què sabem d'en Salà?
2: Sabem moltes coses, que és boníssim, que és un gran jugador. Les informacions que ens van donar gent que l'ha tingut com a entrenador és que és un, primer de tot, que és un jugador d'una categoria extraordinària, que pot jugar de central, que pot jugar de pivot, però que el seu joc és d'interior. I l'altre dia en Luis García ens va sorprendre un poquet que fent-lo jugar a esquerra, que pel que jo m'havien comentat no era una de les seves posicions, però l'altre dia el va provar. Ja veurem si avui arriba en aquesta situació i juga allà o no. I que és un jugador que sí que és cert que té un caràcter especial, no conflictiu, només especial, però sí, però res conflictiu, i que això sí, si no se sent important, potser no podràs comptar amb ell.
1: Uf, bé.
2: Però el primer que en diuen és que destaquen bon i subratllen...
0: Va veure molta decisió, molt de poder de decisió.

0: Sí, o fins i tot tota la pilota aturada va agafar sí. ella, ja va fins sí. i tot eclipsar un poquet d'en Sergi Darder. No? Corner, faltes... Sí, sí. A més, molta personalitat. Se veu que era un jugador que vol sí. estar dins el camp i que dins el camp serà important també. Eh? Mm-hmm. Serà un poquet, vull dir, és qui canalitzi un poc sí, i és sí. qui ordeni una mica. Sí. Anem a veure.
1: Sí. Ja han arribat nou fitxatges, Toni, i han d'arribar tres més. Luis García vol un central titular. És a dir, una...
2: per acompanyar Martin Valiant, ho hem de dir així, hem de posar les cartes damunt la taula.
1: Sí, no, sí.
2: Antonio Raillo físicament genera dubtes.
1: Sí, I és a dir, vol un central de la jerarquia d'en Cumbula, després va sortir com va sortir, però un jugador que pugui competir amb ell. Ja no només per Antonio Raillo, que especialment per ell, però Martin Valiant el darrer any va tornar a anar amb la selecció. Això vol dir que si continua
2: correcte.
1: Es perdrà 4, 5 o 6 partits, i si juga en play-off, 2 o 4 més.
2: Aquest és un central. I què més vol, Luis García?
1: Bé, un lateral esquerrà, òbviament, amb la sortida d'en Johan Mojica. Si no es poden desfer d'en Lato, jo crec que un poquet el sacrificat serà en Orejuela.
2: Sí.
1: Ja veurem si en forma de sessió o que jugarà més amb el filial. I vol un davanter centre titular. Uh-huh. I per l'entrevista que va donar a IB3 Televisió a Marbella, ell cerca i vol davanters diferents. Així que davanters diferents del que té, jo crec que és un jugador més semblant a Muriqi, és a dir, un que carregui més l'àrea. Mm-hmm. No Muriqi, òbviament, eh? No,
2: sí.
1: Però no tant un que, si en Fuentes sap trobar els espais i cercar els espais, el que te falta és un davanter d'àrea més semblant, no te diria Abdon, perquè Abdon sí que pot carregar l'àrea, però juga molt bé d'esquenes, també, que no ho té en Fuentes, i ja veurem el davanter que arribi.
2: Bé, i avui davant té el Valladolid, que és un equip, Miqui i Toni, ràpidament, de forma telegràfica, però que arriben problemes.
1: El Valladolid té problemes, i és a dir, jo crec que el Mallorca, si no puja, no se veurà en aquesta situació, però canvia molt un segon any a segona divisió, si no puges a la primera. De fet, ha fitxat ara tres jugadors, ha inscrit tres dels fitxatges, però bé, el Valladolid té problemes, sobretot amb el límit salarial, es vol desfer de jugadors importants i no ho acaba d'aconseguir, en Amat, en Juric o Marcos Andrés, sobretot. El Valladolid té un límit salarial de 10 milions d'euros.
2: Ja.
1: En Marcos Andrés es menja dos.
2: Ja
1: 0,5 per amortització i un mig de sou. És a dir, té molt de problemes, però avui ha aconseguit inscriure Chacón Cabanzón i ja ho diré, Teo Ojeda.
0: Sí, de jugadors que més o manco la gent pot recordar, Clerc i Alejo, els dos laterals, que suposo que avui seran titulars també, i Juan Milatasa, no? Un jugador que han passat al Madrid, al Getafe,
1: sí.
0: 25 anys.
2: Sí. Idò, tot això ho contarem a partir de les 9:30, molt abans. Hi haurà els nostres companys Antoni Fuster i en Miqui Verger a l'estadi de Somos, partiran res d'aquí uns instants, però no se'n poden anar, sobretot en Miqui, sense presentar una de les grans novetats d'Esports en Joc
3: Alerta.
2: Aquesta temporada 2026-2027.
3: Ara sentiríem en Juanga.
4: Ja, és que, clar, la gran novetat és que m'heu llevat, m'heu fumat la meva secció. Aquesta és la gran novetat. Sí, m'heu llevat enmig.
3: No, és una cosa de tot. Som un equip, Juanga, no t'oblidis.
2: No.
3: Som un equip.
2: En Juanga és Nalec Sala d'Esports
3: en Joc. Sí.
2: El senyal, important.
4: El senyal de protesta.
2: Sí.
4: Feis la secció, feis el concurs, jo me'n vaig i quan acabeu, torno.
3: Què vols dir? Pau, i serà bona que se'n va.
2: Sí, se'n va.
3: Juanga, torna. Sí, t'agradarà.
2: Sí,
3: no, ara
2: sí,
3: tornarà, ara. Jo crec que aprofita. Va, és el concurs. El que passa és que abans funcionàvem, recordàveu, amb una pregunta, cercàvem resposta i els que endevinaven, i ara ja torna, Juanga.
1: Clar.
3: I els que endevinaven guanyaven. Però li han donat una volta. Senyor Miqui Verger.
1: Clar, és que aquestes tres temporades anteriors el que fèieu, bàsicament, era... fèiem una pregunta i vosaltres donàveu pistes. I llavors el concurs serà donar pistes.
3: D'acord, exacte. Molt ben explicat, ja.
1: I cercàvem un jugador misteriós.
4: Com ho pot escar.
3: Cercàvem un jugador misteriós.
2: Mira, jugador fet, misteriós,
1: que
2: molt bé.
1: Sempre, a diferència d'en Juanga, és un jugador que ha jugat amb el Mallorca.
3: Sí, que ha jugat en equip. En Juanga, ara, pels espectadors de YouTube, el veig d'esquena, seria, mira, el presentador misteriós i cercàvem el jugador misteriós.
2: Per la gent que no ho veu, és com aquell programa mític d'Antena 3 de Confessiones, con Carlos Carnicero.
3: I se veia d'esquena.
4: Aquell programa estava de perfil.
3: Ai, no, mira, ara ja, així, Juanga, així. així. Va,
2: vinga, començam, idò. Ui.
1: Al llarg del programa donarem pistes.
3: Donarem aquestes sis pistes en total i el que cercam és un jugador.
1: Efectivament.
3: Amb aquestes pistes anireu, tindreu cada vegada més fàcil quan en duguem una, dues, tres, quatre, cinc i ets a sisena. L'objectiu és que guanyin i venguin, perquè és premi. Juanga, vols dir premi?
1: Sí, és premi. Jo crec que Juanga ho hauria de dir.
4: No ho vull dir. No.
3: Bé, és premi, és venir a veure el programa en directe.
1: Tampoc els entrevistaràs, els oients d'honor, idò.
4: No importa, vengui ningú.
3: En el que t'estima la gent, va. Sí, ara ho diu, però sí. Va, què feim? Llançam ja la primera.
1: Jo crec que podríem llançar la primera pista.
3: La primera pista.
1: D'aquest exjugador del Mallorca, o jugador del Mallorca, que podria ser actual, també.
3: D'acord. La tires tu.
1: Sí, si vols.
3: Dali.
1: És un jugador mallorquí que va debutar amb el Mallorca, segona divisió.
3: Va, i amb aquesta primera pista, si ja ho sabeu, si ja penseu qui pot ser, 6-4-6-93-45...
1: En Darder no hi ha.
2: No és en Sergi Darder.
3: Va debutar segona, per tant, ja descartant, per exemple, jugadors com en Sergi Darder. Va, animeu-vos,
2: La dinàmica del concurs serà que cada vegada que donem una pista nova recordarem les antigues que
3: han
2: donat abans. Per tant, la primera és futbolista mallorquí que ha vestit la camiseta del Mallorca i que va debutar amb el Mallorca a segona divisió.
3: Així
2: aquesta és la primera pista del futbolista misteriós. Ara Juanga,
3: sí,
2: que estava tan indignat,
3: té una secció
2: té
3: pròpia.
2: També una proposta que va més enllà de les paraules. Això queda enregistrat i gravat.
1: I responem o no, Marta?
2: Clar.
3: No, mos quedem. Jo sóc una dona d'equip.
4: Vos heu de quedar, perquè jo si penso en vosaltres, no vos he exclòs d'aquesta secció. Una secció que ha estat inspirada amb el que ha passat aquest estiu durant el Mundial, que hi ha un futbolista, sobretot se n'ha parlat molt.
3: Campions del món, eh?
4: Sí, efectivament. No Espanya, campions del món. Un dels futbolistes, en Cucurella, va prometre que si guanyava el Mundial es tatuaria la cara del seleccionador Luis de la Fuente i
3: ho ha fet.
4: Per tant,
3: i d'altres
4: això
3: també, es van tenir
1: en Gavi
3: de color rosa, un altre de color, no sé quin color, groc.
4: Per tant, jo m'he inspirat en això per crear la nostra secció La Promesa.
5: Una promesa.
1: Oh.
5: Un cop a mirar atrás.
4: Atenció, perquè en aquestes primeres jornades passaran pels micròfons d'IB3 Ràdio tots els col·laboradors, tots els comentaristes, i hauran de fer una promesa. Quina promesa? Si el Mallorca juga, aconsegueix jugar a la primera divisió la temporada que ve, si aconsegueix l'ascens, quina promesa fan? Què faran? Què prometeu fer? Atenció aquí,
3: Quina tensió,
4: Anem a començar, jo crec que...
3: Perquè, clar, a més, això queda enregistrat i això és de veure ser persones de paraula.
4: És a dir, si el Mallorca puja a primera divisió, la persona tindrà tot l'estiu per dur a terme aquesta promesa que queda enregistrada.
3: La complirem de veres.
4: Sí, sí, i en el primer programa de la nova temporada de primera divisió donarem bona mostra...
3: Ja ho haurem
4: de la promesa que l'hem duit a terme. Crec que ha quedat clar.
3: Sí.
4: Anem a començar. Jo crec que si hi ha una persona que el mallorquinisme està esperant la seva promesa, si el Mallorca puja a la primera divisió, què farà? És en Toni Fuster. I a partir d'aquí, en Fuster marcarà la promesa de tots els altres.
0: Ara m'ha agafat un poc a contrapeu, però jo aprofitaré la meva veu i rebentaré la meva veu. Jo, quan acabi el partit del Mallorca i hagi pujat a primera divisió, tornaré a cantar gol en directe, el tornaré a repetir. A la tele, a la ràdio, en el YouTube. I si qualque penya fa una festa i m'ho vol convidar, el cantaré en directe per tot els aficionats del Mallorca.
3: O sigui,
0: el tornaré a cantar en directe.
3: Però això té un risc, no?
4: Anem a redoblar.
1: Que faràs bolos, vaja.
4: Anem a...
3: Exacte. Fer una gira de cantar gols.
0: És a dir, si una penya fa una festa... Jo què sé.
1: Un bolo.
3: Toni, d'aquí aprofita i treu-ne.
1: Clar, per tots.
3: Treu-ne...
2: Antoni, aquest serà el gol en directe a tothom que li demani.
0: A tothom que me demani.
2: Hem
0: de poder cantar gols a partir de la pròxima temporada, també.
3: I a més, Antoni, molt conegut per tothom, l'aturen, imagina't si l'ha d'aturar tothom.
0: Tendreu el gol repetit, el tendreu a YouTube, el tendreu en el mòbil, si el podeu ficar en el mòbil, el tendreu a la tele, a la televisió, i una penya, que m'ho vulgui convidar, que faci una festa, jo seré allà, i cantaré davant tothom el gol de l'ascens del Mallorca.
1: El que hauries de fer és amb una gravadora posar-lo...
4: No. Farem una cosa.
1: Una missa de set.
4: Perquè ho veig un poc... Està bé,
2: però no. És molt realitzable.
4: Volem que Antoni Fuster canti el gol de l'ascens quan es produeixi, encara que sigui el dia següent, vagis a qualsevol hora a la plaça de les Tortugues
3: i
4: te posis a cantar un gol enmig de la plaça de les Tortugues.
2: A sa font.
4: A tothom que passi.
2: I te gravarem.
0: Podem fer així.
1: I si ve gent,
0: que hi som a les Tortugues, si anem un poquet més cap endavant, i pujam la costa per amunt de Correu, anirem fins a la Seu.
3: I que repiquin
0: les campanes de la Seu.
3: Companys, ja està. Des de les terrasses de la Seu.
0: Però m'ho han de deixar.
3: Se pot pujar a les terrasses. És una visita, per cert, que si no heu fet...
4: Perfecte.
3: És espectacular. Venga. Des d'allà i el gravam.
2: Tu vas dir a la Seu.
4: A la Seu. Perfecte. Començant bé. Miqui Berger.
3: Va.
4: Jo, després d'això.
1: Jo faria anar a Llucapeu, però no puc.
3: A Llucapeu.
1: Per raons òbvies. Jo havia pensat... No,
3: perquè te falta un peu. Però,
1: sí, o dos.
4: No arriba ni a Santa Maria.
1: Però, pensava començar des de Santa Maria, però... que si puja el Mallorca, que supos que ho farà amb en Lluís García, encara que el Mallorca ha pujat anys que ha destituït l'entrenador, però bé.
3: D'acord.
1: Jo l'any 2005, que Lluís García, l'any que va jugar Lluís García amb el Mallorca, va fer una salvació miraculosa. El Mallorca va remuntar 11 o 14 punts al Llevant. L'endemà de la salvació, amb un safreig que havia a la ciutat esportiva, van celebrar la permanència amb en Lluís García, llançant-nos el safreig. No puc mirar de convèncer Lluís García de repetir l'escena. Amb una càmera que mos gravin i...
4: Tirar-te el safreig de Sant Bibiloni.
1: Sí, amb Lluís García, no jo tot sol.
3: Espera que encara hi sigui, que tingui aigua.
2: Bueno, i si no, cercarem un altre safreig.
3: I si no, això ho tenim bé.
4: Tirar el safreig amb Lluís García.
1: Sí.
4: Molt bé. Marta Sampa.
3: Jo tinc pendents des de fa molts anys un tatuatge, perquè jo estim la ràdio i m'ho vull fer un tatuatge de la ràdio. Encara no he trobat mai el que, però bé, no sé si una ràdio petitona antiga, un dibuixet, una cosa així. Quan ho hauré de tenir clar, si el Mallorca puja, me tatuaré algo que representi la ràdio. I a baix, sabeu que quan enregistres un so a la ràdio, se fan unes...
1: Sí. La del gol d'aquest de... Sí,
3: unes també. Ondes.
4: Sí. Unes ones.
3: Unes ones. Idò, m'enregistraré aquestes ones amb un tatuatge de vosaltres dient els postres en joc. O sigui, vos gravareu dient els postres en joc.
1: El dibuix de que faci l'ona mentre deien els postres en joc.
3: Exacte, el que quedi és dibuix que quedi. Sí. Diguem vosaltres els postres en joc,
4: sí.
3: Jo m'ho tatuaré.
1: És a dir, de moment, un senyor que canta gols diu que la seva aposta és que cantarà gols, una persona que va dibuixada de... Sí.
3: No entén tant.
1: De cap a peus dirà que se farà un altre dibuix.
3: No, perquè a més, és tatuar-me a la ràdio, que ja per si és algo que vull... Però amb el programa que més feliç m'ha fet...
4: Però t'hauries de posar, a lo millor, la data de l'ascens del Mallorca primera.
3: Uf.
4: Clar.
1: No, però...
3: És que no les dates, no m'ho agrada.
4: Clar, de posar la data.
3: M'endú que una data, però no sé.
2: Na Sampa se farà un tatuatge.
4: Se farà un tatuatge.
3: Les postres en joc.
1: Molt bé.
4: Ai, el Farguia.
2: Mira...
4: Ho deim ara?
2: No, ho deim ara.
4: Ho deim ara, vinga.
1: Ràpid que hem de partir.
2: Ho deim ara, mira... Xiu-xiu, jo vaig dir que me faria un tatuatge d'Antoni Fuster a una zona del meu cos, però com que no podrà ser demostrada, no podrà ser demostrat aquest tatuatge, més que a nivell intern, no podrà demostrar la gent, per tant...
1: Pots canviar
2: jo
1: de zona?
2: No volia canviar de zona, perquè és allà on me motiva, però crec que el que faran serà...
4: Jo veuria, per la zona que dius, jo posaria més que repiquin.
0: Jo també.
4: No, però per res.
3: No. I dues campanetes. Que
0: repiquin les campanes, jo veuria.
2: No faré cap tatuatge perquè no en duc cap, per tant, no serà ara. Però jo m'he compromat a convidar a dinar o sopar a tots els membres d'Espostres en Joc que hagin participat en el programa durant aquesta temporada.
4: Aquest m'agrada,
3: eh? Perfecte.
4: Que pugui ara
1: volem, Mallorca. Ara volem les 6.
3: Exacte. Juanga, la teva promesa.
1: A sopar.
4: Mira, jo... Jo tenia... Jo tenia dues coses en ment, no? Ara diré la que no faré. Jo me volia tirar en parapente.
2: Uf, no.
4: Me volia tirar en parapente. Me volia tirar.
2: Encara te perdrà.
4: Però... Com que en Fuster ha dit el cantar gols i tal, jo m'ho compromet que si el Mallorca puja a primera divisió, els 10 primers programes de la temporada que ve els presentaré amb una perruca diferent cada programa. 10 perruques!
3: 10!
4: En les 10 primeres jornades.
3: Però, increïble.
1: No compta per temporada.
4: No compta per temporada.
3: No, que se vagi per YouTube.
1: A la jornada 1 a la 10.
2: Partit oficial. O 8 jornades i una copa.
3: Poden triar d'aquestes 10 perruques una cada una.
1: Ah, podrien triar, clar.
3: Clar, en plan, avui posa't una de rissos rosa. Una altra...
2: Sí, sí. Bé,
3: Roig, ja.
2: Anem apuntant tot. Ens falta en José Sellers, els col·laboradors, els comentaristes. Durant el dia d'avui, durant aquest dissabte de futbol, anirem coneguent les promeses de cada un de nosaltres. Però ara en Juanga té un primer consell per tots nosaltres.
4: I hem d'agrair a tota la gent, als nostres patrocinadors, que continuïn amb nosaltres una temporada més. Hem d'agrair... i que més sigui patrocinador del nostre programa Inca Centro Auto, que continua una temporada més amb tots nosaltres, també a Juaneda Hospitals, i s'incorpora Numis Duran 1995, que després vos parlaré d'ells, i en les properes jornades s'anirà reunint més gent, més patrocinadors en aquest programa. Però comencem amb ells, ens encanta començar amb ells, amb Inca Centro Auto. Amb ells arrencam una nova temporada i ho faim un any més de la seva mà. Del vostre concessionari Opel, Citroën, Peugeot i Lip Motor de confiança a Mallorca, i enguany, a més, celebren 40 anys al costat dels mallorquins. Una història que no acaba, que continua. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Esports 3 en Joc. Toni Terrades i Betres Ràdio.

0: Són les 7 i 40, d'aquí una hora i 50 minuts començarà a Son Moix el partit entre el Mallorca i el Valladolid, que donarà inici a la Lliga, segona divisió per al conjunt mallorquinista, però ara són aquests primers minuts de programa de temporada que estan reunint a totes les veus, a tothom que col·laborarà amb nosaltres, lògicament, i un dels que continua, i estem contentíssims, Marta Sampas, és el nostre següent protagonista.
1: És que és una renovació d'aquestes. Abans de Miqui Berger, no?, que no s'esperava jugadors com Pablo Torre o Martin Valle, no?, que diu, són jugadors d'una categoria superior, i aquest col·laborador passa un poc el mateix. Una temporada més, i ja en són tres. Ha arribat el moment de saludar a un dels col·laboradors d'aquest programa, el nostre estimadíssim Xisco Nadal.

0: via neanche questo tempo grigio pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.
1: Un uomo de món, no? Perquè la sisa temporada passada la cançó era en francès, ara en italià, i és un home de món perquè avui connectam amb ell des de Nàpols. Xisco Nadal, com estàs?
2: Buonasera, cari amici, com estàu?
3: Molt bé, Xisco. Benvingut una temporada més. Si no m'equivoques, la tercera es postres en joc.
2: Sí, no sabia si en el final començaria, perquè aquesta darrera setmana de presentació tornem com l'any passat. Jo me sent doble i jo paresc returat, però ho intentaré per voltros.
3: Molt bé, ara en Joan Jiménez intenta arreglar la
2: situació. Aquesta darrera setmana he sentit en Juan Gadiguén, que és el col·laborador que m'ha enyorat. Llavors, en Toni Terrades, l'altre dia a la presentació, deia, en totes les meves disculpes, continua en Xisco Nadal, un home que no sap qui és el porter del Mallorca. Just abans de començar, no sé si era l'efecte que necessitàvem.
4: Jo he de dir que vaig comentar això perquè no l'he pogut enyorar, perquè durant tot l'estiu posaves IB3 Televisió, veies en Xisco Nadal, posaves la ràdio i a qualsevol franja horària sortia en Xisco Nadal, venia a la redacció i veien en Xisco Nadal. Això és impossible, enyorar en Xisco Nadal, ho he dit només per això.
2: Perdona. Estimat, ja saps el que diuen alguns perfils. Jo, donc, a IB3.
4: Sí.
3: I, Xisco, jo vaig dir això, que crec que és cert, que no coneixes el porter del Mallorca, perquè parlava de la
2: hagués
3: família...
2: Hagués pogut mirar-ho,
3: però
2: no he volgut.
3: Clar, perquè això és una família. Els postres en joc és una família.
1: Ui, mira, vols sortir, que és comunat. Sí. Darrere tu,
2: aquí.
1: Un pot sèrio, no té cara simpàtic.
4: Alerta que el Robin Mola.
3: No, sa família dels postres en joc té tot tipus de perfils, i el de l'entreteniment màxim el representa en Xisco Nadal, i és un orgull tenir-lo en nosaltres cada setmana.
4: I un pentinat, un pot de Michelli, alerta, aquí, en Xisco Nadal.
2: Tupé. Me sap molt de greu, però fa un omitader...
1: Sí.
2: A Nàpols, si sa calor de Mallorca mos costa, sa calor italiana, terrorífica. Per això se m'ha quedat així, és que vaig per la ràdio.
1: Està molt guapo.
3: Com te va per Nàpols, Xisco?
2: Molt bé, de fet, som aquí davant sa pizzeria antica de Michele, que és sa pizzeria on Julia Roberts va dinar com a Rezama.
1: Ah, sí, bona pel·lícula.
2: I com veus darrere, com en el súper, hi ha un número... i la gent passa aquí a replegar un tiquet i vens a menjar pizza, que només fan pizza amb margarita o marinara.
1: Ah?
2: I un altre, que no sé què se diu, amb pecorino. Només hi ha tres pizzas, ja està.
3: Sí, sí. I ja l'has tastada?
2: Però com que avui sopava aquí, sí.
3: I què tal?
2: Ja l'he tastat, Toni. No vull xafar la guitarra a ningú. Però jo crec que no paga la pena fer aquesta coada.
3: O sigui, són millors els sopars a la terrassa d'en Joan Gabriel Bauçà.
1: Per exemple.
2: Per exemple.
4: Sí.
2: Perquè són pizzas compartides amb gent que apreciï.
1: És vera, aquell dia va menjar pizza.
4: Va menjar pizza, Xisco Nadal, que va ser el més viu de tots.
3: Xisco Nadal, però m'encanta que hagis elegit Nàpols per aquesta primera connexió, perquè si hi ha una ciutat futbolera, aquesta és Nàpols.
2: Així és, de fet, està plena de murals d'en Maradona, que ja n'he vist un parell, que m'he quedat impressionat,
3: Recordem que en Xisco...
2: Des d'aquest bressol del futbol.
3: Sí. Recordem que en Xisco cada setmana ens du el tema de la setmana,
1: la notícia,
3: segons ell.
1: Del que més s'aixerra.
3: O ell que considera que és la notícia de la setmana, que per ventura no ha tingut tant de ressò en els mitjans, però jo, després d'un estiu... com el cas passat, Xisco Nadal.
1: És que mira, el continua.
3: Mira com me mira.
1: Ha de tenir vacances encara, si no veiem malament.
3: Xisco, quin és el tema d'aquest estiu?
2: Home, es que n'hi ha hagut com a molts, perquè han tingut un Mundial.
1: Sí.
2: Han descobert que hi ha futbolistes que poden ser més que amics.
3: Sí.
2: Poden no entendre com funciona el sol, però sí com funciona un bromans.
1: Sí.
2: Que a mi això m'ha deixat fascinat. Venit d'una setmana en què hem vist en el rei en banyador després d'anys de no haver-lo vist.
3: Clar, i què tal?
2: I
3: que t'ha
2: la setmana...
3: Què t'ha parescut?
2: No digues, perdona, és un pot de retard.
1: Sí.
3: Què t'ha parescut, és monarca?
2: Jo troc que tothom té dret a anar en banyador i me n'alegra molt que homes que passin de 50 anys en cossos de no rajola de xocolata com es d'enterrades, també el mostrin.
1: Molt bé. I Xisco, vols contar aquí Esports 3 en joc, els oients d'Esports 3 en joc, com d'emocionat va seguir aquest Mundial?
2: És el primer Mundial que he seguit en la meva vida. Gràcies a la Marta Sampas, ho he de dir.
3: Sí.
2: I ha estat una passada, les coses com són.
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Estava en Xisco.
2: Ara, no sé si en Ferran Torres aquest gol de la final li haurà fet un favor o no. Això ja ho deixa en mans dels experts.
3: Bé, de moment ha firmat un nou contracte i se'n va del Barça al Paris Saint-Germain, que no està malament.
2: Sí, exactament. Jo per un moment m'he sentit una mica es Ferran Torres d'Esports 3 en joc.
3: Sí, què dius?
2: Perquè jo l'únic que demano és que m'estimin, que m'ho demostrin, i en aquesta setmana de pretemporada ningú m'ha demostrat res.
1: Que sí.
2: Poden dir, de fet, tot lo contrari.
1: Poden dir-lo de, oh, Xisco Nadal. No?
4: Oh, Xisco. Oh, Xisco.
2: No, no, no, no. No, ho dic perquè he tingut altres programes que m'ho festejaven.
3: Sí.
2: Però jo n'he fet com el Ferran.
1: Molt bé.
2: Jo m'he quedat
1: amb la
2: família.
1: Molt bé.
4: Compromís.
3: Molt bé, compromís. També vull dir a l'audiència d'Esports 3 en joc que en Xisco Nadal va conèixer la seva continuïtat, si no m'equivoc, dia 10 de juliol, que no està malament.
1: Imagina.
3: És a dir, el vàrem avisar en temps.
2: Sí, no, jo ho agraesc.
1: Sí, sí, la seva renovació li va arribar per tenir un estil
2: tranquil. M'ho van dir en el vestuari d'Ivetres Televisió.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, és així. No sé si anàvem en camí o no, però en el vestidor, sí.
2: Jo, si vols que aquesta temporada parlem d'aquestes coses, podem obrir aquest meló.
1: No sé si d'això, però en Xisco cada setmana mos parlarà dels temes de setmana o de lo que ell vulgui, perquè si no és el tema de setmana, si en Xisco ho toca, és que ho serà. Per
4: ho
1: tant,
4: serà.
1: És un luxe.
4: Marca tendència.
1: Sí, sí,
2: un
1: sí.
2: Moment, per cert, a mi no se me demana la promesa.
4: És el que anàvem.
2: Perquè no acabaré temporada.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Acabaràs temporada i segurament, si renovam nosaltres, perquè mos agafen mig cosetes, si renovam nosaltres...
1: Seguiràs una
4: quarta temporada. Hem encetat la secció de la promesa, Xisco Nadal. Si el Real Mallorca puja a la primera divisió, tu què promets fer?
2: Faré una cosa... que jo ara tinc 47 anys,
4: sí.
2: La darrera vegada passen els 15, per tant, després de 32 anys, m'afaitaré la barba.
1: Uau!
4: Aquesta és bona,
3: eh? Aquesta és bona, eh?
4: Aquesta
3: sí,
4: és bona,
3: sí, sí,
4: eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Molt bé, molt bé.
3: Aquesta és bona.
1: Però serà que tornes a tenir-ne 15, Xisco.
2: A tenir-ne 15, exactament.
3: Exactament.
4: I de l'apuntar. Queda apuntada. I aquesta és la promoció d'en Xisco Nadal. Si el Mallorca
1: la
4: puja
1: complirà,
4: a la primera divisió.
2: I sobretot... Abans de dir-vos adéu, estimats, gràcies per fer-me sentir a casa.
1: Oh.
2: Com cada dia, se m'ha dit, Xisco, a les 7:30 entres. Jo com un clau, aquí, suant com un pollastre, a un carrer de Nàpols. I hem entrat i 45.
1: Això és com...
2: Gràcies.
1: S'esport va així, mai saps
2: gràcies.
1: Quan te tocarà jugar.
2: No, no.
1: Has d'estar preparat.
2: Jo veia que en Juanga anava estirant, que per favor que acabin. Nafani m'enviava missatges, Nafani, quan pots dir-me, tens la pizza damunt la taula? No passa res.
3: Xisco, nosaltres també t'estimem molt.
1: Sí. I una ferrada, en Fanny Pons, també, sí. Companya de la casa,
2: ara
1: que està de viatge junts.
3: Adéu, Xisco.
2: He tastat la margarita,
1: sí?
2: Vaig a tastar la marinara.
3: Molt
1: serà
3: bé.
1: Millor, serà millor.
3: Molt bé.
1: Gràcies,
3: adeu,
1: Xisco, estimat. Ciao, bello.
3: Xisco Nadal, que estarà amb nosaltres una temporada més a Esports 3 en joc. I qui continua amb nosaltres també una temporada més?
4: Home, continua amb nosaltres i jo crec que n'hi ha alguns membres d'aquesta... d'aquest programa que no han abandonat aquest lloc, que durant tot aquest estiu han anat de manera freqüent, eh? Per això han pogut arribar en aquest inici de temporada i de bé, a punt, al 100%. Estic parlant d'on? De Juaneda Hospitals! Clar que sí! Perquè Juaneda Hospitals treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia i proximitat i un equip humà compromès. És que Juaneda Hospitals és un luxe i un plaer que continuïn amb nosaltres perquè curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospitals.
3: Sola. 5. 51 minuts, les 7 i 51 de l'hora baixa. D'aquí una hora i 40 minuts comença el partit. Som molts i ja som molts els oients, Marta Sampas, que es posen en contacte amb nosaltres.
1: Moltíssims, i m'encanta un missatge en especial d'en Tomeu Encís, que diu: bones, avui comença una marató. Se refereix per ses 42 jornades. Esperem correcte arribar a la meta, sí, com a un dels dos primers, i ens envia dues imatges d'una mini equipació mallorquinista, una mini equipació del Mallorca, amb un nom, Saúl, i es dorsal 7. Diu: avui és el bateig com a mallorquinista d'en Saúl, el fill de sa madrina d'en Joan. Idò, benvingut, oh, Saúl, al, sí, mallorquinisme. Sí. Anirà ben preciós amb aquesta equipació. Més missatges bones des del bus, mos diu Efren, i prova en sa resposta de jugador misteriós. De moment, Efren, t'he dit que no has encertat. Més missatges mos envia, en aquest cas, Alejandro, com es diu: bones, nins, com heu passat ses vacances? Ja vos enyoràvem per aquí, ja tenim ganes de començar amb il·lusió i que tot acabi amb un ascens de nou a primera. Anem i Antònia Pasqual amb un selfie en la seva televisió, on som nosaltres, de fons. Diu: hola, amics, aquí tornem a ser amb la vostra companyia, la diversitat, ja sabem que està... La diversió, devia voler dir. Ja sabem que està assegurada i esperen que el Mallorca ens faci gaudir d'una bona temporada. Il·lusió, moda on, diu una Maria Antònia. I en Joan Josep Llompar, que mos diu que és de camí a Som Moix, per un partit que m'agafa aquí, ja sabeu que sempre és pel, sí, món, també. Diu: espero que baixar siguis motiu per posar ses bases de tornar primera amb més força. Missatges al 646-93-45-01. Gràcies, perquè sempre hi sou i en volem més, de missatges.
3: I en aquesta hora també han de repassar marcadors, perquè hi ha, sí, dos partits en joc a segona divisió, Marta Sampas.
1: Dos partits en joc, de moment el descans i sense gols. L'Oviedo 0, Granada 0 i el Cádiz 0, Celta B 0. Però recordam que abans s'ha jugat l'Andorra-Zeuta i ha acabat amb victòria engoletjada per 5-1 del conjunt andorrà. I a la primera divisió ja ha començat el primer partit d'aquesta temporada, el que protagonitzen l'Alavés i el Getafe, i de moment minut 21 i tampoc hi ha gol, 0-0.
3: 0-0 en els dos partits que estan en temps de descans. Recordeu que el Mallorca-Valladolid arranca a les 9:30 del vespre. Una altra de les seccions que tenim i que venen de la temporada passada és d'en Juanga, i és la que li fa, uah, més il·lusió de tots.
1: Sí. És que ens agrada.
4: És la millor secció, sí, de totes, sí, sí, sí. Tot s'ha de dir. Ha vengut per quedar-se i se queda una temporada més, i és la nostra secció que sonava. I tal com la temporada passada, aquesta secció la fèiem i la farem cada partit del Mallorca, i triem una data significativa i escoltam les cançons que més s'escoltaven en aquell moment. Avui, per aquest duel, hem triat la data del primer partit que va jugar el Mallorca la darrera vegada que va ser a la segona divisió. Wow. És a dir, va ser el 13 de setembre del 2020 i va jugar contra el Rayo Vallecano i va perdre a Som Moix per 0-1. I en aquella època, vos estàveu demanant ara mateix, en aquella
1: 2020,
4: època...
1: 2020, t'has dit.
4: Sí,
3: pandèmia.
4: Sí.
1: Pandèmia, feia falta la música, animava
4: que
1: molt.
4: Que sonava aquell mes de setembre del 2020, on tothom necessitava, sí, animar-se. La gent cantava i ballava coses com aquest temacles tan bons. Començam amb el número 3 del nostre top 3 de que sonava, amb aquest tema Savage Love de Jason Derulo i Jaws 835. Wow. Mira.
1: De qui?
4: Oh! I a TikTok hi havia un tren.
1: Ai, mare.
4: Se feia el tren.

0: prepara't per aixecar-te i ballar com només tu saps fer-ho quan te'n vas de verbenes. Te'ls has fetes totes aquest estil. I atenció en aquest tema, en el número 2, number 2, el gran David Bisbal i Naitana. Oh, i aquest tema,
1: si
0: tu, si tu, si tu, si tu la quieres. Oh, que són esports 3 en joc. Així, d'aquesta manera. Mira, mira, mira en Bisbee. Dale, Bisbee.
2: Esa sensación de tenerlo todo.
0: Oh.

David Bisbal, mira com sona, només per tu. Així sona, esforços en joc, el que sonava, això és el que sonava en aquell setembre de 2020, quan el Mallorca jugava el seu primer partit a la segona divisió. Oh!

0: sonava, però tu t'estàs demanant a casa teva, en el cotxe, a la teva feina, siguis on siguis, quin és el número 1, quin és el number 1, en el número 1, atenció, música en majúscules, Maluma, i aquesta agrada a tu, Marta Sampa.
1: Sí, perquè és que el senyor Trodali, dali.
0: Estàs posant tu viatge de bailonga, aquesta Hawaii, que sona així.
2: La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo.
0: Oh, tu cielo.
2: Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos.
0: Celos.
2: No te diré quién, pero llorando por mí te vieron.
0: Mira, Maluma. Oh, se viene.
2: Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero.
0: Si tú m'estàs escoltant, digue-li en el teu veïnat, digue-li en el teu company o companya de feina, a qui sigui, que ha tornat, que hem tornat, que ha tornat Esports 3 en

0: Oh, aquesta era la nostra secció que sonava tamacles, eh? Ho he dit. I ara arriba un altre gran moment d'Esports en Joc, perquè li hem de donar la benvinguda a un nou patrocinador aquesta temporada.
1: Qui?
0: Jo crec que això li interessa molt, sobretot a l'Antoni Terrades, perquè és un home que té pinta de tenir dobbers de ball en matalàs.
1: Què dius?
0: I tenir d'això, que dobbers, a més, no ara, no d'enguany. O sigui,
1: Passetes.
0: I abans, monedes, que dius, un tresor. Enterrada a casa va un tresor. Sí. És així. I hem de donar la benvinguda a Numis Duran. Atenció a aquesta pregunta. Penseu bé, eh?
2: Venga.
0: Penseu bé. Va. Teniu monedes antigues a casa i no sabeu quin valor tenen? Idò, a Numis Duran 1995, que són especialistes en numismàtica, valoració i compra de monedes antigues, i us ofereixen una valoració professional i un tracte directe a la seva oficina ubicada al carrer del Sindicat 67 de Palma. Si tens unes monedes que no saps què fer amb elles i els vols vendre, idò, si vols que te facin una taxació professional, vés-hi a Numis Duran 1995, les teves monedes, clinc, clinc, que tenen valor!
1: Uau, molt bé, interessant,
2: Estem en marxa amb el programa i amb el concurs del jugador misteriós. Estan arribant respostes, però de moment a la primera pista no hi ha cap encertant. Ja tenim també en Miquel Verger, som Moix. M'avisa en Miqui que ja està connectat. Per tant, anem en la segona pista, si t'apareix, Marta Sampas.
1: Sí, han donat la primera, que ara tot una la recordarem. En donarem un total de 6, però la segona pista és amb aquest jugador, a la plantilla del Mallorca, quan ell era, es va jugar una final de Copa del Rei.
2: Val, per tant, les dues pistes són...
1: La primera, Miqui Verger, la vol recordar, que l'has dit de tu. A Miqui Verger, que el tenim a Son Moix.
2: Ara tot d'una anava amb ell. Sí, Miqui? No, tot d'una anava amb ell. Digues, Marta Sampas, va.
1: La primera pista era, i és, que és un jugador mallorquí que va debutar amb el Mallorca a segona divisió. I la segona pista que acaben de donar és que amb aquest jugador, estant a la plantilla del Mallorca, es va jugar una final de Copa del Rei. Dues de les 6 pistes que donarem. 646-93-4501 és la vostra resposta. I si encara no ho teniu clar, l'ho dit, en el final del programa n'hauran donat 6, eh? Ja serà una mica més fàcil.
2: Ja han dit que
1: no
2: és en Sergi Darder, perquè no va debutar amb el Mallorca a segona, va debutar amb el Mallorca a primera, i ell sí que va jugar a la Copa del Rei.
1: Sí.
2: Per tant, cercam un jugador misteriós. Hem donat, de moment, dues pistes. Miquel Verger, me sents ara ja des de l'estadi de Somos? Ah, perfecte. Miqui, han arribat ja els equips?
3: Sí, han arribat els dos equips, ho han fet pràcticament plegats, amb una diferència de 2 minutets. Primer ho ha fet el Reial Mallorca. Una cinquantena de persones, jo crec que més o manco, són les que han rebut per primera vegada Luis García com a entrenador mallorquinista, i ara ja se'n va el bus oficial de l'equip, i després ho ha fet el Valladolid amb els 3 fitxatges, com hem esmentat, que han estat inscrits avui vespre, o avui hora baixa, però vaja, pràcticament fa poc més d'una hora, i ja són tots 2 equips. També hi ha afició del Valladolid, però vaja, 3 o 4 són els que han rebut a l'equip.
2: Hi ha qualque novetat respecte a l'any passat, dic, en els voltants, a l'estadi. Varen veure l'altre dia, a l'interior de l'estadi, que veuran els aficionats que hi vagin, que hi ha banderes. La bandera del Mallorca, la del rival... Bé, una sèrie de banderes és com una cosa nova, enguany. Per als voltants de Son Moix, hi ha qualque novetat, Miqui Verger?
3: Més enllà de que dins el pàrquing han acotat més la possibilitat de que parquin cotxos, no hi ha gaire novetats aquí als voltants del pocket que hem vist. Ara sí que en arribar, després de sortir per la tele, faré una voltera per aquí pels voltants, però no sembla que hi hagi moltes novetats o moltes diferències respecte a la temporada passada.
2: Ja ho ha dit, Juanga. En Miqui Verger ja anticipa que sortiran les notícies vespre.
0: Efectivament.
2: Si la gent ho va veure.
0: Sí.
2: Ens està contraprogramant en el nostre programa.
1: Sí.
0: És un escàndol. En Miqui Verger, des que s'ha fet líder d'opinió, va molt crescut.
1: YouTuber, podcast.
0: passa que ho pot fer tot. Exacte, vull dir. Sí, sí,
3: sí. Poden escoltar fins que comença el partit, poden escoltar de Pinyol Vermell, si no els agrada el que estan escoltant de Vietnam Ràdio. No?
1: És impossible que no els agradi.
2: Però...
0: Mare meva.
2: Bé, ja tenim la notícia. En aquesta hora, encara no tenim 11 titulars, en Juan que està indignat, és que en Miquel Bercés ja s'estadi, en Toni Fuster també es camí de la cabina de transmissió de Divetra Ràdio. Avui els acompanyarà el nostre amic, estimat, Pau Cendrós, en els comentaris. Miqui, qualsevol cosa, tens ja línia oberta per si hi ha qualque protagonista per allà, però ara hem de saludar Marta Sampas a una altra de les col·laboradores que continuen nosaltres una temporada més.
1: Sí, és el moment de retrobar-nos amb un altre dels nostres col·laboradors, amb ella, en majúscules, si ho hagués d'escriure. I és que ja sabeu que me fa feliç estar envoltada de tot vosaltres, els meus estimadets, però l'enteniment entre dones és diferent i em fa especial il·lusió que continuï l'equip d'Esports de Sant Jaume. Posem un poquet de música. Ara que serà la seva tercera temporada amb nosaltres, ens seguirà fent millors periodistes amb les seves correccions lingüístiques, tot i que m'apareix que enguany, companys, el bar de Naneus també ens traurà encara més les nostres vergonyes. Per esclarir-ho tot, no esperant més, qui mos està seguint a YouTube ja la veu amb aquest somriure esplèndid, Neus Sánchez, bon vespre!
4: Bon vespre, no sabeu lo contenta que estic.
1: Se te mou a sa cara, com estàs?
4: Molt bé, avui he tornat de vacances.
1: Molt bé.
4: Sabia que avui tenia una cita amb vosaltres i aquí som.
1: I no, que millor que tornar de vacances amb els postres en joc. En Juan, que ja fa la rialleta, alguna cosa ha vist, la imatge de Naneu, recordem YouTube, Esports i Vetres, sí. Si la voleu veure. Però de què rius, mem? Pots descriure pels oients?
0: No, que vull saber on és Naneu.
1: Hi ha ratjoles, perquè, de fons.
0: Hi ha ratjoles, però veig dibuixos, coses...
1: Una cuina.
0: No sé si és a un museu o és a una altra banda, però jo vull veure els quadres, els dibuixos que té darrere. Naneu, per favor, si mos pots explicar on ets.
4: Ja. No diré on som, sí. Però mostraré aquest quadre i vosaltres haureu d'imaginar en quina part de sa casa som.
1: A veure...
0: Perfecte, ben. A sa cuina.
2: Això pareix una magrana i una llimona.
0: Una llimona, sí.
4: L'únic lloc on he trobat coves.
0: Que és un búnquer, no? Què passa?
1: Bé, mira, està bé viure en lloc sense cobertura per desconnectar. Neus, des de la cuina, conta-mos, perquè la gent que mos escolta està acostumats amb el bar de Naneus, el bar. Ella feia, no?, una revisió del programa, sí. I ens traia les errades lingüístiques i mos feia millors, com jo dic. Però has volgut donar una volta a aquesta temporada. Què ens espera a la teva secció, Neus?
4: A veure, enguany, cada setmana es veurà que tornarem a revisar les faltes lingüístiques. Però des del moment que jo vaig saber que en Pat Lluís Martí ja no seria en el programa, jo vaig saber...
0: Molt bé. Primer pal en el transfuga. Molt bé.
4: S'havia de fer qualque petita modificació sense perdre l'esperit i la dinàmica divertida del programa.
1: D'acord.
4: I vaig pensar, mira, sap què farem? Farem una espècie de millors moments de cada programa.
2: Molt bé.
4: Perquè a vegades no hi ha errades lingüístiques, però hi ha momentassos.
0: Sí, sí, sí.
4: Que no basta viure'ns una vegada, s'han de reviure i reviure.
0: Hauran de poder ser 4 hores,
4: i
0: no.
4: Mira, sí. I també pensava, mira, en Pau Cendrós se pensa que jo me n'aniria i malament.
2: Sí. En Pau Cendrós,
1: no renovaries?
2: Sí, en Pau Cendrós, Neus, jo crec que tindrà un dol quan sàpiga que continua.
0: Que segueixi així.
4: Sí, no li queden sopes.
1: Exacte.
2: És a dir, si ho entes i perquè ho entenguin els oients, Neus, han d'anar vius a l'hora de xerrar, que això és part de la nostra professió, evidentment, i així ho han de fer bé, però sempre tindrem en Neus en la seva lupa lingüística, però a part... Has decidit que agafaràs els millors moments del programa i els passaràs per el teu filtre.
4: Exacte. Serà, és a dir, per una banda, corregiré el parapente del Juanga,
0: que ja m'hi he fixat. Ho sabia que ho deia malament, ho sabia.
5: ho sabia.
4: I per l'altra banda, faré com una espècie d'aquell programa canadenc de Just for Laughs.
2: Sí.
4: Que agafaré les bromes més divertides.
5: Clar que sí. Sí, sí.
4: I vos trauré escolors a tots.
5: Qui no ha vist mai la televisió canadenca? Qui no ha vist mai la televisió canadenca? Per cert, Toni Terrades, sé que ho estàs pensant i sí. Jo ho verbalitzaré. Sí. Naneu Sánchez du avui unes ueres molt 1-2-3.
1: Són xules, Neu.
5: Molt, 1-2-3, eh?
2: És cert, és una mica... Sí.
5: Nalídia Bosch.
2: Nalídia Bosch, sí.
5: Del moment, també li falta la calculadora, eh?
2: Sí.
4: Lo que no cap d'entendre és perquè no destacau el meu color de moreno, que estic més moreno que vosaltres.
2: Bé, perquè Neu Sánchez, sí. És que tenim aquí Ana Sampas, que és de...
1: És complicat que se m'aguanyi.
2: Que se m'entengui bé, però sí, té un color similar al de Julio Iglesias. És a dir, és un marró d'aquests intensos.
1: És que la família Iglesias ja per xerrar amb ma mare.
5: És un bombet Lolita.
1: Home, què va passar, mama?
5: Un bombet Lolita.
2: Sí, també Lolita.
5: Marta Flores.
2: Però sí, se nota que has passat unes bones vacances, Neus. Se nota en sa rià, en sa cara de felicitat, amb aquest color de pell.
5: No, les vacances...
2: Pots explicar...
4: Estic molt contenta, Toni.
2: Clar, sí, se te
4: vol. Perquè demà que quan vàrem sobre companys Martí ja no hi seria, dic, ja el que faré? O sigui, perquè farà feina.
5: Trànfuga.
4: És com, han inventat la intel·ligència artificial, m'he quedat fora feina.
2: Sí.
5: No, les vacances de la Neus han estat un autèntic escàndol.
2: Aquí volem entrar. Pots explicar per l'audiència de les Illes Balears les teves vacances, Neus?
4: Vaig fer 12 dies per Itàlia, Toscana, Roma, Puglia... I ara he estat una setmana en el Pirineu Nord Català.
2: Molt. I què queda, però?
5: Per tot pensar.
4: No, ara no em queda res més que patir la calor com una hamaca, que diríem en bon mallorquí.
1: Sí.
4: I preparar ja els curs del setembre.
5: Quina pena.
4: Que no vos penseu que els professors no feien feina.
2: No, ho hem pensat mai.
5: El teu Instagram ha estat un clar exemple aquest estiu.
2: No ho hem pensat mai. És a dir, perquè vegeu, tenim dos mestres en aquest programa.
1: Sí.
2: Naneus i en Raül Pareja. Naneus ha pogut entrar a contrarrellotge perquè acabava d'arribar d'aquestes vacances de 8 setmanes que ha tingut, i en Raül Pareja avui no pot entrar perquè és de vacances.
1: Sí, tenen una feina.
2: I els dos són mestres. Per
1: no, tot el respecte.
2: Sí, tot el respecte, sempre. Màxima
1: admiració.
2: Màxima admiració.
5: Sí, màxima enveja.
1: Per els 3 mesos de vacances, màxima enveja i no de setmanes.
4: Com han educat els nostres fills.
2: Clar que sí.
5: Dues coses, abans d'acabar, ràpidament. La promesa.
2: La promesa.
5: Neu Sánchez, no sé si ho has escoltat. Membres d'aquest programa, fem una promesa. Si el Mallorca puja a la primera divisió, què promets fer? I ho has de fer, i ho has de complir.
4: Està en Morena que no marca Sampas.
1: Ho pots provar, però això és genètica, Neus.
2: Però, clar, nosaltres hem de gaudir d'això de qualque manera i no veig on està la nostra posició.
5: No li veig el sacrifici, tampoc. Saps què t'ho vull dir?
1: No, perquè serà anar més a la platja encara.
2: Clar, no.
4: Vinga, ostres, tu.
1: Neus, una pregunta. Continues sent runner, corredora? Perquè podria anar per aquí, lo millor. Fer, jo què sé, una de les teves curses... jo què sé, amb una careta de panga.
5: Aquesta parada molt.
4: Ostres! Aquesta m'ha agradat.
1: Vinga, idò.
4: Vinga, faré una promesa. Si el Mallorca puja la primera cursa que jo faci és més de juny,
5: en la perruca meva, va.
2: Molt bé.
5: Perfecte.
1: Una de les que hagi... Molt bé. I jo afegirem una camiseta d'Esports de Sant Joc en les nostres cares o alguna cosa d'això.
5: I ja per acabar...
1: Per fer promo.
4: I veurem les signatures.
5: Per ser l'Iceto Port Regular, el que jo vull saber és... Què té a la gelera?
1: No.
5: D'Aneu Sánchez, per favor. Volem saber què té la gelera d'Aneu Sánchez en directe.
2: Podríem acabar amb aquesta imatge.
5: Sí, jo crec que és la imatge.
2: Obrim la gelera. Sí, l'està obrint.
5: Sí, té...
2: De moment no ho va mirar ella, però no l'ha ensenyat.
5: Enfoca, enfoca. Volem veure
1: la gelera. Ha mirat ella primer i no ho té clar.
5: Volem veure, amem, si menges coses fins...
4: Hi ha molta fruita, molt de kèfir i molta de llet de cibada.
5: Sí, segur, segur.
2: Sí, per sa cara se nota, sí.
5: Fruita prohibida, allà, aquesta llimona amb verdesca.
1: Sí, sí, sí, ja ruada, com una pança.
4: No sou aguantadors. No. Això sortirà en el programa de la setmana
2: molt
4: que ve.
2: Bé, molt bé.
1: Ah,
2: Neu Sánchez, que és un autèntic sí. privilegi tenir-te amb nosaltres una temporada més.
4: Per ja també.
1: Gràcies, Neu.
2: Gràcies, estimada. La setmana que ve tornem a connectar amb tu. Adéu, adéu. Per ja... sentir i escoltar sí. aquests millors moments que triï Neu Sánchez. Juanga.
5: Així és, i també un gran moment i un dels millors moments d'aquest programa sempre és parlar d'Inca Centro Auto, que està de celebració. Fa 40 anys que acompanya generació rere generació de mallorquins a l'hora de trobar el seu cotxe ideal. 4 dècades d'experiència, confiança i compromís amb Mallorca. Descobriu-los a Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari. Brum, brum, de confiança!
2: I en aquesta ronda de col·laboradors que continuen amb nosaltres, arribam a un punt, bé, un punt d'inflexió en aquest programa, sens dubte. És el nostre terapeuta, el nostre míster particular, és un autèntic crack.
5: Un gran.

0: amb aquesta cançó, amb aquesta alegria que du aquest ritme, amb aquest optimisme, jo me ven escap, el nostre comentarista d'avui, ballant, sí. És un tio alegre, és un tio que fa riure.
1: Un tio compromès.
0: Compromès. Perquè
1: ha vengut aquí a fer la pretemporada.
0: Hem estat també aquí, Juan Gato sí. I jo, la pretemporada. Ha fet una pretemporada bona.
1: Molt bona.
0: Com a comentarista.
1: No com d'altre, que s'han tirat el vaixell.
0: Perquè són mundialistes. Sí. Els mundialistes han tornat després. Però bé, sigui quan sigui, continua una temporada més amb nosaltres. I
1: Cucurella aterrada.
0: Mos fa molta il·lusió que continuï, com dèiem. Un dels nostres comentaristes és en Pau Cendro, ja a la cabina de Somos. Pau, com estàs? Bon vespre.
2: Aquí estem, bon vespre.
1: Grande.
2: Aquí estem, però problemes tècnics d'imatge.
0: Què vol dir? Ah, vos volen veure.
2: Teniu un Antoni nerviós, eh? Teniu un Antoni nerviós.
0: Tranquil, Toni, no passa res. El sentim, vos sentim perfectament i d'aquí una estoneta vos podran moure també a YouTube. Pau, tu estàs bé i com veus el Mallorca? Com dèiem, has seguit la pretemporada ben a prop i avui ja és hora de la veritat.
2: Sí, és el primer partit. Això és com tot, no? La pretemporada està molt bé i conec molt d'equips que com el Mallorca guanya tots els partits o no perden, com el Mallorca li ha passat, i després arriba el primer partit i justament esperen que no sigui així. Però jo m'agrada la pretemporada que ha fet el Mallorca, és veritat que jo crec que com De Bos, com en Mario, crec que li falten coses, que ja ho van dir l'altre dia, però és veritat que m'agrada. M'agrada el grup que s'ha fet, m'agrada la feina que ha fet en Luis García, i esperant també si tot això se veu en mig del camp.
3: Pau, sons a titular. El recordar Antoni Fuster per als oients que s'incorporen ara a Postres en Joc. En qui surt el Mallorca?
4: El Mallorca formarà amb Arnau Tenas a la porteria, Calatallut i Lato jugaran als laterals, Calatallut per la dreta, Lato per l'esquerra, parelles centrals en Martin Valiant i Antonio Raillo, és a dir, la típica de sempre, Dardei Morlane, doble pivot enmig del camp, com a primera, també, amb Pablo Torre de mitja punta, al costats, a l'Advander, hi seran Sito Lubombo i Antonio Roca, i davant, en punta, Adrián Fuentes.
3: T'agrada, Pau?
2: Hombre, lo que esperàvem. Sí, m'agrada. Jo crec que és una alineació que a qualsevol equip li agradaria a segona divisió, no? És veritat que jo... centrada en Calatallut m'agrada molt, jo crec que ha fet una molt bona pretemporada, és un jugador de la pedrera, jo crec que hem de fomentar això. El Lubombo, que està en principi, des que va arribar l'any passat, està en el seu millor moment. I veurem en Adri Fuentes si pot obrir la llauna, no? És veritat que jo l'únic que me falta que és el que han xerrat, no? En el mig del camp és veritat que és un mig del camp de primera divisió, que es poden jugar perfectament de primera divisió, però varen tenir problemes... l'any passat, a primera divisió, amb aquest tribot, sobretot a les transicions, no? I no tenim cap perfil encara de jugador tipo Omar Mascarell, que és l'únic que no han pogut fer-li un canvi natural, no? Mm-hmm. L'únic, però, perquè és una... Sí.
5: No, que jo no tinc clar que en Luis García necessiti amb urgència un jugador d'aquest estil. Per l'entrevista que ens va donar...
2: I tampoc ja ho necessitaria en el seu moment fins que el va haver de posar. Això està més clar que s'aigua. A lo millor, a mig del camp, és el que ja he dit antes, no? Jo crec que és a mig del camp que tothom voldria, jo també el voldria, però si en el minut 10 te fan tres contres, ja comences a pensar una altra cosa, no? Per a que la parada de centrals ets la mateixa de fa molts anys, jo crec que segona... tenen nivell de sobre, ho han demostrat a segona i ho han demostrat a primera, però és veritat que hem de començar a veure jo, pues, confiança en Ben Sumajoro i en David López, no?
3: Pau, tu has vist la pretemporada, has vist com juga el Mallorca, tu consideres, com apunta tothom, que aquest equip, l'equip de Luis García, per plantilla, és un dels grans favorits per pujar a primera divisió?
2: Jo crec que sí, no? Al principi és... el que sempre dèiem, o el que jo sempre he dit, la segona divisió, la meitat dels equips pensen que seran els que bullera a primera divisió o volen pujar a primera divisió, no? I això fa que tots siguin molt poderosos, no? La plantilla m'agrada, jo la plantilla del Mallorca m'agrada, té molt de perfil de segona divisió, però és vera que el que xerràvem, o el que he dit antes, no? Ja me falten dos perfils de jugadors, que són jo un davanter golejador, sí. Que jo crec que el Mallorca, després de lo que ha ficat dins la caixa, jo crec que hauria de fer esforç pel club, pel Mallorca i també per l'afició. Jo crec que l'aficionat necessita un fitxatge tipus Arnau Tenas a la porteria, sí, però davant. És vera que Adrián Liso és un jugador que ha jugat a primera divisió, és un bon jugador, és un jugador vironer que m'ho farà jugar molt davant, però necessitem un fitxatge d'aquest que la gent ensumi gol i que la gent s'aixequi de la cadira, no?
3: Almenys si el pot aconseguir el Mallorca, té 3 setmanes per intentar reforçar sobretot aquesta punta d'atac que tots coincidiu, a part del central, que són les dues, per aventura, les dues posicions més sensibles ara mateix. Pau, què t'apareix el Valladolid? Un equip que ve amb molt de problemes esportius, institucionals, que avui a les 6 de l'hora baixa encara estava inscrivint jugadors. Trobes que, per la pretemporada que has vist del Mallorca, trobes que serà un os avui? O que el Mallorca té una oportunitat bona per sumar 3 punts de forma més o manco còmoda?
2: Jo crec que això tot són els primers 25 minuts. Jo crec que si el Mallorca... Al final, quan està en una situació, un equip compromesa, jo sempre que m'ho demanen, o m'han demanat, sí, quan estàvem aquí en el Mallorca, que teníem, pues, hi havia Lío a dalt, a lo que era la zona noble, la gent pensa que això als jugadors no els afecta, no? Això afecta. Els jugadors són persones, afecta, i al jugador de Valladolid li afecta també, no? Està clar que són jugadors professionals, que han fet una pretemporada, però el nerviosisme, està fins a la darrera hora, no sobre qui jugarà, qui no jugarà, l'entrenador també de fer una convocatòria duent jugadors que potser no podia posar. Són situacions complicades que jo crec que això mentalment, sobretot, si el Mallorca surt a atacar i surt com ha de ser, que ha de ser a guanyar, serà més fàcil.
3: Pau, ho parlàvem abans amb en Mario. Tots sabem, perquè és una cosa empírica, són dades, que la temporada és llarguíssima, són 10 mesos. Però per què els professionals, els entrenadors i els jugadors d'ells que saben que és llarga, però per què deis vosaltres que es fa llarga?
2: Se fa llarga perquè és molt dura, perquè no hi ha cap... La primera divisió tu sempre tens... Hi ha partits on hi ha equips que venen de competicions europees, de fer altres competicions. La segona divisió, quasi tots, només els que juguen, se juga la Copa del Rei, però si se'n van a la primera de canvi ja no juguen més. I a damunt, que el que hem dit tant, no? Tots els equips tenen aspiracions. I no només això, és que s'ho creuen de veres. Que això és l'important. Són equips que s'ho creuen de veres i que venen i se t'aferren. És una categoria on el ritme és totalment diferent. A lo millor, no sé si el Valladolid avui el veurem amb aquest ritme de segona divisió, però és un ritme totalment diferent. La pressió és totalment diferent. I aquí no hi ha temps per pensar com es veu que la primera divisió, com que normal, els jugadors són molt bons, tots els equips esperen o tenen més por de fer una pressió. A segona divisió, per mort de que tothom se pensa que pot pujar, te perden aquest respecte que en principi hi ha a la primera divisió, i tothom se'n va a Cans i has de jugar a Cans a fora de casa, on se te complicarà molt la lliga, i això és el que te la fa llarga. Uh-huh. Que no hi ha cap partit, que hi haurà partits tot a Mallorca, suposo que serà molt superior als altres, però no n'hi haurà tants.
3: Ja. Bé, veurem què passa avui. Tot comença avui. Evidentment, sembla que el rival és factible per tots els problemes que envolten el Real Valladolid, però a veure si el Mallorca pot fer sang avui vespre i sumar els 3 primers punts de la temporada. Una primera jornada de segona divisió, Marta Sampas, que ja té 4 partits finalitzats.
0: Sí, ho acaben de fer l'Oviedo Granada i el Cádiz Celta B. 0-0 ha estat el resultat a tots dos partits, per tant, no han sumat els 3 punts. En aquest cas, sí, ho ha fet l'Andorra abans, guanyant 5-1 al Ceuta, i ahir va sumar 3 punts també el Castelló, en el seu cas jugant al camp de la Real Societat B. Per tant, 4 partits acabats, 2 amb victòria, en aquest cas una a domicili i l'altra local, com la de l'Andorra avui, i després amb aquest 0-0, mm-hmm, aquests dos partits que havien començat a les 7 i que han finalitzat sense gols. I pel que fa a la primera divisió, el primer partit de la primera jornada està en joc des de les 7:30 i tampoc hi ha gols en l'Alavés Getafe, que per cert, el Getafe ha quedat en 10 futbolistes per una expulsió i tenim el ja ex-mallorquinista Johan Mojica com a suplent de moment a la banqueta, minut 69 de partit.
3: Té pinta de 0-0, que està l'Aves Getafe. És cert que el Getafe està en 10, però veurem si pot resistir a Mendizorroza. Pau Cendrós, dient que la Lliga se fa llarga, que és complicada, avui l'Oviedo, també un dels favorits, recent descendit a segona com el Mallorca, però també un dels que tothom col·loca com a favorits, ha empatat a 0 a casa contra el Granada. Pau?
2: Sí?
3: Pau, te deia que un dels principals favorits... Avui a Rebaix acaba de finalitzar, l'Oviedo no ha pogut sumar 3 punts a casa, ha empatat a 0 davant el Granada. Això és una mica la dificultat de la categoria.
2: Això mateix, això és el que estàvem enxerrant, no? Això és el que te demostra que no hi ha cap aquí que en principi serà fàcil, no? Però el veure que l'Oviedo és aquesta situació en principi que és la del Mallorca i no ha pogut guanyar dins casa seva a la segona divisió, tornat a segona divisió en el Granada, no? Que ja fa temps també que està a la segona divisió. Mm-hmm. Això és el que te fa veure el que xerràvem antes, que és una competició molt feixuga, molt feixuga. Se m'ho farà també feixuga a nosaltres, però és veritat que en principi ha de ser il·lusionant per la Mallorca.
3: Mm-hmm. Pau Cendrós, una cosa que te vull demanar, perquè abans en Juanga parlava de l'eclipsi, de com havíem viscut l'eclipsi tots.
2: Ui,
3: no, és que vull que les Illes Balears tinguin aquesta informació. Me va arribar... No, vull que les Illes Balears tinguin aquesta informació. Sí. Perquè sí, jo no sé tenir. Si ets terraplanista o no sé, però jo vull que tinguis que tinguin aquesta informació.
2: El que no som és eclipsista.
0: Exacte.
2: Això segur que no.
0: És un poc Marcos Llorente.
3: A mi, no, atenció.
2: No, per favor. No me fico en paquet xac, això sí que no.
3: Atenció, no. Dijous de matí, m'arriba una informació que en Pau Cendrós, entrenador del Campos,
0: sí.
3: Va fer entrenar seu equip a l'hora de l'eclipsi.
0: Què te pareix? Què te vaig dir jo, Pau?
3: I que vareu entrenar amb Bueres, Pau?
2: No, en principi no miràvem el sol i ja està, miràvem la pilota que està en terra. O sigui, si la pilota està en terra no hem de mirar per cap a dalt.
0: També és vora.
2: Això els hi vaig dir jo als jugadors, això és fàcil. Ja vaig dir, mira, el moment que s'apagui la llum és tan fàcil com mirar en terra. Ja està.
0: No, però quan s'apagui podíem mirar. Quan s'apagui podíem mirar.
2: Se veia molt bé des del camp d'esport de Campos, la veritat, des de la gradeta. No el varen mirar perquè justament se va fer de nit i no havien posat encara els focos i vàrem estar a la penumbra total.
0: Vàrem
2: disfrutar. Però bueno, no m'ho fiqueu a segon quin
0: no,
2: sap, perquè
0: bé,
2: cago en
0: Dena.
2: Jo ni duc ueres d'aquestes de color vermell ni taronja.
1: Ja
0: no li faltava res.
3: Vull dir una cosa, si qualcú d'aquest equip sap de qüestions mèdiques, és en Pau Cendrós.
0: Sí, a veure.
1: Pensava que anava a dir qüestions astronòmiques.
3: No.
2: També. Astrològiques, astrològiques. Sí.
3: Per cert, han de fer diverses campanyes durant aquesta temporada. En Juan Gallan té una en marxa,
1: sí.
3: Però n'han de fer una a favor del nostre company Pau Cendrós. Perquè han d'aconseguir que el convidin en el sofà fresh de
0: 5 dies, Manxís
1: Conedat. Aquest és un tema que hi ha hagut polèmica aquest estiu, perquè ho han de dir així, és titulat el cas. 5 dies...
3: No ha criat en Pau Cendrós.
1: Ha vetat la participació d'en Pau Cendrós en el seu programa durant aquest estiu.
3: Correcte.
2: I tinguem padrinos forts. O sigui, que això sí, no, que vas en qualsevol, o te presentes tu, és una cosa.
1: Tot apunta...
2: I en Manxís Conedat, jo pensava que això estava fet.
1: Tot apunta una mà negra que comença per T i que té el cognom i TR.
3: Sí, TR són les inicials.
1: TR.
0: Molt apreciat per nosaltres també, però no va d'en Pau.
1: Ha vetat en Pau Cendrós, Antoni Rigo, per no crear més polèmica, i a partir d'aquí telèfons oberts i Antoni Rigo vol...
2: Antoni Rigo l'hem de dur i un dia farem una xerradeta i ja està, no passa res.
1: Per cert, Pau Cendrós, ràpidament, si el Mallorca puja a la primera divisió...
3: Que s'ho pensi, perquè volem que soni ara una sintonia que, desafortunadament, aquesta temporada no tornarà a sonar.
1: Me'n vaig, jo crec que me'n vaig.

0: les darreres tres temporades i mitja, quan sonava aquesta cançó en directe a IB3 Ràdio, compareixia un crac, un amic.
1: Bé.
0: Sí. En aquell moment ho era.
2: Quan venies a estudi, un somriure, una energia
0: superbona. Pep Lluís Martí, bon vespre.
3: Bon vespre, com estàs? Ja vos enyorava molt.
4: Ara diuen això, Pep. Sí. Després te diré el que deia l'altre dia.
3: Ja ho sé.
1: Tenc roïssos de sang a l'esquena, de sang ganivetada, que m'ho ha pegat en Pep Lluís Martí. Això sí, han fet calaix, eh?
2: Com a
1: Mallorca, que s'estiu.
0: Mos han pagat la clàusula.
1: Han fet calaix, eh?
0: Han pogut anar a sopar i dinar i tot.
1: Ara, com a Mallorca també, mos hem embutxacat perquè no fet cap altre fitxatge.
0: Sí. Pep Lluís Martí, confirmam que aquesta temporada no estaràs als postres en joc.
3: Sí, una llàstima, però sí, també és una alegria per jo, perquè torn a lo que verdaderament un duo se sent, que és estar en el verd. Sí. M'agradaria estar com a jugador, però això ja és impossible, amb la qual cosa només mos queda estar d'una altra manera i el més a prop és l'entrenador i gràcies a Déu, però mira, he tingut aquesta oportunitat. Quan te crides el teu equip, quan te crides l'equip de des de petit, de la teva illa, de la teva casa, pues, vulguis o no vulguis, no pot dir mai que no, i bueno, i ajudar, i a col·laborar, i la veritat és que molt content. L'únic que, lo que sí que volia era donar les gràcies a tot vosaltres, a tots els joients que mos han escoltat durant aquest 3 anys i mig, que has dit, que jo ja no pensava que fos tant de temps.
0: Sí.
3: I donar-se gràcies per lo que hem disfrutat, per lo bé que hem passat, i no només antena, sinó fora de l'antena, que hem pogut fer aquesta amistat que durarà i que mos durarà per sempre.
2: Sí.
0: Ha de saber l'audiència dels postres en joc, en Pep Lluís Martí, en breu, ja ho és, però en breu debutarà a la Lliga com a tècnic del filial, com a entrenador del filial del Reial Mallorca. Per tant, des d'aquí, evidentment, ja li varen fer per privat
2: contents,
0: i li deia, mare, estan molt contents per tu. I enhorabona. Ara comencen a arribar les preguntes complicades.
2: Però això és
0: en Juan Galla,
2: ho
0: sap. No,
2: una mica. D'acord.
0: Jo, per exemple, li faig la primera. Però perdoneu que tenim una cridada. Telèfon d'al·ludits. Pau Cendrós. Pau Cendrós?
4: Estic aquí.
0: Que me contaves l'altre dia d'en Pep Lluís Martí que va resmirar el telèfon i no ha rebocat cridada, no?
4: El tema és aquest, que la mateixa telefonada que m'ha arribat a jo a teva, sí. Jo no, el missatge no m'ha arribat. No sé si perquè en Pep, no pensava que jo... Però seria el seu millor segon, clar, que seria la història.
0: Perquè tu, Pau, però esperaves ser el segon entrenador d'en Pep Lluís. Pau?
4: Silenci. Ha hagut silenci. Sí, ha hagut silenci. Sí.
3: Ah, no, és que pensava que havia de xerrar amb Pau. No, està clar. Jo crec que en Pau ha demostrat quina qualitat d'entrenador té. Com a primer entrenador, llevant un eclipse a tots els jugadors. Això demostra la personalitat que té. És inviable que pugui ser segon entrenador de ningú. Ha de ser primer entrenador.
0: Molt bé.
3: No ho puc en cap dubte.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Sorprèn-se.
3: Aquesta, no?
0: Sí. No. Correcte. Jo la dono per vàlida.
4: Sí.
0: Juanga. Sí.
1: Ja sabeu que els postres en joc ens agrada acomiadar la gent tal i com es mereix, i de la meva part, evidentment, jo li he fet una cançó de comiat en Pep Lluís Martí, que mos deixa, que se'n va a la banqueta al Mallorca bé, i per tu, Pep Lluís Martí, amb molta estimació, aquesta cançó feta amb intel·ligència artificial del teu adéu.

0: Lluís Martí, tens la teva cançó.
1: No la veurem.
2: Aquesta sí que no me l'esperava.
1: Ara te la passaré pel mòbil, perquè la tingui.
2: Sí, ja me la pot passar, me la posaré per la cridada del mòbil.
0: Sí, hòstia, t'ha comparat amb en De Michelis.
1: Això ho va dir. Això no és una cosa meva.
2: Per la clàusula meva no és la mateixa, però.
1: No. Això ho va dir un oient en el partit de pretemporada. Va dir que en Pello s'havia marcat un De Michelis.
0: No, i a part, el paral·lelisme és perfecte, perquè en Pau Cendrós se converteix, per tant, en Van Herman Lux, que s'ha quedat tirat.
3: Totalment.
1: Que bo.
4: No, però en Pello ho ha fet de millor forma, Trump. Aquell oient va dir això, amb to de broma, evidentment, i ja arriben missatges que te donen senyora bona. Els oients d'Esports és lloc, que evidentment també t'enyoraran.
0: Sí.
2: Moltes gràcies.
0: Pell Lluís, a qui enyoraràs més d'Esports en lloc?
2: No sé què dir-vos, perquè és que vos enyoraria a tots, crec que si me tenc que quedar amb qualcú, evidentment serà amb en Daniel Bajacobà, perquè és que m'apagava.
4: Però... Molt bé, Pello, molt bé.
2: No, però jo crec que en tot, sempre m'ho riurem molt i la veritat és que estic super...
1: No, però
2: pregunta... super orgullós d'haver participat en vosaltres i segurament que mos tornarem a trobar en el camí.
1: La pregunta bona és...
3: Jo sé segur qui no era.
1: Aquí no enyoraràs els postres en joc.
2: Crec que no en Juanga, però no estic segur.
0: Pell Lluís, t'he de dir que has rebut un pal avui extraordinari en el principi del programa, perquè Naneu Sánchez ha dit que quan va saber que fitxaves pel Mallorca bé, va temer quedar-se sense feina.
2: Claro, és que jo, això és el primer que vaig pensar, el primer que vaig deducir. Ara ja Naneu ja no tindrà feina. Pobreta.
4: No, li donarà a nosaltres també, en feina també d'errades, evidentment.
2: Que no recoesqui cap ni una d'aquesta conversació meva.
4: Exacte, no. Ets de mel i sucre, ara ja no pot agafar cap, ja.
0: Pau Cendrós, qualque cosa per en Pell Lluís?
3: Res, al final jo crec que és una passa que el Mallorca havia de fer antes, no? Jo crec que en Pell Lluís Martí no estigui dins l'organigrama del Mallorca en el puesto que sigui, es perda un efectiu molt important dins el mallorquinisme, dins el Mallorca, dins Mallorca i dins el que és la institució del futbol, no? Jo crec que era una cosa natural que ho crec de veres, que li queda petit el Mallorca bé, però bueno, és el que ha arribat i jo crec que ha fet molt bé. I el que vos dic, no només en el camp, sinó qualsevol puesto on el Mallorca hagués necessitat, jo crec que en Pell Lluís era la persona adequada.
0: En Pell Lluís Martí, que ha compartit molts partits, molt de vespres, amb en Toni Fuster i amb en Miquel Verger. Toni! Tens en Pell Lluís, què li vol dir?
5: Que tingui moltíssima de sort, que sorti encerta, perquè no només la sort també ha d'encertar en la alineació, ni que la pivota acabi entrant, i a veure si pot continuar el seu creixement com a míster i el poden tornar a veure en el futbol professional ben aviat.
0: I Miqui Verger?
6: Sí. Més que desitjar-li sort, jo el que li vull és agrair el que ens ha ensenyat aquests anys, i tot el que m'ha sorprès per bé com a comentarista encara ho ha fet per Déu com a persona, sí. Encara més, així que res, que li vagi bé, que disfruti, que sigui feliç amb allò que faci.
0: I Pell Lluís Martí, ja saps que això és ca teva.
2: Sí, no, res. Si me permeteu només una altra vegada repetir, donar les gràcies a tots vosaltres, a tots els que estàveu allà, a part de tots els que estan per darrere, que a vegades no surten, i en els oients, que en sèrio que m'han fet sentir molt content, molt feliç en tot aquest procés de les retransmissions i de lo que hem viscut. Així que gràcies.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies
4: a tu,
0: Pell Lluís. Molta sort i...
2: Una ferrada.
3: De Pepe.
0: I res, que vagi molt bé, que també acabi la temporada amb ascens del Mallorca i del Mallorca. Una ferrada forta, Pell Lluís.
2: Vinga, una ferrada.
0: I en la prèvia d'aquest partit, Mallorca-Valladolid, tenim protagonista, Marta Sampas.
4: Sí, xerra els micròfons de Movistar, el tècnic del Mallorca, escoltant les paraules de Luis García just abans de començar aquest partit.
7: El tècnico del Real Club Deportivo Mallorca, que ha canviat Isla por Isla. isla, de la isla de Gran Canaria, aquí a Mallorca. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
7: Buenos equipos siempre eliges, ¿eh?
8: Sí, buenos sitios. La verdad que muy buenos sitios, donde siempre me han tratado muy bien y ahora la verdad que estamos muy felices.
7: Bueno, empieza una temporada muy exigente porque se le va a pedir al equipo que esté ahí arriba, pero con cautela porque tú conoces bien la categoría. Es una categoría muy difícil.
8: Sí, lo que dices. La categoría no entiende de nada, de jugadores, de qué presupuestos, de historia. No entiende absolutamente nada y creo que es algo que tenemos experiencia en ello, sabemos lo complicado y lo difícil que es, porque cualquier equipo puede ganar en cualquier campo, con lo cual tenemos que tener esa humildad y esas ganas de trabajar y mejorar cada día, porque de esa manera se podrán conseguir los objetivos, de otra manera será imposible.
7: Jugadores que se han ido, jugadores que han venido, había una duda en este primer once, que era quién iba a ocupar ese lateral derecho. Juega el chaval Calatayud, que lo ha hecho muy bien en esta pretemporada.
8: Sí, la verdad que estamos contentos con todos, creo que la pretemporada ha sido muy positiva, no solo el resultado, que al final es lo de menos, sobre todo lo más importante son las sensaciones, y cuando llegas a un sitio nuevo, pues implantar una forma de jugar, una idea, los conceptos, pues bueno, lleva mucho tiempo y aún queda muchísimo, porque solo llevamos 6 semanas, como quien dice, así que hoy hemos decidido por Miguel, pero perfectamente podíamos haber decidido por cualquier otro, porque están muy preparados.
7: ¿Y qué Real Valladolid con Fran Escribá, que llegó el año pasado durante la temporada y va a empezar esta temporada? Ha dicho que es una plantilla más equilibrada, pero sin duda va a ser otro de los favoritos de estar ahí arriba.
8: Sin lugar a duda, va a ser un rival muy muy exigente, como van a ser todos en la categoría. Enfrente tenemos un grandísimo entrenador que ha conseguido ascensos, creo que han renovado de manera muy muy buena la plantilla. Se va a ver, creo que, otro Valladolid diferente al del año pasado, pero con un sello muy claro del míster que lo hace muy bien.
7: Luis, que haya mucha suerte.
8: Muchas gracias.
7: Las palabras del técnico asturiano del Real Club Deportivo Mallorca. Enseguida también hablamos con...
0: De moment, Pau Cendrós, les paraules de Luis García són prudents, parlant que màxim respecte per al rival, que intentaran fer les coses bé i que serà un partit difícil, complicat, però bé, com dèiem, ha estat un discurs prudent. Sí, Pau?
9: No. Sí?
0: Ara, perdona, no, tenim problemes de comunicació avui. Pau, te deia que hem escoltat el Luis García i discurs prudent, de màxim respecte al rival, d'intentar fer les coses bé i que no serà un partit fàcil.
9: Sí, jo crec que està clar, no? Jo crec que, bueno, en el principi ells saben la pressió que tenen, qui són, que el Mallorca és un equip que en principi està cridat a 700, està dalt, però també és normal aquest missatge de l'entrenador de jugar tots els partits, i és típic partit a partit, no? Jo crec que és un missatge natural, normal, i m'agrada, Luis García, m'agrada també la roda de premsa, esperen que després també mos doni la roda de premsa on puguem esbrinar el que ha estat el partit per ell.
0: Idò, d'aquí 13 minuts començarà el partit Somos. Ja s'han retirat Toni Fuster, els jugadors de la gespa.
5: Ho fan el futbolista del Valladolid, a poc, a peu, amb bones, i el del Mallorca encara continuen, eh? Segueixen la sessió d'escalfament, l'11 per un costat i els suplents per un altre. No sé si ho heu comentat abans, Jandro ha estat el futbolista que ha quedat fora, ho has comentat, Miquel, no?
9: No ho havia comentat.
5: Jandro ha estat el futbolista que ha quedat fora, han entrat els altres dos porters, per tant, Beristrón i Cuellar es troben a la banqueta, i la gran novetat és que Adrián Lisso està dins d'aquesta convocatòria.
6: Sí, exacte. No ha entrenat una o dos pics amb el Mallorca només, però sí que és cert que sí que ha estat jugant durant la pretemporada amb el Saragossa, és a dir, ve amb activitat. Vaja, també un poquet més tard ha començat la pretemporada, perquè el Saragossa no comença fins la setmana que ve la seva lliga, i segurament ha entrenat una setmana manco, però bé, jo crec que per jugar

0: aquesta primers 45 minuts de la temporada amb empat a 0. Ja pràcticament tots els jugadors són vestidors, només falta el porter del Valladolid i Antonio Raillo, que queda xerrant o se'n va xerrant amb el col·legiat.
1: I d'aquesta primera part que acaba amb empat a 0 i amb una possessió molt repartida, però n'ha tinguda més el Valladolid. 52% de possessió de pilota per 48 del Mallorca. Rematades a porteria entre els tres pals, només n'hi ha hagut una en tota la primera part. Ha estat aquella rematada de Sito Lubumbo que ha tret bé Álvaro Aceves, el porter del Valladolid. I també hi ha una dada, Pau Cendrós, que m'ha cridat molt l'atenció, és que tocs dins l'àrea rival, el Mallorca n'ha fet de 7, el Valladolid només n'ha fet 3. És a dir, poca presència ofensiva del Valladolid, que no ha inquietat la porteria d'Arnau Tenas, però molt s'ha de millorar per intentar sumar els 3 punts, Pau.
2: Sí, sí, sí. Ha estat una primera part on hem vist que el Mallorca ha sortit bé, però el Valladolid, tots els equips de la segona divisió, si tu els deixes jugar i els dones el seu camp i els deixes pensar, equip que te poden fer mal, i el Valladolid és un d'ells, no? És vera que dins l'àrea no han tocat la pilota i no li han xutat, però és vera que han arribat en centrades, han arribat a situacions de xut perquè en Gerai xuta de per tot, malament sigui malament, i és vera que el Mallorca necessita donar un ritme més. S'ha de notar aquesta superioritat que tenen molt de jugadors que encara no veiem. Hi ha jugadors que són de primera divisió destacats i hem de veure, no superioritat, però hem de veure aquest puntet, aquest ritme més i aquest puntet de qualitat més que en la pilota que tenen els jugadors del Mallorca.
1: Calatayud i Sergi Darder acaben en targeta la primera part. No sé si això podrà condicionar el tècnic per fer canvis, però tu faries canvis en vista a l'inici de la segona part?
2: Jo, més que canvis, jo crec que el Lubumbo hem de cercar molt més espai. El Lubumbo ha d'estar molt més obert, o hem de cercar més en Fuentes, no? Jo crec que el Mallorca ha de jugar dues o tres passades més en llarg per fer llarg en el Valladolid. Si no el fa llarg, és molt difícil ficar-li balon per enmig. I jo crec que en tema de les targetes, jo crec que no haurà canvis. Jo penso que no haurà canvis. Jo crec que en Calatayud, per jo, sí que havia estat de lo millor de la primera part. És que en defensa ha estat molt bé i en atac ha vist molt bé en passades i ell atacant l'espai on s'havia de fer mal en el Valladolid, i és vera que jo no crec que això condicioni en el Luis García ara mateix, en aquesta mitja part.
1: Marta Sampas, la nostra audiència, els nostres oients, els nostres espectadors per YouTube, què diuen d'aquesta primera part que ha acabat amb empat a 0 Somos?
3: I el nostre WhatsApp, Maria José Cifres, se demana qui havia dit de nosaltres 5 a 0. Bé, sí, havien dit perquè l'Andorra ha guanyat 5 a 1.
1: Clar, i el Mallorca necessitava 5 gols per posar salida.
3: Ara ho veu complicat. Però mai se sap, Maria José, mai se sap. N'Àngela, que diu, vaja, final de la primera part més pobra, veure si agafa més ritme a la segona part. I avui és increïble, des de tants llocs del món, des d'on s'escolten, se suma ara Miami.
4: Oh,
1: hombre, Miami me lo confirmó.
4: Sí, Miami me lo confirmó.
3: Puerto Rico me lo regaló. En Pau, mos diu, des de Miami us escucho con total nitidez. A més, se mos escolta beníssim, per lo vist. Manuel, que deixa un missatge curiós, però diu, el meu primer equip és el Girona.
4: Miami, digues, hi ha bona fibra.
0: Escolta, aquesta gent tens proves de que són allà?
3: Ah, jo, home, jo confio.
0: Que enviïn fotos. Ho puc dir jo, que sóc un mejor com.
2: No s'aniran en el cartell que poden Miami a fer-se la foto avui.
0: Però una foto xula,
2: no? Està a casa seva, tranquil·la.
3: És molt desconfiat, Verge. Jo molt confiada, però...
0: Home, ja, tres, són molts, eh?
4: Miami.
2: Allà m'ha arribat un missatge que molt bé des de... Petra. Tegucigalpa.
3: També.
4: Tio, de Petra.
3: De Petra segur. Aferrada, tothom que ens escolti de Petra.
1: Avui no els hi va haver res.
3: Avui estan. Mira, si han començat així, mos queden 41 ja.
0: 41 i mig.
3: 41 ja, com si ja
4: fos poc. I una final de Copa.
0: I Sampas i la Copa, clar.
4: I la Copa. Volen la Copa.
3: Bé, deia que Manuel mos enviava un missatge que diu, el meu primer equip és el Girona, però, esclar, desitjo que guanyi el Mallorca davant el Valladolid. Diu, amunt i força, som moix, per tant, gràcies. I aprofitant també per fer, bé, també per fer un pot de promoció d'aquell Betres Televisió, per si algú no ho sap, també farà partits del Mallorca, en aquest cas 12.
4: 12.
3: Sí, sí. I sí, és que se demanava una... Bé, és que és impossible dur-ne.
0: Es podran veure a Miami, també, o...?
3: Sí, clar.
4: Oh, Miami, sí. Miami.
3: Però han de tenir un descodificador o alguna cosa així quan ets molt en fora per veure les televisions.
0: I una tele.

0: Això segur. I bé, que és impossible dir nom d'usuari de sa oient que ho demana, però d'ahir vetres no ho havia de televisar i m'agrada perquè se contesten entre ells. Un altre usuari de YouTube li ha dit 12 partits.
1: 12.
0: Per tant, ja se van informant. Red 646-934501. Enric mos diu, avui a Som Mos tenim la tassa, però no sabem si és de cafè o té.
1: Sí, o paladín.
0: Aquest és dels teus, Vergent,
1: de
0: Enric.
1: De xocolata, sí. Sí.
0: Oh, quina idea. I l'Enric Garcia, que diu que no m'agrada aquest partit.
1: Val.
0: Ah, i se sumen més jocs. Espera, espera.
2: Pues no li queda, pues
0: que
2: no li queda
0: que
2: res.
0: Que se sumen més jocs. En Jan, que diu que ell mos sent des d'Ariany, que també,
2: de
0: que també està a una P, diu, de Palma. Diu, quan ven que vora el Mallorca, se fa llarg el camí d'Ariany a Palma.
1: No fàcil.
0: Sí, no, mos costen els mallorquins també, les distàncies. Que, Juanga... Sí.
1: Pau Sandrós.
2: Sí?
1: Com vas, de monedes antigues?
2: La veritat és que...
3: Millor que de les noves.
2: Sí, sí, sí. Té... Tec, com en Toni Fuster, duros i pessetes.
1: Duros i pessetes, no sé jo, això...
2: duros i pessetes.
1: Se pot taxar a l'alça o no, eh? Vols vendre aquesta...
4: Depèn de quin any, no? I depèn de les estrelletes que du.
1: Sí.
4: La moneda.
1: Sí.
4: La moneda d'unes estrelletes.
1: Sí.
4: No? I...
1: Fuster ja ha fet investigació.
4: Tarada, com més tarada estigui la moneda, més voldrà.
2: Sí, au. Li pegaré una cosa, idò. Una martellada.
1: Voleu vendre les vostres monedes antigues o una col·lecció? I doncs,
2: sí.
1: Si és així, com en Pau Sandrós o en Toni Fuster, heu d'anar a Numis Durant 1995. Les valoren de manera professional i us oferiran una proposta de compra extraordinària, la millor. Numis Durant 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Numis Durant 1995, les teves monedes, clinc, clinc, tenen valor.
5: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio. En aquest moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Destination Unknown. Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
8: Deu i 28 del vespre, això és Esports 3 en joc, IB3 Ràdio, tenda descansa, Som Moix, empat a 0 entre el Mallorca i el Valladolid, però aquesta jornada a segona divisió ja té 4 partits finalitzats, Marta Sampas.
0: Sí, el d'ahir, que va encetar aquesta temporada, el Real Societat B0, Castelló 1, avui golejada de l'Andorra 5-1 al Ceuta, i empat a 0, n'hi ha hagut 2, l'Oviedo-Granada i el Cádiz-Celta B. Pel que fa a la primera divisió, els primers 3 punts de la temporada els ha sumat l'Alavés, guanyant 3-0 al Xerta, i ha el segon partit en joc. A la màxima categoria del futbol espanyol, juga el Sevilla contra el Rayo Vallecano, guanya el conjunt visitant, el conjunt madrileny, per 0-1, quan estem al temps afegit de la primera part.
8: I el futbol internacional també, 2 apunts, ha començat la Lliga Turca i el Fenerbahçe de Vedat Muriçi ha arrencat la Lliga perdent per 2-1 davant el Gengler-Biligi, 2-1, sí. I atenció, sí. Perquè...
0: Això vos agradarà, escolta.
8: Vedat Muriçi ha sortit a la segona part, al minut 61, substituint l'home de la nit, Marco Asensio.
1: Sí, sí. O Antonio Roca, no sabem molt bé.
3: Escolta, escolta. Sí, clar, això hauríem d'esbrinar.

0: amb Morici, que sí que han jugat dos rondes de Champions,
1: sí.
0: Ell es va lesionar només a Terrà,
1: sí.
0: Debuta ara. El que en aquesta ronda de Champions que ha fet els gols és el Talisca, que és el nou, mm-hmm. I a damunt li han fitxat en Lukaku.
1: Correcte.
0: Així que ja veurem el futur de Morici si no torna a la Lliga Espanyola o canvia d'equip prest. Per cert, escalfa en Arnau Puigmal,
1: sí.
0: Que aquest sí que debutaria del tot perquè no ha jugat cap partit de pretemporada, i aquí hi ha dubtes de quin paper jugarà, quin rol tindrà amb en Luis García, si de mig camp, si a banda dreta o lateral dretà. Veient que la targeta groga que ha vist en Calatayud, no m'estranyaria que ho fes com a lateral dret. Això sí, escalfava sense preparador físic ni res. No crec que sigui un canvi imminent, però ja. Sí que ja comença a escalfar l'exjugador de l'Almeria.
1: Però sí que és cert que si el treu de lateral dret, això situa en Mateu Morey com a ja tercer lateral.
0: Sí, però bé. Totalment.
1: I després, un altre punt de futbol internacional. També ha començat la Lliga a l'Aràbia Saudita i al Nasser... L'equip de Samu Costa ha guanyat per 3-0 l'Alfa T i el portuguès ha marcat el tercer gol, el darrer de l'Al Nassr, que se situa líder provisional en aquesta primera jornada a l'Aràbia Saudita.
2: Molt bé, idò, després d'aquesta anàlisi de Toni Maldini...
3: T'ha tocat a tu, queden moltes jornades, després m'ha tocat a mi, un altre dia d'en Berger...
2: Terrades. Anem a seguir amb la secció que hem obert a la prèvia d'aquest partit, en aquesta primera jornada, que és la promesa. Membres...
0: Aquí la vols començar, ara.
2: Deixa'm dirigir.
1: Jo, sincerament, jo vull.
2: Deixa'm dirigir.
1: Jo vull que pensava que arribava la temporada.
2: Deixa'm dirigir la meva secció.
1: Però me vaig molt per damunt el nivell.
0: No, que en Pau no hi és. Ara m'ho la
1: por. Tranquils. Tot està, la situació està controlada.
2: Sí, tranquil·li.
0: D'acord, vale.
2: Anem a seguir. La secció era...
1: Promesa.
2: Membres d'Esports Terres en Joc estan prometent coses si el Mallorca puja a la primera divisió. Recordem que Antoni Fuster diu que entrar un gol, el gol de l'ascens a les portes o a la balconada de la Seu si puja al Mallorca. Miqui Vergés s'ha compromès a tirar-se en el safreig de Sant Bibiloni amb el míster Luis García. Na Marta Sampa se farà un tatuatge de la ràdio, d'IB3 Ràdio. Amb Terrades mos convida a tots a dinar o a sopar en el restaurant més car de les Balears.
1: Això no ho he dit. Jo dic que mos convida a dinar o a sopar.
2: Jo m'ho posaré 10 perruques diferents en 10 jornades per presentar aquest programa o per fer el que faig en aquest programa, no sé exactament el que. En Xisco Nadal s'afeitarà sa barba, en Aneu Sánchez farà una cursa amb una de les meves perruques i en Mario Armachea doble ració de mel de l'Alto Tajo. Ens queden més gent, més membres d'aquest programa
0: Pau ja ha tornat.
2: Que volen fer la seva promesa. Primer en José Sellés, el nostre reproductor, que és aquí nosaltres, José Sellés, per favor. Si el Mallorca puja a primera... Què li passa a Miqui Berger?
3: No, i és que estava així, jo a la redacció.
2: Li podeu tancar el micro.
3: Són moltes hores aguantant-lo, tanca.
4: Està a tope avui, està a tope.
3: No, mare santa.
2: Com se nota que li han arreglat el genoll, eh? Sí. D'una cosa, José Sellés, aquest ha compromès si el Mallorca puja a la primera divisió.
5: Després de lo que heu dit, el nivell està molt alt.
2: Està molt alt.
5: Però jo ara ho estava pensant, tenint en compte que sempre destacau la meva vestimenta, com veig vestit.
2: M'agrada.
0: Dus la camisa per fora.
4: Hombre, sempre.
3: No, espera.
4: I si tu eres...
5: Anava a dir-vos que proposàssiu voltros...
1: Com vendràs vestit?
3: Jo trobo que...
0: Molt bé.
5: No, que va. Sí, com està relacionat amb això, però anava a dir-vos, vendré d'una forma que crec que mai m'heu vist a una redacció. Anava a dir sense camisa, però no així, amb una camiseta.
1: Sí.
5: Però aquesta camiseta la triareu vosaltres.
3: Uf!
0: I per de fora,
2: una camiseta personalitzada.
4: Jo crec que una setmana sencera.
0: Sí.
2: Perfecte, amb una camiseta personalitzada.
3: Una setmana, però en la mateixa.
0: Comença això,
5: N'hauré de fer dues, si faré dues còpies de les camisetes.
1: Està a punt de començar la segona part.
6: Ha començat ja la segona part.
3: Boníssima, José, boníssima.
1: Molt bé, José. Extraordinari.
3: Ja podem anar pensant.
1: Toni Fuster ha començat, hi ha canvis, són moix?
6: No hi ha canvis. Sense canvis ha tret el Valladolid. Recordeu, empat a 0 del marcador.
0: Davant 15.650 persones.
3: Bé, no?
1: I ràpidament, en aquest inici de la segona part, avui encetam el concurs del

0: jugador misteriós.
1: Sí.
0: Quines pistes han donat fins ara, Marta Sampas?
1: Han dit que és un jugador mallorquí que va debutar amb el Mallorca segona, que amb ell a la plantilla es va jugar una final de Copa del Rei, però que ell no la va jugar, i n'afegim una o dues.
0: Dues
1: Quantes
0: més,
1: en vols, Toni?
0: Dues més.
1: Dues més.
2: Dues
1: va
2: ja.
1: Fer, sí, aquest jugador va fer...
0: Perdona.
1: No, Miqui Verger. Sí, perquè fica canya tot.
0: Quarta pista.
1: Quarta pista, Miqui Verger, silenci. Va fer el gol de l'ascens del Mallorca, primera divisió, contra un rival vestit de blanc i blau.
0: I cinquena pista?
1: De mal nom li diuen el dimoni, li deien el dimoni.
0: Tenim encertants,
1: ja. Li diuen o li deien?
0: Tenim encertants, ja.
1: Un.
0: Perfecte.
3: Allà d'aquesta falta, el xut de Chacón rebutja el bombó.
0: Perfecte.
2: Un encertant, eh?
1: Sí.
0: En totes les pistes que has sentit, Pau Cendrós, saps a quin jugador cercam?
4: Jo hauria dit un nom, però m'ho diu ell que no.
1: No ho diguis,
4: idò.
1: M'ho
4: diu que no,
1: no el diguis.
0: Val. Idò, cercam en el jugador misteriós. De moment ja tenim un encertant.
1: 6-4-6, 93-45-01.
0: Dali, Toni.
3: Pilota per al Mallorca, juga Fuentes, cercava recuperar, es queda una pilota. Ara hi ha falta d'aquí de Calatayud. Falta de Calatayud, zona ampla, i serà una falta lateral de vora de bancada del Valladolid.
0: Ara contarem
3: una
0: història.
3: Això
0: de 2
3: minuts.
0: Sí, ara contarem una història, perquè teníem un...
1: Un encertant més, eh?
0: No, teníem un professor de geografia que li agradava molt que ens aprenguéssim gentilicis.
5: Ah,
0: i la pregunta és, sabeu quin és gentilici de Calatayud?
1: Calatayudiense. Calatayudinho.
2: Sí. Jo me sé la cançó de si vas a Calatayud, però...
5: Sí, caramba, caramba.
1: Sí, no comencem.
4: Caramba, caramba, caramba, caramba.
2: Si vas a Calatayud...
5: Pregunta por la Dolores.
1: Calatayense.
0: No, bilbilitano.
2: Bilbilitano,
1: sí,
2: sí. Que no, bilbilitano.
4: Perquè és una mescla entre Calatayud i Bilbao.
2: Per cert.
1: Sí, exacte.
2: Escalfen, Orejuela, Mate, Antonio Sánchez, Àlex Sala, Adrián Liso.
0: O sigui, tres poden jugar com a lateral dret, no?
2: Sí. No escalfa, no?
0: Sí, sí. I en Àlex Sala...
2: Que feia el descans.
0: Tenim ganes de veure-lo en Àlex Sala i en Adrián Liso, el darrer reforç del Mallorca. Bé, veurem quan es decideix. Lluís García per fer canvis. Pau Cendrós, a nivell tàctic, a nivell de posició de l'equip o d'intencionalitat de l'equip, qualque cosa distinta respecte a la primera part?
4: Per ara, res diferent. Bueno, el Valladolid és diferent, que està jugant més a camp del Mallorca en aquest inici de la segona part, i el Mallorca un ritme més. Si el Mallorca no apreta i l'autoritat que en principi ha de tenir o que li han de suposar no la posa a dins del camp, els equips se li pujaran a les barbes.
3: I sobretot fora camp.
4: Sí.
3: Encara més que aquí, més que l'estadi de Somos, jo diria que és l'estadi més gran de segona divisió, de el que coneixem, d'altres temporades, quan el Mallorca va estar a segona. Jugant Álvaro Cebes, el porter, cap a Iván Alejo, del lateral, pilota cap al mig del camp. En Tiago Ojeda, cercant aquí la tassa, la demana, se desmarca, no li lleva pràcticament Luis Raillo, aquesta pilota per l'esquerra, centrada de Luis Chacón, la pilota la treu la defensa del Mallorca. Cito Lubumbo, cau en terra, encara ha pogut enviar l'esfèrica cap a Martin Valiant.
2: Alerta.
3: Morlanes que l'envia cap aquí, cap al mig del camp. A veure Fuentes si pot arribar en aquesta pilota. No arriba Fuentes, ja ha perdut dues, eh?
4: Fuentes està...
2: És que Fuentes d'esquena no... És que jo...
4: Però igual...
2: Jo no sé si trauria en Abdon, tal com està el partit.
4: És que no és d'esquena, és també... li falta un poc d'aquesta actitud de vora que vol. Ha hagut una jugada a la primera part, una falta que també li ha botat a de vora. Aquest de voler ficar el primer gol, de ser important, això també és una cosa que el jugador ha de tenir clar, que si és primer que s'ha de sentir important per després que el seient tingui aquesta importància dins l'equip és tu, i ell, per ell que veure que li està costant un poc això de no ficar gol encara.
3: Sergi Darder juga enrere cercant a Martin Valiant. Aquest espai ara en el centre del camp, li torna la pilota de nou a l'encima de mecànica de l'Artanac. En Morlanes ara, Manu Morlanes a la pilota. Obri cap a Cavatallut.
4: Ara li estava dient a Luis García en el Bumbo que estava, sí. Està massa prop d'en Fuentes i massa ficat a dins la línia de defensa. Ha d'estar a línies intermitges per poder rebre la pilota. És que necessitem profunditat, més profunditat. El Mallorca, i jo crec que el Bumbo en aquesta zona intermitja tampoc és un jugador que faci molt de mal, és vera, que pot reobrir i se pot girar, però jo crec que el Bumbo el que bo que té és que l'agafi a la banda, que encari en el seu lateral amb aquesta potència que té i pugui centrar pilotes en Fuentes.
3: Ha tocat en Tatjà, ho fa, però han de ser més atrevits. Tot això estem, més davant. Apropat més de l'àrea, no tan enrere. Raillo en la pilota, per l'esquerra, cercant a Lato. A veure. Toni Lato cap a Morlanes, el té a prop, dos jugadors del Valladolid, apreten. Tornem a obligar la pilota enrere, cercant a Raillo. Raillo per Manu Morlanes, anima la pública, anima l'afició del Reial Mallorca. Martin Valiant cap a Calatayud. Cerca obrir banda, estira un poc més, sí, està, si mira, no. Està el Bumbo ha vengut fins aquí, és que si no massa per mig, massa congestió de jugadors. Obre aquesta pilota enrere, ara. Antonio Roca lluita amb el porter, que el porter juga en ser mans.
4: I basta
3: que estiri un brat per arribar abans que Antonio Roca.
0: Sí, sol és així, que els porters juguen en ser mans.
5: Sí, això no ha canviat, no, encara, no, la segona divisió no canvia això.
0: Tenim
4: li
0: també...
4: falta ritme en el Mallorca, li sí, falta molt, molt de ritme, molt de ritme d'un punt en més, sí. I d'anar a cercar... Ui, li ha pitat en la tassa.
2: Sí, sí, però si la deixava córrer, aquesta sí, sí. Falta.
4: O li ha pitat en la tassa, o bueno, els quarts
2: àrbits. El quart àrbit, l'àrbit l'assenyala, sí.
3: Don falta favorable al Valladolid, minut 8 d'aquesta segona part amb empat a 0 del marcador. Ja no es porta en joc i ve a la ràdio des de Sant Moix amb més de 15.000 persones a l'estrena del Mallorca en el campionat oficial de Lliga de Segona Divisió. Va venir més gent contra el PSG.
2: Sí, bé, normal.
4: Sí, bueno, també és per aquest partit de l'altre dia de...
2: I avui ja
4: de l'Esbelberg que... també és per que va ser fluixeta.
2: Avui hi ha turistes, eh? Hi ha molts de turistes, entre ells Maeta Bolango, que hem vist, hem pogut xerrar amb ell, no volia xerrar públicament, però bé, s'ha interessat un poquet per l'actualitat del Mallorca.
5: Business is business, no? Gran frase. Business.
2: Alerta. Oh.
3: Pilota dintre l'àrea, se n'escapa Arnau en dos temps, en recull de pilota.
2: Que ha vengut tot d'una pèrdua seva.
3: Vinga, molt amb l'atac. Condueix la pilota Manu Morlanes, cerca el Bumbo, va Cito, Cito que encara al lateral, Ivan Garriel, se'n va per banda dreta, continua la pilota, no. Cerca línia de fons, se li embala la pilota, pilota fora, servei de porteria.
2: S'està equivocant molt en el Bumbo, avui és que ha tingut l'ocasió seva, però la presa de decisions...
4: Bueno, l'acció seva ha estat, perquè li han donat la pilota per enrere, sí. I ha estat una jugada en cal ajut, sí. De ser clars. Sí. Però el pare que quan ell... Quan tegui espai, és que no s'ho ha ni de pensar, és que no ha de regatejar, que se l'ha de tirar un pot llarga i ha de córrer. És que no... És que jo que... El problema és tenir clar també la virtut d'un i el que tu no fas bé. O sigui, el que fas bé i el que no fas bé. Tu què fas bé? Anar a l'espai, atacar l'espai, doncs pot aquí d'hora la línia, aferrat a la línia i quan vengui la pilota comences a córrer.
2: Ni una vegada ho ha fet.
3: Vinga, va, tenir l'Ubumbo. Vinga, s'onze de Mallorca, l'Ubumbo. Retalla, aguanta... La juga enrere cap a Manu Morlanes, torna plegat el Valladolid una altra vegada al seu propi camp. Això està costant tant del Mallorca, poder profunditzar, poder entrar i fins i tot poder combinar. Raillo ara, vinga, Morlanes sona la volta, deixa la dreta per Sergi Darder, està a un costat, cap endavant, verticalitat ara cap a l'Ubumbo, penja la pilota, Fuente no arriba, la recupera Manu Morlanes, la deixa per Darder, a veure Sergi, Sergi la pilota, cercant l'Ubumbo, l'Ubumbo. I en curt de nou cap a Calatayud. Vinga, cerca un 3 contra 2. Que ve ara la pilota per Darder. Darder bona. La penja, molt tancada. Molt tancada directament a l'Armand d'Àlvaro.
2: Jo crec que era més per a baix, jo crec. Però bé, ja està bé.
4: No, estava bé, una bona centrada. Per veure que en Fuentes ha atacat la zona. Sí.
3: Puja la pilota al Reial Valladolid. Se'n va l'atac. Ningú li entra. Pilota molt vertical. La tassa no arriba. I avantatge per al porter Arnau Tenas. Arnau cap a Raillo. Puja al central Córdobas. El capità que cercarà a l'Ato per l'esquerra. Qui se mou? Qui la vol? Qui demana? On hem d'arder? Torna enrere, torna a jugar la pilota per Raillo. Així replegam.
4: Sí, massa lento. Tot ha d'anar molt més ràpid. Si el Mallorca vol sorprendre el Valladolid, tot ha d'anar a una alta velocitat.
3: Això és la segona. Pau, això és la segona.
4: Ara, és que...
2: Mira, ara.
3: Que au, vinga, va, contra la pilota. Lubumbo entra a l'àrea, retalla Lubumbo. Ai, massa tard. Arriba pola, per darrere pola. El Calatayud, la pora, malament, la centrada, la d'Alvia David Torres, la pilota acabarà fora per un lateral. El servei de banda favorable a l'equip mallorquinista. Traurà Calatayud.
4: I és que el Mallorca té jugadors per córrer i té jugadors per fer la passada. O sigui, que té dos estils de jugadors. Els problemes aprofitarà.
3: Si ara per que sí, corna! El manco ha provocat un corna.
2: Sí. No.
3: No. No. S'ha equivocat per mi.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Xiulets a la graderia contra l'àrbitre, contra el col·legià valencià, traurà de porta el Valladolid.
2: Recordant que enguany, que és com el Mundial, que si te xiulen un corna te'l poden llevar, però no l'inrebeix.
4: Claro.
3: Començarem a sentir allò de que malo eres, a Sarbi m'apareix.
1: Sí, ja se sent.
2: Ja se sent?
3: Ah, ja se sent.
1: Sí, sí,
3: però...
1: sí, just.
2: Sí, sí.
3: Lluís Chacón juga per banda dreta. Víctor Júnior en la pilota. De nou el Valladolid. Alerta per enmig, alerta pel centre. Té Ojeda. Es remou, segueix en la pilota. La molla, la juga. Repleguen el mallorquinista de nou. Alerta la Valladolid dintre l'àrea. Pop a perill de gol. La tassa. Malament. Vinga, sortirà l'Ubumbo amb la pilota. Juga en Fuentes. Adrián Fuentes se l'endurà per banda. Continua la pilota. Mollaví, que està
2: cap a
3: cor, que va tallut. Cor, Miquel, vamos. Miquel cap endavant. Se'n va, retalla en el lateral. Ivan Alejo continua la pilota. Deixa per Fuentes.
2: No, hola, diu que no.
3: L'àrbitre recupera el Mallorca la pilota. A veure mitjançant Antonio Roca. Dona l'escanelato. La treu Ramon Martínez.
4: Se tu en mans.
3: La pilota al mig del camp, se l'endurà finalment Lluís Chacón. Se l'endú el Valladolid, xiulada per l'àrbitre Miquel Berger.
2: Sí, sí, sobretot per aquesta falta que no ha xiulat damunt Adrián Fuentes. La frontal de l'àrea semblava clara. També una possible targeta groga a l'inici de la jugada. Tampoc l'ha tret, és cert, que encara no ha aturat no ha sortit la pilota de banda, però no sembla que ho hagi de fer, així que veurem si continua la jugada sense treure targeta. I ara n'Àlex Sala va a la banqueta, jo crec que podria ser el primer canvi. No, ja torna, torna a escalfar.
3: 14 minuts, segona part, Estadio Son Moix, Esport 3 en Joc i Beta Ràdio.
4: Qui ha de mossegar el Mallorca?
3: De moment no arriben els gols, Mallorca 0, Valladolid 0.
5: No arriben els gols i aprofitant per passar per Juaneda Hospitals, que amb l'aplicació Juaneda amb tu tot és més fàcil, consulta analítiques i demana cita al moment més fàcil que marcar porteria buida, perquè curar empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
0: Estem a punt d'arribar a l'hora de partit, al minut 60, i continua l'empat a 0 entre el Mallorca i el Valladolid. En un partit molt espès, esperàvem més del Mallorca i sobretot davant un rival com
2: Adrián
0: el Valladolid,
2: Lisso,
0: que arribava amb molt de problemes. Sortirà Adrián Lisso, Miqui.
2: I també Àlex Sala. Seran dos debuts. El cas d'Adrián Lisso debutarà del tot. Òbviament no ha jugat cap tipus d'amistós amb el Mallorca perquè va arribar aquesta mateixa setmana, el dia de l'eclipsi, va arribar. I ara sí, ha tret la targeta que esmentava abans. La treu ara el col·legiat. I ha estat targeta groga, crec que per en Torres. Ara m'ho confirmaré, però jo crec que ha estat per en Torres la targeta groga pel central del Valladolid. La primera que veu el conjunt de Castella. I si serà Adrián Lisso, que debutarà, i també Àlex Sala, que ha deixat bones sensacions també les estones que ha jugat en aquesta pretemporada.
4: Bon canvis ofensius. En principi, el millor serà jugador per jugador, però són canvis en perfil ofensiu d'anar a cercar la porteria. Adrián Lisso, fitxatge estrella de darrer dia.
3: Bé, Fuentes. Se'n va d'un contrari Fuente, no pot amb un segon.
2: Ara sí, ara sí que la falta. I targeta groga.
3: Ara l'han trebat i mostrarà la cartolina groga.
2: Quan Ramon Martínez.
3: André Fuente Molina.
2: Jo m'ha semblat més groga. Me falta l'altre que aquesta, però ja està. Està.
3: És una falta apropat del semicercle de l'àrea.
2: Sí, a veure d'on la treu perquè... Que dur, que hi ha el cartelló que té, com tapat una publicitat.
4: No, jo crec que li he posat un mes per lo del tema també del Mundial.
2: Ah, vale, vale, vale. Àlex Sala debutarà amb el 7, Adrián Lliso amb el 33, però jo crec que els dos debuts es produiran després de la falta, que era claríssima i era targeta clara. També. Sí, sí.
3: Pablo Torre, no?
2: Lubumbo també està per allà, però vaja, sí, jo crec que Pablo Torre.
3: Pablo ja Torre sembla que serà el que llançarà. Col·loca la pilota. Ara ja se retira Lubumbo i Pablo Torre serà el qui vol transformar el primer gol del Mallorca. 16 minuts. Segona part. Es porta en un lloc de ràdio. Jo crec que m'haurien d'aixecar pau.
4: Dali.
3: Són 5. A sa barrera més.
5: Bona.
4: Bona.
3: Va Pablo Torre. Li pega cama dreta!

0: potet obre Cebes per a la pilota, acaba al punt de la porteria del Valladolid. Minut 62 de partit, Estadi Son Moix, marca Pablo Torre, Mallorca 1, Valladolid 0.
1: Marca el Mallorca, marca Pablo Torre, un gol patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empieza en cuidar Juaneda Hospitales.
2: Al minut 62 ha arribat el primer gol del partit, el golaç de Pablo Torre de falta directa. Com ha reaccionat Son Moix, Miquel Verger?
3: Amb alegria, amb eufòria, amb aquest gol de Pablo Torre, no endevina a veure què és el que protestaven els jugadors del Valladolid, però ho han fet amb molta intensitat. Ha marcat Pablo Torre, l'home que ha volgut quedar, l'home que diu que 10 gols i 10 assistències, podria ser que no el firmés, perquè ell en vol més. De moment ja ha aconseguit el primer gol, i la reacció de Lluís García és mantenir els dos canvis que encara no s'han produït i afegir-ne un tercer. Entrarà Mateu Morell.
2: Pau Cendrós, que trobes del gol? La falta molt ben executada, la pilota va a mitja alçada, més o manco, però el porter l'arriba a tocar, però se li fica per endins.
4: Li baixa molt bé la pilota, no li dona molta alçada, i això li dona aquest punt perquè el porter la toqui, és veritat que la toca i pega en espalt, però no té la força a la mà per poder treure-la. Són les jugades on el Mallorca és d'una altra categoria, i aquestes no són jugades clares, situació de pilota aturada on aquest jugador ja l'any passat hauria d'haver estat protagonista amb aquest tipus d'accions, però enguany encara més.
3: I què devien protestar els jugadors del Valladolid?
4: Pues no tenia idea.
3: No sé si una Lubumba molestava un poquet a la tanca, però no sé. És que si
4: però
3: no és això, no sé.
4: Però devien línia i tot de l'esprai.
0: Ara Raillo fica la porta, cama, no? I la porta. Pilota acabarà a corna. Corna a favor del Valladolid.
3: El segon de tot el partit, el primer de la segona part.
4: Estan preparats els jugadors, però no.
3: I ha millorat Fuentes també en aquestes arrencades que té també un poquet a la segona part.
4: Quan té agafa la pilota i la gira, sí. Té molta de potència, i les dues primeres passades té molta potència, però l'espai també les té, ha d'aprofitar també.
0: Treu el corna, molt tancat, Arnau, fica el puny, si la pilota va per damunt la porteria, corna de nou, segon consecutiu.
3: I primer xut a porteria, perquè jo crec que el que
0: s'acorda
3: és xut a porteria.
2: Sí, anava directe. Cercant l'escaire del primer pal. El pal curt.
0: Cercant el gol olímpic. Sí. Lluís Chacón traurà el corna a l'altre costat, part dreta de la porteria d'Arnau.
3: Però no li podem fer un gol olímpic amb campió olímpic.
0: Pilota al primer pal, la treu finalment.
4: Arranca.
0: Contundència Fuentes, se'n va Fuentes, se'n va al contrari, continua la pilota, quina força, el Lugo que l'acompanya.

0: tocat Antonio Roca. Tard, però tard. Molt tard.
1: No, jo crec que malament més que tard, Toni, pot ser. Sí, sí, sí, la passada era aquí, tard si era per l'Ubumbo.
2: Tard per l'Ubumbo i aquí malament. Però perquè és un bou, És un bou. Quan s'arranca,
3: sí, sí, sí, sí,
2: per
3: Torelló,
2: si te, si te poses enmig, te passa un tren per damunt.
3: Sí.
1: El que passa és que ja no sé si té físic o oxigen, però ara és quan pot fer mal, clar.
3: S'arrencada està espectacular, sí, aquesta lor.
1: I ha provocat les dues targetes són per faltes de Montell.
0: No hi ha falta, protestava i va d'Alejo. L'àrbitre. Toni Lato, Lato jugant en curt la pilota per al porter Arnau Tenas. En curt cercant a Martin Valiant. El defensa central mallorquinista, la lovaca s'ajuda en Raillo. Raillo cercant a Valiant una altra vegada, dreta esquerra.
1: I els dos centrals, perdona Toni, amb targeta.
3: Estàvem esperant els canvis, però mentre no arriba en Marta Sampas, que diu la nostra audiència que ha reaccionat i moltíssim al gol de Pablo Torre.
4: Sí, moltíssims missatges celebrant aquest gol. En Joan que diu que bueno que te quedaste, quin golat, si volen l'objectiu s'han de complir les expectatives. En Joan Carles diu, se demana quant d'anys fa que no fèiem un gol de falta directa.
1: Cubo en Copa del Rei.
4: I doncs, la resposta ràpida ja de Miqui Vergent. Xisco Mas, que diu Pablo Torre és únic, començant de pel·lícula. N'Àngela, que bé, esperen que aquest sigui el primer gol que ens torni directament a primera. I en Joan Josep, Llion Parc, que feia la mateixa pregunta que en Joan Carles, en Tomeu en 6.
1: En Lliga contra el Leganés, any del Covid, salva Sevilla.
4: I doncs, mira, encara amb més detall. Tomeu en 6, que diu, ara m'en 6, en 7.
1: Acaba, perdona, Marta.
4: No, dali, Miqui.
1: Se'n va el primer cantat, se'n va calat ajut entre mate. El segon se'n va Antonio Roca i entra Àlex Sala, que va jugar allà, i després se'n va Pablo Torre i entra Liso.
4: M'agrada el nou cartell dels canvis,
5: Aquesta pila de Duracell, aquesta pila grossa.
4: Bona publicitat, sí, sí, fet una bona campanya.
5: Hem fet ara una publicitat aquí també, han de passar per caixa.
3: Sí, sí.
5: Hi una bona rosa.
3: És una pila?
4: Quina gràcia.
2: Ah, és una pila.
4: Sí.
2: És una pila. D'un mes, sí.
5: D'aquestes que duren molt, diuen.
3: Pau, anàlisi dels que se'n van, que t'ha aparegut el partit de...
2: Antonio Roca ha començat molt bé,
3: Antonio i Pablo.
2: La segona part s'ha apagat un poquet, perquè ja no l'havíem vist. En Calatayud, per jo, ha fet un molt bon partit. Jo, per jo, seria destacat d'aquest partit, entra molt bé on fa mal, on ha de fer mal, i no l'han d'abordar per la banda. I en Pablo Torre és gol, és perquè per jo li falta, ha d'agafar la pilota i ha de fer passada cap endavant. Necessitem que en Pablo Torre sigui molt, molt protagonista en el joc del Mallorca, és perquè el golàs ha estat un golàs i és el que esperen d'ell. Però és perquè són tres jugadors que per jo és que millor antes avui ho ha fet millor, perquè en Antonio Roca els primers 25 minuts ha estat molt bé. Però millor ha estat en Calatayud.
1: I ara es cal fer sumar a hora, Arnau Puigmal i Abdon Prats.
3: I què esperes, Pau, en aquests 21 minuts que falten dels que han entrat?
1: Que bé,
0: un segon. Lato, pilota enrere. La recull Alex Sala, no, d'esquena. Però encara continua el joc del Mallorca en darder per la banda esquerra. Segueix la pilota, la perdrà, la recupera Valladolid. Ara sí, Pau.
3: Idò, què esperes, Pau, d'en Mateu Morell, d'en Liso i d'en Alex Sala?
2: En Mate, més que repassar targeta, li donarà consistència a la defensa. Jo crec que ha fet una bona temporada i està a un bon nivell. El Liso li donarà... És un moment, jo crec que per ell, el típic jugador vironer, que quan ells vulguin treure la pilota, la millor jugada es tira per allà enmig i li pot caure ell. I Nalet Sala li donarà claretat i passada, suposo que cap endavant, i anar, el que hem d'anar, cercar-se con gol. És vera que hem fet un gol, però hem d'anar cap en el segon. El Mallorca no se pot quedar només amb un gol, perquè amb una contra o amb qualsevol jugada te poden empatar.
0: Som al minut ja 25. Han superat ja l'equador d'aquesta segona part a l'estadi de Son Moix amb aquest gol que ha marcat Pablo Torre, que dona la victòria momentània del Mallorca. El gol a pilota aturada, llançament de falta magistral del futbolista càntabre per donar de moment els 3 punts al conjunt de Luis García Fernández.
1: Farà dos canvis al Valladolid, que no té els millors números per veure el dorsal,
2: Achille,
1: però jo crec que és en Jorge Delgado i en Mathieu Lachue, un altre francès.
0: Un altre. Bueno, molt ho poden complicar, tu, avui.
1: Sí.
0: Si ets de demà, molt ho van poder complicar.
2: Sí, sí,
0: mare meva. Que no, Pau.
2: Toni, et vas agradar aquest dia. En Filimon.
0: En Filimon.
1: Alerta, va, Pere

0: mira el Liso, Toni.
1: Se'n va Adrián Liso, continua la pilota, anem a veure Adrián Liso.
0: Xuta.
1: A l'esquerra, optarà per enviar a l'Esala, penja la pilota, corna. Corna a favor del Mallorca en aquesta acció combinada amb un final en treta de cantonada.
0: I mira com et deies, Toni, traurà l'Àlex Sala.
1: Àlex Sala que ha agafat el 7 d'en Jan Virgili, que s'havia notat el 7, duia de 7 la temporada passada,
0: sí.
1: Va agafar el 7 i després se'n va. Corna que traurà, per tant, Àlex Sala a la part dreta de la porteria d'Álvaro Cebes. Pulla Rayo per rematar aquest corna com a central. N'hi ha 4 o 5 més del Mallorca. Rayo remata.
2: Gol
1: de Rayo! Capità ho ha tornat a fer. Capità, marca Raillo, Mallorca 2, Valladolid 0.
3: Marca el segon al Mallorca, marca Raillo, un gol patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitales.
4: En 10 minuts, dos gols i els dos, Miqui Berger, a pilota aturada.
0: Xerrava de la importància d'aquest factor Luis García a la prèvia, segurament tornarà a xerrar avui després d'aquesta assistència d'en Àlex Sala i del gol d'Antonio Raillo, que jo crec que la temporada passada va ser la primera que no en va fer cap diana en el Mallorca, tot i sa defensa. I el Valladolid, que ha aprofitat per fer els canvis, s'han anat Thiago Ojeda i Víctor Fernández, i han entrat Lexue i Jorge Delgado.
4: Bona treta de corna d'Àlex Sala, Pau Cendrós, i ben situat, s'havia desfet del seu marcador Antonio Raillo, que ha rematat tot sol.
5: Sí, estem veient que ja el dia de la mans Àlex Sala va treure tota la pilota aturada, s'ha fet el samo de tot el que és la pilota aturada quan està dins el camp. Té un bon peu, ha ficat una pilota a mig de l'àrea que era un caramello, és vera que en Raillo l'ha cercada molt bé i és molt important, ja n'han xerrat antes de la importància de la pilota aturada a la segona divisió, de tant en batac com en defensa, i el Mallorca ha fet dos gols a pilota aturada. És vera que no mos han de llevar de lo que ha estat el partit, però el Mallorca ha de ser superior en aquestes zones i ho està seguint.
4: Veus el Valladolid en capacitat de reacció?
5: No, jo ara mateix no...
0: Me fa la sensació
5: no
0: de...
1: Se veu més a prop, es 3-0. El 2-1, Lubumbo entra a l'àrea, la pilota penjada per un jugador del Valladolid que ha intentat treure aquesta pilota amb força, amb ganes, cap al mig del camp, i ha quedat curta l'esfèrica. Ara la pilota acaba fora en un servei de banda lateral favorable al conjunt visitant.
0: Tot ho pot canviar un gol, òbviament. Ara hi haurà Pau per intentació, però Pau, sobretot també perquè el Mallorca, amb el perfil esquerrà, amb en Àlex Sala i en Liso, pot fer molt de mal allà.
5: És que ara mateix la velocitat que li imprimiran aquests lots en el joc li farà molt de mal al Valladolid. I de lo que xerràvem en el principi, dels primers 25 minuts on el Mallorca, si li feia mal al Valladolid, se notaria el tema psicològic de tot això que està passant en el Valladolid, ara ja s'està començant a notar. El Valladolid ha rebut un gol i l'equip ha fet una passeta per avall i se nota molt aquí en el camp, jo ho estic notant. El Valladolid no és el mateix Valladolid que estava a la primera part, i ja li han ficat el segon, i això és el que passarà ara mateix. Jo crec que li costarà molt, perquè un gol el pot ficar dins del partit, però li costarà molt fer un gol, jo crec.
0: S'ha tornat molt, no?, per fer aquesta pausa d'hidratació, minut 30.
4: Sí, ja la primera part ha estat en el minut 29,
0: Miqui.
4: Sí, sí. Marta Sampas, els oients contentíssims.
6: I tant, en Joan, que celebrava amb majúscules i amb moltíssimes os dient gol i també dient tot capità, mi capità, tots t'estimen, Raillo, quédate, Raillo, Raillo. La Maria José Cifre, que abans se demanava qui havia dit lo de 5-0, ara diu, només en queden 3, va, vinga, us apuntam. En Xisco, que diu, quin equiparro que és el Mallorca, aquesta temporada disfrutarà molt, gràcies per aquests moments. N'Àngela diu, a la fi ens despertam, Visca el Mallorca, en Tomeu en 6, que diu el partit ara està desembossat. En Jaume de Falenits, que posa Raillo. Enric Garcia, que diu... Cendrós, que és el primer partit de Lliga, no demanis tot el primer dia. No sé què se refereix, no sé què havies dit, Pau, però això te diuen. I no t'haurà, també...
5: Tot, sempre tot.
6: Tot. YouTube, també el xat, Esports i Vetres, ja sabeu, mos podeu veure també imatges aquí a l'estudi. Bé, celebra Sobirania, se diu així aquest usuari, diu dos i tira milles. I amb això... segueixen arribant, ja sabeu, 646-93-45-01, Juan Gama.
3: Els missatges de la nostra audiència en Inca Centro Auto, i si cerca una bona oportunitat, estau d'enhorabona. Inca Centro Auto celebra els seus 40 anys amb moltes novetats i les millors ofertes d'Opel, Citroën, Peugeot i Lim Motor. És un bon moment per trobar el vostre pròxim cotxe. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
0: Anava a dir que, perdona, Toni, que a la vida hem de ser ambiciosos, òbviament.
3: Sempre.
0: Està bé, però que el Mallorca, amb el Golden Rayo, està en ascens directe. No és campió, però està en ascens directe.
5: Perfecte, això és el que volem.
4: Aquestes actituds.
5: Les dades de Miquel Batlle. Sí.
4: I la realització del partit ens mostrava ara, durant la pausa d'hidratació, diverses jugades de passades arran de gespa, que sabia que la pilota aixecava molta d'aigua. No sé si hi ha hagut cap tipus de reclamació, no? però sí que hi ha hagut, pues això, 6 o 7 accions que segur que el camp està ben regat.
5: Sí, no, al principi el Mallorca necessita també que el camp estigui regat. Patxeu jugadors.
0: Sí, ho pot fer tranquil·lament, si la pilota...
5: Patxeu perfil de jugadors és millor.
7: Són el minut 32 de la segona part. David Torre en la pilota, la deixa ara per al company... Geray, no, a veure, la pilota acabarà als peus del porter. Arnau Tenas, pilota de llarga. El control d'Alessala. Alessala jugant per l'esquerra, amb Adrián Lisso. No sé si ha sortit aquesta pilota, crec que sí. Crec que sí que ha sortit. Servei davant de lateral favorable al Valladolid.
5: Però perquè li ha volgut donar la passada... a l'espai, fer el córrer en Adrián Lisso, ha de fer córrer en Fuentes.
0: I confirmo la dada, més o manco, crec que la puc confirmar, en Antonio Raillo, que l'any passat era l'única temporada que no ha fet cap gol amb el Mallorca, perquè l'any de segona B no en va fer lliga regular, però contra el Mirandés aquí, a la final de set sí que en va fer.
7: A veure ara, ui, falta de Mulato.
0: Sí.
7: Falta clara d'un jugador del Valladolid de Mulato. Estava molt a prop també l'assistent.
0: La cinquena falta de Nalejo.
7: Se queixa del peu dret al valencià.
0: Nalejo demanava falta, que li havien fet una falta anterior, però bé, Nalejo també ho protesta tot.
7: Serà Arnau el qui traurà la falta. 34 minuts, segona part, guanya el Mallorca 2-0. El gol de Pablo Torre. De falta, i el de Raillo de cap, després d'una treta de cantonada, botada per Alessala, i Raillo, que l'ha pentinada molt bé el segon pal.
0: Diria que entrarà Antonio Sánchez, serà el quart canvi a la segona finestra.
5: Però per què se tanca tant? Si estigués obert, aquesta pilota hagués passat.
7: Se'n va Garriel, juga per l'esquerra, segueix la pilota, cercava ara Alessué. Continua el Valladolid ara a l'acció d'atac. Ivan Alejo per la banda dreta, continua la pilota, intentarà entrar entre l'àrea, no va veure davant, de moment cap a la línia de fons, pilota dividida, a punt de perdre, a punt de recuperar Adrián Lisso, però serà finalment el Valladolid que se faci en la pilota.
4: Per als que no
7: cap al mig del camp.
4: Per als que no veuen el partit, la queixa de Pau Cendrós era respecte a l'Ubumbo, que se'n va cap al centre en lloc de cercar la línia de banda, que li hagués arribat, obrir una mica el camp i li hagués arribat la pilota amb molta més avantatge per fer mal.
5: Està clar, i que perd camp on ell és fort, que és a camp obert.
7: Ara m'apareix que seran l'Ubombo que hi llevaran ja. Sí, me fa s'efecte.
0: O en Morlanes, no sé, sí, bé, ja veurem. Sí.
5: I en Antoni jo crec que serà un home important.
7: Ramon Martínez.
5: Jo a la segona divisió, a la primera divisió, jo a la segona divisió és un jugador...
7: La pilota penjada, la rematada! Se'n va fora! Rematada de cap, ha superat Arnau Tenas.
0: S'ha avançat,
5: per davant, sí.
7: Delgado, el futbolista que ha sortit ara, Jorge Delgado, fa uns minuts, s'ha avançat Sí. La pilota, afortunadament, ha sortit fora.
0: I teniu raó, se'n va l'Ubumbo i entrarà Antonio Sánchez. I el que deies, Pau, serà important, li has de convèncer que serà important del Manco fins dia 31 d'agost.
5: Jo crec que és un jugador que me pot donar molt. Jo... Un jugador que a la segona divisió ell, serà important aquí. Jo crec que és la seva categoria, on ell pot demostrar més el jugador que és, per tota la versatilitat que té i per tot el xapolló que pot tenir i la força que té. Jo crec que en Guanyes serà un home, hauria de ser un home important per el Mallorca.
0: Ara està ficant en el 4-3-3 en l'extrem dret.
5: Sí, però pot jugar per mi, pot jugar de lateral. Sí, sí. I que és un jugador que el que xerram, no? La segona divisió la coneix i és una categoria on ell la du molt bé i és superior també a el que és la segona divisió.
0: Jo t'ho fet també, Antonio. També és cert que tenia quan va arribar Dimitris pensava que seria important, no ho va ser, però en quan crec que sí que ho pot ser també.
7: Garriel perd la pilota, ara recupera Sergi Darder per part del Real Mallorca.
5: Cap endavant.

0: intenten complicar el jugador del Valladolid, la sortida de darrere del jugador del Real Mallorca, Antonio Sánchez, de la pilota. De moment segueix en la conducció, cercant enrere el seu porter, Arnau Tenas. Minut 37. 37 de la segona part, 2-0 al marcador. Esport 3 en Joan Llibre de Ràdio vos compta la primera victòria de la temporada de l'equip mallorquinista. Primera jornada i de moment els gols que han arribat a la segona part mitjançant Pablo Torre, falta directa, i Antonio Raillo, també el pilot. Corna que ha botat Alex Sala i que ha rematat de Carraillo.
1: Jo no crec que hi hagi molts de jugadors, de fet jo no crec que no n'hi hagi, que hagin fet gol amb el Mallorca en 10 temporades diferents.
2: No. Tu és que clar, primer de tot has d'estar 10 temporades en el Mallorca.
1: Clar, clar, clar.
2: Que això ja lleva molta Pocats. Gent.
0: Sí. Adri Fuente juga amb Alex Sala per l'esquerra, continua d'interior. Obrirà el joc per Adrián Lisso.
3: Ai,
0: per dins ha volgut jugar, si no encara l'ha agafat de Lato. De cara, jugant en Raillo, el Mallorca en possessió llarga. Morlanes, Antonio Sánchez, com a migcampista, per de dins, cercar una paratana amb Alex Sala. Antonio Sánchez la perd. Recupera novament si Lato, fica la cama, arriba banca el delanter. La pilota torna a ser per a la Mallorca, torna a ser per Arnau Tenas, per jugar de darrere quan prepara el tècnic del Valladolid. Canvis.
1: Sí, Vegard Erlien i Marcos Parriego.
2: Penseu, recordàvem en aquesta hora Marta Sampas que ja la gent
1: 2-0.
2: Està fermada, 2-0, sí. La victòria. Recordàvem Marta Sampas que cercam sí. a un jugador misteriós.
4: Exacte.
2: Aquesta temporada. El primer, el que cercam avui, quines pistes tenim per trobar-lo?
4: Idò, ja n'han dit 5 de 6 que donarem. Vos recordàvem 7-5, són que és un jugador mallorquí que va debutar amb el Mallorca a segona divisió, que amb ell a la plantilla el Mallorca va jugar una final de Copa del Rei, però ell no va jugar aquella final de Copa. Va fer aquest jugador el gol de l'ascens del Mallorca a primera divisió contra un rival vestit de blanc i blau i de mal nom, el Dimoni. 3 encertants, només.
2: Només de multitud de missatges.
4: Moltíssims.
2: Multitud de missatges que de moment equivoquen el tir.
4: Sí.
2: La sisena i definitiva pista durant el postpartit d'Espostres en joc.
1: Canvis, se'n va Ponso, entra Marcos Parriego, i se'n va Gerai Cabanzón, entra Erlien, o Vegard Erlien. Res a veure en Erlien Haaland.
5: Cercam el motor, Fuster.
2: Però se mou igual.
5: Se mou igual, també.
0: En aquest minut de 40 de la segona part, li donarem a Pablo Torre, el motor del Mallorca en aquest segon temps. A més, ha anotat el primer gol de falta directa.
5: Pablo Torres, el motor de l'equip mallorquinista, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. 40 anys té Inca Centro Auto, 4 grans marques i moltes ganes de continuar al vostre costat. Opel, Citroën, Peugeot i Lim Motor us esperen a Inca Centro Auto amb models híbrids, elèctrics, SUVs, compactes, familiars i comercials. Els trobareu a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari. Brum, brum, brum. Que confiança!
2: 4 minuts, si busques per arribar als 90, guanya el Mallorca 2-0 el conjunt de Luis García, molt a prop de sumar el primer triomf de la temporada, Toni.
0: En confiança, amb il·lusió, en especial en aquesta primera jornada de Lliga a l'estadi de Sant Boi amb aquesta victòria. El Valladolid que penja una pilota a l'altura del punt de penal, Raillo que la vol treure, i ara l'esfèrica tornarà a ser per al conjunt blanc i morat per al Valladolid. Pilota des de lateral, Ivan Garriel cap al porter Álvaro Cebes. L'esfèrica cap al mig del camp. Cor Parriego, el futbolista que ha entrat ara fa un instant al terreny de joc. Juga per la dreta el Valladolid, talla Lato, pilota fora, servei de banda en el lateral dret. Posició ja d'extrem perquè ja és tancant del Mallorca. Mou la pilota el Valladolid, pilota enrere, Ivan Alejo. Alejo cap a la línia central, David Torres, tot el jugador del Mallorca tancats al seu propi camp. A l'esquerra, Ivan de nou, ahí va Antonio Sánchez, a tapar un poquet d'aquest costat, David Torres. Demana la pilota de nou per Riego, a l'esquerra, Ivan, per pujar, per anar avançant, per intentar el Valladolid. A veure si se pot ficar un poquet també en el partit. Si marcàs un gol, per allà li quedaria molt poquet. Són 42 i també el Valladolid està arriesgant i el Mallorca se'n pot aprofitar per intentar ja de tancar un resultat encara un poquet més avoltat. Arnau a la pilota. Arnau juga amb Mate. Des del lateral dret, sortida Mateu Morell. Antonio. Antonio Sánchez. Complicat girar-se davant la pressió ara mateix del futbolista Ivan Garriel. Falta. Falta damunt Antonio. Falta Mallorca. No, Antonio no.
1: Valient, sí, sí. Valient. Sí, falta de Jorge Delgado.
0: Delgado ha fet la falta. 42 i mig. I Valient que traurà. I la gent ja amb confiança, molta gent abandonada.
1: Debutarà Arnau Puigmal. Serà el de recanvi. Arnau Puigmal, que no ha, recordant que per lesió no ha pogut jugar cap minut a la...
0: A veure Adri Fuente, no sé si s'havia ficat en fora de lloc.
6: No, fora de lloc, no fora de lloc. L'únic que el millor faltet, però ho ha fet molt bé amb Escol, sí. Li ha posat escosset i si la pilota no li ha quedat enrere...
0: Sí. Bona recuperació de Morlanes, ara mala entrega de pilota. S'endurà l'esfèric al Valladolid. Falta.
1: Don Antonio.
0: La falta que indica l'àrbitre. Andrés Fuentes i Luis García Fernández, que farà el seu ja darrer canvi.
1: Entrarà Arnau Puigmal, se'n va Manu Morlanes. Aplaudiments pel recent renovat Manu Morlanes i suposant que rebran amb els mateixos o més aplaudiments encara en Arnau Puigmal. Un dubte que es veiem ara mateix. Els mateixos.
6: Sí. Morlanes està bé dins la seva línia de transportador de pilota, de jugador que te dona molta de continuïtat en el baló, sempre, almenys tàcticament, sempre està ben col·locat. Ha fet un bon partit també.
0: El Valladolid que treu aquesta falta, la pilota que se'n va derbiada per la defensa del Mallorca. I des de darrere jugant, tocant la pilota.
6: Se fica en Antonio de dins a mig del camp i en Arnau queda aquí a la banda dreta davant en Mateu Morell.
7: I des del laboratori de dades, en José Sellers ens indica que Abdon Prats ha estat 8 temporades consecutives marcant. Aquest és el seu registre, però que no arriba a les de Rayo. No consecutives. Exacte.
0: 30 segons per arribar ja al minut 90.
1: Can Rayo va estar 9 consecutives i ha fet gol en 10.
0: Adrià Lissó se'n va. Deixa la pilota per a Sala, Dali. A 30 metres, li pega cama dreta, oh! El travesser, el rebut, oh, marcarà dins el gol.
1: Gol, gol, gol, Lissó.
0: Adri Lissó acaba de marcar el tercer per al Mallorca. Sala per controlar i definir davant la porteria d'Álvaro Cebes i transformar el tercer gol que puja el marcador a l'Estalla Sant Boix al minut 90 de partit. Reial Mallorca 3, partit Reial Mallorca 3, Valladolid

0: De portes a fora d'àrea, també està bé. Per cert, 5 minuts més.
1: I ell cercant la segona jugada. Això és típic jugador que sempre està aquestes segones jugades, aquestes jugades que se queden mortes. En Adrià Lissó, això ho llegim molt bé.
2: I la realització televisiva, que indica que el marcador és de 3-0, per la gent que ens escolta i veu el partit per la tele, que no ha pujat el marcador, i 2-0 guanya el Mallorca. No 3-0, com indica el rètol dels nostres companys de Movistar.
3: Traurà Arnau Tenas.
2: Ja ho han corregit.
3: Pilota al mig del camp, toca amb el Calato.
1: T'ha escoltat, Toni, t'ha escoltat.
3: Jugarà Alejo, cercarà el suel, la pilota. A veure, en un llançament llarg, volia anar a dirigir cap a Mimallin la tassa, la pilota que ha sortit fora, servei... No, falta.
0: Sí.
3: Falta a favor del Valladolid. Mou la pilota Ramon Martínez, de dreta a esquerra, cap a David Torres. Aquí cap a Ivan Gabriel. De nou en diagonal, la pilota per David Torres, en el mig del camp, tocant la pilota. Mou el Valladolid, el Mallorca. De moment, amb bona i en tranquil·litat, al seu propi camp, que passin aquests minuts, que queden 3 minutets. N'ha donat 5 d'afegir l'àrbitre, queden 3 minuts per arribar al 50. De la segona part, un minut 95 de partit, en 2-0 al marcador.
2: I Lissó... De... Sí, perdona, perdona, Toni. Gol de Pablo Torre...
3: De Pablo Torre i Rayo.
2: I d'en Rayo. Deia que en Lissó ho ha celebrat de valent. Això li han llevat, però s'ha quedat a gust, a pla, amb la celebració. La llàstima ha estat això. És que és per centímetres, la situació antireglamentària. El fora de joc. Dali, Toni.
3: Va el gent en Raillo, li torna la pilota de nou a l'Eslovac, l'Eslovac cerca ara Antonio Sánchez per dalt, li han fet falta. Ha quedat allargat damunt la gespa de Somos.
2: Sí, i Pau, la sensació que d'ençà que ha marcat Pablo Torre, el Valladolid ha estat una calça que s'ha desfet.
1: Sí, és el que nosaltres hem vist aquí en el camp i el que hem dit que podia passar, no? Que el que potser no ha passat la primera part, que si el Mallorca hagués jugat amb el ritme que ha començat a jugar o a cercar la porteria, com ha començat a cercar la porteria després a la segona part, hagués passat, no? Són situacions que són estranyes a un equip de futbol, que no s'ho duen bé i en el final, maldament la gent no s'ho pensi, en els jugadors s'afecta totes aquestes situacions que no són estrictament deportives i després se nota en aquest tipus de situacions, que quan les coses van bé no passa res, però quan les coses van malament pues, te deixes anar un poquet i és el que li ha passat en el Valladolid.
3: Parriego, mou cap a David Torres, pilota en l'aire, en llarg, corre el Valladolid, alerta l'acció individual de Erlien. Pilota per banda dreta, penjada, Rayo la treu amb el cap. Bon partit també del capità del Real Mallorca. Es Fuentes, evitant que la pilota surti per la línia lateral. Terres 40, segon de partit, a l'Estadio Somos, en 2-0.
1: Molt bé, Arnau.
3: Ara Mateo Morey.
0: Demanava falta i el que és...
3: La pilota ha sortit fora. Servei de banda per al Valladolid, el 7-8 metre del banderó de corna. Atap per banda esquerra, treu una pilota, cercant l'àrea. Allunya el perill Antonio Sánchez. Juga Fuentes.
0: Ah, que bé.
3: Ha ficat, li ha donat en sa massa cara. Ha rebut un cop a la cara un jugador del Valladolid, de Fuentes. L'àrbitre ha aturat el joc.
0: Mira el fora de lloc, per la màniga, per un...
2: Sí, per l'espatlla esquerra. Sí.
3: Es compleix el minut 50.
0: Sí.
3: Aquest 5 minuts d'afegit. Mira el rellotge l'àrbitre. Això és punt d'acabar el partit. El primer partit...
0: Alert.
3: El primer partit que s'acabarà, final!
0: Amb una petita picabaralla entre l'Alejo
3: i... Final a l'Estella Somoll, Mallorca 2, Pablo Torre i Raillo Valladolid 0.
0: Una petita picabaralla entre l'Alejo i l'Àlex Sala, però ja ha anat al col·legiat ràpidament i xerra amb el capità del Valladolid i l'Àlex Sala fa el que ha de fer, que es fugi d'allà mateix. I ressona l'himne del Mallorca, acaba el primer partit de la temporada, la primera victòria, la primera pedra que ha de posar el Mallorca cap a l'objectiu del retorn, cap a l'objectiu de la primera divisió, en aquest partit que guanya per 2-0 el Valladolid amb els gols de falta directa de Pablo Torre i d'Antonio Rayo, el gran capità, després d'una assistència, després d'una treta de cantonada de... n'Àlex Sala. No, és que mirava, crec que també

0: han atacat de forma precipitada i ja s'han perdut pilotes, però que després ha parlat amb els jugadors que s'havien de tranquil·litzar una mica i finalment s'ha pogut fermar el triomf.
1: Sí, bueno, lo de somitat i sa calor, normal, nosaltres estem aquí, que li han posat aire a en Toni Fuster i estic millor, la veritat.
2: Jo ja començo a tenir fred i tot, jo.
1: Però és veritat que el Mallorca ha fet un partit on ha aguantat a lo millor el que no s'esperava, que era un Valladolid que estava ben plantat en el camp, és veritat que ha tingut fortalesa per aguantar aquests moments i per estar dins el partit, que tampoc en el final el que han xerrat, ha estat un partit on cap de dos han fet grans ocasions de gol, excepte jo crec que la de Lubumbo i la dels gols, com a gols, com el gol de tal, però no ha hagut més ocasions de gol clares en el partit, no?
0: Ha dit també Luis García que cada vegada ell li dona molta importància en el col·lectiu, que el futbol és cada vegada més col·lectiu i manco individual. I parlava d'Àlex Sala, però diu, és aplicable a tothom, que tant si surts a l'11 de titular com si surts a la segona part, el minut en el que surts ha de ser el minut de la teva vida. Tu estàs d'acord que cada vegada és més col·lectiu això?
1: Totalment, està clar, no? Està clar, jo crec que i cada vegada més perquè hi ha més canvis. Hi ha més jugadors que poden entrar fresc i si hi ha més jugadors hi ha més possibilitat de que canviïn el partit i cadascú té la seva personalitat en el camp i té les seves característiques tècniques i tàctiques per poder canviar un partit. Està clar que aquí compta tothom i que cada canvi per millorar i el Mallorca té un fons d'armari que en principi en aquesta categoria pues, li ha d'ajudar molt. I ara hem vist com ha sortit Àlex Sala, el Liso, en Mateu Morell, que és un jugador que va venir a jugar a primera divisió i ara jugarà a segona, però és que no han de dubtar del nivell que tenen els jugadors. Però és vera que l'han de veure en el camp, en aquest nivell. És un nivell que avui hem vist que el Mallorca ha guanyat, però no hem vist moments aquesta superioritat, ni com diu ell, que s'han precipitat. És que això és el que no m'ho fa que se precipiti en jugadors en el mig del camp com en Morlanes, en Dardé i en Pablo Torre. Mm-hmm.
0: Parlant de Pablo Torre, precisament, ha estat protagonista. La roda de premsa diu que Luis García, que el migcampista de Cantàbria, ha assumit la seva responsabilitat, que té molt de talent ofensiu i que defensivament, poc a poc, està tenint compromís. I ha deixat, per jo, la frase és impactant, que diu en Pablo Torre li han de treure el que té i el que ell creu que no té.
1: És que jo crec que l'any passat ja, quan va venir de Michelis, que ell ja va començar a jugar, en Pablo Torre defensivament jo crec que va fer un canvi. Ja se li va notar amb aquesta actitud de voler robar pilotes, d'estar molt més ficat en el tema defensiu. I jo crec que avui no ha estat un dèficit a l'enrevés. És un jugador que en s'esforç fins en els 60, com sempre m'ho estic acostumats, s'ho deixa tot. Però no és veritat que aquí en el Mallorca no ha estat un jugador que no hagi corregut o tal, és al revés. Jo crec que és un jugador que se nota que se deixa la pell. Mm-hmm. I que li han de demanar això, això és el que li han demanat i que han dit nosaltres, no? Aquestes situacions com massa falta, però ho necessitàvem enmig del camp, jugant, en jugades, en passades verticals, en passades ràpides, en passades en el davanter, en passades a la banda. Volem aquest Pablo Torre que faci passades de gol, que és el que necessitàvem i el que vam veure de Pablo Torre, que hem vist altres situacions, perquè si no li demanaríem en Rayo passades de gol perquè no li hem vist fer, però en Pablo Torre sí li hem vist fer passades de gol a altres situacions, i a segona divisió ell, que és un jugador d'una categoria superior, s'ha de notar molt.
0: L'altre protagonista que ha tingut molt de temps d'aquesta roda de premsa en boca de Luis García és el davanter Adri Fuentes. Encara no li hem vist marcar cap gol amb el Mallorca, ni a pretemporada ni avui en partit oficial. Quan li han demanat als companys si el veu tens, nerviós, preocupat per aquesta falta de gol, ha dit que en cap cas, que entrena com el que més, que a la gespa exigeix molt els defenses i que no atura. I això és el que ha de seguir fent, no aturar, perquè, segons el Luis García, els gols
3: Toni.
0: Li cauran a Adri Fuentes. Miqui Berger.
3: Sí, amb un dels protagonistes del partit d'avui, amb el primer gol de la temporada. Así que, Pablo Torre, ¿qué tal? Buenas, enhorabuena por la victoria, por el gol. Te acercas ya a esas cifras, ¿no? De 10-10, de esas dobles figuras, 10 goles, 10 asistencias.
4: Hola, buenas. Bueno, sí, muy contento por la victoria, ¿no? Nos estaba costando un poco, al final estaba ahí esperándonos y nos estaba costando un poco, pero bueno, he podido meter el gol, abrir el marcador y bueno, contento por la victoria.
5: Dijiste que era un año para explotar, Pablo, y empiezas de maravilla, ¿no?
4: Bueno, sinceramente creo que puedo estar mejor, pero bueno, estoy contento sobre todo por la victoria, evidentemente por el gol también, pero por la victoria.
6: ¿En el campo cómo se veía? Porque da la sensación de que no habéis sufrido en ningún momento, que el gol podía haber llegado a la primera parte con Lubumbo, ha llegado con el tuyo, pero esa sensación de no sufrir, ¿cómo se llevaba en el campo?
4: Sí, bueno, al final sabemos que tenemos jugadores de mucha calidad y que tenemos que hacer también los partidos largos, tener tranquilidad porque va a haber muchos equipos que nos esperen ahí atrás. Y al final en casa con nuestra gente y con los jugadores que tenemos, tenemos que tener esa tranquilidad porque sabemos que podemos hacer gol en cualquier momento. Entonces creo que eso en la primera parte nos ha costado un poco, esa ansiedad de querer en los primeros 10 minutos ir 3-0. Pero bueno, al final esto va de sumar más 3, de esta semana de corregir cosas y nada, a Granada a ganar.
7: Ha dicho el de la sub-21, pero aún así no se la has metido.
4: Sí, bueno, Aceves lo conozco bien de la sub-21, como has dicho, es un gran portero, pero bueno, al final llevaba tiempo entrenando estas faltas, así te lo dije en la entrevista, me acuerdo, y bueno, he tenido la suerte de poder meter hoy.
8: Hablo un poquito del temple que decía también Luis García en la rueda de prensa, va a ser un poco la diferencia en esta categoría. Todo el mundo pone el foco en el Mallorca como uno de los favoritos, pero es una categoría muy, muy larga, sobre todo, y traicionera.
4: Sí, está claro. Yo, por ejemplo, no la conozco mucho porque hoy ha sido mi primer partido, pero bueno, tenemos gente con mucha experiencia que nos puede transmitir ese mensaje, ¿no? a nosotros y bueno, sí, evidentemente somos uno de los favoritos, pero al final tenemos que hablar en el campo y eso es lo que va a marcar la diferencia.
3: ¿Qué te dice esa gente de la categoría? Porque gente como Sergi, como Morlanes, que sí que han estado no solo en segunda, sino en con la obligación de subir en segunda.
4: Bueno, que va a ser un poco como el partido de hoy, ¿no? Esa que te esperen ahí atrás, que tengan medio centros físicos, que de contacto, de ganar duelos, que al final, por ejemplo, ese tipo de juego a mí, a Morlanes, a Sergi, nos cuesta un poco más, tenemos que adaptarnos, ir mejorando en eso y bueno, es verdad que en primera todo el mundo lo dice, ¿no? Al final hay jugadores de más calidad y te dejan jugar un poco más. Pero bueno, nos tenemos que adaptar, tenemos que seguir con la mentalidad que hemos tenido hoy de ganar y bueno, contentos.
6: El mercado está abierto, todo se puede mover. ¿Tú puedes asegurar que no va a haber movimiento en tu caso o esto no se puede decir?
4: No, ya lo dije, que estaba contento aquí, que me quería quedar, es un proyecto que me ilusiona, que estamos trabajando todos muy bien, creo que tenemos una plantilla muy profunda, que en cuanto igual uno no esté al 100%, va a haber otro que lo está, como bueno, en el caso que ha salido Liso o Sala, que son jugadores que pueden estar perfectamente en el 11, incluso Antonio Sánchez, que me parece un jugador muy infravalorado, siempre lo he dicho. Entonces, bueno, creo que tenemos una plantilla profunda en la que bueno, que cualquiera puede jugar y bueno, estamos contentos.
5: Pablo, el partido era a las 9:30, pero calor, humedad, no sé si eso también ha condicionado un poco el ritmo del partido, ¿no?
4: Bueno, está claro que a estas fechas no es lo mismo que jugar en noviembre, cuesta un poco más, al final también si nos quitan el sol, pues evidentemente mucho mejor. Sí, a mí sinceramente me cuesta mucho, pero bueno, intento comer mucho el día anterior y hoy, incluso beber mucha agua, entonces, bueno, nos cuesta, pero es lo que hay.
3: Porque eres del norte.
4: Claro.
7: Chicos, muchas gracias, buenas noches.
3: Les paraules de Pablo Torre, el gran protagonista, un dels grans protagonistes avui, amb la seva Diana, amb el seu gol de falta, que feia molt de temps que no es veia amb un gol de falta, Somos.
0: Partint cap a la cabina de transmissió de Vetres Ràdio, allà tenim en Antoni Fuster i en Pau Cendrós, ja els avaim en imatge, companys.
1: Sí.
0: Ha arribat.
1: Tard per arribar.
0: Sí, per resumir una mica, te demanava abans, Pau, el tema d'Adri Fuentes, que Luis García està tranquil, que és un davanter, que s'ho deixa tot i que els gols arribaran.
1: Sí, i lo de sa feina ja crec que se nota, no? És un atleta que és humil, que sa feina que fa se veu. És vera que jo sí que el veig un poc amb aquest piquito d'ansietat de voler ficar gol per moltes accions, però perquè la segona part, quan ha arrencat,

0: i ha pogut córrer, se li veu una bona potència que és un bou, però Torelló necessita
1: Sí.
0: posar un parell de bloc de formigó que van posar l'altre dia perquè no passessin en ciclitxe.
1: Sí. Escolta, Pau, i respecte a en Pablo Torre, que ha estat sincer, ha dit que s'ha d'adaptar a la categoria, gent com en Sergi Darder, com en Manu Morlanis i com ell, que no és precisament els partits que estan acostumats, que a primera divisió hi ha més qualitat i deixen jugar més, però que aquí s'hauran d'adaptar perquè has de ferrar i xapar la segona divisió. Hi ha faltes, que les darreres setmanes havia estat assetjat faltes i que avui ha tingut la sort de fer el gol. Qualque cosa respecte a en Pablo Torre, tot dit,
0: No,
1: no?
0: sí, jo crec que ell és partit, l'únic que no és el tema que ell va haver d'haver vingut aquí a defensar, jo crec que no, però bueno, jo crec, és que és un jugador que l'han de veure també ell necessita ser important, sentir-se important, jo crec que ho està notant, que el Mallorca vol, que el mallorquinisme vol més per d'ell, i m'ho ha de demostrar en el camp, la qualitat és sort, l'han de veure i l'han de veure en els 90 minuts, no? Hi ha una cosa de Luis García que se m'ha agradat, no? Que ha tingut raó, jo crec que té molta raó, que el mallorquinisme no s'ha posat nerviós. A veure que hi ha hagut fases del partit on la gent, en principi, si no entens que estàs a segona divisió, pot arribar a posar-se nerviosa i no entendre que el partit estava per ell, estava en sa possessió per ell, no hi havia cap equip que dominés molt, no? I jo crec que aquí és perquè Luis García té molta raó, jo crec que el mallorquí ha estat en sa equip i l'ha dut endavant i ha arribat el gol de Pablo Torre que mos ha deixat tot un poc més tranquil.
1: Pau Cendrós, Toni Fuster, qualque cosa més des de la cabina de transmissió?
2: Jo m'ha deixat més tranquil d'en Rei, jo. D'hora zero, jo en sobre zero no ho tenia encara
1: Sí.
2: del tot clar. D'hora zero,
0: Sí,
2: aquí
0: però
2: sí, aquí sí.
0: ells ja
2: Ells han tingut
0: després...
2: res, han fet una arribada, ha cantat un poc en Arnau, que s'ha rematada de cà, que s'ha
0: Sí,
2: anticipat
0: que ha
2: en
0: sortit
2: Delgado,
0: enrere,
2: m'ha parit que ha
0: sí,
2: estat,
0: en
2: en
0: Delgado.
2: Delgado i poc més. Vull dir, ara
0: Res.
2: han de quedar
1: El
2: clar una
1: corn
2: cosa.
1: olímpic ja està...
2: El Valladolid avui ha vengut en quadre, eh? És a dir, la segona divisió no serà el Valladolid, vull dir, i el Mallorca és vera que ha de millorar, té molt de marge de millora,
0: Això
2: també és
0: mateix.
2: vera, el millor resultat, sens dubte. Començar guanyant a
0: Totalment.
2: casa, davant l'afició, que també això, 15.000 i pico de persones se'n van avui contentes, perquè el Mallorca ha guanyat, i és la primera passa, no?, en vista a
0: Totalment.
2: l'objectiu.
0: En el final és el que ha dit Luis García, no? Han de guanyar partits i com sigui, content, por lo civil o por lo criminal. I aquest partit, a veure, que ha estat un partit on el Mallorca no ho han enlluernat en el joc, però han guanyat, que és l'important.
2: Segona jornada la tancarem,
0: Sí,
2: La
0: sí, sí.
2: tancarem perquè jugàvem en dilluns,
0: I
2: a
0: ara ho
2: mitja
0: hem
2: de
0: de dir
2: vespre.
0: tot, Toni, ara tenim feina.
2: Ara tenim feina, ho veus?
1: Sí, però espera, Pau, que encara no hem acabat amb tu.
3: Fa un moment.
1: Juanga, tot teu.
3: Sí,
4: Ha
3: l'objectiu
4: arribat
3: està
4: el
3: més a
4: moment.
3: prop, idò.
4: Sí, ha arribat el moment i amb aquesta primera victòria la
1: Està més a
4: cosa...
1: prop.
4: Sí,
3: Clar, això és
4: la
3: una
4: cosa
3: realitat.
4: augmenta i la realitat se fa més a prop, no? Pau Cendrós,
0: Sí.
4: si el Mallorca puja a la primera divisió, què promets? Què faràs?
0: Jo crec que poden fer una sortideta IB3 Lluc a peu.
3: No, però
4: Eh?
3: no m'ho fiquis a
4: No,
3: tot.
4: no, a mi no.
0: No, ja m'ho fica tot. Ah, bueno, Toni Talà
4: Tu.
0: no sé si podrà, perquè segurament es tirarà qualque altra
3: Sí, això
0: festa,
3: segur.
0: Sí. però els altres que
3: Una
0: estiguem
3: cosa
0: allà...
3: teva.
0: Bueno, pues la faré jo.
2: Ah. IB3 a Lluc a peu.
0: M'ho creurem. IB3 a Lluc a peu.
3: Un quarto.
0: Toni Fuster, Pau Cendrós. Què te pareix?
4: Des d'on? Des d'on?
0: Des d'on?
2: Divetres, diu.
0: Divetres,
2: Divetres,
0: Divetres
2: a Lluc
0: Ràdio.
1: Ah, Divetres, uf.
3: De Manuel Azaña.
1: Divetres Ràdio a Lluc.
0: Divetres Ràdio a Lluc a peu.
3: I
0: passa, no, i passarem per Escrit de la Sang.
3: Encara
0: Per
3: heu de fer
0: amic,
3: un tros
0: Martí
3: de
0: Mol.
5: Sí. Però això qui?
3: En Pau,
0: no, tu també, Miqui, tu també, Miqui, tu també, Miqui.
2: Mira, si
3: no,
2: en Miquel Verger i en Toni Fuster acaben la temporada com la de l'any passat,
3: no
2: poden demanar ni divetres a casa meva, que he vist que aquí de vora som moix.
0: No, Miqui segur, Miqui.
2: Ni divetres som moix.
0: Miqui, pobre.
2: Però bé.
0: Miqui, bueno, no passa res, en Miqui durem un vehicle motoritzat i ja està.
5: Farà un parell... Un cotxe de gat de gol.
3: Vinga, vinga, què farà? En Pau, de divetres ràdio, a Lluc.
4: Farà un peregrinatge a Lluc.
1: Sí.
0: Això mateix.
1: Molt bé.
4: Ja està. A partir d'aquí...
5: I enterrada es podria convidar a dinar a Lluc, ja està.
1: Sí, és perfecte.
3: Un restaurant, no,
1: sí,
3: no el
1: sí,
3: diré
1: sí,
3: per no
1: sí,
3: fer
1: sí.
3: publicitat.
1: Sí,
3: Uah,
1: és
3: se m'ocorre
1: perfecte.
3: un restaurant, no, no el diré per no
1: Sí.
3: fer publicitat.

0: coneguis que fes, no, el realitzador, influencer...
1: Escolta, no volen posar drons, sí, sí.
2: Els han d'aprofitar.
1: Els han d'aprofitar per seguir en Pau Sondros en el seu peregrinatge.
2: Sí, sí, sí, sí. Companys, Toni, pròxima cita del Mallorca?
3: Dia 24, Sant Bartomeu, dilluns. Granada-Mallorca, a l'estadi de Los Cármenes.
2: També a les 9 i mitja del vespre.
3: Sí, així és, a les 9 i mitja del vespre.
0: Ah,
3: també.
0: Idò.
3: Farà
0: humitat
3: allà.
2: Toni i Pau,
3: agafau
2: mesures, que farem un quadro ben guapo per
0: sí,
2: la cabina
0: de
2: lletres.
0: Mira,
2: sí, sí,
0: ja.
2: Els que ho veuen per YouTube, si no li contaven els nostres oients que estan en escotxa ara mateix a la ràdio, en Pau ja ha tret el metro.
0: Volem posar un fons
2: per agafar,
0: ben guapo.
2: Agafar la mesura correcta. De,
4: feines que m'haurà enviat en Toni Terrades.
0: Heu de fer de tot, heu de fer de tot. I també canviar de càmera.
2: També heu de canviar de càmera, sí, que estàveu per ahir, doctor Sibau, això.
5: I sort.
4: Pobre,
2: també,
4: eh?
2: Pobre. I sí, sí. Ara,
5: el locutor i el comentarista.
0: No, que no, que no,
2: en Miquel Verger, com a exdirector d'aquest programa...
0: Està dolent, a més, des que no és director. Ara dic que hem de canviar el locutor i el comentarista.
2: No, no hem de canviar res perquè sou molt bons tots tres. Sí. Pau Cendrós, Toni Fuster, bona nit, gràcies, companys.
3: Bona nit.
2: Bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
2: Ara en Miquel Verger no el deixam escapar perquè...
0: Ah, t'anava a dir que no li deia ni bona nit.
2: No, no, no. Heu de... donar la sisena pista, Bergi, la que aclarirà a quin jugador misteriós estaven cercant.
0: Sí, perquè...
5: Dia històrica, Marta.
0: Perquè...
5: Dia històric, primer dia del jugador misteriós.
0: Sí, és una passada. Dia històric...
2: moltíssima participació. Moltíssima participació. I moltes respostes dolentes.
0: Sí, moltes.
5: Només he tingut una idea, però ha estat una idea.
0: Increïble.
2: Està brillant, està brillant. Està
0: brillant. Sí, brillant. Sí, sí, sí.
5: Bé, dues. Ah, sisena... Carregar-me en Juanga i dues.
2: Sí.
5: Carregar-me en Juanga al concurs i dues.
0: Ai, bueno.
2: Sí, sí. Idò, vinga, cercam un jugador misteriós. Quines pistes coneixíem fins ara, Marta?
0: Que és mallorquí i que va debutar amb el Mallorca a segona divisió. Que amb ell a la plantilla el Mallorca va jugar una final de Copa del Rei, a la que ell no va jugar. Això sí, va fer el gol de l'accés del Mallorca a primera divisió contra un rival vestit de blanc i blau. De mal nom, el dimoni.
2: I aquí, hem de dir que fins aquí hem rebut
0: Uf.
2: Centenars de respostes que deien Abdon Prats. Idò,
0: no ho és.
2: Abdon Prats no és. La sisena pista, Marta Sampas.
0: Té una medalla d'or olímpic, en concret, als Jocs Olímpics del 1992.
2: A Barcelona.
0: A Barcelona.
2: Medalla d'or olímpic a Barcelona 92. Aquí ja s'aclareix molt.
5: Mallorca.
0: Ara sí. ja comencen clar, a WhatsApp. Clar,
5: clar, clar. Hi havia tres jugadors de Mallorca, només dos mallorquins.
2: Sí. Hem de dir que amb la primera pista no ha encertat ningú.
0: No, i ara ja arriben...
2: En la segona pista, la de la final de la Copa del Rei,
0: que bo,
2: no ha encertat ningú.
0: No.
2: Però en la de la tercera pista, de que tampoc va jugar a la Copa del Rei, allà sí, ja ha arribat un guanyador. I després, amb el mal nom del dimoni, n'han entrat tres més, que han encertat, perquè aquí cercaven. Qui és el jugador misteriós, Miquel Verger?
5: Gavi el dimoni Vidal, que va debutar la temporada 88-89, va marcar el gol de l'ascens a la promoció d'ascens contra l'Espanyol, a la pròrroga, i va jugar a la final, va, el seu equip, el Mallorca, aquell any, amb ell a la plantilla, va jugar a la final de Copa 90-91 al Bernabéu contra l'Atlètic de Madrid. Ell ni tan sols va estar convocat. I ja està, i de la resta ja ho hem dit, va guanyar la medalla de Barcelona 92 juntament amb Antonio Pinilla, que pertanyia al Mallorca aquella temporada,
2: sí.
5: I el Chichi Soler, l'altre mallorquí, que també va, es va penjar la medalla.
2: Miquel Verger, qualque cosa més per Somoix?
5: No, que el Valladolid encara no ha sortit, estan fent temps per partir cap a Valladolid després d'aquesta derrota, i el Mallorca, com sempre, a poc, amb els cotxes particulars. Hi ha gent, no molta, poqueta gent, esperant la sortida dels protagonistes del Mallorca per veure si poden caçar qualque autògraf o qualque fotografia. I res, que jo crec que tots contents després d'aquesta victòria. Com ha dit en Pau, no han enlluernat a ningú, però el més important són els tres punts i més per començar.
2: Els que heu enlluernat tothom heu estat vosaltres. Miquel Verger, Pau Cendrós i Toni Fuster. Extraordinària feina en aquest debut a segona divisió, en aquest Mallorca 2, Valladolid 0. Miqui, bona nit, moltes gràcies.
5: Només diré una cosa, fins que vos he vist, os havia trobat a faltar.
0: És que m'ho havia...
2: Mos ha llenat tot l'estiu, sí, fins que mos ha vist. Després ja s'ha perdut la màgia.
0: Ja està.
2: Després, amb en Verger s'ha perdut la màgia.
5: Després ja no pots trobar a faltar una persona que ja has vist.
2: Correcte.
0: Sí,
5: no,
0: sí que passa quan estàs enamorat.
5: Valentia.
2: Sí, sí.

I de jo t'enyor en cada moment de la meva vida, Miquel Verger. Gràcies, bona nit. Miquel, des de Somos, extraordinària feina. Així han comptat a IB3 Ràdio la victòria del Mallorca per 2-0 davant el Valladolid.

0: Hypermotion. La Lliga de Segona Divisió A per al Reial Mallorca a l'estadi de Son Moix. Pilota llarga, passada.
1: Que bé, que bé, darrere.
0: Enrere, bon rebat. Porter que atura. Antonio Roca, aixuta Antonio, segon pal. Encara és a temps, pilota que no arribarà. Pablo Torre. La tanguda, la primera gran acció de gol al Mallorca en el xut de Lugumbo. Morlan és per Antonio. A veure, xuta cap esquerra, pilota fora, derviada. També per la part esquerra de la porteria d'Álvaro Aceves. Jo crec que m'haurien d'aixecar pau.
2: Dali.
0: Són 5, a sa barrera més.
3: Ets bona.
1: Ets bona.
0: Va per la torre. Li pega a cama dreta. I... Xantador de partit, Estadi Son Moix, marca Pablo Torre, Mallorca 1, Valladolid 0. Ulla Raya per rematar aquest corna com a central, n'hi ha 4-5 més del Mallorca, completament de Raya, remata,
1: gol
0: de Raya! El primer partit que s'acabarà, final!
1: Amb una petita picabaralla entre l'Alejo
0: i... Final a l'Estella Somol, Mallorca 2, Pablo Torre i Raillo Valladolid 0!

0: Això és el que ha donat de si aquest Mallorca-Valladolid, la victòria per 2-0, narrada, com sempre, per la veu del Mallorca, per Antoni Fuster. Marta Sampas, primera jornada de Lliga, segona divisió, ja hi ha 5 partits finalitzats.
1: El Real Societat B, 0, Castelló 1, l'Andorra 5, Ceuta 1, Oviedo 0, Granada 0, Càdiz 0, Celta B, 0, i el Mallorca 2, Valladolid 0.
0: Això fa que l'Andorra sigui el primer líder provisional a l'espera dels partits que s'han de disputar demà i dilluns, i el Mallorca seria el segon classificat. Andorra, recorden que ha guanyat per 5-1, per tant, per diferència de gols, és el líder provisional d'aquesta segona divisió. A primera també s'ha encetat la Lliga en 2 partits disputats.
1: Sí, amb la victòria de l'Alavés 3-0 contra el Getafe i la victòria del Sevilla per 2-1 contra el Rayo Vallecano.
0: Juanga, el pròxim partit, el pròxim Esports en Joc serà dilluns, dia 24, especial Sant Bartomeu. Convidam a tots els tomeus que vulguin venir.
2: Clar, que venguin.
0: Que venguin sí. Aquí, ben preparats.
2: Ben preparats, com tu.
1: I els tomeus. Bueno,
0: sí.
1: Els tomeus i els guanyadors de concurs, que n'hi ha.
2: Clar que sí. Clar que sí.
0: En José Sallés se posarà en contacte amb els guanyadors.
1: Sí.
0: N'hi ha hagut mitja dotzena. Mitja dotzena,
1: perquè
0: lloc, clar, la darrera pista
1: i...
0: ja no la donen per vàlida. Juanga, tot bé?
2: Un luxe i un plaer.
0: Sí, eh?
2: Només mos queden 40 i pico.
1: 41.
0: Sí, sí. Res, acabam. Ha estat tot. Primera victòria del Mallorca, a segona. Esperem que en venguin moltes més.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Vinga, passen uns minuts de les 10, amb bon dissabte, dia 15 d'agost, i ja sabeu que vos acompanyam fins a les 11 aquí a La Gran Vida i IB3 Ràdio per saber tot allò que passa arreu de les Illes Balears. Hem estat a les Salines, hem estat a Consell, perquè estan de festa, allà hi celebren Sant Bartomeu, ja hi ha molt de trull, i en Pere Company, membre de la CAPTA, mos deia: avui tenim festa fins tard, i un dels DJs que ens ha nomenat el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ara anirem a xerrar amb ell, però penseu que en aquesta hora tenim moltes coses més. Per què? Perquè també anirem no només a Solla, perquè són les festes de Sant Bartomeu, sinó també a Montuïri, perquè també són les festes de Sant Bartomeu. I a Inca no són les festes patronals, però han muntat un trull cargros. De fet, hi ha trens especials. Després ens ho contarà en Jaume Colombàs, perquè ha fet com un retrobament d'Operació Triunfo amb Rosa López i David Bustamante, que avui ompliran la nit d'aquesta nit d'estiu a Inca. Tot això fins a les 11 d'avui dissabte. Vos contarem tot allò que passa arreu de les Balears, i recordeu que tenim un telèfon WhatsApp per saber què heu de fer vosaltres, on aneu, on sou, què dinareu, què sopareu, anireu de festa, no. I aquest és el WhatsApp. Ara, després vos ho posarem, perquè ara no el tenim, però que vos pareix si anem a, en aquest cas, a començar aquesta segona hora de La Gran Vida.
0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Idò, sí, en aquesta La Gran Vida avui fem un repàs a tots aquests pobles i ciutats que celebren les seves festes de Sant Bartomeu. Avui, Solla, en aquest cas, hi tenen ja preparat diferents activitats. En aquest cas, avui s'hi farà Sarta Solla. A més, durant tota aquesta setmana hi ha tot tipus d'activitat dins les seves festes de Sant Bartomeu. Bueno, idò, si van, vos xerràvem de que en aquest cas un DJ concret anava també a la CAPTA, han dit, idò, sap que telefonarem en aquest sollaric, men que mos conta. És Nescalas DJ, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, rei, com estàs? Tot bé?
1: Molt bé, ja ho veu, nosaltres aquí entretinguts,
2: Fantàstic.
1: S'ha criat de trulls pel món. Mem, escolta'm, com t'ho prepares? Tu com a solleri, com te prepares aquestes festes de Sant Bartomeu? I després ja m'ho diràs, perquè crec que tens un poquet de gira, però com a solleri, com prepares les festes?
2: Bueno, és a dir, està clar que sempre les festes del poble d'un sempre són especials, no? Bueno, ara tenim les festes del nostre patró, Sant Bartomeu, i res, tampoc, no te vull dir que hi hagi una preparació molt especial. Ben que dir, preparar-se per aquests dies de festa, disfrutar-los i ja està.
1: I ja està. Combinar-ho com pot, supos, no? Perquè, clar, tu aquí, això, fas gira cap aquí i cap allà, llavors de poder combinar, poder quedar en el teu poble, no?
2: Sí, sí, per sort sí. És a dir, bueno, tens la sort que tens bastant de trull durant tot l'estiu, com la major part de DJs. El que tu dius, hem d'anar cap a una banda i cap a l'altra. Però te dic que sempre els caps de setmanes de festa sempre els me reserv per estar en el meu poble.
1: És a dir,
2: és a dir que sí, que és un moment que no m'agrada anar cap aquí, cap allà. I si tens la sort, perquè no sempre és possible, si tens la sort d'aquest cap de setmana pinxar les festes, pues fantàstic. I si no, m'agafes cap de setmana de lliure i ja està.
1: És a dir, enguany tu pinxes en el teu poble o no?
2: És així, sí. Sí. Divendres que ve, dia 21, que és la nit jove, sí que estiré pinxant a les festes.
1: És a dir, tu te reserves. És a dir, aquest dia en escales està reservat. Aquest dia és de...
2: Aquest dia no me mou de Solla.
1: No te mou de Solla. Que te toca fer feina, far feina. Que no, acabes de ser per Solla tranquil·lament, sense passar pena, no?
2: Aquesta és l'idea.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, ara fa un moment, en Pere Company, del col·lectiu, de Consell, mos deia, bueno, avui vespre tenim festa fins tard, i un dels DJs que ha nomenat has estat tu. Així que dic, bueno, mira, que millor que xerrar amb ell, que també està de festa avui, bon dissabte, 15 d'agost. Quin remenat tens? A part de Consell, vas a qualque altra banda, o en un lloc ja n'hi ha bastament?
2: Sí, bueno, avui, pues bueno, això, tinc la sort de venir a la capta, me fa molt de ganes, la veritat, i després, just en va acabar, jo, la meva sessió, si tot va bé, acabarà més o menys a les 10, i després me'n vaig cap a l'esport de Valldemossa, que són les teves festes, allà a Sa
1: Ah,
2: Marina.
1: també són les festes d'esport de Valldemossa. Bueno, jo t'ho dic.
2: Exacte, i allà pues, faré el tancament de la festa.
1: I llavors ja cap a casa teva, no?
2: I després ja cap a casa, que ja n'hi ha.
1: Que
2: Ja n'hi
1: ja
2: ha.
1: n'hi ha, que ja n'hi ha. Clar, és que això de sa vida... Després si arribem a menjar amb el Colom Bas, perquè ha muntat també un remenat avui a Inca, però, clar, això de sa vida de GJ, s'estiu se vos fa feixuc, o no? Sa vida...
2: Sí, a més,
1: Sí.
2: a part hem de tenir en compte que fa molta
1: Clar.
2: calor, que el que dèiem, per amunt i per avall, i... però bé, jo, cert per jo, perquè també no
1: Clar,
2: puc anar per jo,
1: cadascú.
2: òbviament, però jo és que, clar, m'agrada molt, és la meva passió,
1: Clar.
2: i de fet, me considero molt afortunat, perquè al final estic fent feina d'algo, m'estic guanyant la vida amb algo que m'agrada, per tant, el que sempre se diu, no?, que deixa de ser una feina,
1: Clar, quan diuen en
2: realment.
1: castellà, no? S'ha d'anar con gusto no pica, i ja està.
2: Exacte, exacte.
1: Això és. Bé, ja sé, avui jo seré per consell, és a dir, te veuré, avui cap vespre, però si la gent que mos està escoltant d'arreu de les illes diu, ai, mira, jo avui no puc anar, no ho sé, a les Salines que m'ha anat, a consell que n'han xerrat, ara que xerran de Sóller, quin dia de les festes de Sóller han de venir, sí o sí, en aquestes festes de Sant Bartomeu?
2: Val, bueno, tot el cap de setmana a Trull, el cap de setmana que ve, la veritat.
1: Sí.
2: Però bé, jo, si qualcú té dies disponibles i bueno, i tenen ganes de Trull i volen venir, òbviament els hi diria que vinguessin divendres dia 21
1: Ah,
2: perquè
1: clar, que
2: estic jo
1: seràs.
2: tocant. I després vos diria que l'altre dia important seria el dia 24, que és el dia de Sant
1: Sí.
2: Bartomeu, que és el dia que se fan els correfocs allà a Sóller,
1: Ah, molt bé, molt
2: que
1: bé.
2: hi ha un grup de dimonis que són els esclatabutzes, com pot veure, és un nom molt, molt
1: Sí,
2: visceral,
1: potent,
2: no?
1: potent, potent, potent.
2: I res, i se fa pues
1: Tenen
2: això, es corre fort.
1: una vibra, perquè per qui no ho sàpiga, la vibra és la femella del drac, cosa que jo vaig descobrir amb els esclatabutzes de Sóller. És a dir, una vibra és un drac, però femella, no? És així. Idò,
2: Exacte.
1: això dia 24, a Sóller, en
2: Exacte.
1: aquesta nit de Sant Bartomeu, no?
2: Exacte, que és dilluns, exacte.
1: Bueno, cau en dilluns, però escolta, no ho sé. Clar, els qui són de poble de que feien Sant Bartomeu, dilluns és festa, però dimarts hi ha feina. I en aquest cas, IB3 Ràdio i IB3 Televisió no són a Consell, sinó a Calvià i a Ciutat, així que no tenen festa. Però és igual, enganxarem, no passa res, no passa res. Escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, bones festes i molt bé més tard.
2: Gràcies a tu, Raül.
1: Que
2: Molt
1: vagi
2: ben després.
1: bé, adeu, adeu.
2: Seguim parlant. Adéu, adéu.
3: Yo no lo tengo todo tan estudiado. No vine a hacer contactos, yo vine aquí a disfrutar.

0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Idò sí, idò, ja vos ho he dit jo, que aquest cap de setmana tenim un trull per amunt, per avall, cap aquí, cap allà, ja ho veus. No només són pobles i ciutats que estan en les seves festes patronals, sinó que d'altres han organitzat un bon remenat perquè aquest estiu sigui l'estiu de la vostra vida. Però atenció, perquè és el verano de tu vida XXL, que t'apareix. Mira, escoltau aquesta cançó i ja sabreu per on vaig.

0: Mare meva, això jo l'escolt i me fa molt major, perquè devia tenir, no sé, 12-13 anys, quan na Rosa López, David Bustamante, na Xenoa Nostra, David Bisbal, tota aquella generació d'aquell primer Operació Triunfo va arribar a Mallorca. Recordaré sempre aquella plaça de cort de Palma plena de gom a gom per rebre a tots els cantants, principalment a na Xenoa i na Rosa López. Ja li comentaràs, Jaume Colombàs, bon dia. Com estàs? Hola, Jaume, me sents?
1: Jove.
0: Ara, no? No te sentia, perdona. Què deies? No te sentia, digues.
1: Quan diu ma mare, sí? Ai, cavallet, quan eres jove.
0: Correcte, cavallet, quan eres jove. Ja avui vespre, quan xerris en Rosa López, me record perfectament...
1: Sí, si l'entenc.
0: Calla, pobreta. Oh. Que ella, quan va venir a Mallorca, amb aquest concert, vaig anar a la roda de premsa a Cort, jo tenia, ja t'he dit, 12-13 anys, era un nin. T'ho juro.
1: I ja feia ràdio?
0: Ja feia tele, si és que jo som...
1: Ja feia tele?
0: Sí, ja, una cosa loca.
1: No direm quina edat tenim, eh?
0: No, sí, però tu tenia 12-13 anys, ja feia comptes. La qüestió, que no, ella no va venir a la roda de premsa, sap per què? Perquè eren els dentista.
1: Eren els dentista.
0: Tot aparell normal, aquesta dona, els dentista de bon matí, i llavors vespre havia de cantar el son moix ple, imagina't tu. Quin remenat. Bueno, Jaume, has muntat un remenat, el verano de tu vida, XXL. Conta-mos, hi haurà una Rosa, hi haurà un Bustamante, que has muntat avui vespre, Inca?
1: Correcte, doncs pues mira, el principal atractiu, per dir-ho d'altra manera, pot ser que en David Bustamante en concert i l'actuació d'una Rosa López. Uh-huh. Un petit tribut per el 25 aniversari de la millor generació d'artistes que ha donat Espanya.
0: 25 anys, Déu meu.
1: 25 anys ja de OT, eh?
0: Sí.
1: I antes teníem Gran Hermano, ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
0: Sí.
1: Si qualcú sap de què xerram, també és com nosaltres.
0: Exacte.
1: Eh? Després tenim la Casa de Pandora, que també fa 25 anys que va treure el primer disco, uh-huh. Que venen, crec que el primer pic amb de Bellà, 15 anys de Palma. I llavors, òbviament, pues, tenim el meu estimadíssim Pep Noguera, en Diabètiques Acelerades. Oh, pues qui no passes temps per ells.
0: No, aquests sí que... Aquests ja són de la movida de Madrid, eh? Anys 80, vull dir.
1: Anys 80.
0: I continuem amb això.
1: Aquests m'han estat explicant cada setmana les idees que anaven tenguent, i ja ahir divendres, sí? Que faltava un dia per avui per el festival, sí? Vaig dir, escolta, Pep, perquè cada pic, cada cridada, la borrada és més grossa.
0: Sí, clar.
1: Vull dir, Pep, escolta, Ja
0: està.
1: Soy lo que vulgueu, jo aniré per allà, me diu Carda Masté i ho arreglaré.
0: No sé per què no me sorprèn d'en Pep Noguera, de Diabètiques Accelerades. A mi m'encanta perquè, si m'ho està escoltant, llavors enviem un àudio, perquè m'envia àudios i te contes les coses, que és una fantasia. Només escoltar l'àudio ja ric. Saps què també?
1: Sí, tremendo.
0: Bueno, i a part de Diabètica, de Caja de Pandora, tu, evidentment, Rosa López, David Bustamante, els mítics Orris Camoy, també vos acompanyaran, no?
1: Fent renou, també tenim un munt de coses. Tenim a Dravingo, que mos farà també... Tenim un fotocol muntat que molarà molt.
0: Ah,
1: en l'artista de Hechos o Hechas, amb Dravingo amb una ruleta repartint regalos, Diabètica se fent les fotos per allà, tenim un fotomatón, ho tenim tot.
0: Escolta, mira si ho teniu tot, que hem vist que Servei Ferroviari de Mallorca ha preparat un trens especials per arribar fins en aquest esdeveniment a Inca, que recordem que és en el quartel general Luque, a partir de les 6 de capvespre d'avui. Compte-mos, hi ha gent que pot venir en el tren, diguéssim, directament, i així ja anant tranquils.
1: Correcte. Tenim línies especials tot el vespre, es dir, no s'atura el tren fins a les 6 del matí. L'esdeveniment comença a les 6 de l'hora baixa i acaba a les 2 del matí. L'estació d'Inca està, crec que uns 200 metres del quarter.
0: Sí, està ben a prop.
1: Està a llut de vora. A més, per la gent que vulgui veure, doncs jo crec que és una alternativa fantàstica. Clar. No només se reforça la línia de Palma cap a Inca, sinó totes les línies que van cap a Inca durant totes vespre, no? De la part forana i de més.
0: És a dir, de la Pobla Inca, Manacor Inca, tots aquests municipis cap a Inca, això, i tenen aquesta opció, servei ferroviari, així que important, no agafeu el cotxe, si podeu anar en el transport
1: exacte.
0: Públic.
1: A més, han fet una oferta de 5 entrades amb una sense, que és de conductor sin alcohol.
0: Ah, mira.
1: Això és una novedat que han fet enguany. En tenim bastants, uh-huh. que han volgut fer aquest grupet amb una persona responsable. Li posarem una pulsera que no pugui...
0: No pot demanar, eh? No pot incomplir la norma.
1: No, pot demanar Coca-Cola de tope.
0: Bé, va bé, no passa res, eh? I... aigua fora misteri, ja està.
1: Exacte. Entonces, jo crec que també és un poc una novetat per enguany, que ha estat molt ben acollida, uh-huh. i jo crec que ho tenim tot per fer això, el que és el verano de tu vida, per fer un dels esdeveniments de l'any més importants, i sobretot també agrair a l'Ajuntament d'Inca, especialment en el regidor de festes, en Toni Penya i en Esbalda, uh-huh. en Virgilio, que m'han obert les portes del municipi. És el primer any que no ho feim a Palma, però bueno, estem bastant contents, tenim una acollida bastant calorosa.
0: Bueno,
1: nunca mejor dicho.
0: Exacte, eh? No, calor no mos en falta, i més sin de ballar cançons com aquesta. Con tu amor, y no sé cómo abrir. Devuélveme la vida que me la has quitado. Devuélveme la vida que me l'has quitado, el verano de tu vida, a Inca, Jaume. Preparat, idò, no? Ja està. Ho tenim tot a punt.
1: Preparat. M'han dit que tu aniràs a la capta, però que després vendràs a ser tierra.
0: Aquí anem. Clar, jo... tu saps que jo patesc de FOMO, no?
1: Claro.
0: He de ser un poc per tot.
1: Te compré un helicòpter. I te duren per tot.
0: T'imagines?
1: Perquè avui era tot a Mallorca.
0: Avui, no sé què passa. Avui, dia 15, nosaltres fem un recorregut un poc per tot allà on hi ha truit, però avui, dia 15, jo crec que... Mira que hi ha dies, però avui tot havia de ser el mateix dia. Què hem de fer? Però no passa res. Jo, com que ho tenc a prop, com sa Inca, són 7 quilòmetres, així com acabi una cosa, m'acompanyaran fins a l'altra, i així tot arreglat. No hi ha que passar pena.
1: Mira.
0: T'apareix bé.
1: M'apareix fantàstic.
0: Au, idò. Bonda, descansa el que puguis, que d'aquí no res començaràs truit.
1: Jo espero que va.
0: Sí.
1: Després d'aquí, del Benet Ovidà, me'n vaig a Caladó.
0: Què dius?
1: Que he de tancar la verbena, sí.
0: Mare
1: demà
0: meva.
1: Som a Puig Punyent.
0: Mare de Déu.
1: I dilluns me'n vaig de vacances, Raül.
0: Ah, mira, això, aquesta m'agrada més. Aquesta està molt bé.
1: Me'n vaig de vacances,
0: fins?
1: Dues setmanes.
0: Dues setmanes, bé, està bé. Està
1: I
0: bé.
1: He de tornar perquè pingen el rou.
0: Bé.
1: Però, sí, bé, vacances, me'n vaig amb una caravana en Sorní, no sé jo com mirar.
0: És molt divertit, la caravana és molt divertit. El que d'anar en Sorní, no sé ja si...
1: No ho sé, això és com un gran hermano un petit. Hauré de demanar a xerrar-se súper.
0: Home, que te doni una estona de lliure.
1: Para ver quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza.
0: Correcte, i si no te'n vas a córrer, que t'ho den ben això, te'n vas a fer
1: sí.
0: la volta i així alliberes un poc el cap.
1: N'hem de descansar un poquet també, eh?
0: Molt bé, molt bé. Jaume, que vagi bé.
1: Vale.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu.

0: Tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur, portada.
5: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Josep, com
9: Hola.
8: Estàs?
9: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir, fa,
8: tens calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
8: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
10: Però
9: quan hi ha vacances?
8: Quan hi ha vacances?
9: Nosaltres?
8: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
8: Sí.
9: Ah, que bé.
8: Servei públic.
9: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Calor.
12: Moscars.
11: Gelats que se desfan massa ràpid.
13: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
12: Com les ganes de passar-ho bé.
11: I les converses que enganxen.
12: Les rialles.
11: La bona companyia.
13: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
14: Vinga, idò, continuem aquí a La Gran Vida i si ara érem a Solla, hem de pegar un bot fins a un altre municipi de les Illes que també viu les seves festes de Sant Bartomeu. Després vos contarem tot allò que hi ha preparat perquè hi ha tot un programa d'actes molt important, però volem xerrar, així com en Solla hem xerrat amb Nescales, ara volem xerrar amb una montuïrera. La coneixeu de ben segur, eh? Mirau, a menys si escoltau o coneixeu aquesta cançó que es diu Montuïri.

0: I doncs sí, és ella, na Marga Pocoví. Bon dia, Marga.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Nosaltres beníssim, ja escoltant la teva cançó amb un tuit i se desperta aquesta emoció. Clar, el gros és un to. Ja hi som, eh?
1: Ja hi som, ja, i amb moltes ganes, a més.
0: Amen, com a montuïrera, com vius aquestes festes de Sant Bartomeu? Tu dius amb ganes, amb il·lusió, hi ha aquell cuquet, no?
1: Sí, a veure, jo no les visc en tota la intensitat que m'agradaria, perquè clar. S'hauria de fer com a una aturada en el temps, a l'espai, per jo viure-les intensament, que és el que jo m'agradaria i el que tocaria com a montuïrera. Però clar, fent feina en l'oasis i tenint rebel·les i verbenes, per altres
0: per
1: llocs de, i altres pobles de Mallorca, evidentment no els puc viure intensament. Però sí que he de dir que el que visc, Raül, ho visc, però en el màxim.
0: Així m'agrada. Sí. Bé, és que xerràvem amb Escales, DJ, que també és per tot, clar, ell diu, jo, clar, un poble mateix, no? M'agradaria ser-hi més dies a les festes del meu poble, però clar, a lo millor aquest dia estic actuant a un altre poble que també fa Sant Bartomeu, o mort de, avui, per exemple, he d'anar he de ser consell, però després seré en esport de Vall de Mossa, vull dir que en el final per tot, menys en el seu poble. Com va aquest estiu? Perquè en Oasis estàu per amunt i per avall, eh?
1: Sí, la veritat és que estem supercontents, l'orquestra, perquè és que estem per tot. És que tenim una feinada, gràcies a Déu, i clar, i és vera que potser aquesta espineta que tu dius de que no pots ser en el teu poble, però sí que he de dir que enguany ha donat la casualitat, cosa rara, perquè normalment no passa, que dia 23, l'Oasis no té feina dia 24, té feina dia 15 d'agost, evidentment, però clar, i són dies molt... Som dies importants per Montuïri.
0: Clar.
1: I clar, però dia 23 no tenim feina i ho faig compte d'anar tot.
0: Ara jo no ho sé, ho dic de moment, perquè entenc que els cosillets surten dia 24, no?
1: No, surten dia 15 hora baixa.
0: Sí, avui.
1: Després, sí, surten dia 23 hora baixa, a les 6 i mitja.
0: I el dia del patró.
1: I després dia 24 de matí.
0: Oh, veus, això sabia sí. Jo és que havia, una d'elles he estat, no sé quin dia era, però una d'elles he estat a veure els cosillers, perquè fèiem un programa en directe a IB3 Televisió, i hi vaig ser, perquè si no ja saps que jo no m'ho monto.

0: Rodola.
1: Evidentment, tu, com si no te mous tampoc. Tu tens el mateix sentiment que jo per Montuïri i el mateix per Consell.
0: Exacte, aquí anem. Escolta, m'han dit que has de venir enguany a Consell. Quin dia vens, sí, a Consell?
1: Dia 22. Dia 22 venim... 21, perdona, 21.
0: Ah, 21, divendres.
1: No, 21, sí, dia 22 som a Solla. No, dia 20... Sí.
0: Clar, és que tu viu totes les festes de Sant Bartomeu de Mallorca.
1: I jo, i per què no n'hi ha més, suport? Perquè si no, jo m'agradaria seria més.
0: Mare meva.
1: Però si dia 21 som a Consell i dia 22 a Solla, sí, sí.
0: Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Idò...
1: Sí, vendràs a veure en Mono.
0: But, sí, bueno, allà seré, allà seré.
1: Allà seràs.
0: Que t'apareix a tu. No me mouré de plaça, perquè aquest dies pare que visc a plaça. Només vas a teva sí, a dormir i tornes a pujar. Bé, i perquè he de venir aquí a la ràdio, perquè si no, tampoc me mouria. Res, Marga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que passis bones gràcies. Festes dins lo possible i tots els que mos escoltau, i d'escolta, entrau a les xarxes de Namarga o d'Oasis i sabreu allà on és, perquè ja ho veus que té una agenda complicada d'estiu.
1: Una agenda complicada, però agraïda. No?
0: Exacte, agraïda.
1: No sé quan dic que me queix per res, perquè estic ben contenta.
0: Exacte, ben contenta sí. De tenir, de tenir feina i més la feina que mos agrada, que això no és tothom.
1: Exacte, que no és tothom.
0: Marga, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Vinga, idò, continuem i si ara xerràvem amb una Montuguirera d'aquestes festes que se duen en escó, que ja fa ganes, que ja han començat i que molt de la gent que viu les festes del seu poble, com tots els patrons, però avui que fem aquest viatge arreu de les illes en totes aquestes festes de Sant Bartomeu, idò, ara xerràvem de Montuguiri, però hem de saber exactament quins són aquests principals actes, quines són les activitats que els montuguirers i montuguireres més els agraden, més disfruten i que formen part de la tradició i de la idiosincràsia d'aquest municipi. Per això tenim a l'altra banda del telèfon Toni Miralles, balla de Montuïri. Bon dia, com anam?
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, Montuïri ja està de festa, ja fa olor a Fabeguera.
2: Sí, sí. Tot i que avui comencen oficialment, ja fa dies, setmanes que estem en marxa.
1: Que estàveu en marxa i entenc que des de l'Ajuntament, que teniu la responsabilitat de posar en marxa totes les festes, les actes, les tradicions, teniu sempre la col·laboració de molta gent del poble, no?, que fa possible les festes.
2: Sí, sí, sí. Sempre comptem amb molt de voluntaris, associacions, i tothom està disposat a posar el seu granet d'arena perquè tot surti bé.
1: Conta-m'ho per la gent que ens està escoltant d'arreu de les illes. Quines són? O quins són els actes més importants? Ara fa un moment xerràvem amb Marga Pocoví, mos de bon dia 15, el dia 23, el dia 24, els cociers... Això són els actes que el Montuïri és més estimau, però de ben segur hi ha qualque acte, qualque tradició també, a part dels cociers, que dius, això, si no hi hagués aquesta activitat a les festes, ja no seria Sant Bartomeu.
2: Bé, els cociers són l'ànima, els cociers, el dimoni, els fobiovers i la gent són l'ànima d'aquestes festes. Així tot, cada any, com hem dit abans, hi ha moltes associacions que hi participen i que fan que aquesta festa lluesquin més. I activitats així més destacables d'aquests darrers anys, hi ha una trobada ganxetera internacional que se farà d'aquí un parell de dies.
1: Com és això? Trobada ganxetera?
2: Trobada ganxetera internacional.
1: És a dir, de fer ganxet.
2: Sí, de fer ganxet.
1: Ara, aquesta sí que és bona.
2: Sí, sí, sí. És l'associació de dones de Montuïri,
1: sí,
2: que són una associació molt activa, i ja fa, un any serà el tercer any que organitzen aquesta trobada.
1: Ah, mira que bé.
2: I els agrada dir trobada internacional perquè hi ve gent montuïrera, però que ha vengut d'arreu del món.
1: Ah, molt bé.
2: Participa
1: molt bé.
2: Tothom.
1: Bueno, és tot un art, això del ganxet. Jo no m'hi veig en coratge. Mira que ho he dit tota la vida que nostra, però no m'hi veig en coratge.
2: No, jo ho vaig provar l'any passat i només vaig fer un pot de cadena. No vaig fer molta cosa més.
1: Bé, ja vareu fer molt, idò.
2: Sí.
1: Me deies això, a part d'aquesta trobada sí, ganxetera, altres activitats, no?
2: Sí, després hi ha un trivial Montuïri, que també té molta participació, una gincana infantil, bé, hi ha diferents activitats que organitzen els quintos, que també hi participen de manera molt activa, amb un taller de decoració infantil, que passa un excitarro, el bingo, que també agrada molt, una altra activitat que fa l'associació de dones montuïreres és un concurs de gelat de bomba,
1: que bo.
2: També tant hi participa molta gent com molta gent curiosa, i va a veure en quin ha estat el millor gelat i aprova-lo.
1: Clar, és a dir, no només és fer-lo, sinó que molta gent llavors s'anima a tastar-lo, no?, per veure
2: sí,
1: en quin és el millor.
2: La participació a les activitats poden participar de moltes maneres.
1: Clar.
2: N'hi ha que participen de manera més activa, però tothom és necessari i tothom fa festa.
1: Tothom fa festa, bueno. Sí. Ja sabeu que a Montuïri, abans ho dèiem, i ara escoltam el ball d'Escociers de Montuïri, són, com tu deies, s'ànima, no?, d'aquestes festes. I molta gent que ve d'altres llocs de les illes a veure-ho, perquè només els poden veure dies concrets durant l'any. Què suposa per vosaltres, pels montuïrers, sentir aquesta música, veure-los ballar, veure la plaça plena de gom a gom?
2: És que escocia és una cosa, per montuïrers i montuïrers, una cosa indescriptible. Quan comences, quan neix, ja a casa teva te posen el casset de Ramon Niu, que era un fobioler que va tocar molt d'anys i que va ajudar a mantenir viva la festa. I tots els nins, ja de ben petits, intenten fer les passes, moure el braç amb mocadors a les mans. És una cosa que duim molt arrelada i que d'una manera o l'altra tothom en forma part. Ja sigui ballant, ajudant a vestir els cociers, sent part de la festa, que al final tothom és necessari.
1: Sí, perquè al final, el que dèiem, no? Veure una plaça plena de gent, amb ganes per veure, per estar davant, per formar-hi part. I abans comentàveu que els Quintos també fa moltes activitats, però a Montuïri, com a molts de pobles, però a Montuïri especialment, els joves hi tenen molta importància en aquesta festa i els Quintos estan allà a primera fila, no?
2: Sí, els Quintos no se'n volen perdre cap ni una. Se posen a primera fila des que de fals. També repten un poc en el dimoni, a veure qui s'endú la gendrada més forta. No se fan poc. I és una part més de
1: festa,
2: la festa,
1: clar.
2: Part activa, sí.
1: Bueno, molta de gent, no? Sempre dèiem, el dimoni agrada moltíssim, hauria de fer por, però en realitat agrada moltíssim, en la llendera, tot i que encalci la gent, a Montuïri també el podeu veure, en aquelles costes de Montuïri, corrents per un motiu de treball amb el dimoni. Idò, res, val, sabem que teniu molta de feina, que estàu, no sé si teniu molt de temps de dormir, perquè entre festa i festa ja pot temps, però...
2: Ja dormirem.
1: És igual, ja dormirem, eh? Molt bé.
2: Sí.
1: I doncs res, moltes gràcies per acompanyar-nos i simplement aprofitau els micròfons d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, per convidar la gent, no?, a venir a Montuïri.
2: Sí, clar que sí. Tothom està ben convidat, serà ben rebut i res, Montuïri és que vostre. També això sí, si veniu, feu-ho amb respecte, respectau la festa, que segur que ho fareu. I realment, moltes gràcies per aquest minut d'estar amb altres i molt d'anys a tots els montuïrers i montuïreres.
1: Molt d'any, bones festes, que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
8: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
11: Vinga, doncs, moment de xerrar de cinema. Ja sabeu que cada setmana, cada dissabte, ens acompanyen aquí per contar-nos un poquet més aquest món del cinema i un tema en concret. Conta-ho-mos, Mem. Bé, benvinguts a tots dos, perdoneu.
12: Benvinguts. Bona, som benvinguts, sí.
11: Conta-ho-mos, Sergio, Mateu, de què xerram avui?
12: Avui fa molta calor,
11: sí.
12: Dies d'estiu, i tothom,
11: socorrats,
12: tothom va a la platja, tothom va a la mà,
11: sí.
12: I quan penses en la mà, barcos, galeres, te'n vas en el segle 13, 14, 15...
13: Ja has donat una passa, eh?
12: Jo quan vaig a la mà començo a pensar en galeres, no?
11: I sí, tu vas a la mà i comences a pensar, vendrà per aquí un vaixell pirata, no? En Cristóbal Colón o qualcun d'aquests, no?
12: Les nostres illes estan molt relacionades amb la pirateria.
11: Sí, totalment.
12: I ja no només en el segle XV, també en el segle XX també hi havia bastanta pirateria.
11: També.
12: I, evidentment, vàrem pensar, hem de xerrar d'una de les nostres sagues preferides, una de les millors pel·lícules de la història de cine, per nosaltres, que és, efectivament, Pirates del Caribe. Que és aquesta música que ja està sonant de fons.
11: Mira, escolta aquesta. Una saga que, bueno, jo crec que qui més qui manco ha anat a veure-la, si no una s'altra, però o totes. He participat, per exemple, en Penélope Cruz,
12: sí,
11: en Javier Bardem, i el protagonista indiscutible, aquest bon
12: Johnny
11: Depp, en Jack Sparrow.
12: Efectivament, que sa figura és el seu gran paper, o sigui, ha tingut molt de papers, molt icònics.
11: Jo crec que li ha quedat,
12: sí,
11: li ha quedat de dins.
12: Sí,
11: i quan va una història vermella, creu que és en Jack Sparrow.
12: Sí.
13: Jo crec que la gent ja veu en Jack Sparrow, ja no veu en Johnny Depp.
12: Perquè veieu en lo icònic que és aquest personatge i aquesta pel·lícula que sorgeix, recordem-ho, no és un original perquè ve d'una atracció d'esparc d'atraccions de Disney.
11: O sigui, això no ho sabia. Sí. És a dir, Jack Sparrow i lo que és Pirates del Carib és una adaptació en el cinema d'una atracció, d'un parc d'atraccions.
13: Correcte. Que ja hi existia, no? Així, qui hagi anat a un parc de Disney probablement haurà vist l'atracció, s'haurà muntat o el que sigui. I és preciós, és a dir, sempre ambientat tot increïble com ho fan en aquests parcs. Clar. I fas un viatge que, clar, és molt, molt guapo, si ho penses així, perquè el viatge és un poc la pel·li. Veus una història, primer Isla Tortuga, no? Amb aquests pirates borratxos tots i batallant, i també arribes en el final Isla de Muerta amb aquest pirata esqueleto que s'estan... Tot és increïble, en la llum de la lluna, tal, i ambientat, com dic, d'una manera preciosa, i com a excusa de que era un èxit ja, varen dir, això té potencial, per una història.
12: I ho van traduir en el cine, i s'ha pues, fet una saga massa llarga. Coincidim en Sergio i jo que s'ha fet massa llarga.
13: Me sap greu parar-hi lo de Penélope Cruz i Javier Bardem i surten tots dos a sa... Bé, surt una, ella a sa quarta i ell a sa cinquena, que Per jo no existeixen, perquè Pirates del Caribe és una trilogia i suficient.
12: N'ofereixen bastant dolentes, però bueno, ja he de dir que la quarta segueix defensant contra en Sergio sempre, que és una pel·lícula encara digna. La cinquena ja crec que ja és indigna.
11: Ja és massa.
12: Ja se passen. Són pel·lícules molt entretengudes, perquè tenen aquesta part d'aventura, d'acció, que se combina amb aquest com univers també mitològic, màgic, d'objectes que te fan ser immortal, vaixells que són fantasmes, no? I tot això, evidentment, en el públic a principis del 2000 li va entusiasmar, amunt amb uns efectes especials que no han envaït gens.
13: No, i jo diria que no s'han superat. No. Directament, que si els veus ara, no té cap sentit com són aquestes pel·lícules.
12: Sobretot en Davy Jones, els esquelets de la primera, són increïbles els efectes especials.
11: I qui és el director de la pel·lícula?
13: Això anava a dir, quan ha dit en Mateu que la quarta i la cinquena, no, que s'ha allargat massa la saga i que no... Pot ser que, per una banda, la gent s'hagi avorrit un poc de Pirates del Caribe, no? I de la seva fórmula.
11: No, i
13: del
11: personatge, no? Ja, quan ja han vist la seva vida, s'ha enamorat, s'ha perdut, totalment. No sé què, tal qual. Ja està, que però, li ha de passar més, no?
13: Tal qual, però hi ha una altra cosa, i nosaltres que som defensors del director i de l'escola de l'autoria en el cinema, sí, no? Sí. De l'escola del cinema d'autor. En aquest cas, encara que sigui un blockbuster, hi ha una autoria absoluta de Gore Verbinski. Gore Verbinski és el director d'aquesta de la trilogia primera, no? Fins en El fin del mundo. És un mag de la imatge increïble. Altres persones el coneixeran. Va fer el remake de The Ring, d'aquesta pel·lícula de terror japonesa, de la Niña del Pozo i tot això. També va fer després, per exemple, també amb en Johnny Depp, El Llanero Solitario, no? També un blockbuster d'aventures, d'acció, Stewenk. Però en Gore Verbinski té una capacitat de narració, de representar l'escala de les coses, de les importants i de plasmar en imatges tota aquesta imagineria, que és insuperable.
12: Perquè podria haver estat un blockbuster més de Disney, però l'autoria, com deia en Sergio, que hi ha darrere de la pel·lícula és increïble. O sigui, unes imatges, unes interpretacions, uns diàlegs... De fet, és una pel·lícula amb uns diàlegs i amb una poètica espectacular.
13: El cinema d'altre temps.
12: De fet, han duit un parell de fragments, només dos fragments, però podríem estar tota la secció traient fragments i fragments
11: mira,
12: de la pel·lícula.
11: Mira, no escoltar-ne un d'ells.
1: Hace mucho que no puedo sofocar mi sed cuando estoy sediento. Hace mucho que muero de hambre y no muero. No siento nada. Ni el viento en la cara ni la espuma del mar. Tampoco el calor de la carne de una mujer. Ya podéis creer en las historias de fantasmas, señorita Turner. ¿Estáis viviendo una?
11: És que és molt guai.
12: És espectacular. És espectacular. O sigui, que tu penses, dius, això òbviament no és per infants, perquè no només per la temàtica, per la dimensió poètica de lo que està escrit.
13: No, i que el que segueix d'aquí és de pel·li de terror, directament, tota aquesta escena. És a dir, però és una aproximació d'un altre tema que han xerrat moltes vegades, de no ser paternalista amb els infants i fer aquest cinema que, bé, és la primera aproximació que pugui tenir, ara et xerro jo mateix, no? Però que podries tenir amb el cinema de terror, amb una aventura moltes vegades que amb imatges d'acció i molt potents.
11: I també t'he dit una cosa, que nostres pares varen créixer en les pel·lícules de l'Oest amb tirs, ahorcados i persecucions i no els hi ha passat res, vull dir, que estan vius i coleando.
12: I Pirates del Caribe representa una Disney que ja no existeix, per desgràcia, que era una Disney amb un risc o que prenia un risc a l'hora de la representació, hi havia morts...
13: Hi ha una mort a la tercera pel·li,
12: sí,
13: però tan crua que encara a dia d'avui...
12: En Davy Jones califica tentacles per tota la cara un personatge i l'acaba... Dius, això no... O sigui, vull dir, Disney, avui en dia, no mai faria una pel·lícula així.
13: Però és que té molta relació també amb... Per jo això és com molt de sentar càtedra, però per jo, Pirates del Caribe, la trilogia, no? Les tres de Gore Verbinski, és, amb permís d'Indiana Jones, la millor trilogia d'aventures de la història, les millors pel·lis d'aventures de la història. Indiana Jones ja tenia això, de pel·lícules que eren familiars, d'aventura i tal, però després té moments de terror, sí, d'aproximació molt més crua i que no és condescendent amb el nin.
11: I vosaltres com a experts, anem a veure. Trilogia, en aquest cas, de Pirates del Carib. També en fa moltes d'històriques, però en el cinema espanyol això com que no... Clar. Que me fa falta una història, perquè aquest Pirates, aquesta història, en el final surt del Mediterrani. Els primers pirates que van començar a anar cap allà eren, evidentment, espanyols, i no tenim un d'això. No podem animar, no sé, en Guillermo del Toro o com que ho dic aquests... que vol fer una trilogia de pirates amb barba roja, jo que sé.
13: Es va estancar, fer una trilogia de pirates.
12: Aquest és el gran problema, que són pel·lícules.
11: Andregut, per exemple, que ha anat a Pollença i ha pegat els raïns i tot això que van anar a Solla i a Pollença i Andrat.
12: Hombre,
11: no
12: estaria,
11: sé, aquestes
12: estaria
11: coses.
12: Molt xulo, però el que diuen Sergio és el pressupost. De fet, xerrant de pressupost, Pirates del Caribe té la pel·lícula, no sé si encara és la més costosa de la història, però la cinquena va costar 500 milions.
13: I superant la quarta, que és anterior.
11: 500 milions d'euros, que és, el millor tot el pressupost de 10 pel·lícules espanyoles, no?
13: Que 50, jo diria.
11: 50, ai, mare meva!
12: El pressupost mig d'una pel·lícula espanyola deu estar voltant dels 2 milions, com a molt.
11: 2 milions d'euros.
12: Una pel·lícula grossa, o d'unes dimensions...
13: Que 250 pel·lícules espanyoles.
11: Bé, idò, deixarem anar, eh?
12: Però la primera no tenia aquest gran pressupost, les dues següents sí que el tenien un poc més gran, perquè la primera havia recaudat moltíssim.
13: Però que ja van suposar un problema, també, que havien de ser una trilogia, i bé, el de sempre, que és molt difícil dur endavant un projecte com aquest.
11: Bé, animarem els americans que facin la pel·lícula, la trilogia de la història nostra, però que la fain aquí, contratin gent d'aquí, ja està.
12: I en català.
11: Ja seria molt fort, els mallorquins contra els pirates, seria una fantasia grossa.
12: Seria increïble.
11: Hi ha un altre tall que m'ho heu preparat, no?
4: Cuidado. Cuidado. Estúpido pez. En realidad es un céfalo.
10: Está bien empleado.
4: Peter, seguro que muchos pagarían un chelín por ver esto.
10: Y otro por un dibujo con nosotros sentados encima.
14: Pintel y Ragged, los cazadores del Kraken.
10: Sí, podríamos servir unas rodajas, te recuerdo.
15: ¿Todavía piensas en huir, Jack? ¿Crees que puedes dejar el mundo atrás? Verás, el problema de ser el último en algo es que poco a poco todo se acaba.
16: A veces las cosas vuelven, compañero. Nosotros somos la prueba palpable.
15: Cierto, pero esa es una apuesta temeraria, ¿no crees? Nunca existe la garantía de poder volver. Sin embargo, la muerte es una certeza.
16: Así que se convoca la asamblea de hermanos, ¿verdad?
15: Es nuestra única esperanza.
11: Bueno, estàvem escoltant ara un fragment també important de la pel·lícula.
12: Efectivament,
11: no?
12: D'aquesta ja tercera pel·lícula. I és que aquestes dues pel·lícules, després de la primera, ja xerren un poc de... podríem denominar-les pel·lícules crepusculars de pirateria, no? Perquè xerren d'una pirateria que s'està perdent, de que ja estan entrant els grans imperis britànics i tal a dominar els mars i que, per tant, ja no hi ha llibertat perquè els homos dominin els oceans, no?
11: Van passar de ser pirates a corsaris.
12: Efectivament.
11: Que eren els corsaris,
12: això és el que s'avorà a la quarta.
11: Eren els pirates legals.
12: Exacte. Legalitzats.
13: És el mateix, directament. No.
11: Bé, nosaltres m'ho hem d'anar ja, però moltes gràcies. Ens escoltam la setmana que ve. Nosaltres ens acomiadem amb un poquet de música. Ja sabeu que demà tornem puntuals aquí, en aquesta Santa Casa. La gran vida. Que vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts a Vida Saludable, el programa de referència de la salut i del benestar que cada dissabte vos acompanya a la Ràdio Pública de les Illes Balears. És dissabte, 15 d'agost, festiu, és bo. Però és que la salut no entén ni de descans, ni de festes, ni d'estiu. Així que seguirem a la nostra particular fulla de ruta seguint els consells que els grans professionals sanitaris de l'arxipèlag ens donen cada setmana per dur això un estil de vida saludable. Es tracta, ja ho saben, de viure més i millor. En aquest sentit, avui xerrarem de dolor i d'estiu. Hi ha mal crònics que s'accentuen amb l'estiu? Li demanarem al cap d'anestesiologia de l'Hospital Mateu Orfila de Maó, el doctor Jordi Moya. Començarem amb un metge de les Illes que s'està formant a l'Hospital de la Pat de Madrid i sabrem una mica més de la superespecialització en cirurgia ortopèdica oncològica, xerrant amb el doctor